0: i que ja no té més per oferir.
1: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol.
2: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable, i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
1: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit, perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, 500.000 d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat, demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
1: Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
1: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic, el cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
1: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
1: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
1: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social. Y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta. Yo, como ciudadano, estamos viviendo una situación muy difícil. però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barri la gent s'ha portat conmigo fenomenal. La gent ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se les agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
1: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
1: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
17: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
1: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iranena de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Benz, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional

0: Cat Info.
1: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals, coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros i Òscar Orenzana.
3: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
4: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
2: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Varilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
5: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
1: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
6: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Anfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions els Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
5: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
6: En una entrevista a 3Cat Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
7: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també, era un actor... Era un gran actor.
6: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
8: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
6: I el director Roger Gual, en declaracions a 3Cat Info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
9: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer realment, i tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar. Hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
6: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament, Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
0: 3CAT Info.
1: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol es remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
0: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
4: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburgo.
1: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf laurana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un alt càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del Pla de Digitalització Responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que es està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns de desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
5: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
7: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
6: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
7: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
8: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
10: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
11: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
12: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
11: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen, però, dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
14: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
15: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
14: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
16: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
13: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
18: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anal als centres de salut continua vigent. I ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
18: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
19: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
20: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
19: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
21: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
19: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
22: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedemann. Marc Ruiz.
23: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba carn de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedemann, de només 23 anys, presenta Lázar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
0: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Casgrasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que
13: vist somiant que vist. A
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase amb patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Legend ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament, Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
3: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
2: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça Banda s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11 amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol ha remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
2: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
1: 3CAT Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Està a punt dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross. Esports.
1: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit, perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat, demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia, y yo creo que ese es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social. Y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta. Yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, pero es el Estado de Derecho el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas que se le agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
16: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Masoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
18: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
16: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau amb

0: És l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros i Òscar Orenzana.
2: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
3: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
1: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Varilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
4: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
5: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Anfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions als Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
4: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
5: En una entrevista a 3cat.info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
6: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també, era un actor. Era un gran actor.
5: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
7: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
5: I el director Roger Gual, en declaracions a 3cat.info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
8: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer realment, i tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar. Hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
5: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament, Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
1: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
0: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
2: 3Cat Info.
0: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol es remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
0: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
2: 3Cat Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
4: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburg.
0: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
2: Són 2 quarts de 4.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf laurana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del Pla de Digitalització Responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que es reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que s'està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
5: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
7: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
6: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
7: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
8: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
10: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
11: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
12: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
11: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen, però, dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
14: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
15: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
14: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
16: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
17: And all of us have now arrived to Kathmandu.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
13: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar d'Ituri.
19: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anal als centres de salut continua vigent. I ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
19: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
21: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
20: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
22: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
20: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
23: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedemann. Marc Ruiz.
24: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Buida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba carn de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radencliffe, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedemann, de només 23 anys, presenta Lázar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
0: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Casgrasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que
13: vist somiant que vist. Es
0: amb David Ubach.
1: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluït dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase en patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Legend ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
2: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
1: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça van deixar jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
13: 3CAT Info.
1: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol ha remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
13: 3CAT Info.
1: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
13: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
13: 3CAT Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Està a punt dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross. Esports.
1: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. 3Cat Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de feia temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit, perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat, demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el president del govern no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social. Y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta. Yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, pero es el Estado de Derecho el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas que se le agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
16: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
18: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic, i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
16: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit.

0: Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
1: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
2: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
0: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
3: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Sí, mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
4: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
5: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare Dentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'anfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions els Gaudí. En una entrevista, el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
6: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
5: En una entrevista a Trescatinfo, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
7: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també, era un actor. Era un gran actor.
5: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
8: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
5: I el director Roger Gual, en declaracions a Trescatinfo, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
9: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
5: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament, Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat

0: segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
1: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
0: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
2: 3CAT Info.
0: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols a la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanc i blau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol es remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
0: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
2: 3CAT Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
4: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions, y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburg.
0: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf laurana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un alt càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del Pla de Digitalització Responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
5: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
7: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
6: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
7: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
8: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
10: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
11: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
12: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
11: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen, però, dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
14: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
15: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
14: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
16: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
17: And all of us have now arrived to Kathmandu.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
13: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujou, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
19: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent. I ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
19: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
21: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
20: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
22: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
20: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
23: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genevat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedemann. Marc Ruiz.
24: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genevat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica la Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba Carn, de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radencliffe, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedemann, de només 23 anys, presenta Lázar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
0: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Cas Grasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric,
13: que visc somiant que visc. A
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase amb patiments. A la primera part, Camello ha avançat al Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. A la B, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, l'Egen ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament, Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
3: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
2: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça Banda s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
2: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
1: 3CAT Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Està a punt dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross. Esports.
1: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable, i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit, perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, 500.000 d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat, demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui impaguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el president del govern no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social. Y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta. Yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, pero es el Estado de Derecho el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se les agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
16: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat dos morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
18: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
16: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens.

0: En Tarragona, mínimo hasta febrero va a haver trabajo.
1: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
2: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Sí. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò.
3: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
4: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'anfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions als Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
5: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi diríem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
4: En una entrevista a 3cat.info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
6: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també. Era un actor, era un gran actor.
4: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
7: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
4: I el director Roger Gual, en declaracions a 3cat.info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
8: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
4: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament, Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, cada votat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades

0: i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
1: 3CAT Info.
0: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de dos sotscampionats i també dos títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol arremet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
2: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
0: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus dos reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
3: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburg.
0: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
1: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un alt càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del Pla de Digitalització Responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
5: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
7: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
6: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
7: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
8: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
10: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
11: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
12: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
11: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen, però, dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
14: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
15: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
14: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
16: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
17: And all of us have now arrived to Kathmandu.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
13: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
19: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anal als centres de salut continua vigent. I ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
19: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
21: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
20: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
22: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
20: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
23: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedemann. Marc Ruiz.
24: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba Carn, de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedemann, de només 23 anys, presenta Lazar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
0: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Casgrasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que
13: vist somiant que vist. Es
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase en patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament, Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
3: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
2: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça Banda s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11 amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol ha remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
2: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui és dia 1. És dia 1 de setembre i arrenquem el mes amb un temps força estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui esperem un altre dia càlid i especialment xafogós, a aquesta hora hi ha molta humitat, bancs de núvols baixos, que durant el dia seran més persistents al sud del país. I a la resta farà més sol, amb temperatures que a l'interior tornaran a arribar entre els 30 i 35 graus.
0: Si no para la calor, eh?
1: Això continua i continuarà com a mínim durant 10 dies més, amb aquesta persistència extrema, de temperatures altíssimes.
0: Ahir llegia que podria haver-hi una altra onada de calor en ple setembre. Això és descartable o ara mateix també és una opció que podria afectar Catalunya?
1: És una opció, sobretot tenint en compte que les temperatures que es preveuen els pròxims dies seran uns 6 graus, entre 6 i 7 graus per sobre del que és habitual en aquesta època. Per tant, és veritat que no tot arreu arribarem als llindars propis d'una onada de calor de l'estiu, però, evidentment, pel que són les temperatures al setembre, és una situació extrema de calor extrema, sense cap mena de dubte.
0: Doncs gràcies, Eloi. Doncs amb onada de calor arrenca aquest primer dia de setembre, on els mestres, per cert, i professors tornen a la feina just una setmana abans d'aquesta tornada a les aules, un inici del curs que, si no hi ha acord abans, seguirà amb mobilitzacions. El departament ha convocat per dijous els sindicats majoritaris. Esther Niubó, consellera.
2: Que també ens reunirem separadament amb els dos sindicats de la mesa convocants de la vaga, amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
0: I tot plegat precisament arriba quan d'aquí una setmana es publiquen els resultats de les proves PISA. Els de Catalunya no seran representatius pels errors que va cometre el departament a l'hora de seleccionar els alumnes que havien fet l'examen. Un fiasco que li ha costat el càrrec a la número 2 del departament. Maria Costa.
3: La consellera Niubó admet que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que aquest missatge no va arribar als centres. Per això han exculpat les direccions als centres.
0: D'aquest desgavell d'inici de curs polític en parlarem en temps d'àgora a partir de les 9 amb David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya, i també parlarem amb pares i mares que estiguin també tips de la situació, de com estan portant també aquestes vagues diferents que s'han convocat al final del curs passat i a l'inici d'aquest, a partir de les 9 del matí. I sobre Ceuta, Pedro Sánchez ha convocat avui per segon cop el Consell de Seguretat Nacional. I també el Consell de Ministres aprovarà una ajuda de 168 milions d'euros per la ciutat autònoma. Això mentre la tensió continua al terreny, continua escalant, i ahir la policia fins i tot va haver de disparar trets a l'aire a les portes d'un centre d'acollida. Mentrestant, la misèria en què viuen els milers d'immigrants es clarifica. Enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque.
4: La ciutat de Ceuta, que demà celebrarà la seva diada, continua amb milers de joves dormint a la platja, als turons, a les portes dels refugis. Mentrestant, els treballadors dels serveis públics denuncien col·lapse en el servei, sobretot als centres de salut.
0: I sobre què va passar a finals de juliol? Rússia i Israel desmenteixen Pedro Sánchez i neguen estar-hi al darrere, mentre que Sumar i Esquerra Republicana sí que apunten al Marroc. Per cert, Esquerra diu que Catalunya ha d'acollir menors, però amb límits.
5: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: Això deia Oriol Junqueras ahir al matí de Catalunya Ràdio. I si avui heu d'omplir, per cert, el dipòsit del cotxe. Atenció, perquè notareu canvis en el preu, perquè hi ha canvis també en les bonificacions del govern espanyol. Si heu de posar benzina, us costarà 5 cèntims més cada litre. En canvi, el gasoil cau 10 cèntims. Per cert, avui també us explicarem per què Lleida és la demarcació on podeu trobar les benzineres més econòmiques, més barates. I veurem si les paraules de Donald Trump també aquesta nit faran pujar encara més el preu dels carburants, perquè ha dit que tornarà a atacar amb duresa l'Iran. La novetat d'aquesta nit, però, és que no només amenaça l'Iran.
6: Are you reviewing the U.S. position on the fault denial?
7: I always review every position. That's just one of many.
0: Li han preguntat si es planteja revisar la seva posició amb les Malvines, on sempre ha defensat la sobirania britànica, i la resposta de Donald Trump ha estat: jo sempre reviso les meves posicions. I tornant als diners, Shein, la plataforma xinesa de moda ràpida, ha tingut un debut més aviat discret a la borsa. Aquest ha sigut l'acte amb tota la pompa a Hong Kong. Les accions han arribat a caure a prop d'un 10%. En esports, el Barça continua el líder de primer després de golejar el Rayo 5-2 al Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, que continua jugant de nou i estrena també de Lamine Yamal aquesta temporada.
8: La continua tenint el Barça de Té, Lamine, xuta Lamine! Golàs! Golàs! Golàs! Golàs! I aquesta sí que ha xutat bé! A trencar! Rebentar la porteria de Cárdenas!
0: El 10 del Barça també va fer 2 gols. Per avui, últim dia de mercat de fitxatges i el tècnic Hansi Flick no espera gaire moviments.
9: I don't know. No ho sé. No ho crec. Però... ja veurem. Ja veurem, però no crec.
0: Un Barça que afronta un calendari que és apretat. La setmana vinent ja comença la Champions.

0: Sau nou matí, bon dia, Ritme Catalunya. Vinga.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Txema Vera, per parlar de la situació a Ceuta, dels menors a Ceuta. Serà a partir de 9:45 amb l'anàlisi de Jordi Amat, Marta Rosique, Ana Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. I a 10:45 avui parlarem amb el periodista Jordi Évole, que ens acompanyarà per parlar de la seva malaltia, la cataplèxia. Serà a la secció de salut amb el Rafa Vilasanjuan. Abans ampliem les notícies del dia amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Des d'avui, com dèiem, el gasoil no és tan car.
4: Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil, mentre que la bonificació per la gasolina és de només 5 cèntims per litre.
2: Rafael de Ribot.
5: Arran de la crisi energètica causada per la guerra a l'Orient Mitjà, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard, hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar aquesta retirada si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat precisament aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional del 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que s'ha estat aplicant el mes d'agost. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I dèiem que Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats.
6: La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions.
7: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars, i Àlex Petó, de la cooperativa d'Aspa.
8: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres, al final, és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
9: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis, no és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
7: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I tot això quan avui fa 5 anys que no hi ha peatges a la majoria de vies del país. Si posem el focus a l'AP7, l'autopista principal, durant aquest temps el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix que l'accident de Gelida, de principis d'any, va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà, jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
2: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat també un grup de treball per avaluar si cal tornar els peatges.
4: En aquest sentit, l'economista Ana Matas considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en condicions.
11: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
4: Pel que fa a la sinistralitat amb camions implicats, ha crescut un 22% fins als 1.177 l'any passat. De tota manera, el que més preocupa el Servei Català de Trànsit són les motos. Dels 12 accidents mortals d'aquest any, 7 són motoristes.
2: I segur que recorden això?
12: Bona nit. No vull pagar.
13: Per què?
12: Perquè penso que és injust. El fet de tenir a pagar, hi ha una discriminació que penso que a Madrid...
2: La campanya No vull pagar, això era el 2012, aquest que sentiu a Josep Casadellà. També Toni Albán, al seu moment va fer-hi molta brega. Doncs avui ens acompanyaran, després de tants anys, per valorar doncs, si aquella campanya doncs, tenia raó o si cal tornar als peatges. Ho farem a partir de les 10, parlant d'aquests 5 anys també sense peatges, amb Manel Larrosa, que ens acompanyarà, arquitecte i urbanista. I pel que fa a l'educació, el Departament d'Educació depura les responsabilitats del fiasco de les proves PISA amb canvis a la conselleria.
6: La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general d'Educació, que fins ara era Teresa Sambola, la rellevarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinars més.
3: La consellera Niubó reconeix que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres.
13: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
3: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, ho ha dit al Catalunya Nit.
14: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I sobre els últims anuncis de la consellera Niubó, al matí ha parlat també amb el professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, que fa aquesta valoració del cessament de la secretària general del departament.
15: Ja a la consellera no li queda ja xarxa de seguretat. Després del cessament de la secretària general, ja la següent persona és ella, no? I el que està passant, al final, són els efectes d'aquesta sensació de que tot desborda el propi departament.
4: Sobre els acords tancats amb alguns dels sindicats del curs passat, Menéndez considera que no n'hi ha prou.
2: I l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat a l'errada a les proves PISA.
6: Des de Junts, Anna R. ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació. Li han retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
16: Per què? Doni explicacions. Per què no volem més excuses? Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
6: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del departament no soluciona la situació als centres.
2: I el desgavell de PISA s'hi suma també a l'inici d'aquest curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara està previst que comenci amb una vaga.
4: Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació, i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades, la consellera Niubó demana als sindicats que repensin la vaga, però la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
17: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
18: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
2: I els directors veuen bé que a partir d'aquest curs es reguli la intel·ligència artificial a les aules.
6: Els menors de 14 anys no la podran fer servir. Els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora al Catalunya Nit a Catalunya Ràdio que l'ús de l'IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
19: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota.
2: Hem sentit professors, hem sentit el departament i avui volem sentir també els pares i mares. Per tant, ja línies obertes, per si voleu dir-hi la vostra, de com esteu vivint aquestes vagues, què en penseu, com us organitzeu. 636-36-0609. 636-36-0609. Mentrestant, Israel i Rússia desmenteixen Pedro Sánchez i neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
4: El president del govern espanyol els va acusar ahir d'amplificar a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'exculpa el Marroc. En la seva reparició pública, Sánchez no ha admès errors en la gestió i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta sense concretar quan.
20: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
21: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
20: Ho ha dit a la cadena Cero, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
21: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
20: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial. Des de Madrid, Dani Sainz de AHA, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Sergio Oriol insinua que la crema d'una fotografia seva hauria de ser delicte d'odi, però els experts ho qüestionen.
6: En una piulada recent a X, la líder d'Aliança Catalana va denunciar que es cremés una fotografia amb el seu rostre. Va ser durant la festa major de Manresa, es queixava que ningú censurés i deia que si ella fes el mateix amb la imatge d'una diputada que du el vel islàmic, li imputarien un delicte d'odi. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'advocada Judit Gené explica per què el Codi Penal diferencia una acció i l'altra.
0: En essència, el que protegeix no és el dret a l'honor d'una persona concreta, sinó a la dignitat humana, és a dir, el col·lectiu al que pertany aquella persona a la que va dirigida l'ofensa. Per què? Perquè es considera que aquell col·lectiu al que pertany és un col·lectiu vulnerable i que com a persona que pertany a aquest col·lectiu vulnerable mereix una especial protecció.
6: La lletrada considera que la crítica a una dirigent política com Oriols o qualsevol altra pot entrar dins la llibertat d'expressió o, en tot cas, en el camp de les injúries. Així doncs, ben diferent, diu, és l'atac per motius religiosos o ètnics que els tribunals podrien considerar com un delicte d'odi.
2: Deshumanitzar un col·lectiu és un delicte. I, per cert, aquesta matinada han continuat els atacs entre Rússia i Ucraïna.
4: Sí, els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i a la regió de Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses en les últimes hores. És el 6è dia consecutiu que Rússia bombardeja la regió ucraïnesa. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara i, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
2: La primera.

0: Josep Montero, Doques Gràcies, triarà la banda sonora del Piró Musical de la Mercè 2026, que se celebrarà a la platja Icària de Barcelona. Els últims anys, Rosalía i Estopa també van triar les cançons d'aquests focs artificials i això arribarà pocs dies abans dels concerts de comiat Doques a l'Estadi Olímpic.
1: La segona.
2: Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa...
0: Silvio Rodríguez, cantant i compositor cubà de cançons com aquesta que sentim, Ojalá, o Óleo de mujer con sombrero, torna avui a Barcelona després de molts anys i on començarà la seva gira per Espanya. El primer concert és avui al Gran Teatre del Liceu a les 8 del vespre.
1: I la tercera.
3: But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool.
0: I potser aquesta banda us sonarà de la sèrie Cites de TV3, on l'actor Francesc Garrido hi va participar en la segona temporada. L'actor ha mort als 56 anys d'un infart. L'última vegada que el van veure dalt els escenaris va ser just la temporada passada amb el Mestre i Margarita al Teatre Lliure.
1: I els esports, Robert Prat.
4: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano, amb dos gols de Lamine Yamal, un de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica, avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia que es tanca el mercat de fitxatges. I Messi deixa la selecció argentina i diu que ja no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és 1 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Iris amb 2 quilos 350 grams a casa seva, a Tarragona, i la Júlia a 3:45 de la matinada a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. Pel que fa al temps, avui el dia ja ha començat amb molta xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ara mateix tenim molts núvols baixos a la Catalunya central, a les comarques de Tarragona. Tots aquests núvols fan que la humitat sigui alta i, per tant, molta sensació de xafogor en temperatures que, per exemple, a Lleida no han baixat dels 22 graus, a Balaguer de 23, a Barcelona han arribat als 25, 26 en tenen ara mateix a Tarragona, tan sols refresca una miqueta en algunes valls del Pirineu. Avui la tendència és que aquests núvols quedin situats cap al sud del país, a les comarques de Tarragona, sobretot al litoral, però al litoral seran més persistents, a la resta acabarà fent sol i, com a molt, hi haurà una nuvolada en punts del Pirineu que difícilment deixarà pluja, o quatre ruixats molt puntuals. I aquests pròxims dies continuarem sota els efectes de les altes temperatures que pujaran encara una miqueta més de cara a finals de setmana.
1: Ara són les 6:20. I cada dia també, a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, voltarem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem, per tant, el satèl·lit des de Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
1: A Pequín, Francesc Canals, bon dia.
8: Bon dia.
1: Des de

0: asfixiats pels deutes amb la banca digital, els moneders virtuals i les targetes de crèdit. En molts casos, segons denuncia l'oposició, crèdits per pagar els serveis bàsics i per poder menjar. El cas va més en l'agenda política argentina i l'últim actor en parlar-ne ha estat l'Església, que demana al govern de Javier Milei que no miri cap a una altra banda. La inflació ha baixat, és cert, però viure aquí a l'Argentina és car i els sous són baixos.
1: I parlant de compres, a Hong Kong, Francesc, el gegant del fast fashion xinès Shein surt finalment a borsa, però sense entusiasme. Sense gaire entusiasme en aquesta empresa que havia arribat a, generar.
2: Doncs sí, Ricard, si Shein havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Kong ha debutat amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shein i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments, però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
1: I a Alemanya la relació amb Rússia es va complicant i el motiu és l'atac fallit amb un dron contra un avió ucraïnès que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Jordi.
3: Doncs sí, Ricard, el canceller, segons afirmen molts mitjans a Alemanya, és a punt de culpar els russos. La policia i els serveis d'informació sembla que els falta encara la prova definitiva. És per això que l'atribució s'ha anat posposant, però aquesta setmana mateix tothom compta que el canceller es llançarà a la piscina. El que no ha transcendit és quina represàlia es prendrà a Alemanya. La intenció és fer-les coincidir amb un nou paquet de sancions europees contra Putin, però a Alemanya mateix es parla de l'expulsió de diplomàtics o del tancament del centre cultural de la Casa Russa al centre de Berlín.
1: I última connexió amb el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Anem cap a Madrid perquè allà creix el boicot al Gran Premi de Fórmula 1 previst pel cap de setmana vinent. S'investiga, Paula, un robatori de cable al circuit urbà i la policia en busca els autors.
4: Sí, és un altre contratemps. Pocs dies abans de l'estrena, cable robat de les instal·lacions i els veïns de Valdebebas en peu de guerra pel soroll dels entrenaments. Un soroll que triplica el permès per la normativa municipal i això s'hi sumen problemes de mobilitat, obres, un mal son, diuen els veïns, que pregunten a Ayuso i Almeida quan els costarà.
5: Llevamos más de 150 millones de euros de dinero público invertidos en este proyecto.
4: Alguns veïns s'organitzen per portar el Gran Premi als tribunals, d'altres, en canvi, faran negoci i rellogaran el pis per més de 10.000 euros al cap de setmana.
1: Doncs així tenim el món, o bona part del món. Falten 6 minuts per 6:45 del matí.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
9: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
10: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
11: Els transportistes no volen sentir a parlar...
10: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
8: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les 2.
7: I a partir de les 3...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Ja vaig explicar un dia.
10: Si has comès una falta, has de pagar-la.
8: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: I a aquesta hora cada dia ens preguntarem per què. Avui abordem per què augmenta el deute públic i, sobretot, què vol dir. Frederic Vincent, bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Aviam, primer de tot, quan parlem de deute, en essència parlem d'un préstec. Si jo demano un crèdit a un banc, el banc em deixa diners i jo els hi vaig tornant aquests diners amb interessos. Bé, doncs quan parlem de deute públic, és un govern qui demana diners a un banc o a un inversor i el mateix els hi va tornant amb interessos. Per tant, quan diem que els Estats Units, el Japó o Espanya arriben a màxims del seu deute públic, el que diem és que se'ls estan acumulant els préstecs que han de tornar.

0: Segona cosa, els interessos. Els interessos que paga un govern pels diners que li deixen depenen de moltes coses. Així com quan a tu et donen un crèdit, els interessos generalment tenen a veure amb la teva solvència, segons el criteri del banc, en el cas dels estats hi són altres punts els que influeixen. El primer, el més important, és la inflació. Si els preus pugen, també pugen els interessos que ha de pagar aquell govern. Bàsicament perquè si la inflació es dispara, aquell préstec perd valor. Expliquem això, també. Posem per cas que tu deixes 1.000 euros en un govern, amb interessos, en recuperaràs 1.100 d'aquests diners que li has deixat a un estat, Espanya, per exemple.
1: Sí.
0: Ara bé, si tu quan recuperes els diners la inflació ha pujat, aquests 1.100 euros podran comprar menys coses que abans. Per tant, a la pràctica, has perdut diners.
2: El valor dels diners ha baixat.
0: Això mateix. Sí. És per això que quan puja la inflació, els inversors diuen, home, compensa'm, jo vull més interessos. I hi ha un altre factor que marca els interessos, i aquest és més

0: Els gegants tecnològics estan fent centres de dades de Dojo i per això calen diners. Amazon i companyia en tenen a carretades, però en necessiten més. D'on treuen aquests diners? En deute, demanant crèdits a bancs i inversors. Mai com ara el sector privat havia demanat tants préstecs. I això genera una competència, clar. Si jo sóc un inversor privat, puc deixar diners a un estat, com Espanya, que em paga un 4% d'interessos, però, clar, puc deixar diners a Amazon, que me'n paga 7% d'interessos i em surt més a compte.
1: Clar, tot això fa pujar els interessos també del deute públic. Però a partir d'aquí, què passa?
0: Passen dues coses. Una, els governs han de gastar més per pagar interessos, amb el que això implica per altres despeses, i generalment vol dir retallar altres despeses. I dues, afectarà tots els crèdits, tots. Els governs són com els Lannister del Joc de Trons, sempre tornen els seus deutes, i per això són la referència. Traduït al català, si pugen els interessos del deute públic, la teva hipoteca també ho farà.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 9 obrirem l'àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya, i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
4: Tot seguit, tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Txema Vera.
3: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrosa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema "No vull pagar", Josep Casadellà.
4: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de retransmissions de futbol.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:28, moment de repassar els esports. Amb un Barça molt ofensiu que guanya 5-2 al Rayo i continua com a líder de la Lliga.
5: Dos gols de Lamine, dos de Rafinha. El capità del Barça, Rafinha, va demostrar que passa per un gran moment de forma. Marc Bernal.
6: És un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
5: També a primera, Osasuna 1, Getafe 0.
1: I Leo Messi, que acaba la seva etapa a la selecció argentina.
5: Als 39 anys, en un missatge a les xarxes socials, diu que ho ha donat tot i que s'ha buidat. Els aficionats argentins li agraeixen el futbol de tots aquests anys.
7: Que nada, que sea el hombre más feliz del mundo, se lo merece. Buen tipo, humilde, honesto, sobre todo.
1: Tot això quan aquesta mitjanit es tanca el mercat de fitxatges.
5: El Barça gairebé dona per tancat aquest mercat amb la incorporació de Gabriel Jesús. Hansi Flick.
8: I don't know. No ho sé. No ho crec. Però...
9: We'll see.
8: Ja veurem.
9: I don't think so.
8: Ja veurem, però no crec.
5: Avui la Vuelta arriba a Elx amb el lideratge d'Enric Mas. El premundial de bàsquet, derrota d'Espanya contra Grècia de 2 punts, que la situa segona del seu grup, es classifiquen els 3 primers.
1: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Sils, a la Selva, veuran el sol sortir a 7:45 del matí.
10: I es pondrà a les 8:23 del vespre.
1: Temperatures a aquesta hora.
11: A Solsona tenen 20 graus, a Puigcerdà 13 i a Granollers 21.
1: I pel que fa al temps, ha començat el setembre amb temperatures en general altes. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim més de 20 graus a molts llocs de l'interior, més de 25 en alguns trams de la costa. Avui tindrem màximes de 28 a 35 graus, amb núvols a aquesta hora, núvols baixos, que s'aniran desfent i quedaran concentrats al sud del país, sobretot.
1: I com tenim la mobilitat, també, a aquesta hora, primera hora del matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Doncs a aquesta hora hi ha retards a l'alta velocitat. El primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid porta 25 minuts d'endarreriment, i el que ha sortit de Barcelona a Sants, també cap a Madrid, va amb una demora de 8 minuts. A la resta de la xarxa ferroviària de moment no hi veiem incidències destacades.
1: Tot això avui, que és 1 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, gasoil.
10: Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre. El govern espanyol preveu retirar progressivament les ajudes, però com que el juliol el preu del gasoil es va disparar, s'ha hagut de fer marxa enrere. En canvi, des d'ara la bonificació de la gasolina passa de 10 a 5 cèntims.
1: El segon, PISA.
11: Queda una setmana perquè se'n coneguin els resultats i la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat la destitució de la seva número 2, Teresa Sambola, pel desgavell en aquestes proves. Marta Clari és qui la substituirà.
1: El tercer, Ramon Lamiel.
10: El director del Servei Català de Trànsit, que diu al Matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de primers d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de l'AP7, on el trànsit ha crescut un 45% des que fa 5 anys justos van desaparèixer els peatges.
1: El quart, Consell de Seguretat Nacional.
11: Pedro Sánchez l'ha convocat per aquest matí abans del Consell de Ministres, en què s'aprovarà un paquet urgent d'ajuda per Ceuta valorat en 168 milions d'euros. A tot això, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com ahir va apuntar el president del govern espanyol.
1: I el cinquè, Francesc Garrido.
10: Un dels grans noms del teatre i del cinema català, que ha mort als 56 anys d'un infart, va participar a pel·lícules com Mar Adentro o Balandrau, obres com El mestre i la Margarita i sèries tan conegudes com Estació d'enllaç o Cites.
1: Què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic Vincent?
0: Un avís per navegants de ChatGPT. La Comissió Europea ha deixat ben clar que considera el ChatGPT a la pràctica com un gran motor de cerca, una mena de Google, i per tant ha de respectar les normes comunitàries, com l'eliminació de contingut il·legal. Si no, s'enfronta a possibles multes.
1: I amb què se'n van a dormir aquesta hora als Estats Units?
0: Amb una dimissió a l'administració de Donald Trump, aplegant ni més ni menys que el secretari de l'exèrcit, Daniel Driscoll, que és el càrrec civil més alt en l'estructura militar. Plega després de diversos xocs amb el secretari de Defensa, en Pete Hegseth, per la destitució d'importants líders de l'exèrcit que tenien una gran experiència. Driscoll hi estava en contra. Driscoll, per cert, ell mateix era veterà de la guerra de l'Iraq.
1: I quin és el tema amb què dinaran avui a la Xina?
0: Energia solar. La capacitat d'aquesta font energètica ha superat per primera vegada el carbó. Són dades del mes de juliol que ha difós aquesta mateixa nit el mitjà financer Kailan.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en les destitucions per l'informe PISA.
13: El fiasco de PISA força una purga, a la Conselleria d'Educació, titula La Vanguardia, un tema que també treu al cap a l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA. A la premsa de Madrid, protagonisme per Pedro Sánchez, que hi va fer la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primer cop, titula El País, que acompanya el text amb una gran fotografia de Sánchez davant dels micròfons de la SER. En canvi, El Mundo destaca que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit de cap responsabilitat. Altres temes de portada, el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. Ho llegim a El Periódico, que també explica que la renovació del DNI s'encalla a Catalunya amb cites a 2 mesos vista. I Barça, per acabar, Lamine s'afegeix a la festa de Rafinha, ho diu La Vanguardia, que relata el 5-2 d'ahir amb el Rayo.
1: I a la premsa comarcal, què destaquem, Lara García?
11: Doncs al Segre, i llegim que la collita de poma golden ja ha començat a Lleida en una campanya marcada per les altes temperatures. La calor ha obligat els productors a avançar la collita, que es preveu més abundant i més dolça. A l'Anoia, els responsables de la mesquita de Vilanova del Camí temen que ningú acabarà detingut per l'atac islamòfob de la façana de l'edifici. Ho llegim al Regió 7. Malgrat que hi ha una gravació de 2 joves pintant la façana de la mesquita, de moment no s'han produït detencions i ja fa més d'un mes que es van produir els fets, escriu el comarcal. I el Diari de Tarragona explica que Reus, la nova pilona instal·lada al carrer Doctor Robert, fa una setmana doncs, ja ha provocat 3 accidents de trànsit. L'Ajuntament defensa que encara és aviat per valorar el funcionament del nou sistema de control, però diu que farà balanç d'aquí un mes.
1: I pel que fa als esports, Robert Prats.
5: Un Barça ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano amb 2 gols de Lamine i 2 de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica i avui serà oficialment nou jugador del Barça el dia que es tanca el mercat de fitxatges. I Messi, que deixa la selecció argentina, diu que ja no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
1: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí i de seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans també ha sigut notícia la mort, com dèiem, de l'actor Francesc Garrido. Arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. Catalunya té una relació especial amb la gent de teatre i més en concret amb els seus actors. Suposo que en un país amb la llengua en constant perill de mort, estimem especialment els nostres actors perquè en són com els portaveus i salvadors més eminents. Per això, quan un actor mor, sentim una punxada especial al cor. Així ens va passar ahir mateix a molts teatreros del país, encara amb el cor encongit després de saber que l'actoràs Francesc Garrido ja no respirava. En Francesc no era dels nostres actors més estel·lars i reconeguts, ni era un esperit d'aquells que li agradava més vendre's que no pas interpretar. Però si el vau veure fa ben pocs mesos al Mestre i Margarita, al Teatre Lliure en versió d'Àlex Rigola, sabreu que hi havia papers que només podia fer ell, amb aquella distància brechtiana, mig irònica i desinteressada tan seva. Avui és un dia molt trist pel teatre català. 56 anys només. Quina puta ràbia.
15: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
16: Mama, què tal?
17: Ja he tornat a començar.
15: començar el programa normal...
16: Què vols dir normal?
15: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
16: Ah,
15: que
16: no.
15: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
16: Mama,
15: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
16: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
15: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
16: Ah, sí? En Joel Díaz està...
15: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
16: Ah, no? Què vols dir que és massa alt?
2: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
10: 6:45 del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
10: Catalunya es desperta mirant el preu dels carburants. Des d'avui, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre.
11: Això després de la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació per activar-la. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Uns topalls que es van implantar arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient.
10: I on és que podem omplir més barat el dipòsit?
11: Doncs a la demarcació de Lleida, la proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions.
10: Avui fa 5 anys justos que no hi ha peatges a la majoria de vies del país. Si posem el focus a l'AP7, que és l'autopista principal, durant aquest temps el trànsit ja ha augmentat un 45%.
11: El Servei Català de Trànsit ha reconegut al matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ho ha admès el seu director Ramon Lamiel.
18: L'increment d'atenció sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà, jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
11: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges.
10: Una setmana abans d'arrencar el curs i que se sàpiguen els resultats de l'informe PISA, el govern destitueix la número 2 del departament per l'error a les proves.
11: La consellera Esther Niubó ha destituït Teresa Sambola, fins ara secretària general d'Educació. La rellevarà Marta Clari, que és psicòloga infantil, clínica i pedagoga social. Era l'actual gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinars més. Va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa havia advertit fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era el 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres.
19: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
11: Un mea culpa que ha agraït al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya.
10: Pel que fa a la crisi de Ceuta, el govern espanyol aprovarà avui un pla d'ajuts de 168 milions d'euros amb mesures per revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma.
11: El Consell de Ministres donarà llum verda a un altre decret amb la llista d'espais per resituar migrants que continuen al carrer, i és que sobre el terreny milers de joves continuen dormint a la platja i els treballadors públics denuncien col·lapse al servei, sobretot als centres de salut.
10: Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
20: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon d'Alboran, metges del món treballen en una furgoneta medicalitzada atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament, també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
21: Más de 1000 personas seguro aquí en las naves del Tarajal, y además estamos hablando de familias con niñas y niños muy pequeños, estamos hablando de una mayoría casi de menores. Aquí estamos hablando de mujeres, por ejemplo, hay mujeres embarazadas que siguen pràcticament en la mateixa situació que el primer dia.
20: Mentrestant, sindicats com el d'infermera SATSE denuncien que els migrants estan saturant els serveis de salut. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: El govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1000 menors a Ceuta.
11: Un mes després de l'inici de la crisi encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han pres les dades de gairebé 1500 menors, però que encara en queden uns 1200 més.
22: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2000 niños y niñas.
10: I en el terreny estrictament polític, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com va apuntar Pedro Sánchez ahir a la SER.
23: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
11: En la seva reaparició pública, Sánchez no ha admès errors en la gestió i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta sense concretar però quan.
10: Notícia d'aquesta matinada. La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square.
11: Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien arrestat. Els vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant dos ganivets. Ells li ordenen que els deixi anar i quan ella continua avançant cap als policies, li disparen a boca de que no. Ho ha explicat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
4: NYPD officers in the area.
6: Els agents de la policia que es trobaven a la zona han respost immediatament fent servir un tàser i disparant les seves armes de foc. Vull donar les gràcies als agents que han intervingut i han evitat que un atac horrorós acabés sent encara pitjor. Això és el que fan cada dia els homes i dones d'aquest cos, treballar per mantenir la nostra ciutat segura.
11: Les autoritats estan investigant l'incident i han tancat temporalment aquesta zona turística del centre de Manhattan.
10: Avui arrenca el curs polític al Regne Unit.
11: Després de poc més de 40 dies com a primer ministre, la popularitat d'Andy Burnham no ha parat de créixer.
10: Londres, Quim Olivares.
7: Burnham viu una lluna de mel de popularitat després d'anunciar retallades d'impostos als pubs o de l'IVA de l'electricitat. Són mesures populars, però de cost econòmic reduït. Ara bé, en una economia estancada i sense pujar impostos, Burnham ho tindrà difícil per complir altres promeses, com ara construir 70.000 habitatges o allotjar totes les persones que dormen al carrer a Anglaterra. També haurà de trobar 4.700 milions de lliures per completar la despesa militar, decidir si cal tornar a extreure gas i petroli del Mar del Nord o repartir els immigrants també per àrees benestants del país. Aquesta tardor sabrem si Burnham és capaç de mantenir la popularitat i alhora prendre decisions que no agradaran a tothom. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: I a la cultura, un comiat.
9: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Sí. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò. I jo? Què tinc jo?
10: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que va morir ahir als 56 anys a causa d'un infart.
24: Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió.
10: Montse Pujol.
25: Francesc Garrido va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare d'Entros, Making Room, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes d'altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita i de Glengarry Glen Ross. En una entrevista, el 2014, Garrido expressava el que per ell significava la interpretació.
26: En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent.
25: Àlex Rigola, Roger Gual i la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, han destacat la seva gran capacitat actoral i com era de fàcil treballar amb ell. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
24: Precisament, Àlex Rigola, en una entrevista ahir al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, parlava així de l'actor.
27: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
10: Pràcticament 6:45 del matí, els teatres del Ferró, el districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dusset, entre d'altres.
24: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar aquesta temporada amb ell.
28: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
10: I ja sabem qui farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026.

0: Serà Josep Montero, líder d'Oques Gràcies. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piró Musical. El 2024, recordem que ho va fer Rosalia, i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia. Igual, la participació d'Oques Gràcies en aquest Piró Musical arriba en un moment clau i molt significatiu, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Pel que fa al temps, a aquesta hora, la previsió és que faci encara més calor els pròxims dies. Eloi Cordomís, així, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, pujarà de valent el termòmetre i és que s'espera de cara divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, una massa d'aire que serà uns 6 graus més càlida, 6 o 7 graus més càlida del que és habitual en aquesta època. De moment avui es mantenen les temperatures altes, semblants a les que vam tenir, per tant màximes de 28 a 34 graus. En aquests moments ja partim de valors molt alts, que per exemple arriben als 26 graus a la Ràpita, 25 a Barcelona, 22 a Figueres, tan sol refresca una mica en algunes valls del Pirineu, amb 12 graus a Viella, hi ha núvols baixos al Prepirineu, la Catalunya central, en general aniran marxant. Potser sí que al sud de Catalunya arriben alguns núvols que poden ser una mica més persistents. A la tarda també, quatre núvolets al Pirineu. Si arriben a deixar algun ruixat al Pirineu Oriental, ja serà molt.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Doncs aquest matí hi ha problemes a l'R1, la línia del Maresme. Alguns usuaris ens expliquen que han estat 20 minuts aturats entre Badalona i Sant Adrià de Besòs per una incidència. Renfe confirma que hi ha aquesta incidència entre Badalona i el Clot. Mentrestant, també retards a l'alta velocitat. El primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid porta 25 minuts d'endarreriment i el que ha sortit de Barcelona, també cap a Madrid, va amb una demora de 8 minuts.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Judit Anton. Li van robar el mòbil iPhone a Lisboa i setmanes després va rebre un missatge que li demanava desvincular els seus comptes de l'aparell. Primer de manera amable, però més tard van començar les amenaces. Entre altres coses, li deien que si no el desvinculava, clonarien tota la seva informació.
6: Em crea molta ansietat. I al principi em vaig espantar molt, perquè clar, està arribant a tu una persona que us han robat o que ha comprat el teu mòbil robant, no? I em crea por perquè encara que sàpigues que sí que hi ha seguretat a Apple i de més, penses, i si ho poden fer?
5: Efectivament, els experts assenyalen que el que busquen els emissors d'aquest tipus de missatges és crear una sensació de por per provocar que després d'unes quantes comunicacions qui rep les amenaces acabi facilitant dades o entrant en algun enllaç a través del qual li poden treure diners.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 va perdre ahir els 20.000 punts, va tancar amb una retallada superior al 0,30%. El conjunt de borses europees van acomiadar la jornada amb caigudes davant la nova escalada bèl·lica a l'Iran, que accelera la pujada del petroli i pressiona la inflació. Davant d'aquest escenari, els inversors no arrisquen i el mateix raonament fan els asiàtics. Aquest matí, la borsa de Hong Kong cau més d'un 1%, i per cert, les accions de Shein cauen un 10% després del seu debut a borsa de fa unes hores. A Wall Street, el Dow Jones ahir va perdre un 0,70% i el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va tancar gairebé pla. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Sergi López, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Tant si ets baby boomer.
7: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
4: Com de la generació Z.
9: Guillem Gisbert, bona tarda.
10: Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
4: Fins i tot si ets millennial o centennial.
11: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
12: Hola, Irma. Hola, Irma.
11: Els partits del Barça sense narració, la de la
12: tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
4: El Tot Costa és el teu lloc.
7: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
10: Però us escolto bastant, a vosaltres.
12: Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
4: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minutes i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia, Francesc.
1: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: A Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: I a Girona, Núria Paraire, bon dia.
17: Bon dia.
1: A Barcelona, ulls posats en la vaga dels bibliotecaris de la ciutat. Avui, Marc, nova manifestació.
14: Sí, i nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament i la pèrdua de drets laborals i sindicals. Denuncien que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentraran davant la Basílica de la Sagrada Família. Això en un dia de festa major encara a Vilafranca, avui concerts de Sabor de Gràcia, Esbatlana i 31 Fam, entre d'altres. Demà, últim dia.
1: A Lleida avui fem balanç de com ha anat la campanya d'incendis d'aquest estiu, en especial els vinculats a la sega, Pere Joan.
2: Li demanarem al nou cap dels agents rurals, Joan Baraut, que es presenta aquest matí i que substitueix l'històric Llorenç Ricou, que s'ha jubilat. A banda de saber els reptes i les línies de treball del cos a la plana de Lleida, també parlarem de com finalitza la campanya d'incendis. Precisament, fa poc que sabem que la campanya de la sega ha registrat fins al 15 d'agost 36 focs relacionats directament amb aquests treballs. El pes de la sega en els incendis forestals ha disminuït del 3,5% de l'any passat a menys del 3% d'aquest any. Una campanya de la sega que té un pes important a la plana de Lleida.
1: El Consell Executiu de la Generalitat ha d'aprovar avui una inversió de més de 6 milions d'euros per construir la nova seu de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a Tarragona, Ricard.
8: Sí, cal tenir present que feia molt de temps que els responsables de l'ICAC alertaven que la seu actual, a la plaça del Rovellat, al nucli antic de Tarragona, havia quedat petita. Finalment, el govern donarà llum verd avui a una inversió de 6,3 milions d'euros per construir la nova seu al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera. Tindrà més de 3.000 metres quadrats, això vol dir el doble de l'actual, i esperen que estigui inaugurada a finals del 2029. Diuen que serà clau per retenir talent i divulgar també la ciència a la societat.
1: I a les comarques gironines, les obres de reforç de les bigues de la plaça de Catalunya ja han acabat, Núria.
9: Doncs sí, la plaça de Catalunya es troba sobre el riu Unyà i connecta amb el barri vell. Les obres van començar al febrer com a obres d'urgència, després dels aiguats del gener. Es va veure que les bigues estaven en mal estat, tot i que no hi havia perill. S'han hagut de reforçar 104 de les més de 300 que hi ha, i també s'han col·locat gàrgoles perquè l'aigua de la pluja que recull a la plaça caigui sobre el riu i no sobre les bigues. A més, l'Ajuntament està revisant tots els ponts de la ciutat amb un pla que va fins al 2029 i ara, per exemple, s'està rehabilitant les passeres del riu Güell.
1: Doncs així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Por la mañana café, por la tarde.
1: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
15: Café pas més cafeteros.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Amb les veus habituals.
16: Bona tarda. A mi em fa molt feliç, això.
17: A un boomer li poses això i surt disparat.
18: És que està com un llum.
16: No sé què faran.
1: Però més i millor.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com sempre, la millor hora del dia.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
19: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano, 2 gols de Lamin, 2 més de Rafinha, Gabriel Jesús passa la revisió mèdica, avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia en què es tanca el mercat de fitxatges. Messi deixa la selecció argentina, diu que no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
20: Què val més, el compromís o l'ambició personal? En el negoci de l'esport, firmar un contracte i fugir el primer revolt és la constant actual, on l'ambició es converteix en falsedat i fins i tot traïció. Si agafem el cas Julián Álvarez, com tants d'altres, és el retrat de la societat actual, un món de relacions d'un sol ús i de mercenaris que confonen el compromís amb un simple preu. La lleialtat no és un intercanvi de conveniència. La loyalty no té preu. O en tens o et vens. Tot i que el talent es compra en milions, el compromís no es pot finançar.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la primera entrevista a Pedro Sánchez del curs polític.
21: Ahir va arrencar el curs. Pedro Sánchez, després d'un mes d'absència, va aprofitar l'estrena de la temporada, l'Hoy por Hoy, de la cadena SER, per estrenar ell també el curs polític. És evident que en la ràdio es va celebrar tindre al president, però de Sánchez, la veritat, i després de tot el que ha caigut, seria més esperable una entrevista a la tele pública amb tota la declaració d'intencions que això suposa abans que a qualsevol altre mitjà.
1: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la mort de l'actor Francesc Garrido, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Smoking Room.
3: Julio Valowitz i Roger Gual van sorprendre a tothom amb aquesta òpera prima sobre els instints més bàsics de la raça humana, la por, la insolidaritat i la mesquinesa en l'entorn laboral. Ho fan a partir d'una petició perquè en lloc de baixar fum al carrer es pugui fer servir un despatx buit. Un film sorprenent amb un guió molt intel·ligent i amb un repartiment esplèndid que va rebre conjuntament la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga i en què, a banda de Francesc Garrido, també hi ha Antonio Dechen, Juan Diego o Eduard Fernández. Smoking Room es pot veure a Movistar Plus.
1: Quatre minuts i les 7. I ahir, què deien els altres, Jovany?
18: Ahir els altres van arrencar temporada des de Ceuta. En Carlos Herrera alimentava teories de la conspiració, com, per exemple, que a Pedro Sánchez li interessa que hi hagi en Renou.
22: Dice si se decreta el estado de alarma, el estado de sitio, el estado de excepción, según regula la ley 4 del 81. En ese momento no se pueden disolver las cortes. Y no
18: a
22: se
18: la SER, Aymar Bretos encetava emocionat una nova etapa de l'Hoy por Hoy.
23: Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que...
18: I aquí, a Catalunya Ràdio, en David Clopés, des del Tot Gira, inventava un neologisme per referir-se a una mala primera part.
24: Ja estem davant de Les Palmes, una bona primera part.
18: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Ha tornat La nit dels ignorants.
26: I m'encanta.
25: Amb Marta Romagosa.
26: A La nit dels ignorants passen coses increïbles. I és que aquest programa és...
27: Sí, és que té l'audiovisitat oberta, de qual jo hi dava, igual, igual.
25: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants.
26: Torna al Catalunya Nit.
28: Tornem, però amb un horari nou.
26: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
29: Catalunya Nit.
28: Un informatiu en profunditat.
26: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
29: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
26: Amb horari nou.
28: De 9 del vespre a 11 de la nit.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
25: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
30: A les 9 obrirem l'àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya, i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
31: Tot seguit, tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Txema Vera.
30: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrossa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema No vull pagar, Josep Casadellà.
31: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de retransmissions de futbol.
30: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia i no ploris.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música que et porta tan bon record el cantant alemany Peter Schilling.
0: Ai, sí.
1: I el seu gran èxit Terra Titanic, és que tal dia com avui, 1 de setembre, però de l'any 1985, van ser descobertes les restes del Titanic en una expedició franco-americana dirigida per l'oceanògraf estatunidenc Robert Ballard i l'investigador francès Jean-Louis Miquel. Les restes van ser trobades a uns 3.800 metres sota el nivell del mar i va ser la primera vegada que van veure que el Titanic estava dividit en dues grans seccions, la proa i la popa, separades per centenars de metres al fons marí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui és dia 1 de setembre i és el dia en què els professors tornen a les escoles per preparar el curs vinent. I avui també es reuneix el govern de Salvador Illa amb la carpeta educativa més calenta que mai. D'una banda, la reunió serà l'endemà de cessar la secretària general de la Conselleria d'Educació pel fiasco de les proves PISA i de l'altra quan falta una setmana justa perquè comenci el curs i es manté la vaga de docents i ara s'anuncia també una reunió per aquest dijous amb els sindicats que la convoquen. Abordarem aquests dos fronts, d'entrada les proves PISA. Recordem que els resultats de Catalunya d'aquest any no es podran comparar amb altres edicions ni amb altres països perquè se'n van excloure els alumnes de màxim pes, de màxim permès per l'OCDE, que és qui, recordem, organitza aquestes proves. Un mes després de fer-ho públic, el govern ha pres mesures i ha obert 3 expedients disciplinaris. Maria Costa.
1: La consellera Niubó reconeix que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
3: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en aquests canvis, per exemple, Marta Clari serà la nova secretària general d'Educació. Fins ara era gerent de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i acumula una llarga experiència en gestió pública amb governs tant de Trias com de Colau com de Collboni. Avui en parlarem a l'Àgora, en David Iglesias, membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, així com també amb pares i mares afectats. De moment, Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tant l'oposició com els socis de govern no afluixen les crítiques a la conselleria.
4: Des de Junts insisteixen que les mesures i les explicacions que s'han donat fins ara continuen sense ser suficients. Anna R.
5: Que no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
4: Però també des de la banda dels socis de Salvador Illa, Esquerra, per exemple, ha insistit a les últimes hores que els canvis no són l'única solució.
0: I el sector educatiu també creu que les mesures es queden curtes.
4: Sí, el sindicat USTEC diu que no es tracta de fer fora ningú, que aquest no és el tema, sinó que es tracta de canviar el model. I ha recordat al Departament d'Educació que sabia des del març l'exclusió d'una part de l'alumnat de les proves PISA. En declaracions del matí de Catalunya Ràdio, més a més, el professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, també apuntava la fragilitat actual del departament.
6: Ja a la consellera no li queda ja xarxa de seguretat. Després del cessament de la secretària general, ja la següent persona és ella, no? I el que està passant, al final, són els efectes d'aquesta sensació de que tot desborda el propi departament.
4: Com deia la Maria Costa, l'Associació de Direccions Educatives aplaudeix que els excloguin com a mínim de les responsabilitats, però demana que, malgrat tot, es publiquin els resultats de les proves PISA.
0: Uns resultats, en principi, que estava previst que es fessin públics la setmana vinent, coincidint amb l'inici del curs, un curs que, ara per ara, segueix començant amb una vaga de docents. Per mirar de fer un intent d'última hora per això, per evitar-la, el govern es tornarà a reunir amb l'USTEC aquest dijous.
4: Sí, avui hi ha una primera trobada del govern amb els sindicats que van firmar aquell acord amb el govern, entre els quals la UGT i Comissions, que no són majoritaris dins del sector, i dijous, com deies, el departament es reunirà amb la CGT i amb l'USTEC. La portaveu de l'USTEC és la Iolanda Segura.
7: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com, per exemple, el personal, no?, que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
4: Segura ens va dir ara fa poquet aquí al matí de Catalunya Ràdio que les reunions que es facin a partir d'ara ja no són per intentar esquivar la vaga de la setmana que ve, que es dona per segura, sinó per evitar possibles protestes durant el curs escolar. Les associacions de famílies d'alumnes també reclamen canvis estructurals en el model educatiu del país.
0: Com dèiem, l'Associació de Directors aplaudeix que el govern hagi exculpat el de responsabilitat en aquesta crisi de PISA. A més, també aplaudeixen la regulació de la intel·ligència artificial a les aules a partir d'aquest curs. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. Jordi Satorra és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública i deia això aquesta nit al Catalunya Nit d'Agnès Marquès i Manel Elias.
8: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota.
0: I a tot això, avui també ens preguntarem al matí de Catalunya Ràdio què fem els pares i com estan vivint la situació, com els afecta aquestes vagues anunciades. Avui els sentirem i, de fet, ja obrim línies 636-36-0609. Notes de veu curtes, breus, al 636-36-0609. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: En parlarem a partir de les 9 a l'Àgora del matí, avui amb Jordi Amat, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera.
10: Avui és dimarts 1 de setembre i tindrem un temps assolellat, càlid i xafogós, amb temperatures que al migdia tornaran a arribar entre els 28 i 35 graus. Tot i això, aquesta hora hi ha núvols baixos al Prepirineu, la Catalunya central, en alguns punts de les comarques de Tarragona, en general aniran marxant, excepte els del sud del país, que poden ser més persistents. I a la tarda no es descarta algun ruixadet puntual al Pirineu.
11: A les carreteres, en general, molta tranquil·litat a aquesta hora, sense incidències ni retencions destacades, tret de les rondes de Barcelona, tant la de dalt com la litoral. Aquí sí que hi ha trams més densos, els habituals, direcció Llobregat.
0: Ara són les 7:07.

0: I aquesta repassem el que cal saber d'aquest dimarts 1 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Consell de Seguretat Nacional.
2: Aquest òrgan que assessora el president del govern espanyol en matèria de seguretat es reuneix avui per primer cop, ja ho va fer la setmana passada, per avaluar la crisi humanitària i l'augment de la tensió als carrers de Ceuta un mes després de l'entrada massiva de 70.000 immigrants.
3: La reunió serà abans de la del Consell de Ministres, que avui aprovarà un paquet d'ajudes urgents per a la ciutat autònoma per valor de 168 milions d'euros.
0: Comencem amb una reunió al dia i també amb una resposta a Pedro Sánchez. El desmenteixen.
4: Israel i Rússia neguen les acusacions de Pedro Sánchez i asseguren que no tenen cap implicació en el que va passar a Ceuta a finals de juliol. El president espanyol va trencar el silenci sense admetre errors i amb el sorprenent anunci que el rei Felip VI visitarà la ciutat.
5: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
6: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
5: Ho ha dit a la cadena SER, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
6: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
5: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial. Des de Madrid, Dani Sainz de AHA, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Indignats.
2: Després de les paraules de Pedro Sánchez, el govern de Ceuta denuncia que se senten abandonats i intranquils per si una situació similar es pogués repetir. Alejandro Ramírez, vicepresident ceutí al Catalunya Nit.
7: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras.
0: I avui hi ha ampli ressò també a la premsa de l'entrevista que van fer ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Oriol Junqueras. Acollir amb límits.
2: Esquerra, al contrari de Junts, diu que Catalunya sí que ha d'obrir les portes als menors no acompanyats que es troben al Marroc, però avisa que la solidaritat no pot ser indefinida.
8: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
3: El govern espanyol ha demanat a les comunitats que aquesta distribució dels menors a la península es pugui fer ja. S'han pres les dades a uns 1.500 menors d'edat que es troben a Ceuta, però encara en queden uns 1.200 per identificar.
0: Avui en parlarem en temps d'àgora amb Txema Vera, d'UNICEF d'Espanya. 23 agressions sexuals.
4: Encara a Ceuta, la Fiscalia eleva a 23 les agressions sexuals a la ciutat autònoma. En l'últim mes, 9 contra menors d'edat. Les víctimes són 22 dones i un home. El Ministeri habilitarà una unitat especial per protegir les possibles víctimes.
0: I atenció, perquè avui canvia el preu.
2: Dels carburants, si avui heu d'omplir el dipòsit del cotxe, notareu que avui, 1 de setembre, canvien les bonificacions del govern espanyol. Si heu de posar benzina, us costarà 5 cèntims més cada litre. En canvi, el gasoil cau 10 cèntims.
0: Els més barats.
2: Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats, i això es deu bàsicament a la proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals.
9: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars, i Àlex Petó, de la cooperativa d'Asba.
10: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres, al final, és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
11: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
9: Des de Lleida, per a Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 anys sense peatges.
3: I la via que més ho ha notat és la P7. Durant aquest temps, el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix que l'accident de Gelida, a principis d'any, quan va caure un mur de contenció d'un pont, va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la via. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, al matí de Catalunya Ràdio.
12: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà, jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Avui, a partir de les 10, parlarem de si cal o no recuperar els peatges. I un comiat.
13: Però què ets, tu, Gas? Digues, què ets?
1: La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius...
4: Ha mort l'actor Francesc Garrido, als 56 anys d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema catalans. Les últimes obres en què va participar van ser El mestre i la Margarita, al Teatre Lliure, la temporada passada. N'ha parlat al Catalunya Nit, el director Àlex Rigola.
13: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions. No? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
0: The Weeknd.
2: El cantant i compositor canadenc arriba avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El concert comença a 3:15 del vespre.
0: I al Gran Teatre del Liceu...
14: Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa...
2: Concert avui del cubà Silvio Rodríguez comença a les 8 del vespre.
0: Mentrestant, atenció, perquè hi ha hagut un ensurt aquesta nit a un dels llocs més emblemàtics de Nova York, abatuda
3: a
0: trets.
3: A Times Square, al centre de Manhattan, la policia ha disparat contra una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square.
4: Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia Queens i tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien ingressat.
0: I a Ucraïna també segueixen els atacs.
2: Aquesta matinada els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i la regió de Kiev. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara i, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, disfruten.
15: El Barça fa una exhibició de futbol ofensiu, guanya 5-2 al Rayo, 2 gols de Rafinha, 2 més de Lamin. Rafinha, en una forma espectacular, exerceix de capità del Barça. Marc Bernal.
16: És un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
15: Avui, que es tanca el mercat de fitxatges, es farà oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
0: Ho deixa.
15: Leo Messi plega de la selecció argentina. El jugador argentí reconeix que s'ha buidat per la selecció, que ha arribat el moment de deixar pas a futbolistes joves.
17: Que nada, que sea el hombre más feliz del mundo, se lo merece. Buen tipo, humilde, honesto, sobre todo.
0: Un minut serà un quart de 8 del matí. Repassem ara què destaquen els diaris anant al quiosc.
2: Des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 23 graus de temperatura i totes les portades destaquen el fiasco de Pisa. Ho llegim a la portada de La Vanguardia, al periòdico A l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions d'aquest error. I El País, per cert, també ho porta en la portada, tant a l'edició de Catalunya com la de Espanya. A la premsa de Madrid, però, el protagonisme és per Pedro Sánchez, després de la seva primera entrevista, des que va esclatar la crisi de Ceuta. Ho veiem al País, ABC i al Mundo, que destaca que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit, diu, de qualsevol responsabilitat. Ceuta també segueix importants titulars i fotografies. A l'Ara hi veiem, per exemple, una imatge de la platja del Trampolín, mentre que La Vanguardia té en portada una fotografia on es veu la Policia Nacional amb les escopetes després de disparar a l'aire en un dels punts d'atenció temporal dels migrants. El Mundo no té fotografia, però titula el mateix, que les expulsions estan encallades i titlla els migrants de delinqüents.
18: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: L'11 de maig del 2011.
18: I el número de la sort, el...
19: 9.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
20: 45.712.
21: Em toca, em toca.
20: Això és el número de la loteria, ara?
21: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
22: A Citroën Service, en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
23: Citroën.
22: Condicions a citroen.es.
24: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Berga, 19 a Vilanova del Camí i 22 a l'Hospitalet de Llobregat. Carreteres, Clàudia Serra.
2: Fluïdesa a aquesta hora. Els únics punts una mica més complicats són les rondes de Barcelona. Tant a la de dalt com a la litoral hi ha trams més densos. Direcció Llobregat.
5: Detingut el conductor del vehicle que hi va embestir mortalment un motorista al centre de Barcelona.
6: La víctima és un home de 38 anys que estava aturat en un semàfor del carrer Aribau a Mallorca quan un cotxe el va colpejar per l'esquena. El conductor del vehicle va fugir, però la Guàrdia Urbana el va aconseguir detenir. El sospitós es va negar a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa dels homicidis, dels delictes d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i negativa a fer-se els controls. Aquest any, 11 persones han mort a la ciutat de Barcelona en accidents de trànsit.
5: Més notícies. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac detectat en alguns dels seus sistemes.
6: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya des del moment en què se'n va tenir coneixement.
5: Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran a la nova temporada 26-27 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dolcet, entre d'altres, Montse Pujol.
7: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
8: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial.
7: Al setembre, un festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I la festa major del Poblenou tindrà fira d'atraccions després que el Gremi de Firaires de Barcelona i l'Ajuntament hagin arribat a una entesa per fer-la al mateix emplaçament dels últims anys.
23: El consistori havia denegat dues vegades el permís als firaires per unes obres pròximes.
5: I ulls posats avui en la vaga dels bibliotecaris de la ciutat i ha prevista una nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament i la pèrdua de drets laborals i sindicals.
23: Denuncien que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentraran davant la Basílica de la Sagrada Família.
5: Això en un dia de festa major encara a Vilafranca. Avui, concerts de Sabor de Gràcies, Betlana i 31 FM, entre d'altres. Demà, últim dia. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí, de Catalunya Ràdio.
24: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: Xato! L'estiu s'acaba.
26: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts i seran 8:15 del matí. Avui és dimarts, 1 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
24: Els sons del matí.
27: La ciutat de Ceuta, que demà celebrarà la seva diada, continua amb milers de joves dormint a la platja.
28: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
29: Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
30: Amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
31: La consellera Niubó admet que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que aquest missatge no va arribar als centres.
32: Doni explicacions, perquè no volem més excuses.
0: Colau! Aquests són els sons del matí, ara una mirada de l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, bonificació.
4: Una bonificació és una reducció o descompte en el pagament d'un tribut, quota o preu. Es va formar a partir del llatí bonificare, és a dir, fer bo, millorar. Doncs bé, com que el preu del gasoil continua empitjorant, al govern espanyol no li queda més remei que tornar-lo a bonificar, és a dir, millorar una mica. A partir d'avui es recupera la bonificació de 20 cèntims per litre.
0: Destitució.
4: Desposseir d'un càrrec, d'una col·locació, quan et destitueixen, és perquè alguna cosa no has fet bé o perquè algú ha de pagar els plats trencats i et toca a tu. Es decideix destituir quan qui pren la decisió vol mostrar fermesa. En canvi, quan es vol fer plegar algú sense fer soroll, se'l convida a prendre la iniciativa, és a dir, a dimitir.
0: Buidar-se.
4: En sentit figurat, fer el màxim esforç possible fins a quedar-se sense forces. Es veu que és el que li ha passat a Messi, com en el seu moment va passar a Alexia Putellas i abans a Pep Guardiola. Quan els esportistes d'elit es buiden, ja ho veieu, pleguen, principalment perquè tenen les butxaques plenes. La resta, quan ens buidem, doncs fem un cafè, posem bona cara i a la feina.
0: I tant. o mengem una poma. Posem-hi tres xifres, Lara García. 3,3 milions d'euros.
31: És la factura final de la Generalitat per la visita del Papa a Lleó 14. El govern va pagar l'operatiu policial i de transport i va atorgar una subvenció a l'Arquebisbat de Barcelona. Va destinar prop de 50.000 euros a la seguretat i també s'han fet públiques altres dades curioses, com que el regal

0: 2022.
1: 56.
0: És la data en què ens ha deixat l'actor Francesc Garrido, que va morir ahir a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans. L'última obra en què va participar va ser El mestre i Margarita, al Teatre Lliure de Montjuïc.
1: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig Pedro Sánchez, contraposat amb el rei del Marroc, en plena crisi de Ceuta.
2: És una de les fotografies que avui trobem als diaris després de les últimes declaracions de Sánchez sobre la situació a Ceuta i la relació amb el Marroc. El president espanyol defensa mantenir la cooperació amb Rabat, però descarta que el Marroc tingui cap paper en la crisi.
1: A la segona imatge hi veig un bloc de pisos, quan s'està fent fosc i amb la majoria de llums encesos.
2: És la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que el rebut de la llum s'encareix un 19% aquest agost. Darrere hi ha la forta demanda d'electricitat per la calor i el preu del gas, que ha fet pujar el rebut.
1: I a la tercera imatge, que en aquest cas ens arriba des de les comarques de Girona, hi veig un grup de gent que està asseguda en cadires de platja, en un entorn natural. I veig també algunes pancartes en forma d'arbre amb la paraula renaturalitzem. Per què protesta, Núria Paraire?
3: Doncs són un centenar de persones que s'han trobat a la gola del Fluvial a l'Empordà i protesten per reclamar que sigui un espai natural i que s'obri el camí del Joncar al públic. Lamenten que no s'hagin tancat les activitats econòmiques que es fan a la zona perquè ells diuen que és una zona que s'ha de preservar. Els ha convocat l'entitat Empordà Dempeus i han organitzat una taula rodona allà mateix i han portat pancartes en forma d'arbre per plantar-les simbòlicament.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7 minuts seran seran dos quarts de 8 del matí. No vull córrer molt i avui arribar a les 8. Avui és 1 de setembre. Encara falten 22 dies perquè comenci la tardor, però, en canvi, els meteoròlegs i climatòlegs diuen que la seva tardor ha començat avui. Atenció. I avui, a la cara ve del temps, expliquem el perquè d'aquesta dispersió de dates. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Doncs és una qüestió purament pràctica. Mira, quan els pròxims dies analitzarem les dades de l'estiu i direm aquest estiu ha estat el més càlid des que hi ha registres, en realitat ens estarem referint als mesos sencers de juny, juliol i agost. Perquè això que les estacions comencin el dia 20, 21, 22 o 23 per treballar les dades ens toca molt als nassos. Va. I actualment és una convenció internacional dividir l'any en períodes de 3 mesos naturals. Així, doncs, des del punt de vista astronòmic, la tardor començarà el dia 23 de setembre, a les 2 de la matinada, fins aquí tot normal, però, en canvi, des del punt de vista climàtic, la tardor ha començat avui i acabarà el dia 30 de novembre. Ara bé, què diuen els mapes del temps, que al final són els que tenen l'última paraula? Doncs que la calor d'estiu s'allargarà i s'intensificarà, amb una massa d'aire càlid que a finals de setmana tindrà temperatures 6 o 7 graus per sobre del normal. Així que diguin el que diguin els astrònoms o climatòlegs, la tardor meteorològica, creieu-me que de moment es farà esperar.
1: Però si és des d'un punt de vista climàtic, Eloi, vol dir que potser a la llarga, si la calor s'allarga, l'estiu climàtic pugui durar més mesos encara?
5: Això podria arribar a fer-nos pensar que haurem de traslladar aquesta tardor climàtica una mica més endavant.
1: Clar, i allargar per tant, la tardor climàtica s'escurçarà, durarà menys.
5: Exacte. De fet, és això el que diuen les tendències del canvi climàtic, que les estacions intermitges, tardor i primavera, tendeixen a escurçar-se. Així que potser d'aquí un temps haurem d'adaptar-nos a això, també.
1: Gràcies, Eloi. Fins ara.
5: Fins ara, adéu-siau.
6: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ai, dilluns, l'Enigmàrius feia. Aquests només treballen quan volen. La resposta era pilots. Els que volen ho poden fer de voler o de volar, que és del que treballen els pilots, que de vegades volen i dolen. Avui dimarts, un Enigmàrius de mar. El vaixell militar de la Caixa Forta, de 9 lletres. El vaixell militar de la Caixa Forta, 9 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Els participants a la Marató de Sydney es van endur una medalla que, en lloc de representar l'estadi d'aquella ciutat, porta gravat l'estadi del Bayern de Múnich. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La Marató de Sydney es va celebrar aquest diumenge. Els participants es van endur una bona sorpresa. Com a premi per a la seva participació van rebre una medalla on es representaven alguns jocs emblemàtics de la ciutat per on corria la Marató. Es veia el pont del port de Sydney i també la icònica òpera de la ciutat. La sorpresa, però, va ser quan van descobrir que en lloc de l'estadi Allianz de Sydney, a la medalla hi havia representat l'estadi Allianz de Múnich, on juga els seus partits l'equip del Bayern de

0: Múnich. La RADA diu la notícia es va detectar 3 dies abans de la cursa i ja no van ser a temps de canviar les medalles.
1: I això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els participants a la marató de Sydney es van endur una medalla que en lloc de representar l'estadi d'aquella ciutat porta gravat l'estadi del Bayern de Múnich és una notícia real. La confusió del dissenyador es va produir per la coincidència del nom Allianz de tots dos estadis. Un portaveu de l'organització ha dit en broma que la medalla d'aquest any té un toc internacional excessiu.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.

0: I avui pot ser un bon dia, i per això escoltarem el motiu que ens dona Laura Calçada per viure-ho amb intensitat.
1: Un 1 de setembre, Bobby Fischer es proclamava campió mundial d'escacs davant Boris Spassky en el conegut com a Match of the Century, als Estats Units d'Amèrica contra la Unió Soviètica. Dos blocs que en un altre terreny David Bowie esfondrava aquell mateix 1 de setembre del 72 amb l'estrena del seu himne bisexual John, I'm Only Dancing. Uns diuen que parla d'un home que li diu al seu xicot que, tot i excitar-se amb la noia que té davant, només estan ballant. D'altres defensen que en John era en realitat la parella de la noia i que el narrador li deia aquest que no s'havia de preocupar. Jutgeu vosaltres mateixos aquest tema ambigu i fluid, que el seu desig ens va molt bé per estrenar aquest mes.

0: Són 7:45. Avui és dilluns, 1 de setembre. Ens despertem amb 18 graus a Alcarràs, 21 a Palafrugell i 24 a Badalona, el dia en què a les 9 del matí entrevistarem David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Doncs que avui qui hagi d'omplir el dipòsit del cotxe notarà canvis en el preu. Si heu de posar benzina us costarà 5 cèntims més cada litre, en canvi el gasoil cau 10 cèntims.
2: Això avui 1 de setembre, dia que mestres i professors tornen a treballar. Queda just una setmana perquè comenci el curs i si la reunió que hi ha convocada dijous amb els sindicats no va bé, el curs començarà igual que va acabar l'anterior, amb vagues.
1: Principi de curs també enterbolit pel desastre de les proves PISA, un desgavell que ha costat el càrrec a la número 2 del departament i l'obertura de 3 expedients. Esther Niubó.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim.
2: A Madrid, avui reunió del Consell de Seguretat Nacional i després del Consell de Ministres, totes dues centrades en Ceuta.
1: Després de les primeres paraules de Pedro Sánchez en un mes sobre aquesta crisi humanitària, el govern de la ciutat autònoma no ha quedat precisament tranquil. Alejandro Ramírez és vicepresident saudí, ahir al Catalunya Nit.
4: Que el president del govern no sea capaz de assegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras.
5: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo, 2 gols de Lamin, 2 més de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica. Avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia que es tanca el mercat de fitxatges, mentre que Messi deixa la selecció argentina, diu que no li queda res més per donar després de buidar-se al camp.
0: Això pel que fa als esports. I pel que fa al temps, tu avui tornarà a fer calor i encara en farà més els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui farà calor d'estiu, però de cara a divendres, dissabte, diumenge, tindrem calor de canícula. Avui amb alguns núvols baixos matinals que aniran desapareixent. Sí que poden ser una mica més persistents al sud del país. I a la tarda amb algunes nuvolades al Pirineu que, com molt, deixarien algun ruixat molt puntual.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, tenim retards ja a la R1. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, els trens van aterrar a l'R1, la línia del Maresme, amb demores que en alguns casos poden arribar als 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre el Clot i Badalona, en concret un problema en la senyalització a Sant Adrià de Besòs. Això fa que els trens puguin aturar-se durant uns minuts i veure incrementat el temps de recorregut a mesura que s'apropen al tram afectat.
0: I pel que fa a les carreteres, tenim retencions en diversos punts. Direcció Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí. Hi ha lentitud direcció Barcelona a la 2, a Cornellà, a la B23, a Esplugues, la C58 a Montcada i també la C17 a Parets. També trams amb intensitat a aquesta hora ja a les rondes de la capital, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta. Tot això en sentit Llobregat.
0: I ho rematem també aquest repàs al dia amb les portades. Marc Jurado.
9: Bon dia. Avui centrades en el fiasco de Pisa. Ho llegim a la portada de La Vanguardia, el periòdico, l'Ara, també el Punt Avui. De fet, s'explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de Pisa. Però la premsa de Madrid, el protagonisme se l'endú Pedro Sánchez després de la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Surt en portada El País, l'ABC i El Mundo, que destaca, de fet, que Sánchez ha protegit el Marroc i l'eximit de qualsevol responsabilitat. Ceuta, que també continua portant-se titulars i fotografies. A l'Ara hi veiem una imatge de la platja del Trampolín, mentre que La Vanguardia té en portada una fotografia on es veu la Policia Nacional amb les escopetes després de disparar l'aire en un dels punts d'atenció temporal dels migrants.
0: Avui a l'Àgora del Matí i tindrem d'aquí una hora Jordi Amat, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan passen 4 minuts de 7:45 del matí. I a aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui veiem diversos articles d'opinió sobre els errors de Pisa.
10: A La Vanguardia, per exemple, la periodista Susana Cuadrado critica que Educació segueix sense aclarir com és possible que només 5 dels 51 centres educatius interpretessin bé les instruccions de les proves Pisa. I subratlla que persisteix un dubte inquietant. Hi va haver una intenció expressa d'excloure els alumnes amb un pitjor rendiment escolar per evitar uns mals resultats. L'editorial de l'Ara adverteix que la gestió dels expedients disciplinaris que s'han obert a un alt càrrec del departament i a dos funcionaris es pot allargar fins a 2 anys, mentre que per la seva part el periòdico assenyala que el silenci inicial sobre Pisa és inacceptable i que va fer la sensació que hi havia una voluntat d'ocultació. A la premsa espanyola, Ceuta hi segueix tenint un paper destacat. El Mundo titula de l'editorial Desídia distopia i confrontació. I al País, l'activista contra la pobresa, Gonzalo Fanjul, diu que estem davant d'una tragèdia en què les víctimes són els migrants.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
11: Llegeixo que avui, 1 de setembre, un de cada 6 catalans comença les seves vacances. Marxar aquest mes és una tendència a l'alça. És clar que només ho poden fer aquells que no tenen fills en edat escolar. Els que marxen i els que hem tornat sabem que l'estiuatge de 2 mesos pràcticament no existeix. Les vacances ara són més curtes i més cares. Enguany s'ha afegit el cost climàtic i és que molts establiments han hagut de fer grans inversions en sistemes de climatització i això ho han traslladat a les seves tarifes. No ho busquin, no consta la factura.
12: 45.712.
13: Em toca, em toca.
12: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
14: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
15: Catalunya Ràdio.
0: Ara són 8:15. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El jacuzzi ha estat darrere de la mort d'un matrimoni irlandès a Cullera, al País Valencià.
1: L'autòpsia apunta que la principal hipòtesi és que el sistema que aspira i fa funcionar l'aigua, espais i jacuzzis, va fallar i va desencadenar la fatal situació. Apunta que el més probable és que morissin per un accident cardiopulmonar per l'esforç extrem d'intentar alliberar-se de la succió i de la dona per ajudar. Encara s'esperen els resultats toxicològics. Als Estats Units va comptabilitzar entre el 2013 i 17 11 víctimes per aquest fenomen. Ho recullen diversos digitals.
0: Caram. Si sou fans del Cabrales, atenció, pareu l'orella.
2: Perquè un restaurant de Gijón ha pagat 37.500 euros en una subhasta per la peça de formatge Cabrales.
0: Quan? Guanyador...
2: 37.500 per una peça de formatge. Per la peça guanyadora del 54è certamen d'aquesta varietat, que és de la formatgeria Ángel Díaz Herrero, aquesta quantitat de rècord supera en 500 euros el que es va arribar a pagar l'any passat pel millor Cabrales. Si teniu intenció d'anar a Gijón o ho coneixeu, el restaurant en qüestió que ho ha pagat és la sidreria La Montera Picona, recullen diversos digitals.
0: I què et deuen cobrar per un tros de formatge?
2: Això t'anava a dir, que no expliquen el que et cobren. Poc, segur que no.
0: Ja. I qui ja és considerat un heroi?
1: Doncs el director d'una escola que va salvar 900 alumnes després d'evacuar el centre 10 minuts abans de l'arribada mortal al Nepal. Es tracta de Rangendra Dawadi. Llegim a la seva història a La Vanguardia, que explica que va rebre l'alerta de diverses persones, una de les quals des d'una ciutat riu amunt.
0: I ara que començarà a haver-hi enyorança de festes majors, depèn de quina, perquè aquest cap de setmana és la festa major de Sabadell, també de Sant Quirze del Vallès, si us agraden els gegants i teniu petits a casa, això us interessa.
2: Un veí de Calldetenes a Osona ha creat un web amb 1.370 gegants per pintar. Ho ha fet amb l'ajuda de la intel·ligència artificial per satisfer la il·lusió del seu fill, que li ho demanava constantment. La seva sorpresa és que en només una setmana s'ha fet viral. Ho recull el 9-9.
0: Tanca per falta de relleu.
1: El restaurant Can Xus, una antiga masia emblemàtica d'Hort a Barcelona, l'establiment havia obert el 1988 i ara baixa la persiana perquè els propietaris actuals es jubilen. Feia mig any que s'havien anat acomiadant de la clientela i ara han tancat definitivament. El restaurant està en venda amb la idea que pugui tenir una nova vida com a negoci o com a casa familiar. Ho recull BTV.
0: I la notícia que agradarà al Menja Pomes de la redacció, Francesc Soler.
2: Yep. Que la calor avança gairebé una setmana a l'inici de la collita de la poma Golden a Lleida.
0: Mira, podràs canviar de poma.
1: L'esmorzar resol per tota la temporada.
2: Llegim el Segre, que el sector calcula que hi haurà una producció de 97.000 tones d'aquesta varietat. És un 2% més que l'any passat.
0: I ara us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
5: A França, aquesta és la setmana, és la del retorn del curs escolar. Avui, Liberación posa en portada una caricatura d'Emmanuel Macron com si fos Bart Simpson escrivint a la pissarra. I al pissarra s'hi pot llegir: no empiparé mai més l'educació nacional. Diu el diari que després de 10 anys al poder i 8 ministres d'educació, el balanç en política d'ensenyament a França és una sensació d'agitació amb uns resultats, diu el diari, molt escarrancits. El New York Times, el Wall Street Journal es fan ressò d'una dimissió a l'administració de Donald Trump. Ha plegat el secretari de l'exèrcit, Daniel Driscoll, que era el càrrec civil més alt en l'estructura de la institució. Els dos diaris recorden que plega després de molts xocs amb el secretari de defensa pel que qualifiquen de purga dels càrrecs justament de l'exèrcit. I una imatge a molts diaris de referència a nivell mundial. Messi, res més a donar, diu el Guardian, citant la carta de comiat de la selecció argentina. També ho ressalta el Financial Times o, evidentment, l'argentí Clarín, que en un article diu que la història de Messi és millor perquè no només té zones clares, sinó que en té també de fosques.
8: I a la premsa econòmica econòmica, El Economista explica que comprar un pis de 80 metres quadrats costa 34.000 euros més que fa un any. Les autonomies on més car és el metre quadrat són les Balears, Madrid, el País Basc i Catalunya. Expansió analitza la rebaixa fiscal de 20 cèntims del dièsel que entra en vigor avui. Diu que el persistent bloqueig d'Hormuz manté la pressió a l'alça sobre el cru i sobre el gas, i el diari escriu que el final de la guerra sembla cada vegada més lluny i la inestabilitat torna a campar lliurement, cosa que preludia un empitjorament de la inflació. I l'ON Economia publica que la Generalitat ha consolidat la seva aposta per la integració de les tecnologies d'intel·ligència artificial. Des de l'any 2023 fins a l'actualitat, el conjunt d'organismes, entitats i empreses que integren l'ecosistema públic català han dut a terme una despesa de 340.000 euros en llicències i formació en ChatGPT.
0: I què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prats.
5: Rafinha i Lamine amb dos doblets fan del Barça un equip letal, una doble atacant que lidera l'equip, destaca el Mundo Deportivo. Santi Noia recorda que Rafinha, fent de nou, ja s'ha situat com a pitxichi de la Lliga amb 5 gols. L'As compara Rafinha amb el senyor Lobo de la pel·lícula Pulp Fiction, el que ho resol tot. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Aquest senyor Lobo del Barça, Rafinha, pel periódico és el millor nou possible. L'Ara parla de la seva gran nit, no s'oblida d'un Lamine, de qui diu que recupera la màgia i que s'allibera per La Vanguardia. Joan Josep Pallàs diu que tots aquells que presagiaven una crisi de Lamine Yamal han quedat afligits al calaix, una primera crisi de pacotilla abatuda. El periódico i l'Ara incideixen en la notícia que va avançar al País. Ja hi ha jugadores de la selecció espanyola de futbol que s'han interessat per l'acord que ha firmat la Federació Espanyola amb una clínica de fertilitat per facilitar a les jugadores la congelació d'òvuls. Es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero. L'altre gran tema de la premsa, la retirada de Messi. El País parla de l'última funció mundial de Messi, el Déu i el pibe de barri. El Marca dedica tota la portada a Messi, de qui diu que deixa un forat impossible de reemplaçar. I La Vanguardia recorda que aquest és el penúltim gran adeu d'un Messi que amb 39 anys és un jugador que afirma que li queda poc i que es van tancant etapes.

0: Dos minuts i seran 7:45 del matí. I acabem també el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
1: Bon dia.
0: Atenció, multen amb més de 4.000 euros una parella que va córrer per la pista de l'aeroport per agafar l'avió.
2: Ha passat a l'aeroport Marco Polo de Venècia, una parella italiana que havia d'agafar un vol cap a Santorini, a Grècia, va arribar tard a fer l'embarcament i es va trobar la porta tancada. Desesperats, van veure una porta reservada als treballadors de l'aeroport que conduïa directament cap a la pista d'enlairament. La van obrir i van començar a córrer per la pista cap a l'avió fent saltar totes les alarmes. Finalment els van aturar i els van posar una multa de 2.064 euros a cadascú.
0: Això del 64? No ho he acabat mai d'entendre.
3: És el plus, és el plus.
0: Una multa, et poso 2.064. Amb 25 cèntims faltaria.
3: Va sumant.
0: Chris Williams, CEO d'Afterlife, ens diu, en 5 o 8 anys podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal.
4: Sí, en una entrevista El Mundo explica que la seva empresa utilitza la IA per dissenyar el que seria el més enllà del segle XXI. Williams afirma que el seu objectiu no és recrear morts, sinó fer una versió en forma d'holograma de nosaltres mateixos que acompanya els nostres familiars quan hagin mort.
0: Hi ha algun familiar que caldria que no ressuscités,
4: exactament.
0: No? Un pare oblida el seu fill de 10 anys en una benzinera i no se n'adona fins que la Guàrdia Civil el troba 2 hores després.
2: Sí, va passar en una estació de servei de l'autovia A66 a l'altura de l'aldea del Cano, a la província de Càceres. El menor viatjava amb el pare, un amic del pare i el seu germà de 7 anys. En les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat es veu com el nen va baixar del vehicle, però ningú es va adonar que no va tornar-hi. Els agents van desplegar un dispositiu que va permetre trobar el vehicle a les 11 de la nit, 2 hores més tard. Ho hem llegit a l'ABC.
0: I aniversaris, qui fa anys avui, Caralies?
4: Doncs mira, felicitem Barry Gibb, l'últim membre viu que queda de la banda Vigís. Avui en fa 80, també fa anys l'actriu Zendaya. Avui en fa 30 i acabem felicitant Carlos Sainz Jr., en fa 32.
0: Santoral.
4: Avui és Sant Lleí, Sant Gil i Sant Llop.
0: I ara acabem aquest repàs d'avui a la premsa. Ens queda el repàs d'ahir en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 1 de setembre de 2006, Diana Garrigosa es dona de baixa del PSC. La dona de Pasqual Maragall abandona el partit on ha militat mitja vida, descontenta per com l'aparell socialista ha tractat el seu marit. Un cop aprovat l'Estatut, Maragall ha convocat eleccions pel novembre de 2006 i ha anunciat que no es presentarà. El candidat socialista serà José Montilla. I ara fa 20 anys també hi havia relleu a l'Ajuntament de Barcelona. Joan Clos se n'anava a fer de ministre d'Indústria amb Zapatero i deixava Jordi Hereu com a alcalde. Hereu governarà la ciutat amb un tripartit amb la iniciativa d'Ima Maiol i l'esquerra de Jordi Portabella. Acabo amb 2 fitxatges de Catalunya Ràdio ara fa 20 anys. Manel Fuentes per fer Problemes domèstics de 12 a 1 del migdia i Llucià Ferrer que presentarà les tardes de 4 a 7.
7: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT, gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
8: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
7: Tota la informació a manresaturisme.cat.
9: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
10: Ara Lidl en format estalvi 950 grams de pita pollastre 5,59. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
11: A les 9 obrirem l'Àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya, i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
12: Tot seguit, tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Xema Vera.
11: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrosa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema No vull pagar, Josep Casadellà.
12: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de retransmissions de futbol.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Són les 7:47. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Des d'avui, el gasoil no és tan car. torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre.
1: Això després de la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per activar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va encarir-se un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre.
0: Avui fa 5 anys que no hi ha peatges a la majoria de vies del país.
3: A l'AP7, durant aquest temps, el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix al matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ramon Lamiel n'és el director.
13: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà, jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Avui fa 5 anys ja havíem parlat també al matí de Catalunya Ràdio. I Educació destitueix la número 2 pels errors a les proves PISA.
1: La rellevarà Marta Clari, psicòloga, clínica infantil i pedagoga social, actual gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris més.
14: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim.
1: Dijous la consellera es reunirà amb l'USTEC i la CGT per mirar de frenar la vaga del primer dia de curs.
0: El president espanyol Pedro Sánchez convoca el Consell de Seguretat Nacional.
3: Serà aquest matí abans del Consell de Ministres que s'aprovarà un paquet urgents per ajudar a Ceuta valorat en 168 milions d'euros. A tot això, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com ahir va apuntar el president del govern espanyol.
0: I mor Francesc Garrido, un dels grans noms del teatre i del cinema català.
1: Ha mort als 56 anys d'un infart, va participar a pel·lícules com Mare dentro, Balandrau, obres com El mestre i Margarita, i sèries tan conegudes com Estació d'enllaç o Cites.
0: Aquests són els titulars del dia, però avui també estarem pendents del país. Fem una ronda de connexions pel país des de Girona, Laia Claret. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Lleida, Estela Bussoms. Bon dia.
16: Molt bon dia.
0: Tarragona, Clara Chavarria. Bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Marc Jurado. Bon dia.
18: Bon dia, Ricard.
0: Arrenquem precisament a les comarques de Barcelona, Marc, perquè alerta si avui teniu previst anar a la biblioteca.
18: Sí, perquè d'entrada la trobareu tancada i és que hi ha prevista una nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament de Barcelona i la pèrdua de drets laborals i sindicals, denuncien, de fet, que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar a part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentren davant de la Sagrada Família. I parlant de concentracions, però d'un tipus ben diferent a aquestes, si busqueu festa aquesta nit, sapigueu que és Festa Major a Vilafranca del Penedès. Encara tindreu música d'Al·lèrgiques al Polen, entre d'altres, a les 9 del vespre. Una hora abans, a Barcelona, Sílvia Rodríguez actua al Gran Teatre del Liceu. I parlant de la capital, la selecció musical del Piró Musical de la Mercedes d'aquí tot just 23 dies la farà Josep Montero. Doques gràcies.
0: Saltem a les comarques de Lleida, perquè avui estarem molt pendents de la presentació dels agents rurals i parlarem també dels incendis de la Sega, Estela.
19: Sí, li demanarem al nou cap dels agents rurals a Ponent, Joan Baraut, que es presenta aquest matí, que substitueix l'històric Llorenç Ricou, que s'ha jubilat. A banda de comentar els reptes i les línies de treball del cos a la plana de Lleida, també parlarem d'incendis. Justament sabem que fins al 15 d'agost hi ha hagut 36 focs relacionats amb els treballs de sega del cereal, dels quals 25 provocats per les màquines recol·lectores. I també avui, protagonisme per un gos polític policia que detecta diners amagats a la frontera amb Andorra. Forma part de la plantilla de la Guàrdia Civil.
0: Si hi ha diners amagats allà a la frontera?
19: Els que passen amb els diners amagats.
0: Però passen, passen d'allà, no els enterren allà.
19: No!
0: Si no, comencem a trobar volataires per allà, eh?
19: No, home, no. Val, val, val. Faltaria.
0: Com que és un gos que escarpa, dic, no sé. No. Gràcies, Estela. Més coses avançant també les millores de la carretera C12 que comunica les Terres de l'Ebre amb Lleida. És una reivindicació històrica per acabar amb els accidents en aquesta via. Clara.
20: El Departament de Territori ha adjudicat per 13 milions d'euros els treballs que es faran en un tram de 8 quilòmetres entre Amposta i Tortosa i que formen part del pla per convertir la via en un 2+1, és a dir, un carril per sentit i un de central altern que ha de facilitar els avançaments amb seguretat. D'altra banda, aquest agost s'ha tancat amb molt bona ocupació als hotels de la demarcació de Tarragona. Entre altres coses, el sector ha detectat que han crescut les reserves a última hora, cosa que obliga els establiments a tenir més flexibilitat a l'hora d'organitzar els equips de treball per veure les compres o establir l'estratègia comercial.
0: I més obres també per acabar. Ara al nord del país, a Girona, Laia, ja han acabat, atenció, les obres de reforç de les vigues de la plaça de Catalunya.
21: Sí, és la plaça sobre el riu Unyà, la que connecta amb el barri vell. Sí. Van començar el mes de febrer, eren unes obres d'urgència, perquè va ploure el gener i aquestes pluges van ser fortes, i el que van veure és que algunes de les vigues s'havien fet malbé. No hi havia perill, però s'havien de fer aquestes obres. Què s'ha fet? S'han reforçat 104 de les més de 300 vigues que hi ha, I també s'han col·locat gàrgoles perquè l'aigua de la pluja que es recull vagi cap al riu i no sobre les vigues com anava fins ara. I afegim breument també que aquest mes d'agost els Mossos han detectat taxis pirates a la zona de l'aeroport, d'aquí de Girona, sobretot cap a la Costa Brava. Recordem, fan servir cotxes particulars o llogats i acostumen a ser més cars, a cobrar preus més alts.
0: És des de Girona, Laia Claret. Gràcies, Girona, gràcies, Tarragona, Lleida i Barcelona. Que tingueu un bon dia.
15: Bon dia.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: I si ara mateix heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui hem començat el dia amb força xafogó. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, ara mateix tenim temperatures de fins a 22 graus a l'Estartit, 24 a Badalona, 24 a Reus. A l'interior també 21 graus de Tàrrega, tan sols ha refrescat una mica en algunes valls del Pirineu, 13 graus a Sort. Hi ha alguns núvols baixos que incrementen aquesta sensació de xafogó al centre i al sud del país. Sembla que aquests núvols aniran marxant, excepte els de les comarques de Tarragona, que poden apareixent durant el matí. També a la tarda apareixeran algunes nuvolades al Pirineu, que podrien arribar a deixar quatre gotes mal comptades. I atenció, en previsió que s'enfilin més les temperatures el que resta de setmana. Sobretot a partir de divendres tindrem calor de canícula amb màximes que podrien fregar els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent.
0: I pel que fa al trànsit, les principals complicacions a aquesta hora són direcció Barcelona. Clàudia Serra.
22: Sí, a l'entitud, direcció Barcelona a la 2, a Cornellà, B23, a Sant Feliu i Esplugues, la C32 a Viladecans, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, a les rondes, retencions, ronda de dalt de Roquetes a Horta, direcció Llobregat i ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca, direcció Besòs. I fora de Barcelona, cua a la C59, a Caldes de Montbui, sentit sud, i a la C17, al Figaró, en sentit Vic.
23: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge de Judit Anton. Li van robar el mòbil iPhone a Lisboa i setmanes després va rebre un missatge que li demanava desvincular els seus comptes de l'aparell. Primer de manera amable, però més tard van començar les amenaces. Entre altres coses, li deien que si no el desvinculava, clonarien tota la seva informació.
25: Sí, al principi em vaig espantar molt i em crea por perquè encara que sàpigues que hi ha seguretat a Apple i demés, penses, i si ho poden fer?
24: Efectivament, els experts assenyalen que el que busquen els emissors d'aquest tipus de missatges és crear una sensació de por per provocar que després d'unes quantes comunicacions qui rep les amenaces acabi facilitant dades o entrant en algun enllaç a través del qual li poden treure diners.
5: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: I cada dia al matí repassem el preu de les coses amb l'Ara Garcia. Avui, el preu del cafè.
26: A Montroig del Camp, al Baix Camp, un cafè sol d'un bar de la plaça del poble costa 1,60. Un cafè amb llet, 1,90. Si el volem amb gel, una mica més car.
27: Si és amb gel, són 5 cèntims. Si és un cafè amb gel, 1,65. O un cafè amb llet, 1,95. Acabem de posar aquest estiu 5-10 cèntims.
26: A la Diagonal de Barcelona, un cafè sol per emportar ens pot costar 1,80 euros i un cafè amb llet, 2 euros. Ara, si te'l prens a la terrassa, té un augment del 30%.
28: El cafè amb llet per emportar són 2 euros. El cafè sol al restaurant són 2 euros també, però per emportar són 1,80. Després, el cafè amb llet per prendre aquí són 2,60. Han anat augmentant cada any una mica més.
26: Uns preus que contrasten amb els que hem trobat en un bar de Senterada, al Pallars Jussà.
29: El preu del cafè el tinc a 1,30 i el cafè amb llet a 1,60 i més o menys cada dos anys pujo uns 10 cèntims de l'augment, no?, del cost de la vida. No?
26: Fins i tot hi ha establiments que cobren l'envàs. És el cas d'un bar de la Bisbal de l'Empordà.
30: Tenim el cafè sol a 1,60, cafè amb llet a 1,90. Cobrem el gel, 10 cèntims, i l'envàs, si te'l demanes per emportar, que són 10 cèntims més.
0: Em fa pensar en allò de Zapatero, fa gairebé 20 anys, en aquell programa de televisió espanyola, de Tengo una pregunta para usted, quan li van preguntar allò del preu del cafè, i va dir això.
31: ¿Cuánto vale un café en la calle?
32: 30 céntimos, aproximadamente.
0: 80 cèntimos. I més enllà també d'aquestes despeses que fem voluntàriament en el nostre dia a dia, també ens volem fixar on van a parar els nostres impostos. Avui, el cost dels socorristes. Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest estiu molts ajuntaments han obert piscines per fer front a la calor i, per tant, han calgut socorristes. Per exemple, Benifallet, al Baix Ebre, ha destinat 12.400 euros per a aquest servei. De la seva banda, l'Ajuntament de Tàrrega n'ha contractat per a tot l'any. 3 socorristes per a la piscina d'estiu i per a la coberta i 2 tècnics en primers auxilis per als recintes de Claravall i el Tet. En total, 126.500 euros amb un sou d'uns 14 euros l'hora. Per a cada targarí targarina representa 6 euros amb 60 cèntims.
0: I a les xarxes, quin vídeo és el més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Doncs mira, altíssim nivell el que ha demostrat tenir una iaia que amb la seva bata d'escombrar el carrer, saps que surten a escombrar el carrer una iaia amb una bata estupenda? Doncs amb aquesta bata ha decidit participar en un combat per farmejar l'aura, una batalla de galls de moviments absurds que els joves ara perpetren al carrer. Doncs bé, al vídeo, la iaia, que quintuplica l'edat del seu adversari, accepta el repte. Ell li fa un 6-7 i un meowing, i ella li respon fent veure que balla un pas doble. Clar, quan el noi veu que la cosa se li complica la farmejada, amb això del pas doble, recorre les flexions convençut que la iaia no les podrà fer. Doncs alerta, perquè la senyora es posa el biso a lloc i en fa 6 de flexions, demostrant que no cal tenir 15 anys per tenir els bíceps més durs que una barra de pa del dia abans. Atenció, perquè aquesta que escoltareu és la reacció del públic. Estaríem, sens dubte, davant l'Obèlix del Farmeig, aquesta senyora que un dia va caure a la marmita de Laura i que, evidentment, va guanyar la batalla, Ricard.
0: Gràcies, Elisenda.
4: Gràcies a tu.

Ja veig que és dia 1, que comencen moltes coses, molts projectes, com si l'any comencés avui, com si fos una nova oportunitat, el millor moment per fer plans i per poder-los desfer més tard. Avui arribem al punt de les 8, animant a tots els que voleu fer plans a partir d'avui.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora són d'entrada a Barcelona i a l'antitud a l'A2, a Cornellà, B23, a Sant Feliu i Esplugues, C32 a Viladecans, C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, a la ronda retencions a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, direcció Llobregat, i a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca, direcció Besòs. I fora de Barcelona, cua a la C59 a Caldes de Montbui, sentit sud, i a la C17 al Figaro, en sentit Vic.
0: Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent per evitar la vaga convocada per l'inici del curs d'aquí tot just una setmana. Els convocants de l'aturada reclamen saber quina serà la concreció del conjunt de mesures anunciades per la consellera Esther Niubó. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia desmenteixen les acusacions de Pedro Sánchez d'implicació en l'entrada massiva. Mentrestant, a Ceuta, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o les portes dels refugis d'acollida. La tensió social continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 migrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. Almenys 9 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el 6è dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital d'Ucraïna. El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, reclama a Vladimir Putin que aturi la guerra. Recuperen una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils, que estava extingida des dels anys 90 del segle passat. Va desaparèixer per la degradació de les zones humides, per la intensificació agrària i l'expansió de les zones urbanes. L'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió.
2: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
3: Bon dia. El Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. El ciclista eslové Tadej Pogacar va ser intervingut ahir a Barcelona i s'estarà uns dies ingressat a l'Hospital de Xeus. Avui es reprèn la Vuelta amb la desena etapa, lidera Enric Mas.
0: I el temps, dimarts, tranquil, però amb núvols i alguna gota entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda, algunes nuvolades al Pirineu poden deixar algun ruixat puntual. A la resta, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus de temperatura.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. Educació reunirà amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí una setmana justa amb una jornada de vaga. Educació ha citat dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Niubó demana als sindicats que repensin la protesta. Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
4: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
5: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
0: Un curs 26-27 que també restringirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
5: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis demà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota.
0: Un curs que comença també amb canvis a la cúpula del departament. La consellera d'Educació ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Esther Niubó va admetre ahir que el nyap en les proves PISA va ser una cadena d'errors i va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes quan el topall era del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com reconeixia la mateixa consellera.
6: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Una admissió de responsabilitats que agraïa el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra.
5: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: El cas PISA també ha comportat expedients disciplinaris a 3 persones més de qui la consellera no n'ha donat els noms. Es tracta d'un alt càrrec i d'ús funcionari que ja no són al departament. Doncs bé, l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Des de Junts, Anna Erra ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, li ha retret que no hagi fet els deures i que, ara per ara, no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
7: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els Comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa.
2: Tresca Info.
8: Doncs ja s'acaba l'estiu.
9: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
8: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
9: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Tresca Info.
0: 8:08. Pedro Sánchez torna a reunir-se aquest matí, torna a reunir baix el Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar de forma irregular a finals de juliol. Tot això després que Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva i va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les xarxes. Anem cap a Madrid, Anís Sainz de Aja.
12: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
13: Hubo una expansió de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
12: Ho ha dit a la cadena Cero, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
13: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
12: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
0: El govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'aquestes declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, deia que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i lamentava que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
14: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestra frontera.
0: Mentrestant, a Ceuta, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida. A la ciutat autònoma, la tensió continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més d'aquests 7.000 migrants. 70.000 migrants, volíem dir. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Carque.
15: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon Alborán, Metges del Món treballa en una furgoneta medicalitzada, atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
16: A nivell psicològic nos piden ajuda i, a més, qui més nos pide ajuda són les mujeres i jóvenes. Que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no? Su salud mental evidentemente se va deteriorando.
15: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncia que els migrants estan saturant els serveis de salut convencionals.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Des d'avui, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindria una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard, hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja s'està aplicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
2: 3CAT Info.
0: Aquesta matinada han continuat els atacs entre Rússia i Ucraïna. Els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i la regió de Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses en les últimes hores. És el 6è dia consecutiu que Rússia bombardeja la regió. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara, que, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils. Doncs bé, tot això quan el primer ministre indi, Narendra Modi, reclama a Vladimir Putin que aturi la guerra d'Ucraïna. S'han reunit a la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que continua al llarg del dia d'avui al Kirguistan. Anem a Moscou, Cristina Solías.
17: Fa unes setmanes, el president del Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev, ja li va dir a Putin que ningú entenia l'origen del conflicte d'Ucraïna i que havia arribat l'hora de congelar-lo. I ahir s'hi va sumar Narendra Modi.
18: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
17: En canvi, Xi Jinping va esquivar la qüestió davant de Putin. Segons el Kremlin, van centrar les converses en les relacions econòmiques entre totes dues potències.
0: Encara en l'àmbit internacional, Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran. Ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca, després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus. El president nord-americà insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Per contra, el seu homòleg iranià, Massoud Pezeshkian, s'ha compromès a tornar al memoràndum d'entesa del juny, si els Estats Units també ho fan. Són declaracions que ha fet justament a la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai. Un estira i arronsa verbal mentre el conflicte sembla que torni a escalar i que les converses entre els dos països estan en un punt mort. Avui, fins i tot una periodista li ha preguntat a Trump si davant d'aquesta situació tan enquistada havia descartat completament l'ús d'armament nuclear contra l'Iran. Trump ha respost ofès.
19: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar un arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida?
0: Trump diu que amb l'armament convencional en tindrà prou. Mentrestant, aquesta nova escalada en les tensions s'ha traslladat al preu del petroli, al barril Brent, s'ha enfilat per sobre dels 91 dòlars.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Doncs així hem arribat a un quart de nou del matí. El que fem és fer atenció ara al trànsit i al temps. Ampliem, per tant, dades, les actualitzem. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Les principals retencions d'aquesta hora les tenim d'entrada a Barcelona i a l'antitud a la 2, a Cornellà, a la B23, a Sant Feliu i a Esplugues, la C58 i la C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma. A les rondes, retencions, ronda de dalt a Horta, direcció Llobregat i ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca, direcció Besòs. I fora de Barcelona hi ha cua a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud i a la C17 al Figueres Garó, en sentit Vic, aquí per un vehicle avariat que talla un carril. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de la línia R1 de Rodalies, perquè circula amb retards per una incidència a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona. Els trens d'aquesta línia poden estar parats més temps del que és habitual i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen en el tram afectat.
2: El temps.
0: Amb el Gori Massip.
20: Arrenquem el mes de setembre i ho fem amb unes temperatures més elevades que no pas ahir. De fet, avui hem recuperat aquesta nit tòrrida, aquests valors que no han baixat dels 25 graus en alguns trams del litoral. És el cas de Tarragona, també de la ciutat de Barcelona o els Alfacs, cap a la zona del Montsià. També algunes nits tropicals que no han baixat dels 20 cap a l'interior. És el cas de Lleida, 21 graus, 22 a Terrassa o 21 a Parets del Vallès. Avui amb un dia de temps que s'ha de mantenir tranquil, però amb més núvols que tenim ubicats cap a la zona de la Costa Daurada, Costa de l'Ebre. Aquí, al llarg del matí, fins i tot es podria deixar escapar alguna gota, alguna roïna, i també núvols baixos o boires matinals cap al Prepirineu, Catalunya Central. Aquestes darreres sí que s'han d'anar trencant a mesura que avanci el matí. A la tarda donaran pas, però, algunes nuvolades que han de créixer a la zona del Pirineu, del Prepirineu, i fins i tot no descartaríem que arribessin a descarregar algun ruixat molt puntual. A la resta, sol, calor, amb màximes avui que es mouran en general entre els 30 i els 34 graus, i aquests núvols baixos que no han d'acabar de marxar de la zona de l'Ebre i de la Costa Daurada. Atenció als propers dies, perquè l'estabilitat s'ha de mantenir, però el que ha de pujar és la temperatura, i de fet, a partir de dijous i al cap de setmana, els valors podrien arribar fins als 38 o 39 als indrets més càlids del país.
2: 3CAT Info.
21: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
22: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
21: Aquesta part està supertrencada.
22: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
23: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
22: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3... i a la plataforma 3CAT.
24: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni, perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: 3CAT Info.
0: Més coses, la duana de la Farga de Moles a la frontera amb Andorra ha incorporat un nou gos policia especialitzat a detectar diners ocults. 10 anys després de la fi del secret bancari al Principat, encara es detecten milers d'euros sense declarar els vehicles que hi entren o en surten. La Farga de Moles, Joaquim Albalate.
25: La gossa es diu Amy, fa 4 mesos que dona suport al Servei Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil, que busquen si algú intenta travessar la frontera amb més diners del compte. Miguel Ayala és el guàrdia responsable del gos.
26: Podemos localizar el dinero en guanteras, en bolso, en maletas, pero claro, nosotros utilizamos a los perros para descubrir algún doble fondo o algún sitio escondido. Una vez que los compañeros nos solicitan la ayuda, procedemos a la inspección del vehículo y ellos tienen que la última palabra, si han localizado cualquier sustancia.
25: Tot i que Andorra va eliminar el secret bancari el 2016, encara hi ha força moviment de diners a la frontera, malgrat que els últims anys va a la baixa. Emilio Vallano és el cap de servei de viatgers a la duana.
3: Después de la pandemia hubo un repunte hasta el año 2023. A partir de ese año las cifras han ido decreciendo. Cada vez hay más información y obviamente pues el dinero que se mueve cada vez es más pequeño. Entonces, claro, el límite en el que ya existe la obligación de declarar son 10.000 euros y digamos que giran en torno a esa cifra.
25: Aquest any s'han detectat ja més de 200.000 euros sense declarar, una xifra que queda lluny del 2022, quan es van trobar 1,2 milions. La majoria d'aquests diners es troben de baixada, però també se'n detecten d'entrada a Andorra.
0: Es recupera una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils, que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
4: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret. És similar a un trèvol de quatre fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc, tècnic de conservació de la Fundació Emis.
5: El que ha fet el Viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrats, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
4: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses, on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora, segons explica el tècnic de conservació Santi Poc.
5: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i on sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
4: L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric. L'any que ve es farà una segona fase de la reintroducció i s'inclourà dins de tancats de protecció per evitar l'impacte de la fauna com els senglars. El projecte compta amb el finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
0: Notícia destacada de la cultura de les últimes hores. L'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart, segons han confirmat aquesta emissora Fons de la Família. Garrido ha estat un de

0: el que per ell significava la interpretació.
1: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi diríem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no?
0: En una entrevista a Trescatinfo, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió.
2: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que batiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també, vull dir, era un gran actor.
0: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Ross, l'ha descrit així al Catalunya Nit.
3: Era un actor que, si alguna cosa admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
0: El director Roger Gual, en declaracions a Trescatinfo, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
4: Més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar.
0: Garrido, els últims mesos, havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.
5: Esports.
6: Dami Aguilar, bon dia.
7: Bon dia.
8: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
7: Després de tres jornades de Lliga Primera, el Barça és líder amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Els de Flick van golejar ahir a la nit 5-2 al Rayo Vallecano. Es va avançar el Rayo per mitjà de Cabello al minut 12 i va empatar Rafinha al 19.
9: Juga el Barça, juga Pedri, la toca per Christensen, avança, creua la divisòria, continua el danès amb la pilota als peus, la deixa curteta per Pedri. Pedri amb Espart, Espart cap a Rafinha, Rafinha retalla l'interior de la xuta, Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del nou, gol del nou, gol de Rafinha, un altre gol de Rafinha!
7: Dos de Rafinha, dos de Lamine Yamal i una en pròpia porteria de Legend situen el Barça líder amb 12 gols en les tres primeres jornades. Rafinha en té 5. Lamine Yamal ha arribat als 50 amb la samarreta del Barça, el més jove en arribar-hi. Declaracions de protagonistes com ara el tècnic del Barça, Hansi Flick, fent aquest resum del partit.
10: Per mi el més important són els 3 punts. A good start. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
7: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0, Barça i Madrid tenen 9 punts per 7, d'Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna, l'Espanyol és 11 amb 3 punts. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb un Betis-Madrid, diumenge que ve València-Barça i Espanyol-Sevilla.
5: 3CAT Info.
7: El davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ha arribat ahir a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica amb el Barça, i aquest dimarts s'ha de fer oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Flick va declarar ahir que probablement no hi hagi més moviments de mercat a Can Barça.
5: 3CAT Info.
7: Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial a més de 2 subcampionats i 2 Copes Amèrica. Dissabte que ve, per cert, es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, va ser a Ràdio Barcelona a càrrec de Joaquim Maria Puyal en un Barça a Les Palmes. El mercat de fitxatges es tanca la pròxima mitjanit. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha despertat interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. L'Espanyol, que té el 60% dels drets del cordobès, es remet als 25 milions de la clàusula. Mentrestant, el lateral dret, Rubén Sánchez, té un acord amb l'Elx i cal l'entesa entre clubs. A segona, el Girona fitxa el lateral dret Mateu Morey, de 26 anys, que ve del Mallorca, signa per 2 temporades i en paral·lel cedeix el migcampista neerlandès Gabriel Missehoy al NAC Breda de l'Eredivisie. El ciclista eslovè Tadej Pogačar va passar ahir pel

0: quiròfan a l'Hospital de Xeus, a Barcelona, per les lesions que el van obligar a abandonar la Vuelta a Espanya. El seu equip informa que encara estarà ingressat uns dies. Avui es reprèn aquesta Vuelta amb la desena etapa. Són 185 quilòmetres i 3 ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a la Manxa. Lidera Enric Mas del Movistar. Mentrestant, l'equip suís Pinarello ha fitxat el ciclista lleidatà Jan Castellón per dues temporades. El Pinarello i altres tres catalans, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, que és el director esportiu principal de l'estructura.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça d'handbol presenta dos reforços. El porter espanyol Sergei Hernández, que ve del Magdeburg alemany, i el central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
2: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions, y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos tres años en el Magdeburg.
0: Tots dos fitxen fins al 2029. Mentrestant, a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran islam de la temporada, Carlos Alcaraz, després de 4 mesos lesionat, ha superat la primera ronda davant del rus Safiulin. També han passat Rublev, Tiafoe, Shelton i Tsitsipas, que ha eliminat Fis. Ha caigut Novak Djokovic. El quadre femení, Paula Badosa, debut avui contra l'australiana Kasatkina. Ahir es va classificar per la segona ronda la barcelonina Selekmeteva, que ha eliminat la japonesa Ito en dos sets. També passa la número 1 Sabalenka, també passa Muchova, Osaka i Swiatek. En bàsquet, el Joventut comunica que l'aler Yannick Krack té una lesió als isquiotibials i estarà de baixa un temps, ara mateix indeterminat.
3: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
4: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit. Clàudia, bon dia.
5: Bon dia, doncs a aquesta hora tenim lentitud encara d'entrada a Barcelona. Destaca la C58 i la C33 a Montcada, també la B20 a Santa Coloma, a les rondes, Ronda de Dalt de Roquetes a Horta, direcció Llobregat, i a la Ronda Litoral del Fòrum a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Fora de Barcelona hi ha retencions, precaució a la C58 a Terrassa, sentit nord, precaució per una possible incidència en aquest punt, i també a la C59 a Caldes de Montbui i en sentit sud.
4: Fem ara un repàs de les principals informacions del dia. Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent d'evitar la vaga convocada per l'inici del curs d'aquí tot just una setmana. Els convocants de l'aturada reclamen saber quina serà la concreció del conjunt de mesures anunciades per la consellera Esther Niubó. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. I des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. De tot això n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que hi ha més de 1.000 morts en l'arribada sobtada de la setmana passada al nord del Nepal i al Tibet, segons l'últim balanç oficial. Els desapareguts són uns 4.500 després que en les últimes hores s'hagin trobat en vida uns 200 treballadors en un túnel. El líder nepalès vincula la tragèdia amb el canvi climàtic. I Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong. Les accions a la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. En esports, Damià, què destaquem a aquesta hora?
0: Que el Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. El mercat de fitxatges es tanca la pròxima mitjanit. Avui s'ha de confirmar el del brasiler Gabriel Jesus, que hi va passar revisió mèdica amb el Barça.
4: Avui ens espera un dia tranquil, però amb núvols i alguna gota entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda, algunes nuvolades al Pirineu poden deixar algun ruixat puntual. A la resta, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus. Dos quarts de nou i tres minuts. Educació reunirà amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí una setmana justa amb una jornada de vaga. Educació cita dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per mirar de desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Esther Niubó demana als sindicats que repensin la protesta. Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
4: Un curs 26-27 que també restringirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
8: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota.
4: El curs comença també amb canvis a la cúpula del departament. La consellera d'Educació ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el nyap en les proves PISA va ser una cadena d'errors i va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes quan el topall era del 5%. Ara bé, l'advertiment no va arribar als centres. Una admissió de responsabilitat de la consellera que agraïa al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio al president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, qui ja hem sentit, Jordi Satorra.
8: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
4: El cas PISA també ha comportat expedients disciplinaris a tres persones més de qui la consellera no n'ha donat els noms. Es tracta d'un alt càrrec i dos funcionaris que ja no són al departament.
1: 3CAT Info.
4: Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí el Consell de Seguretat per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia, la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar de forma irregular a finals del mes de juliol. Tot això després que ahir Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva i va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les xarxes. Madrid, Anís Sainz de Aja.
9: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
10: Hubo una expansió de sus bulos y esa desinformació por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
9: Ho ha dit a la cadena SER, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
10: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
9: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
4: Mentrestant, a Ceuta, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida. A la ciutat autònoma, l'atenció continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 migrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis sobretot als centres de salut. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
11: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon Alborán, Metges del Món treballa en una furgoneta medicalitzada, atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
12: A nivell psicològic ens piden ajuda i, a més, qui més ens pide ajuda són les mujeres i jóvenes. Que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no? Su salud mental evidentemente se va deteriorando.
11: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncia que els migrants estan saturant els serveis de salut convencionals.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Des d'avui el gasoil no és tan car. Se li tornarà a aplicar una rebaixa en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 de l'agost. Això és així pel fort increment que ha patit aquest carburant a l'estiu. En canvi, la gasolina, que s'ha encarit menys, sí que retalla una mica la bonificació passant dels 10 cèntims al litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes en el cas que els preus dels diferents carburants tornessin a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern d'Andorra també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre del gasoil, que se suma a la de 5 cèntims, que ja s'està aplicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn. Doncs bé, Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats. Us expliquem per què. La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions. Anem cap a Lleida per Joan Álvarez.
13: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Al capdavant ens trobem Bonària, amb una forta presència al territori, però no és l'única. Hem parlat amb Kevin Requena, director de Relacions Institucionals de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, i amb Àlex Petó, secretari de la cooperativa d'Aspa, que asseguren que el preu que ofereixen és per cobrir despeses.
14: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres al final és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
15: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
13: Es tracta d'una estratègia de mercat diferent de la de grans companyies estatals, tal com assegura el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
16: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. Aquesta és la seva estratègia. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
13: La diferència de preus dels carburants entre els que ofereixen les cooperatives i la resta pot oscil·lar entre els 35 i els 45 cèntims per litre. Això, recordem-ho, enmig d'un mercat on els carburants han anat encarint progressivament des que va començar el conflicte amb l'Iran.
4: Ampliem la informació sobre l'atac de Rússia a Ucraïna. S'eleven a 11 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kyiv i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital ucraïnesa. El Kremlin continua la seva ofensiva dura, que també ha colpejat Odessa. La majoria de víctimes dels últims atacs són treballadors de l'empresa pública ferroviària. El bombardeig rus tenia com un dels objectius les infraestructures de la companyia. La resta de morts han estat en altres instal·lacions industrials i en una gasolinera, i també hi ha nombrosos edificis residencials afectats. El ministre d'Afers Estrangers rus, estrangers ucraïnès, volíem dir, rebat a Putin que no estigui interessat en la pau i demani que s'intensifiqui la pressió a Rússia amb més sancions internacionals que limitin la seva capacitat de produir míssils balístics. Ucraïna, per la seva banda, ha fet un mort a la regió de Belgorod i ha llançat també un atac aeri a la regió de Samara, on ha danyat instal·lacions civils. Encara en àmbit internacional, avui arrenca el curs polític al Regne Unit. Després de poc més de 40 dies com a primer ministre, la popularitat d'Andy Burnham no ha parat de créixer. Per primera vegada des de fa un mes, el Partit Laborista ha remuntat i ara empata amb l'extrema dreta a les enquestes. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
17: Burnham viu una lluna de mel de popularitat després d'anunciar retallades d'impostos als pubs, de l'IVA, de l'electricitat o del preu del bus. Són mesures populars, però de cost econòmic reduït. Ara bé, en una economia estancada i sense pujar impostos, Burnham ho tindrà difícil per complir altres promeses, com ara construir 70.000 habitatges o allotjar totes les persones que dormen al carrer a Anglaterra. També haurà de trobar 4.700 milions de lliures per completar la despesa militar, decidir si cal tornar a extreure gas i petroli del Mar del Nord, com li demana Trump, o repartir els immigrants també per àrees benestants del país. Aquesta tardor sabrem si Burnham és capaç de mantenir la popularitat i alhora prendre decisions que no agradaran a tothom.
4: Ens traslladem ara a Pequín. Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong. Les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arrencat amb caigudes, Francesc Canals.
11: Si Shein havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Kong ha debutat amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shein i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments, però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
4: La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square. Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pel seu estat de salut mental. Tenia problemes, de fet, tot i que mai l'havien arrestat. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant dos ganivets. Ells li ordenen que els deixi anar i quan ella continua avançant cap als policies li disparen a boca de canó. Ho ha explicat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. NYPD
18: officers in the area. Els agents de la policia que es trobaven a la zona han respost immediatament fent servir un tàser i disparant les seves armes de foc. Vull donar les gràcies als agents que han intervingut i han evitat que un atac horrorós acabés sent encara pitjor. Això és el que fan cada dia els homes i dones d'aquest cos, treballar per mantenir la nostra ciutat segura.
4: Les autoritats estan investigant l'incident i han tancat temporalment aquesta zona turística del centre de Manhattan.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: 8:45 del matí. Posem de nou la mirada al trànsit. Com estan les coses a aquesta hora, les carreteres i el transport públic? Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs a les carreteres el punt més complicat a aquesta hora és l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Hi ha cua a la C58 i la C33 des de Montcada. A les rondes congestió, la ronda de dalt, sobretot de Roquetes a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i d'Horta, Roquetes, sentit Besòs. També a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. Fora de l'àrea de Barcelona destaquen les retencions a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud. Pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de la línia Rau de Rodalies que la línia circula amb retards. Fa 30 minuts us explicàvem que per una incidència a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona, doncs bé, ara Rodalies ha especificat que la incidència és degut a un intent de robatori de cable entre aquestes dues estacions.
1: El temps.
19: El dimarts comença amb temps força estable, força tranquil, però també amb alguns núvols baixos. Ara mateix, ubicats cap a la Costa Daurada, Costa de l'Ebre, de fet aquí al llarg del matí no descartaríem que arribessin a escapar-se res. Quatre gotes mal comptades i també alguns que tenim ubicats cap a la zona del Prepirineu, Catalunya Central, barrejats amb boira matinal. Aquests s'han d'anar trencant a mesura que avanci al matí. Tot això després d'una matinada que ha estat de mal dormir arran de mar. Aquesta nit tòrrida que s'ha repetit ha tornat, de fet, a Barcelona, Tarragona, també punts del Montsià o al Baix Ebre, i ha pujat també cap a l'interior, amb valors que no han baixat en alguns casos dels 20 graus. Les màximes s'enfilaran fins als 30-34 als indrets més càlids del país, però aquest termòmetre, aquesta pujada, ha de tenir continuïtat. I, de fet, a partir de dijous, divendres, al cap de setmana, podríem arribar cap als 38 o 39, per exemple, al Pla de Lleida o l'interior de la Vall de l'Ebre, tot plegat amb una setmana que ha de ser molt tranquil·la.
4: La catàstrofe de l'arribada sobtada del Tibet i al nord del Nepal de fa 6 dies supera el miler de morts, segons l'últim balanç oficial. Al Nepal, les víctimes són 987, a les quals s'han de sumar les 16 trobades mortes al Tibet. El nombre de desapareguts en global gairebé arriba a les 4.500 persones. Entre aquests, els equips de rescat busquen desesperadament accedir als túnels d'infraestructures hidràuliques, on es creu que hi ha més de 600 treballadors atrapats. En les últimes hores se n'han trobat uns 200 en vida. Tampoc se sap la situació de centenars de turistes i pelegrins estrangers que eren a la zona en el moment de la tragèdia. Per la seva part, l'Índia ha anunciat que ha recuperat 17 cadàvers arrossegats pel riu desenes de quilòmetres enllà. Mentrestant, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre la tràgica riuada de la setmana passada i el canvi climàtic. En un missatge a les xarxes socials, el líder nepalès Valendra Aishan ha assegurat que el que ha passat no és un fenomen habitual, sinó que demostra que els riscos als quals s'enfronta la regió de l'Himàlaia augmenten amb el canvi climàtic. Aishan remata el seu missatge demanant a la comunitat internacional que en prengui consciència. Cal recordar, però, que de moment els científics demanen prudència i recorden que encara no es pot confirmar que el canvi climàtic sigui la causa directa de l'esfondrament de la glacera. I el brot d'Ebola que castiga la República Democràtica del Congo des de fa 3 mesos ja s'acosta als 3.000 morts i suma més de 6.000 contagis. La malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país, principalment a la d'Ituri. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
20: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
4: La variant que ha causat el brot no té tractament, però ja hi ha 2 vacunes en desenvolupament. Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món. Queda lluny, però, del que va provocar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016.
1: 3CAT Info.
4: Més de 700 persones amb discapacitat ja han demanat les ajudes PUA de la Generalitat que subvencionen les compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal i la comunicació. La convocatòria, dotada amb 6,9 milions d'euros, es va obrir fa una setmana i hi ha temps per demanar-ho fins al proper dia 2 d'octubre. Cada persona pot sol·licitar fins a 9.500 euros per pagar llits adaptats, elevadors, adaptacions al bany o aurífons. El programa permet cobrir despeses fetes durant els 3 últims anys, però només ho poden sol·licitar persones amb un grau de discapacitat superior al 33% i amb ingressos anuals inferiors als 33.000 euros. Tot i complir amb els requisits, alerta perquè la concessió de la prestació dependrà del pressupost disponible i quan abans es demani, doncs molt millor. Marxem ara cap a Girona, canviem de qüestió. Durant els mesos d'estiu, gairebé es doble el nombre de bussejadors atesos a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, un servei que cada vegada es fa servir més per atendre altres patologies. Girona, Núria Peraire.
21: La cambra hiperbàrica de Palamós és una de les 2 que hi ha a Catalunya. Es va fer fa 30 anys per atendre els bussejadors que van sobretot a les Illes Medes. Els mesos d'estiu és quan n'atenen més. Des del juny els casos s'han gairebé doblat fins als 17. Amb el temps s'ha vist que aquesta tecnologia també es pot fer servir per ajudar a tractar cicatrius per a les persones que s'han intoxicat amb monòxid de carboni a causa, per exemple, d'una mala combustió d'una estufa o fins i tot per tractar els efectes secundaris de la radioteràpia. El coordinador de la Unitat de Medicina Hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, el doctor José María Inoriza, diu que treballen més coordinats amb la resta de centres de la demarcació.
22: El conocimiento de otras especialidades de nuestra posibilidad de apoyo pues se ha ido extendiendo y ahora el nivel de colaboración que tenemos no solo dentro del hospital sino con el resto de hospitales de Girona pues ha ido mejorando.
21: Ara arriben els 200 pacients a l'any amb un total de 2.600 sessions.
1: Torna al Catalunya Nit.
23: Tornem, però amb un horari nou.
1: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
23: Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
23: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Els teatres del Ferrol, el districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dusset, entre d'altres. El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar amb ell.
0: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
4: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada vegada més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donen veu al nou talent.

0: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026. Es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. El músic oferirà una proposta eclèctica oberta a diversos estils i sensibilitats amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnica igual. La participació d'Oques Grasses en el Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu pel grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I l'actriu Naomi Watts rebrà el Premi Donostia del 74 Festival de Sant Sebastià en una gala al Cursal el 19 de setembre. Watts presenta en aquesta edició el llargmetratge La esposa perfecta, el debut a la direcció del canadenc Ben Sirian, basat en una història real. La pel·lícula explica la història d'un periodista que descobreix un suposat antic nazi que viu camuflat a Nova York i es fa amic de la seva dona. Naomi Watts ha estat nominada als Oscars en dues ocasions pel seu paper a 21 gramos de Alejandro González Iñárritu i per Lo imposible de Juan Antonio Bayona. Esport. Damià Aguilar, bon dia.
1: Bon dia. El Barça va golejar i 5-2 al Rayo Vallecano a la jornada 3 de la primera divisió. Ara mateix és líder amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Es va avançar el Rayo per mitjà de Cabello al minut 12. Va empatar Rafinha al 19. Han estat dos gols de Rafinha i dos de Lamine Yamal. De fet, Lamine va fer el 5-2.
2: Pilota per Lamine Yamal, l'envia per Xavi Espar. Xavi Espar s'acosta a l'àrea, continua encara el migcampista, la deixa per Adeyemi. Adeyemi per Lamine, xuta Lamine! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! S'allibera Lamine, esbufega, feliç, content.
1: Un Lamine Yamal que ha arribat als 50 gols amb la samarreta del Futbol Club Barcelona és el més jove en arribar-hi. Flick, el tècnic, en roda de premsa, va dir que està molt content amb Gordon.
3: Yes, of course. He has a lot of speed.
4: Sí, és clar, té molta velocitat i és molt nítid, molt clar amb la pilota. Avui ha fet dues passades de gol. Per a nosaltres, tenir-lo, justament, juntament amb el Karim, amb el Rafa, amb Lamine, tenim molta velocitat en aquestes posicions davanteres. I és genial, i estic molt content amb ell.
1: Rafinha ja suma 5 gols. El seu company Marc Bernal el va lloar en declaracions a DAZN.
5: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0. Barça i Madrid amb 9 punts. 7 punts per Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb el Betis, Real Madrid. Diumenge que ve, València-Barça i Espanyol-Sevilla.
6: 3CAT Info.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, va arribar ahir a Barcelona per passar revisió mèdica amb el Futbol Club Barcelona i avui s'hauria de fer oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Flick va declarar ahir que no hi haurà més moviments de mercat a Can Barça, si més no, que sembla que no n'hi haurà abans de la mitjanit quan tanca el mercat. Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de dos subcampionats i també dues Copes Amèrica.
7: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai, això, no ho he vist mai.
1: Dissabte que ve, per cert, es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, va ser a Ràdio Barcelona, a càrrec de Joaquim Maria Puyal en un Barça Les Palmes.
6: 3CAT Info.
1: El que
6: informar,
1: dèiem,
6: explicar, entendre.
1: El que dèiem al mercat de fitxatges que es tanca la pròxima mitjanit, el davanter de l'Espanyol Roberto Fernández desperta l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. L'Espanyol té el 60% dels drets del cordobès i es remet als 25 milions de la clàusula. Mentrestant, en lateral dret, Rubén Sánchez té un acord amb l'Elx, cal l'entesa entre clubs. A segona, el Girona ha fitxat al lateral dret Mateu Morey, de 26 anys, ve del Mallorca i signa per dues temporades.
8: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: En paral·lel, el Girona ha cedit el migcampista neerlandès Gabriel Misehoy al NAC Breda de l'Eredivisie. També en futbol, la Federació de Corea del Sud informa de la contractació del tècnic català Robert Moreno. De moment dirigirà la selecció asiàtica els pròxims 4 amistosos previstos al setembre i l'octubre, i després la Federació de Corea del Sud decidirà si el confirma de cara a la Copa d'Àsia, que això ha de ser al gener. Parlem de ciclisme.
6: 3CAT Info.
1: Amb el ciclista eslové Tadej Pogacar, que va passar ahir pel quiròfan a l'Hospital de Seus de Barcelona per les lesions que el van obligar a abandonar la Vuelta a Espanya. El seu equip informa que encara estarà ingressat uns dies. Avui es reprèn, per cert, la Vuelta amb la desena etapa. 185 quilòmetres i 3 ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a la Manxa. Lidera Enric Mas del Movistar. Mentrestant, l'equip suís Pinarello fitxa el ciclista lleidatà Jan Castellón per 2 anys. El Pinarello i altres 3 catalans, els corredors David de la Cruz i Marcel Camprubi, a més d'Àlex Sanz, que és el director esportiu principal de l'estructura. I el Barça d'handbol ha presentat 2 reforços, el porter espanyol Sergi Hernández, que ve del Magdeburg alemany, i el central Janus Smarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos fitxen fins al 2029.

0: Dimarts 1 de setembre del 2026. Benvinguts als qui tornin a la feina, en especial els docents que han de preparar el curs escolar que començarà d'aquí una setmana, i bones vacances als qui les comencin avui. Per uns i per altres, saben que portem dies de converses a l'entorn dels aldarulls de la matinada de Sant Bartomeu i el seu impacte en tots nosaltres. I avui també ho farem a partir de tres interessants articles a l'ECO, escrits per Eduard Tomàs, Ricard Vicente i Amèlia Jimeno. Però abans ens aturarem en un tema delicat, sensible, que és d'alguna manera un spin-off, una derivada, dins de la difícil compromesa i esforçada nit dels cossos policials. El cas és que ahir, durant aquella mena de llarg podcast en el qual la ràdio es va convertir en un punt de trobada de reflexions i crítiques sobre la gestió de la crisi, segons els diferents portaveus dels grups polítics municipals, Josep Maria Tubau ens alerta sobre la lletra petita d'un vídeo que, probablement, no havíem escoltat amb prou atenció perquè mostra les imatges d'una detenció al carrer Marquès de Mont-roig. Enmig dels moments més intensos de la persecució, que acaba amb un jove reduït i emmanillat, per tant, hi va haver una detenció, es pot escoltar amb certa claredat. Ven aquí, maricón de mierda, te reviento. L'escena acaba amb el jove detingut i també endut per la policia, mentre que alguns membres del cos s'encaren amb una veïna per mostrar-se empàtica o condescendent amb la condició del jove. En uns moments ho expliquem tot, allò que ens va apuntar ahir Josep Maria Tubau i que ens sembla que també mereix una reflexió.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Avui que s'ha fet clar a les 6:50 i el sol ha sortit a les 7:19, el sol es pondrà a les 8:25 i es farà fosc a les 8:54. El dia s'escurçarà 2 minuts i 37 segons, tindrem 13 hores i 6 minuts de sol i 10 hores i 53 minuts de foscor. Recordem que tots aquells que necessitin passar pel carrer Isabel Julià, que sàpiguen que des d'ahir és tancat, en principi durant aquesta setmana, per les obres de renovació de la xarxa d'aigua. Es comença amb aquesta afectació de tall de carrer entre els carrers Antoni Muiño i el carrer Emili Picó. Es preveu deixar lliure aquest tram quan comenci l'activitat escolar a l'escola Esteve Barratxina, o sigui que abans del 8 de setembre, abans de dimarts que ve, estarà resolta aquesta obra. Avui, com els comentàvem, en l'apartat de continguts, en uns moments saludarem Eduard Tomàs, Ricard Vicente i Amèlia Jimeno, un darrere l'altre. Són els autors de tres articles prou interessants a l'ECO d'aquest passat cap de setmana, que els recomanem tots tres. El d'Eduard Tomàs, Alegre i festiva matinal, el de Ricard Vicente, La violència a la festa s'educa, i el de Amèlia Jimeno, Reflexions per una trista barricada. Tots tres, òbviament, fent referència als fets de la matinada de Sant Bartomeu a partir de tres visions diferents, però entenem que complementàries, i ens sembla que poden ser tres converses interessants d'escoltar. Abans, però, com els dèiem, els explicarem el cas d'aquest vídeo que potser més d'un de vostès ha vist o li ha arribat, el vídeo d'aquesta persecució policial a un jove que acaba, per dir-ho d'alguna manera, com comentàvem ahir amb en Josep Maria Tubau, davant mateix de l'establiment Mont-roig. L'establiment tancat, és la matinada de Sant Bartomeu, per tant, el carrer Marquès de Mont-roig té lloc aquesta persecució, es veuen tres nois corrents, després la policia n'enxampa un i l'emmanilla. Bé, en un moment ho expliquem tot, i a partir sobretot d'aquesta reflexió que ens deixava ahir Josep Maria Tubau, que demana informació, demana saber exactament com es va procedir en aquell moment. El proper dijous, dia 3, es presentarà la programació del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Fa un mes just, l'1 d'agost, Carola Fernández conversava amb Àngel Sala i Mònica García, el director del festival i també la directora de la Fundació del festival. Vam parlar precisament de l'edició d'enguany i fent un context en general sobre la salut del cinema fantàstic. Després, en Joan Totosaus parlarà, i aquesta és una conversa que primer pensava, dic, mira, a veure què és això, Bé, amb el responsable de Cenizas Mediterráneo. No s'ho creuran, però els ben assegurem, primer, que es poden llançar les cendres del difunt al mar sempre i quan es tingui el permís corresponent, que és el que té aquesta empresa que es dedica a satisfer un desig, el desig d'aquelles famílies que volen que les cendres dels seus difunts restin al mar. L'empresa té entre les bases d'on efectua aquest servei Port Ginesta i el Port d'Aiguadols. I quan els dèiem que no s'ho creuran, l'any passat, en totes les bases que té l'empresa a la costa catalana, que tampoc en té tantes, en té a Port Balis, al Maresme, al Port Fòrum de Barcelona, a Aiguadols, als ports de Torredembarra i Cambrils i també, com els dèiem, a Port Ginesta. Van efectuar 585 cerimònies l'any passat de persones que volen llançar les cendres al mar. Saben vostès que no és legal llançar les cendres al mar si no es té permís. L'empresa, òbviament, té tots els permisos per llançar les cendres en indrets determinats, amb urnes biodegradables, tota aquesta història. Ben Joan Totoseus parlarà, com els dèiem, amb el responsable de Cenizas Mediterráneo, Albert Vidal, que té com una de les seves bases el Port d'Aiguadols i una altra, Port Ginesta, al terme municipal de Sitges, i a veure què ens explica sobre aquest servei, mal que sigui per si en algun moment vostès, perquè sembla que la tendència és cap aquí, volen un comiat personalitzat, per dir-ho d'alguna manera, d'acord amb l'esperit o amb la manera de ser de la persona morta. Bé, doncs, sembla que es va per aquí, que els familiars de difunts volen serveis personalitzats i, per tant, molt d'acord amb la vivència que hem tingut amb el difunt. Parlarem d'això i acabarem recuperant la conversa que mantenia amb Pito Valera, amb Ernest Serra, l'entrenador nomenat aquest any del filial de la Unió Esportiva Sitges, el primer partit que enfrontarà el filial que jugarà el grup 13 de la tercera catalana, serà el 19 de setembre davant del Fàtima. Ernest Serra, que deixava unes quantes reflexions als micròfons de Ràdio Maricel en aquesta conversa amb en Pito Valera.

4 punts, abans no passem a l'apartat de les notícies, 4 punts. Avui és dia 1 de setembre, demà dia 2, comença ja el període d'inscripcions per als cursos i tastets del Centre de Formació d'Adults de Sitges, al carrer Sant Honorat. Per tant, si teniu interès, només comentar-vos que hi ha un munt de cursos i de tastets disponibles entre els cursos reglats, els cursos formals, com se'n diuen ara, no formals, i els tastets dedicats a la tecnologia o d'àmbit cultural. Per tant, a partir de demà comença el període d'inscripcions. Són obertes també les inscripcions per les formacions del nivell 10, logística i gestió de magatzem, administratiu comptable i cambrer i barista especialista en hostaleria. Estan obertes les inscripcions per a aquests cursos que, evidentment, tenen sortida laboral. Biblioteques de Sitges, obertes les inscripcions per als clubs de lectura fins al 7 de setembre. Per tant, qui vulgui més informació, a la Biblioteca Santiago Rusiñol la trobarà i s'hi podrà inscriure. Els que tinguin alguna queixa a formular al síndic de Greuges, a la síndica de Greuges, el proper 16 de setembre serà a Sitges i podeu concertar la vostra visita al Centre Cultural Miramar al 900-124-124. 900-124-124, 16 de setembre, la síndica de Greuges serà a Sitges, a l'edifici Miramar. Els més menuts de la casa. Continua oberta la inscripció per la matinal infantil de Santa Tecla per tots aquells que no formeu part de les colles de foc o per tots aquells que formeu part de les colles de foc i ja teniu el certificat conforme heu participat del curs de consumidor reconegut com a expert. Qui no tingui aquest certificat, de moment encara no es pot inscriure a la matinal. Primer, ha de fer el curs. El curs es farà aquest divendres 4 de setembre a partir de 6:45 de la tarda al Miramar. Ho anirem recordant, però continuen obertes les inscripcions de la matinal infantil de Santa Tecla. I també continua obert fins aquest dissabte dia 5 el termini de presentació de fotografies per al 27è concurs de fotografia de Festa Major que organitza el grup d'estudis Sitgetans. I totes aquelles entitats i associacions que vulguin participar de l'ofrena al monument al doctor Robert el proper divendres 11 de setembre a les 11 a la plaça de l'Ajuntament ja poden formular la seva sol·licitud al correu electrònic de la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament. El correu electrònic és participació@sitges.cat. participació@sitges.cat. Tenen temps fins al 10 de desembre. Quatre punts més de l'agenda. Aquesta és la setmana del Festival Sitges Dona. Tot plegat començarà demà amb la inauguració de l'exposició Elles, més enllà dels rems, Elles, projecte fotogràfic d'en Carni Gallardo i Joan Casas, i la presentació de la novel·la Els tres noms de la Lutka, de Gisela Pou, una novel·la que s'endinsa a la història del desarrelament i guerra a través dels protagonistes. L'espectacle inaugural, el dijous dia 3, amb l'estrella dels musicals de Londres, Raya Jones. Són algunes de les propostes del Festival Sitges Dona. Recuperarem la conversa que manteníem amb Carme Artigas, la presidenta del Prado, i Owen John Holden. Però demà comença tot plegat, demà dimecres, dia 2. Dijous, dia 3, el Festival de Sitges, que presentarà la programació de la seva 59a edició. El dia 3, que comença també la Setmana dels Ossos, la Beer Sitges Week, des del 3 de setembre fins al 13 de setembre, o sigui, fins al cap de setmana de la Diada Nacional de Catalunya. El divendres, dissabte i diumenge, els actes festius de la Festa de les Botigues de Sitges. I el dissabte, també en parlarem, de la jornada d'esport inclusiu que tindrà lloc a partir de les 10 del matí al Municipal d'Aiguadols. Sitges promou la inclusió a través d'aquesta primera jornada amb la idea d'apropar l'esport a tothom independentment de les seves capacitats i de crear un espai de trobada, participació i diversió. I el dissabte, en què Jordi Prat i Coll revisitarà l'univers musical de Guillermina Mota a la Pregonera 2026. La cita serà el dissabte 5 de setembre a les 8 del vespre a l'Escorxador.

0: 9 i 13 minuts i com els comentàvem, ara ve un apartat de material sensible que té relació, recordarem que ahir vàrem, el programa va prendre un rumb que, diguem-ne, interessant a partir de les reflexions dels portaveus de les diferents formacions polítiques. Aquestes reflexions que van acabar a prop d'un quart de 12 del matí aproximadament, un quart o dos quarts, vam estar 2 hores i quart ben bones parlant dels fets de la matinada de Sant Bartomeu. Nosaltres us recomanem, encara que sigui llarga la conversa, us recomanem per tot el que es va dir. Enmig de totes les declaracions, varen tenir la de Josep Maria Tubau, la de Guanyem Sitges. Varen parlar dels fets en si, etc etc. I en acabar la conversa, Josep Maria Tubau ens va alertar d'un vídeo que li havia arribat en aquests termes.
1: Molts hem vist un vídeo, val, que corre per les xarxes,
0: sí,
1: on es veu una persecució policial,
0: sí,
1: val,
0: sí,
1: al carrer Marquès
0: de Mont-roig.
1: De Mont-roig.
0: Que em sembla que és una persecució policial que acaba, diríem, gairebé a les portes del Mont-roig. Està tancat al Mont-roig, però sí, és més o menys allà, eh?
1: Sí. Correcte. I que es pot sentir una frase, ven aquí, maricón de mierda, te reviento. Val?
0: Ah.
1: Demanarem explicacions, demanarem que saber qui diu aquesta frase, perquè ens preocupa, perquè podria ser d'algun agent del cos de la policia local, i realment, si és així, doncs creiem que és un mal exemple i que es depurin responsabilitats.
0: D'acord.
1: Nosaltres, amb la policia local, sempre hem parlat molt bé del cos, vull dir, creiem que en els últims anys doncs ha fet bé la seva tasca, però veient aquest vídeo, sí, es demostra que aquesta frase ve de la pròpia policia local, doncs ens preocupa greument aquesta frase. Ho volíem dir.
0: Sí, perquè... tant. Anava a preguntar, perquè com que hem vist el vídeo, és molt intel·ligible la frase? Perquè, sí, s'entén, eh? Sí, sí.
1: Jo crec que és evident.
0: D'acord.
1: És evident,
0: Vicenç. D'acord.
1: Demanem explicacions.
0: Això passava ahir, com els deia més, material sensible és un spin-off, per dir-ho d'alguna forma, una derivada del relat de la nit tan difícil, compromesa i esforçada dels cossos policials i també de la policia local. Aquí no hi ha discussió. Estem parlant d'un moment concret amb alguns agents concrets de la policia local. Aquest vídeo és una seqüència contínua enregistrada des d'un balcó del carrer Marquès de Mont-roig. És una seqüència d'un minut 56 segons, que passa de matinada. I què s'hi veu en aquest vídeo? La seqüència comença amb unes imatges que ens situen a la cantonada Marquès de Mont-roig, plaça de la Indústria. De cop i volta apareixen en el plànol tres nois que corren esperitats en direcció al carrer Parellades. Gairebé de manera immediata, veiem una parella de policies que persegueixen els nois. Durant aquesta persecució, a la qual s'hi afegeixen altres membres del cos per assistir als companys, és on es pot escoltar sense poder identificar qui ho pronuncia, tot i que atès el caràcter dels fets pugui deduir-se, una frase imperativa. Ven aquí, maricón de mierda, te reviento. Barrejada amb altres paraules inintel·ligibles, fins que s'escolta un al suelo. Finalment, els agents de la policia aconsegueixen enxampar un dels nois, el redueixen, l'emmanillen i queda de boca terrosa a l'alçada de la cafeteria Mont-roig, òbviament tancada, aquella hora. L'individu ha perdut una de les seves bambes i un dels policies l'estavella amb força contra la persiana del Mont-roig d'una patada. Se sentiran en el vídeo un cop, bé, doncs és la bamba que surt disparada per aquesta patada del policia. Per tant, entenem, fins que ningú no es digui el contrari, que es va produir una detenció. Es va detenir algú. Després, què va passar amb aquesta persona, amb aquest jove? No ho sabem, però es va detenir algú. Un cop aixecat, El noi és endut pel grup de policies en direcció a la plaça de la Indústria, mentre un dels policies li inquireix: ¿Dónde está tu hermano? I el noi li respon: Yo no he hecho nada. Des d'un lloc indeterminat, que pot deduir-se que sigui probablement el balcó des d'on s'ha filmat l'escena, una veïna exclama: És un niño. Una persona propera a ella li respon: És un niño, però ha hecho daño. I des del carrer els policies interpel·len a la veïna: Siempre con los malos, diu un. I un altre rebla la conversa apuntant a la gravetat del delicte, tirando botellas y quemando contenedores, i ordenant a la veïna que marxi amb un contundent "métase pa dentro". I aquí és on acaba el vídeo, aquesta seqüència d'un minut i 56 segons. Escoltem el vídeo i després saludarem en uns moments l'inspector de la policia, Jordi Altarriba.
2: Uno pilló. Las manillas. Y la bomba por ahí, ¿sí?
0: Aquesta és la seqüència del vídeo. Inspector Altarriba, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia.
0: Quina nit més difícil, eh?
3: Sí, va ser una nit complicada. No?
0: Va ser una nit complicada. Suposo que com a la gran majoria de mortals, us ha arribat aquest vídeo, del qual em feia referència ahir el regidor Josep Maria Tubau.
3: Els dos o tres dies, potser, dels fets, entre altres, bueno, m'ha arribat un munt de temes.
0: Està clar.
3: I un d'aquests, bueno, que sí, que ho vam veure, i nosaltres, a partir d'aquí, obrim el que és un protocol intern, que se'n diu una informació reservada,
0: sí,
3: per tant de dilucidar, diguéssim, possibles, doncs això, accions incorrectes, inadequades, o el que s'acabi, diguéssim, desprenent d'això.
0: Mm-hmm. Quan el veu veure, des del coneixement professional i des dels anys de trajectòria, veu, no sé si considerar que aquí hi havia algunes accions que no eren les adequades?
3: Bueno, això, com dic, és la informació que està reservada, que, diguéssim, ho determinarà. Jo, permeteu-me que jo crec que no és el moment de fer una valoració d'aquestes, sobre el contingut. Sí que hem d'entendre és el context de la situació,
0: està clar,
3: de tota la nit i la tensió, i la situació que es va viure, no? Que no va ser gens, diguéssim, agradable. Però que, en fi, que nosaltres, diguéssim, sí que ho valorarem, i, en fi, i això, i si convé, això, les vegades per fer després, diguéssim, com pedagogia amb els agents,

0: d'una situació com aquesta?
1: Home, no serà llarg, diguéssim, això. És veure, en fi, juntar-se, passa que bueno, aquests dies també hi ha gent d'ací de vacances d'això, però quan la prefectura, els comandaments superiors, pot fer una valoració això, tècnica i policial, i a partir d'aquí, diguéssim, procedir, si és que si hi alguna cosa, llavors, una proposta d'inici d'un expedient o alguna cosa, i si no, és això, pues, corregir internament la conducta que no sigui prou adequada, en fi, o incorrecta, no?
0: Uh-huh. Un apunt només, inspector, i aquest pel coneixement de tots els que hem vist el vídeo, allà es produeix una detenció?
1: No, jo ja li he explicat abans al company, de detenció que tenia no va haver-hi cap, com ja es va dir. El que hi ha és una retenció per poder fer la identificació plena de la persona que presumptament, diguéssim, havia actuat allí en algun aldarull, no? Llavors, això, la llei 4 de 2015 de la protecció de la seguretat ciutadana ho permet, això, no?, de fer una retenció, diguéssim, pel temps imprescindible perquè puguis identificar plenament una persona.
0: D'acord.
1: O si no porta documents, etc.
0: D'acord. Per tant, perquè ens aclarim tots, encara que en el seu moment s'emmanillés aquesta persona, es va emmanillar per retenir-lo i després entenc que se'l va alliberar.
1: Se'l va deixar, si una vegada identificat plenament, doncs es deixa, diguéssim, que pugui marxar, per entendre'ns.
0: D'acord. Finalment, el vostre balanç d'aquella nit...
1: Bueno, el balanç és que és una llàstima que passin uns fets així, tan lamentables en aquest sentit, que la festa havia anat en aquest tot correctament, es va fer el tancament dels locals del Sinutum sense cap problema, es va acabar el concert sense cap problema, i de cop a volta, a més sense una causa allò determinada, que es creï o surti aquest bolet, això, no?, que comencin a insultar, agredir, i sobretot el llançament d'objectes, no?, que ja no només per la policia, sinó hasta per la resta d'usuaris, en fi, i després acabes, diguéssim, d'alguna forma, igualint la festa de la gent que està gaudint i disfrutant, com va passar, per exemple, la matinal, que va tenir una rareria per seguretat, no?
0: Està clar.
1: I és trist, això, no?
0: Us hi havíeu trobat mai, inspector?
1: Jo, en un cas així tan, diguéssim, d'un aldarull tan gran, jo porto 20 anys de cap i 40 de servei, no recordo així, a veure, fets puntuals.
0: Sí, està clar.
1: Incidents, sí. Però, clar, i tanta gent també, no?, així, i però sobretot jo el que em sorprèn més és el fet que no hi ha, diguéssim, un motiu perquè surti, no? No sé.
0: El que ens fa trencar el cap a tots, eh? Que no hi ha raons.
1: Sí, però, bueno, malauradament, la societat que vivim una mica, no sé si per les xarxes socials això és una cosa que no hem sigut una cosa, diguéssim, atípica.
0: Sí.
1: Vull dir que, no sé, l'any passat va passar, em sembla que era Molins de Reis, en dues vegades, i amb altres festes majors, així, bueno, és una manera de vegades d'acabar la festa, entre cometes, d'uns quants. També s'ha de dir que la majoria es comporta correctament, no?
0: Uh-huh.
1: I, bueno, pues, sí, entre tots hem de prendre, diguéssim, mesures i treballar-ho per millorar-ho, això, no?, en aquest sentit.
0: Està clar.
1: Per la banda policial, per una banda, però aquí jo crec que hi ha més profundament, diguéssim, aspectes altres, no sé, si més cívics o més de formació...
0: Més enllà de l'aspecte estrictament policial, eh? Està clar.
1: Exacte.
0: Està clar. Inspector, molt agraït per les explicacions.
1: De res, bon dia.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Nou i 27 minuts, per tant, s'ha obert un procediment d'anàlisi d'informació interna de la policia local arran d'aquest vídeo... I el que esmenem a partir de les explicacions de l'inspector en cap de la policia local, Jordi Altarriba, és que no es va produir una detenció, que el que es va produir va ser una retenció. O sigui, encara que s'emmanilli, aquest jove, com es veu en el vídeo, aquest jove de minuts després va ser alliberat, perquè se'l va identificar i un cop identificat, doncs, se'l va deixar anar. Per tant, no es va arribar a produir una detenció, sinó que es va produir, com ha assenyalat l'inspector Jordi Altarriba, és aquesta retenció. Per tant, de moment, el que podem dir respecte d'ahir, respecte a aquelles explicacions que demanava Guanyem Sitges, és que la policia ha obert ara un procediment intern que evidentment, ha de desenvolupar-s'hi, del qual doncs, n'han de sortir les conseqüències que siguin vinculades a la forma de procedir, repetim, d'alguns agents, aquests agents concrets, en el moment de la detenció d'aquest jove la matinada de Sant Bartomeu.

0: 9:28 minuts del matí. Alegre i festiva matinal. Escriu a l'Eco d'aquesta setmana Eduard Tomàs i, com molts dels articles i segurament com moltes de les opinions, a veure si l'Eduard ens ho confirma o no, va ser escrita així, bé, per les obligacions de la publicació del diari, però també pel moment. Eduard Tomàs, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, Vicent.
0: Això es va escriure en plena efervescència?
1: Sí, perquè, mira, aprofitant... Bueno, com que ja poso l'article, aprofitant que la processó començava més tard, vaig començar a escriure llavors. Sí, sí, em va anar el mateix dia.
0: Mirat amb dies de distància, escriuries exactament el mateix?
1: Sí, i tant.
0: Sí.
1: Sí, sí. Bueno, és veritat que en aquell moment, no?, ja vaig intentar que fos una cosa com suau, perquè és veritat, no?, que a vegades, no?, se t'escalfen els dits també. Però sí, no, el vaig rellegir, no sé, ara... Sí, quan ja va sortir l'Eco i això, no?, el cap de setmana el vaig rellegir... Uh-huh. Sí, no canviaria ni una coma.
0: Hi ha agafem dos fragments de l'article. El primer, l'Eduard Tomàs diu, el que ha passat és el fet puntual d'un problema general. I aquest no es resoldrà només dient que aquests joves no tenen respecte cap a la nostra festa, perquè tampoc la tenen, cap a la societat on viuen. I paràgrafs més tard, l'Eduard fa referència al bonisme imperant i aquesta, diríem, tendència molt sovint a mirar cap a un altre costat quan hi ha problemes d'aquest tipus. Diu, entre altres coses, el problema de fons de la nostra societat, que fem postureig, no encara cap problemàtica. En els molts vídeos que hem vist circular s'identifiquen diversos dels joves. Fa pocs dies es tancava un punt lila perquè era perillós per les mateixes persones que hi treballaven. En ambdós casos, zero detencions. La matinal no comença a l'hora pels aldarulls amb violència. Caldria, doncs, que l'Ajuntament es personés com a denunciant cap a aquests joves, fet que la institució finalment farà que es fessin les identificacions que calgui, que es faci un peritatge de les destrosses i se'l reclami el pagament i, si són menors, els tutors legals. Quina sensació, i com que molts dels que han escrit també poden parlar en alguns casos en condició de pares o en altres, o veure joves... Tothom ha estat jove, tothom ha viscut la festa major. Veus coses que no havies vist i sents coses, suposo, que no havies sentit.
1: Sí, a veure, jo aquí a vegades també és veritat que és una mica el que has dit, que tots hem sigut joves, i a veure, és veritat que a vegades també es fan bestieses quan ser jove, i jo crec que això s'ha de contemplar. Llavors, per mi, per això intentava, almenys jo en l'article, intentar escapar-me una mica de només dir, mira, aquests joves i d'allò, i ara aquesta situació... Com això, el punt aquest puntual, de que, bueno, són joves, i mira, d'allò, i mira, hi havia ja tots els vidres, no?, del contenidor de vidre, i mira, doncs van agafar i van començar a tirar i ja està. Sinó que per mi, ja com molt més de fons, al final és tipus... Bueno, si ja arribes a acabar tirant vidres, no?, ja sense importar-te, no?, tot el que pot comportar,
0: sí,
1: no?, li donis a algú, o que rebentis un vidre d'un cotxe, o etcètera, no?, no, si ja et sents en aquesta, jo, tipus, que, no?, que tot da igual, una mica, i això, i només ho tanquem, que, bueno, són joves de matinada, no sé què, que si el ball tenc abans, que si tenc després, que si què faran, que si s'avorreixen, per mi és quan ens perdem aquesta doble... O sigui, és com aquest doble camí, per una part, és com, bueno, sí que podem parlar de concret, no?, els joves, problemàtica pot haver-hi, etcètera, o per què s'està donant així... Però l'altra part, i per mi és la important, i per això tot deia tot el del bonisme, etcètera,
0: sí.
1: És que, escolta, el primer ensenyament que hauria d'haver-hi és que quan un fa una cosa té una responsabilitat i si tu fas una cosa té una conseqüència. I el que per mi no està parant de passar és que sempre ens oblidem de la conseqüència. Llavors, està molt bé debatre què passa, saps, d'allò, o sigui, què es pot fer, saps, etcètera, però que... Està molt bé, però cada moment, cada acció, té que tenir una conseqüència. I això és el que no ens podem obviar i el que sempre s'està obviant, no?
0: Aquest bonisme interpel·la tothom, a la societat en general, als pares, tutors, a part dels propis joves?
1: Home, no, això tothom. No,
0: a tothom,
1: de la societat, sí, home, i dels governants més que ningú, i dels mitjans.
0: Uh-huh.
1: No estic parlant a Ràdio Maricel, però jo treballo en un mitjà públic i sí, els primers. Primer també ho dic, que sempre es desvia tot això després en debats estèrils que no van enlloc, per exemple, no? Jo preferiria que això no quedés en un debat de, bueno, uns joves, què es pot fer, saps, que se'ls hauria d'explicar, com els hi podem d'allò, sinó com, bueno, que també hi hagués una altra part que fos, no, escolta, hi ha hagut unes destrosses, doncs el que dic, faci un peritatge a qui es pugui identificar directe. Per ell. A vegades això del cap de turc, bueno, doncs que hi hagi uns caps de turc i el mateix, i des de l'Ajuntament, etc., evidentment s'hi personin, perquè al final les destrosses també són per Sitges, no? Segur que també va tenir uns costos a nivell de policia, a nivell d'ambulàncies, a nivell de neteja, però escolta, esperit i tot, i a qui se li pugui imputar, se li imputi.
0: Per tant, quan aquests dies a molts els preguntaven i això com s'arregla, l'Eduard Tomàs creu que una de les primeres formes d'arreglar-ho, com a mínim, és que tothom sigui coneixedor que fets d'aquesta mena comporten conseqüències?
1: Clar, clar. Si el primer, bueno, és que com qualsevol cosa hauria de ser.
0: O sigui, ja, sí, sí.
1: Sembla... Així, o sigui, el que no pot ser és, veus allà, una batalla campal, i després, perquè vaig mirar expressament la notícia, no?
0: Sí.
1: Així a mitjans, hi ha 0 detencions. Dic, bueno, però una cosa, si estàvem allà... Clar, perquè jo sortia a la matinal, dius, ostres, estàs allà, no pots sortir. Et sembla increïble el que t'estan explicant que està passant. I després et diuen, bueno, no pot sortir perquè hi ha tot un problema, no?, de violència, hi ha, no?, han vingut no sé quantes dotacions de policia, les ambulàncies, etc. I després tota la neteja per tot el dels vidres, no? I dius, ostres, primer que no sortíem, després que sortim la meitat. Dius, bueno, però ja, qui hagi provocat això, hi haurà una conseqüència de tot això. El que no pot ser és com, ai, ens mira una cosa que no ha passat mai, perquè és així de trist, no, bueno, es queda com l'anècdota aquella d'aquella matinal que va passar aquella al Darull. Això és el que per mi és inconcebible.
0: D'acord.
1: Que
0: una qüestió final, Edu. Quina, perquè com que també aquest és un debat on el fet social té molta rellevància, com ja hem dit, quina imatge creus que projecta la societat davant d'aquests joves? I si hi té alguna cosa a veure aquest comportament o el que va passar amb missatges a través de les xarxes, actituds determinades en àmbits, diguem-ne, més seriosos, si això té una incidència amb l'actitud de molts joves.
1: Clar, és que això és el que és com... Saps? És que és com... Ja està a un nivell que és com molt gros, saps? Al final és com una bola de neu, això, i ara voler parar una bola de neu que és gegant, i dir, no, ara la pararem tota. Com, bueno, no, la pararem tota, perquè dius, vale, els joves tenen aquest comportament. Ja, però fa 5 anys ja també tenien un comportament. I fa 10 anys ja també tenien un comportament. Saps? I fa 15 anys, si ens posem, vull dir, a l'entrada de Grallers ja també ja passaven coses. Saps? Llavors és com una mica de... Bueno, al final és com... I més, i més, i més. O sigui, d'aquí 5 anys, els aldarulls d'aquest any, segurament seran poca cosa comparat amb el que hauran fet, no? Perquè potser en lloc de tirar vides ja hauran rebentat no sé quina cosa. Perquè jo crec que també hi ha aquest punt de... Bueno, sempre és com una mica... I més, i més, i més, perquè tampoc no s'atura res, no? Llavors, va, dius, ostres, totes les coses que estan, tots aquests inputs, tot això, tot hi és, però jo penso que un dels principals també és això de que, bueno, estem en aquest d'ajuda que tampoc passa res, no? I sempre no passa res, però no passa res és com en molts àmbits, eh? O sigui, de moltes maneres.
0: Vols dir que mai passa res, al final? O passen bueno, poques coses?
1: O a vegades, des de la cosa més petita, respecte cap a la festa, per exemple, no? Pues hi ha moltes coses que potser no? s'hi ha d'entrar més, i respecte ja a això que és global, que ja és de la nostra societat, pues el mateix, que no pot ser que hi hagi aquests aldarulls i no passi res.
0: Tanco referint-me al títol de l'article, finalment vas viure una alegre i festiva matinal?
1: Sí, al final sí. Al final això ha de ser dir alguna cosa. Bueno, és que jo, clar, jo què sé, clar, una cosa molt maca de matinal és que surts de nit i conforme estàs fent la matinal s'ha fet de dia. És de les coses més maques que té la matinal.
0: És clar, aquella...
1: Vam començar de dia ja vam veure sortir el sol.
0: És aquella imatge que, mira, ens ve molt bé per recordar-lo, aquella imatge que sempre abocava Pere Stanfli, que estava al baluart sempre a l'inici de la matinal, perquè deia que una de les imatges més boniques era precisament veure passar els gegants i l'inici de la cercavila de la matinal a l'albada, quan sortia el sol. Bé, doncs, al final la matinal es va celebrar, article que, com els dèiem, el recomanem, un dels articles de l'Eco, escrit per Eduard Tomàs, com diu ell mateix, a les 19:43 hores del dia 24, quan el més calent era l'aigüera. Eduard, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Adéu, vagi bé.
0: L'assumpció de responsabilitats. Tema de fons en aquest article d'Eduard Tomàs. Ricard Vicente. L'article es titula, articles a l'Eco, ho recordem i ho recomanem, que val molt la pena llegir-los, La violència a la festa s'educa. diu, entre altres coses, en Ricard, acabar repetint missatges buits i fent barricades amb policlins o contenidors no té res de rebel, és només el reflex de la frustració i la reproducció mecànica d'un model agressiu que els joves han vist legitimat. Aquest ecosistema es troba amplificat per l'entorn digital on creixen les noves generacions, sota l'aparença de broma o de rebel·lia contra allò políticament correcte, s'hi amaguen ideologies xenòfobes, masclistes o homòfobes. Quan l'odi es disfressa de contingut viral, es desactiva el sentit crític, normalitzant actituds que abans haurien encès totes les alarmes. I segueix més endavant. El problema real no és l'edat ni l'origen, sinó el model cultural i social que hem ofert mentre aquests nois i noies creixien. La violència no sorgeix del no-res, s'aprèn quan es premia l'atac personal a xarxes, es legitima el discurs d'odi com una opció possible i respectable, o es tracta la discriminació com una forma de transgressió. El que va passar a Sitges només és el mirall de la nostra manera de comunicar-nos i de conviure. Per frenar aquesta escalada cal assumir la nostra responsabilitat deslegitimant la violència en tots els espais, en tots els àmbits públics, etc, etc. Ricard Vicente, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicent.
0: En Ricard, que sempre està envoltat d'allò que en diríem el món de l'educació, o món de l'ensenyament, de la canalla, de tot en general, quan va saber dels fets de la matinada de Sant Bartomeu, què va pensar?
1: Que tard o d'hora passaria. Si estic escoltant altres companys i altres persones que parlen de la tristor, evidentment sí. És una imatge trista, és una imatge penosa, però no és el primer que em va venir al cap pensar que era trist, que ho és, evidentment, sinó que era una qüestió de temps.
0: Per què?
1: Crec que perquè des de fa molt de temps cap aquí, i ara quan escrivia l'article pensava des de que han crescut, bueno, doncs que potser fa 10 o 12 anys, no sé, és una manera de dir una dada,
0: Sí.
1: Que des dels mitjans de comunicació, des de les xarxes socials, s'està donant una visió negativa, agressiva, dura de la realitat, en general. Mm-hmm. O sigui, la tendència és molt dura. Un nen, clar, jo em fico en l'edat de quan jo era un nen o quan era un adolescent,
0: sí.
1: Bueno, tenia una sèrie de referències, uns pares que venien d'una situació de postguerra, uns avis que havien passat la guerra, tota una sèrie de referents i de valors, pot sonar una mica dur, però de referents i de valors que hi eren. I llegia uns diaris, i també mirava els noticiaris de la televisió pública. I tot això, jo ho trasllado una mica, faig servir els meus nebots, no tinc fills, però tinc nebots, i faig servir els meus nebots com a conillets d'Índies, i moltes vegades converso amb ells. Tinc la sort de poder conversar amb ells, sí. I tenir una relació molt, molt, molt xula de tieta a nebot, a neboda. Jo em trobo amb aquestes reflexions. D'on traieu les notícies del TikTok? Com compareu les notícies, saber si és cert o no? Bueno, és que això, tiet... No ho fem. Què en penseu de tot això? Això és una merda. Els polítics, una merda. I els polítics és una cosa. I la política, una merda. Uh-huh. I les polítiques, o sigui, les coses que es fan, les polítiques educatives, socials, culturals, esportives... Tiet, m'atabalis. I clar, si tot el que va arribant és negatiu d'una agressivitat i d'uns missatges que només fa veure una mica... No estic molt amb les xarxes, però allò mínimament... Sí. I veig els títols, veig els ítems que són tan agressius, tan absolutament atacants, ofensius, i no hi ha una rèplica, per una altra banda, que puguis treballar-ho en uns altres àmbits, a casa, perquè també tinc, per això que comentaves, no tinc la sort o la desgràcia o la situació de parlar amb molts alumnes, de parlar amb molts mestres, de parlar amb moltes famílies, i aquesta sensació hi és.
0: És a dir, és com si ens diguessis que aquest entorn que afavoreix la negativitat, l'hostilitat, l'atac, el maniqueïsme als bons i als dolents, està afectant d'una forma directa en la manera de veure la vida de molts joves i en la manera d'actuar davant d'aquesta vida?
1: Exacte, de que només estan tenint aquesta versió de la vida.
0: Ja.
1: I, evidentment, la versió de la vida n'hi ha moltes. Però aquesta negativa és la que està imparant més. Negativa, hostil, desagradable.
0: Mm-hmm.
1: Quin raonament té que uns joves es comportin d'aquesta manera? Què està passant aquí darrere perquè no puguem haver pogut treballar els drets, la democràcia, com hem arribat fins aquí, una mica el que comentava a l'escrit,
0: sí.
1: La memòria,
0: sí.
1: Com hem arribat aquí, d'on venim, o com ha sorgit tot això? Jo em dono compte que molts joves no s'ho pregunten, això. O sigui, fa 4 dies em preguntava els símbols de la festa o el per què de les festivitats o les celebracions, no els saben, no els saben.
0: Mm-hmm.
1: Però és que tenim un problema pitjor, que potser no saben com els drets i com els valors
0: en general.
1: Com ho fem, això? I llavors, clar, com començo a pensar, hi ha una cosa que són els drets, que tothom, molts pares, moltes famílies, tenim el dret, correcte, tenim el dret. I el deure, i el deure de saber comportar-nos, de saber estar en comunitat, de saber comportar-nos en societat, de saber quan entres en aula com et comportes amb el mestre, com vas a una reunió, si t'aixeques abans d'hora, si com et relaciones i comuniques amb l'altre pare davant de l'escola, si amb la direcció com t'adreces, sí.
0: Mm-hmm.
1: Jo estic cansat de veure coses d'aquestes que dic, no són maneres. I penso, potser m'equivoco, sumant, tota una manera de fer en aquest sentit, que segurament és el que hem vist més, doncs s'ha fet una manera de ser.
0: D'acord.
1: I llavors, portat al límit, evidentment.
0: Sí.
1: Cases, i també he volgut deixar clar l'article que, escolta'm, defensa sí. Tothom els joves
0: no.
1: I que no cal fer-los més mal,
0: no,
1: però
0: no,
1: en general sí que pesa aquest discurs hostil.
0: No eximeixes els joves del que ha passat, però creus que això que ha passat apunta no. També cap a la resta. Apunta cap a tots nosaltres.
1: Bàsicament cap a la resta. Els joves són un producte de nosaltres.
0: Sí.
1: I llavors forma part del que ells han viscut. Alguna responsabilitat tindrem, si no tota, del que s'estan trobant. Sí que està passant aquí perquè aquestes reaccions puguin ser possibles. És molt trist pensar que un nano fa això, però és molt més trist saber que d'uns pares.
0: Mm-hmm.
1: Què ha passat aquí darrere? No sé, jo no sé què em preguntaria, no?
0: Mm-hmm.
1: Però,
0: això encara et deixa més estabornit que els fets en si, de pensar bé com ha estat possible que s'arribi a això quan en principi hi ha un entorn que hauria de possibilitar que no s'hi arribés això i que hauria de poder aconseguir que tots aquests joves tinguessin com a mínim un cert criteri de valors, no?
1: Exacte, és que crec que hem creat petits monstres entre tots.
0: Mm.
1: Petits monstruïtos.
0: Mm-hmm.
1: Perquè aquesta d'això de poder-ho tenir tot i tenir-ho ja, que jo entenc, però de vegades tinc aquella sensació de, escolta, és que m'assemblo més amb els, no amb els meus germans, que són més grans que jo, ni amb els meus pares, sinó amb els meus avis, de la manera de fer, que amb els meus nebots.
0: Yeah.
1: Perquè ha canviat tant tot, i ha estat tot tan immediat, i tot és tan crematístic, i tot ha de ser per ja, i tot ha de tenir un valor per ser, en el sentit d'això que entrec jo. Bueno, treball de la comunitat, la paciència, saber que la vida és un camí,
0: mm-hmm.
1: que s'ha d'anar treballant i que de vegades cauràs i t'aixecaràs. Tota aquesta...
0: O sigui que...
1: Faltar a molts llocs.
0: No et va sorprendre el que va passar, però t'esborrona les raons del per què va passar.
1: Sí, però que veus la tele cada dia i veus que només... Veus
0: sí.
1: Congrés. Bueno, qui diu congrés diu un ple municipal.
0: Qualsevol, sí. És igual.
1: I veus que, home, vols dir que això és això? Vols dir que la política, jo que continuo pensant que la política és l'eina que tenim per relacionar-nos i per establir la cosa comuna. I no parlo ni de colors ni de tardos. És la manera de gestionar allò comú, que hi hagi joves que em diguin, bueno, això no forma... A mi no. Dic, home, tio o tia. Home, no. Hi ha una gestió pública que s'ha de fer. I hem de saber poder fer. Si em dius que no forma part del d'allò, després passen les coses que passen. Tot s'està posant molt a l'extremisme, estan sortint idees molt radicals, i tots sabem que això no pot resoldre res. Al contrari, ho embolicarà, perquè amb els extremismes no arribem al lloc. Perquè som una societat plural. I, per tant, home, preocupa. A mi, com a educador, em preocupa molt des de fa temps com estan anant les coses. Perquè, home, estem creant uns espirals i unes maneres de relacionar-nos i de parlar-nos, o de no parlar-nos, de les coses, de coses no explicar-les.
0: Sí.
1: No poder tenir un raonament. He tallat amb el meu nòvio per WhatsApp. Digue, un moment. Vull dir, coses que dic, uf...
2: Portant-ho una mica a l'extrem, eh? Sí. Però per agafar la idea.
0: Per tant, dues coses per acabar. Sobreentenc que no s'hi està posant prou atenció amb el que estan vivint molt joves, amb la imatge de societat que s'està projectant als joves, amb la responsabilitat social que tenen els que no són joves respecte als joves, respecte al seu lleure, respecte a les seves distraccions, respecte a les seves reflexions...
2: La manera de comunicar-se, de relacionar-se, de tenir parella, de trobar feina, de trobar pit... Tot això, clar, que està afectant. I aquestes persones en pocs dies seran els representants públics i seran les persones que comandaran la societat cap on hagi d'anar.
0: Com diuen aquells que ja tenen una certa edat, poden dir els que ens han de pagar la pensió. No, en el futur, eh?
2: Això no ho sé.
0: Això ja no ho sé.
2: Ja no sé si ho veuré.
0: Ja no ho sabem si ho veurem, eh? Però està clar, els que pugen, o alguns dels que pugen, òbviament, perquè és evident que
2: evidentment,
0: com... Està clar,
2: ho agafo pel broc gros, eh?
0: Sí. No, és que...
2: dir, però sí que hi ha certa tendència a no donar valor a això. Evidentment, hi ha joves fantàstics, la gran majoria,
0: sí.
2: I no es pot agafar la paella en aquest sentit, com si això fos la gran majoria. Però marca unes tendències, i no només han passat per festa major, que un punt lila se'l carreguin per barraques... Ostres, David, o sigui, un punt lila. O sigui, no, home, no, aquí està fallant algú greu de fons, algú greu perquè no té cap sentit. O, no té, no, o jo no li trobo sentit dintre els valors que m'han ensenyat.
0: Està clar. Escriuries exactament el mateix avui?
2: Sí.
0: És a dir, han passat els dies i la reflexió a posteriori manté l'article tal com raja, eh?
2: Tal com raja.
0: Ricard Vicente, gràcies.
2: A tu, vosaltres.
0: Gràcies, bon dia. Adéu, Ricard. Adéu, bon dia, adéu. Gràcies. I en aquest seguit de converses que anem mantenint, demanant allò un debat reposat, hem passat els dies, permet ser un debat reposat amb reflexions interessants. Ens ha semblat que algunes de les que es van publicar a l'Eco aquest passat cap de setmana mereixien d'alguna manera ser també motiu d'una conversa amb algunes de les persones que les van escriure. L'Amèlia Gimeno va publicar un article llarg, molt interessant, titulat Reflexions per una trista barricada. En aquest article es diu, entre altres coses, potser hem permès massa en els últims anys i ara ens trobem immersos en una realitat que rebutgem i que ens repugna. El jovent no té espai a la festa, és un fet. Fa anys que la festa està morint d'èxit i no sabem com salvar-la. Tenim infants que es desviuen dia a dia per reproduir les processons més inversemblants amb els ninots de la davallada. Quan ja s'aixequen pel seu propi peu, s'uneixen al primer ball que els accepta. És voluntat de la criatura o divertiment tots els pares. Però sigui com sigui, viuen una fal·làcia que molts ni recordaran quan es facin grans. I llavors, creixem, volem sortir, volem ser part de la festa, però la festa ens rebutja. No hi tenim cabuda. Sitges ha crescut, cada cop som més, però la festa no creix. I què fem? Si el concert acaba i no tenim lloc on caure, barriquem el carrer perquè el nostre president és un gos molt dolent. Perquè no ens enganyem, diu en paràgrafs posteriors, qui destrossa el punt lila i llença ampolles de vidre també és sitgetà. És de casa i té total impunitat per fotre la festa en l'aire. I la té perquè fa setmanes que veiem el mateix modus operandi a les festes de barri, del poble, i no hi ha repercussions. Acaba l'article, que és molt més llarg, dient cal pedagogia, repetiré el que ja vaig dir en el seu moment, que torni l'assignatura Sitges. Malgrat tot, que vagi per davant, l'escola fa pedagogia, però la feina comença i acaba a casa. Amèlia Gimeno, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia.
0: Amèlia, quan vas escriure aquest article? I t'ho pregunto per si ho vas escriure a cop calent o vas deixar passar unes quantes hores.
3: Doncs la veritat, Vicenç, és que va ser a cop calent.
0: A cop calent.
3: I tant, sí.
0: Quan
3: va ser una reacció al tornar de la ballada final, gairebé et diria.
0: D'acord. No sé si dir d'alguna manera impulsiva.
3: Sí, totalment.
0: Sí. Quan el llegeixes ara, què penses?
3: Crec que mantinc tot el que hi ha escrit, però també crec que hi ha una reflexió més enllà que potser no es veu reflectida.
0: Doncs anem per parts, perquè l'Amèlia, entre altres coses, és grallera.
3: Correcte.
0: I no sé si... I ho preguntem a persones que no només han format part de la Festa Major, sinó que la viuen i que hi participen. En aquesta Festa Major has vist coses que no t'han agradat respecte a, la, a les d'altres festes majors que també haguessis pogut veure?
3: La veritat, Vicenç, és que el que anem veient no és una cosa d'un any. Ja fa anys que ens n'adonem de situacions que no acaben d'agradar-nos. Uh-huh. Aquest any, sense anar més lluny, a l'entrada de Grallers, quan l'escola vam pujar a l'escenari, just abans que comencéssim a tocar el toc de matinades que sempre fem a dalt de l'escenari, vam veure una llauna volant. I això no és nou. Uh-huh. Veiem gots, veiem llaunes, veiem líquids volant i et fa qüestionar-te moltes coses, no? Què estem fent aquí? Per què estem fent això? I si tota aquesta gent que és aquí veient-nos el dia 23 a les 12 sap per què hi és.
0: Aquesta és una d'aquelles qüestions que molt sovint ens hem formulat, que ha acabat, no sé si amb la frase tòpica o feta de cal pedagogia, cal pedagogia, però en el final de l'article també l'Amèlia ho diu, potser que d'una vegada torni la signatura Sitges, si és que hem de parlar de pedagogia ja per començar, no?
3: Sí, sí, sí. Des d'una posició molt personal, des de la meva feina, al final jo a banda de grallera doncs soc docent, soc professora, i des de l'escola sempre, als voltants de Santa Tecla, és un tema que es posa sobre la taula, no? Que es parla, que es viu fins i tot, i potser hem d'anar una mica més enllà, no només de viure-la i compartir-la amb els nostres alumnes, no? Una mica també arran d'això va venir l'article de l'IAQ.
0: Ahà. Ets una docent jove, què passa quan una docent jove o simplement una persona jove veu les imatges del que va passar la matinada del dia 24, en el sentit de si et venen moltes coses al cap més enllà del fet en si del que signifiquen aquestes imatges?
3: Sí, sí, sí, et venen moltes coses al cap. Al final, com a docent jove que sóc, la meva realitat, la realitat que he viscut jo a l'escola també és molt curta, no? I una mica el que vam veure el dia 24 de matinada va ser un reflex del que ja s'està veient com a societat des de fa molt i molt de temps, no? Alumnes o joves molt, molt més reaccionaris, potser sense un motiu de ser real, però sí, pel fet de ser reaccionaris i una mica les reflexions o el que et passa pel cap va per aquí, no? Què està passant com a societat i com podem mirar de revertir-ho o contenir-ho, no ho sé.
0: A la teva realitat més immediata, suposo que deus veure, com suposo que tots en general, no? Joves esplèndids que motiven dia a dia en la feina, i no sé si d'alguna manera el que va passar vas... Entens per què diríem que una gran majoria de sitgetans els generés aquesta pena, aquesta, no sé si dir, aquest trasbals?
3: Sí, sí, evidentment, perquè al final és un dels dies, o per no dir-ho, és el dia més esperat de tot el calendari, i que acabi amb aquest mal regust de boca per quatre bretolades, doncs sap molt de greu, sap molt de greu, i és normal que la sensació fos una mica de desencant i de tristor. També és veritat que després la festa va seguir,
0: sí,
3: i va seguir bé, malgrat la pluja es va sortir i es va viure com s'ha de viure, no? Però sí que és veritat que potser tots teníem en el cap, no?, aquelles imatges bueno, que hem vist tots.
0: Mm-hmm. Has deixat anar aquesta derivada, que ens sembla importantíssima, que és la de les xarxes socials. I fins a quin punt creus que determinats missatges estan entrant d'una manera molt, molt, molt, molt lliure, per dir-ho d'alguna manera, sense cap sedàs, sense cap mena de gestió en aquest sentit, a molts adolescents, i missatges molt contundents, tant des del punt de vista polític, ideològic, com des del punt de vista de comportament cívic?
3: Sí. Mira, jo ara, si em permets, faig servir les paraules del meu pare, d'en Xavier Jiménez, que també ha sigut professor durant molts, molts i molts anys, ara és jubilat.
0: Et anava a preguntar, que no sé si ell està més sorprès que tu, encara.
3: Bueno, ell està sorprès, també.
0: Ell està sorprès, també. Tanco parèntesi. Tanco parèntesi.
3: Hem parlat, sí, sí. Bueno, et volia dir, parlant d'això, del tema de les xarxes socials.
0: Sí.
3: Al final, quan ell era un docent jove, diguéssim, el gran enemic era la televisió, no?
0: Sí, senyor.
3: I això és el que en aquell moment ell sempre deia, no? Les famílies preocupades, passa moltes hores davant de la tele. El problema és la televisió o és l'ús que en fan d'aquesta televisió, no? Si ens ensenyem a veure el que els pot beneficiar, la tele és tan dolenta com ens volen fer vendre, no? I ara una mica, ja et dic, això són paraules
0: d'ells,
3: ens trobem una mica amb el mateix amb el telèfon, no? Ara el gran discurs que tenim a les escoles és si els alumnes han d'estudiar o han de venir a l'escola amb pantalles o sense, no? Al final és la realitat que tindran quan surtin de l'escola. El problema és la pantalla, el problema és l'ordinador o és l'ús que se n'hi dona. El problema és que tinguin xarxes socials o és l'ús que en fan d'aquestes xarxes socials, no? Quines limitacions hi ha? Els estem protegint prou amb aquestes xarxes socials? És evident que a les xarxes socials qualsevol persona es pot gravar dient qualsevol barbaritat i si arriba, doncs arriba, no? I aquests discursos al final van calant. No ho sé. Jo crec que l'important, de nou, és sí, les xarxes socials són perilloses, hem d'aprendre a fer-les servir i des de casa i des de les escoles hem d'intentar acompanyar-los al màxim possible perquè aquestes xarxes no acabin arribant, no, en aquests extrems, no? Perquè al final se senten crits, se senten càntics per festa major, perquè ho sentim als patis de les escoles. D'on venen aquests càntics, realment? Venen de casa? Ho dubto molt.
0: Sí.
3: Venen de les xarxes? Doncs què hem de fer?
0: Aquells càntics que no tenen res a veure ni amb la festa major, ni tenen res a veure amb l'escola, ni tenen res a veure amb l'activitat quotidiana dels joves o d'alguns nens i nenes, no? Per tant, aquest article teu que val que entra la pena profunda per assistir al que s'ha assistit, i al final hi ha també una frase que fa referència també a la pedagogia, que comença i acaba a casa. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat que va, entenem, a la societat en general i a les cases particulars de cadascun d'aquests joves que són protagonistes d'alguns d'aquests fets, no?
3: Home, jo crec que això és així. És a dir, al final els responsables dels actes són personals, però si un noi és menor d'edat i està sota la tutela o sobre la responsabilitat d'uns pares, evidentment aquí hi entra una part de responsabilitat que va més enllà de les xarxes i que va més enllà de l'escola. Vull dir, al final, des de casa, també hem de ser conscients del que ens està passant, del que està passant al carrer, del que està passant als telèfons dels nostres fills, i hem de, d'alguna manera, no sé quina és la fórmula màgica, tant de bo la sapigués, però és evident que, vaja, que quan jo a la seva edat, si vaig fer qualsevol dolenteria, vaig tenir les repercussions pertinents a casa, jo crec que és evident.
0: Una certa sensació generalitzada de no saber com abordar això, i també una sensació generalitzada de on fiquem els límits o on hem ficat els límits a les coses perquè això hagi pogut acabar desembocant en situacions com aquestes, no?
3: Sí, i tant.
0: Per tant, no és un debat fàcil de reconduir, aquest.
3: No, absolutament no. De fet, ja et dic, les paraules que jo vaig plasmar a l'article van ser fruit d'un moment de tristor i d'impotència que no havien passat ni 24 hores dels fets, i tant de bo fos tan fàcil com reconduir-ho, tant de bo.
0: Has tingut feedback a l'article?
3: Sí. He anat tenint feedback de companys, de col·legues, de grallers. Evidentment, tot i que el text és llarg, queda molt, o sigui, s'ha deixat molt per dir i també genera, no, això, no? Ara parlem, doncs mira, no menciones això altre, doncs ostres, doncs tens tota la raó, i sí que genera molt de, bueno, al final som gent que som sitgetans, que portem molts anys involucrats i que ens sap greu, que ens fa llàstima, també tot sigui dit, eh? Vull dir, al final aquest article té el punt de vista més trist del que va passar,
0: sí,
3: però a la vegada també veus joves involucrats de la manera més positiva, em venen al cap moltíssimes cares d'alumnes o exalumnes que s'ho estimen i que vellen perquè tot funcioni, i segurament si hi havia joves involucrats en tots aquests actes que són de Sitges que segurament també s'estimen. El que passa que, bueno, hi ha moments en què doncs, potser l'eufòria del moment ens porta a fer coses que no...
0: Que no són les que haurien de ser, no?
3: Exacte.
0: Una qüestió final, perquè en l'article no només fa referència al que es va viure per Festa Major, sinó que el que es va viure per Barraques, el que també es va viure a les Cases Noves, en altres moments. Et pregunto si des de la teva perspectiva creus que això, ara en fem molt debat, però d'aquí 4 dies això s'acabarà esbravant com el bitxí, o creus que aquest debat es mantindrà relativament viu com per poder-hi trobar una sortida?
3: A veure, el més fàcil és que s'acabi esbravant, perquè al final estem arribant al final de l'estiu i... Bueno, però sí que és cert que la gent que ha viscut tots aquests atacs, podríem dir-ne, i que ho han denunciat públicament, són gent que també estan molt, molt involucrats, que tenen molt a dir-hi, i jo crec que per aquesta banda... crec que no s'ha d'esbravar, no s'ha de diluir i hem de... Com a mínim n'hem de parlar, com a mínim ho hem de fer públic, com a mínim hem d'intentar buscar, no?, moments de seguretat, no?, doncs, sense anar més lluny a Cases Noves. Era una persona molt propera a mi que va rebre aquest atac. La ràbia, la impotència en el moment, quan ho expliques molt bé, però a partir d'aquí què hem de fer? Què hem de fer? Hem de deixar de fer coses perquè aquestes coses no passin? No, jo crec que aquesta no és la via, però sí que hem d'intentar buscar com a mínim espais per parlar-ne, per discutir-hi i intentar trobar punts on puguem, no ho sé.
0: Doncs m'ho poses molt bé per la darrera pregunta, perquè més d'una i més d'una podríem pensar... Em sap molt greu, però mira, deixem-ho córrer, no escric, perquè si escric i ho deixo i es publica, aleshores després no vull tenir jo ara discussions ni debats. Uh-huh. En algun moment vas pensar, mira, no escric res, o sí, ho deixo anar, o si aquest és un debat que vas tenir.
3: I tant. Jo vaig arribar a casa, ho vaig escriure, ho vaig deixar reposar, i... tot el dia 25, no m'ho vaig ni tornar a mirar.
0: Per allò de dir, no em vull ficar en problemes, o sí, o no,
3: clar,
0: no sé.
3: Bueno, vull dir, al final és una opinió d'una persona que era allà i, i ho ha viscut, però vaja, que cadascú té la seva i que potser no fa falta fer més d'allò. Però sí que és veritat que el dia següent, el dia 26, vaig tornar-hi a caure, no? Tinc això escrit. Papa, què et sembla, què em penses? Ostres, i tant, endavant, Amèlia. I una mica sense pensar-m'ho li vaig enviar al Magí i una mica anat així.
0: Doncs potser sí que val la pena plantejar també aquesta reflexió per tots aquells que a vegades diuen no ho faig perquè no sé què. I, doncs, segurament les coses també es mouen perquè hi ha persones que deixen anar les reflexions personals, òbviament expressades amb respecte, però les deixen anar i les diuen en veu alta. Amèlia Gimeno, gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Vicent.
0: Moltes gràcies, Amèlia. Adéu-siau, bon dia.
3: Adéu.
0: Deu i 6 minuts del matí, aquests 3 articles que poden trobar a l'Eco d'aquesta setmana i que els recomanem, una lectura atenta, detinguda, a les reflexions de l'Amèlia Gimeno, d'en Ricard Vicente i també de l'Eduard Tomàs. Ahir, entre una cosa i una altra, ens vàrem menjar les afetbens, ho vàrem menjar tot, i ja no tenim avui cançó de l'estiu perquè estem al setembre i, per tant, d'entrada, les darreres efemèrides sitgetanes del mes d'agost i les del mes de setembre que hem encetat. Un 31 d'agost, moria Sebastià Ill, administrador de l'ermita de Sant Sebastià des del 1914, i altres efemèrides del mes d'agost. Per exemple, Enric Morera es va instal·lar el mes d'agost del 1901 al Mas d'en Puig per composar l'òpera Emporium, que va ser un èxit. Un mes d'agost de l'any 1930, Buster Keaton, l'actor nord-americà, visità Sitges en companyia de la seva esposa. Un mes d'agost del 1952 es publicava el llibre de Sitges de Ramon Planes, o un mes d'agost del 1962 es començava a publicar la revista Sitges, que segurament alguns de vostès potser tenen exemplars d'aquesta revista que es publicava anualment, una revista en color que es publicava en diferents idiomes. El darrer número va sortir l'estiu del 1972, varen ser 10 anys de la revista Sitges. Tal el mes d'agost del 1984 començaven les obres del nou cementiri municipal, i el mes d'agost de fa 30 anys Lluís Jou i Mirabent, el notari Lluís Jou, era nomenat director general de Política Lingüística de la Generalitat, ara fa 30 anys. Tal dia com avui, del 1916, fa 110 anys que l'Ajuntament presidit per Simó Llauradó acordava col·locar en diversos llocs de la població rajoles amb la divisa. La netedat és un gran senyal de civilització. Les rajoles foren cedides per Miquel Utrillo. Han passat 110 anys des d'aquell missatge. Devem ser una de les poques poblacions a Catalunya que tenen aquest missatge, que apel·la a la consciència, a la responsabilitat individual, però les rajoles han quedat massa petites, o el poble s'ha fet massa gran, o nosaltres, bé, en fi. Exacte, vés a saber. Bueno, el cas és que han passat 110 anys que es varen penjar les primeres rajoles amb aquest lema, que és un gran lema, és intemporal. La netedat és un gran senyal de civilització. Per tant, estem per civilitzar en molts casos. En molts casos. 1 de setembre del 1918 se celebrava la Festa de la Poesia. Josep Carner va guanyar la Flor Natural i Maria Teresa Manaprés fou la reina de la festa. I 1 de setembre del 1930, Artur Carbonell va estrenar al Prado el drama Orfeu, de Jean Cocteau, que va generar una gran polèmica entre defensors i detractors del teatre d'avantguarda. I a les nostres efemèrides d'arreu del món, vinga, avui una cançó dedicada al setembre per començar i una cançó dedicada al setembre per acabar. Per començar, és que no hi ha millor tema, i aquesta gairebé diríem és que passa per ser una de les grans cançons del segle XX, sens dubte, i una de les grans cançons de la història. 18 de novembre del 1978, no coincideix amb les efemèrides, però no hi ha tema dedicat al mes de setembre com aquest. L'original, eh? No cap reversió ni cap cosa rara, no, no. L'original del 1978, això és funky, Air, Wind and Fire, September, 18 de novembre del 1978, gairebé hem passat 50 anys.

Com pot sonar també una cançó que gairebé té 50 anys ben enregistrada, ben cantada, ben mesclada, ben produïda, tot sona maquíssim, maquíssim, maquíssim. A diferència de moltes de les produccions d'avui en què tot està inflat, comprimit, bé, això sona, sona de cine. Tal dia com avui de l'any 1923, un gran terratrèmol a Tòquio i a Yokohama va tenir com a resultat més de 200.000 morts. Tal dia com avui de l'any 1939, prou que ho saben els qui tenen la història al cap, avui fa anys, que Alemanya va envair Polònia i això va marcar l'inici de la Segona Guerra Mundial, dels anys més foscos del darrer segle a Europa, 1 de setembre del 1939. 1 de setembre del 1972, una partida d'escacs veritablement històrica. Bobby Fischer va guanyar Boris Spassky. Des del 1948, el campió era soviètic. Fischer era una mena de vers solt, un genial autodidacte. Als 13 anys, Bobby Fischer es va proclamar campió júnior dels Estats Units, va deixar els estudis i es va dedicar íntegrament als escacs. Una personalitat complexa, la guerra de blocs sobre el taulell, que evidentment estem parlant del moment de la Guerra Freda. 1 de setembre del 1972, Bobby Fischer guanyava a Boris Spassky. Tal dia com avui de l'any 1985, han passat 41 anys des que Robert Ballard va trobar les restes del Titanic. Un reportatge de National Geographic meravellós, qui el vulgui segurament el pot trobar a les plataformes, però en el seu moment va ser un fenomen la troballa del Titanic, perquè evidentment estem parlant el vaixell que es va enfonsar l'any 1912, tota la mitologia que l'envoltava, i el 1985, 73 anys després de l'enfonsament del Titanic, es va trobar. Un 1 de setembre del 1715 moria el rei Sol, Lluís XIV, l'home que ha passat a la història com a referent de la monarquia absoluta. I com podem acabar? Bé, doncs, amb una altra cançó dedicada al setembre, publicada el 22 de desembre del 1979. És la veu de Neil Diamond i aquest Matí de setembre. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Un quart d'onze, matí de setembre, del primer de setembre del 2026. Benvingut setembre, com dèiem a l'inici del programa. Bon retorn a la feina per tots aquells que tornen avui a treballar i bones vacances per tots aquells que les comencen també avui, esperant que no us enxampi cap calorada com les que hem viscut aquest estiu. Amb Neil Diamond tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui, que és la Mare de Déu del Puig, també Sant Donat, Sant Terencià, Sant Règol i Santa Margarida Redi. L'actriu Zendaya, 30 anys, celebra avui. El pilot de Fórmula 1, Carlos Sainz, en celebra 32. La cantant Gloria Estefan, 69 anys, celebra avui. Un dels germans, Jeep, dels Bee Gees, Barry Jeep, 80 anys, celebra avui. I l'actor Jesús Bonilla en fa 71. Bona temperatura, agradable temperatura. A partir de demà les temperatures pujaran i sembla que viurem un cap de setmana amb calor. No calorada, però calor. Això és el que anuncia la previsió meteorològica. De moment, gairebé 28 graus, 27,8 graus, amb un 63% d'humitat. I com els comentàvem, a partir de demà, la temperatura en augment i també l'aixafogor. O sigui que, tan bé que estàvem aquests dies, doncs tornarem a tenir allò, un cap de setmana aixafogós, però un cap de setmana de platja. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, jornada protagonitzada pel sol a bona part del país. Tot i així, de matinada hi ha hagut alguns estrats baixos a punts de l'interior i a la meitat sud del país, especialment l'extrem sud, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, el cel estarà força ennuvolat. De fet, s'espera que deixin alguns ruixats ara al llarg del matí o també a partir del migdia. A partir del migdia també començaran a créixer nuvolades. Al sector del Pirineu podrien arribar a afectar algun punt del Prepirineu, especialment del sector oriental, i també podrien deixar algun ruixat altre cop més possible al sector oriental. I tot plegat amb una màxima que es manté similar a la de la jornada d'ahir, amb una màxima que, com a molt, s'enfilarà fins als 33-34 graus a punts de ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

No havíem tingut oportunitat de comentar-ho. Hi ha moltes coses dels diaris que no hem tingut oportunitat de comentar per mort d'una cosa i una altra. I vostès ja ens entenen. Per exemple, li comentava l'Albert fa un momentet, és interessant això, perquè són coses, diguem-ne, mira, boniques. Bueno, boniques, que permeten prou, hombre, i ara, mare de Déu. A veure, coses boniques. A Balenyà celebren Sant Bartomeu i fan un concurs. Estudiant, bueno, a veure què passa ara, perquè, és clar, es fan concursos de tantes coses. Acostumats com estem als concursos de qui menja més hamburgueses o tot aquest assumpte, tindríem el vessant calçotada de qui menja més calçots, però segurament, pares i mares que ens escolteu, a casa vostra heu viscut aquest fenomen, que és, simplement, que el vostre fill o la vostra filla, o tenim gairebé una mica més encasillat els nois que les noies, però bueno, que enxampa un fuet i no el deixa estar fins que no en queda res. A Balenyà fan un concurs de menjar fuets, tal com raja, allò que agafes el fuet i ho comences a nyac, fins al final. Doncs això, està dividit per edats, diferents grups, i la història és, doncs això, veure qui menja més fuets. No explica la notícia del 9-9 si es menja amb pell o sense pell. No, un cordill no, evidentment. Però hem de fer això. Aleshores, en l'àmbit menjar també els pot interessar que el formatge La Montera Picona de Gijón és la formatgeria La Montera Picona de Gijón va pagar per un formatge de Cabrales a la 54a Fira de Formatges de Cabrales, per un formatge de Cabrales s'han pagat 37.500 euros. 37.500. Clar, ja, Cabrales ja ho saben, que com que compte que es florirà, bueno, com que ja està florit, ja no ve d'un mes, 37.500 euros, ja ho saben que amb això del Cabrales hi ha una religió, com el Roquefort pels francesos, doncs el Cabrales aquí. Una xifra a la qual mai s'hi havia arribat en les 54 edicions d'aquest certamen que se celebra a Astúries. Després tindríem l'assumpte de les batalles de Farmejà Àurea. Farmejà Àurea. Hi ha coses que tenen aura de la vida. Els fets del matinada de Sant Bartomeu no tenen aura, per exemple. La matinal i la processó tenen aura, tal com van anar. Bé, doncs, les batalles per Farmejà Àurea arriben a Barcelona, a Tarragona, la tendència viral, una tendència de TikTok que s'ha traslladat al carrer, i es tracta d'això, de tenir carisma, de fer coses que generin un poder d'atracció enmig d'una multitud de joves amb els seus telèfons mòbils filmant. Sí, tenen vostè raó, quantes besties ajuntes a vegades, però bé, no? Enmig de tot això, a vegades hi ha algú que, bé, no? Allò que els 80s era el breakdance, el hip-hop, la cultura de carrer, que aplegava gent al carrer, ara, sí, també és veritat que vostè fa com s'ha degradat tot, eh? Bé,

0: Ah, ja m'ho pensava, que passaria això. M'ho pensava.
1: No, em callo el que penses.
0: Calla el que penses, calla. Bueno. Máximo Pradera, entrevistat a la Contra de La Vanguardia, una entrevista molt interessant, del passat dissabte 29 d'agost. La exclamación "Arriba España" la inventó mi abuelo. És una entrevista molt interessant perquè l'avi de Máximo Pradera era Rafael Sánchez Mazas, el carnet número 4 de la Falange.
1: Ah, és el de la novel·la.
0: El de la novel·la, Soldados de Salamina.
1: Ara, és que no em sortia, del Cercas.
0: Has canviat la cara, eh?
1: Sí.
0: Bé, doncs, el seu avi era...
1: Hòstia, era l'avi del Máximo Pradera.
0: És una entrevista interessantíssima, perquè diguem-ne que Máximo Pradera el teníem encasellat, esclar, sí, en un altre registre,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, l'afusellat, que no el van afusellar.
0: Bé. Exacte. Bé, doncs, li pregunta Víctor Amela si autodefine nieto confuso. I ell diu que sí, perquè el seu avi matern va ser cofundador de la Falange i el seu pare era comunista. Ei, cuidado, eh? Viure en una casa on tens un dels fundadors de la Falange i un pare comunista. I diu que també el seu avi fou lletrista del Cara al Sol. Diu que va acabar de polir la lletra. I entre el que va polir hi ha una de les estrofes lapidàries del Cara al Sol, que és "Volveran banderes victorioses al Paso Alegre de la Paz". 29 d'agost, una entrevista que no es poden perdre perquè és sensacional, eh? Máximo Pradera, la exclamació "Arriba España" la inventó mi abuelo. Ens estranya a vegades que en els mitjans no es faci més ressò d'això. Després en tindríem d'altres que ja les anirem comentant, però no ens agradaria perdre pistonada tampoc perquè té relació amb el que hem comentat. Un article de Genís Roca, l'especialista a l'àmbit de la tecnologia en molts mitjans, titulat "Lo que importa pide tiempo". Abres el móvil y con apenas un par de clics puedes encargar una pizza, reservar un hotel, averiguar una fecha, pedir cita al médico, consultar el saldo del banco, comprar unos billetes de avión. Todo se está volviendo inmediato, casi instantáneo, y cada vez nos molesta más cualquier gestión que indique esperar. Reconozcámoslo, hay un montón de cosas de nuestro día a día que intentamos resolver lo más rápido posible. ¿Quién es la ambivalencia que presenta aquest article? Bé, doncs diu... Pero una democracia es lenta, una universidad es lenta, educar a un hijo es lento, hacer ciencia es lento, restaurar un bosque es lento, construir confianza es lento. Incluso leer un libro es irritantemente lento. Hay un montón de casos en los que la calidad y los resultados dependen directamente de cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicarles. Hace falta tiempo para entender a otra persona y aún más para demostrarle que la amas. Bé, totes aquelles qüestions que t'hi posis com t'hi posis, necessites temps en una societat que sembla gairebé empesa directament a fer les coses compulsivament i demanant resultats a la primera de canvi. És un article molt interessant. De fa molts dies, entre Festa Major i tot plegat, no havíem tingut ocasió de comentar-los, però si ho volen buscar, "Lo que importa pide tiempo", article de Genís Roca, que és un imperdible. Tot allò bàsic a la vida que demana temps davant tot allò que hem convertit en immediat gràcies a la tecnologia i gràcies a la nostra manera també de viure.

0: I ara un repàs. Això de Ceuta també demana temps.
1: Això de Ceuta demana temps. Ahir el president del govern central va substituir el que seria preceptiu, que és la compareixença parlamentària, per una entrevista a la cadena SER, on va passar a l'atac directament, va acusar a Rússia i a Israel d'estar al darrere del Marroc, a Ailas, però el que va passar...
0: Una mena de conxorxa.
1: Sí. Però el que va passar... I va exculpar els marroquins, cosa, sí, com a mínim, peculiar, no?
0: Va assenyalar que la previsió és que el rei visiti el Marroc, quan la Casa Reial ha dit que no hi ha cap mena de previsió en aquest aspecte, per exemple.
1: Sí, sí.
0: Va parlar del pis d'Ayuso, va convertir, diguem-ne, el pis d'Ayuso en un dels arguments per desviar una miqueta l'atenció de banda, tot el que està passant a Ceuta. És a dir, que el president Pedro Sánchez estava en el recentment estrenat Hoy por Hoy amb Aymar Bretos,

0: Mentre Anna Rosa Quintana era ceuta i escoltant a la gent que la deia Anna Rosa, eres una estrabot, tot això passava ahir al matí, diguem-ne en el mateix moment.
1: Tot i que avui, mira, m'he quedat amb això perquè és veritat també, un interessant article de la subdirectora de La Vanguardia, la Isabel García Pagán, titulat La flotilla del Quinto i el cura. Per què? Diu, clar, s'agafa aquesta famosa flotilla que va anar fa uns dies i especialment a la imatge televisiva de l'exdiputat de Ciudadanos, Marcos del Quinto, i exdirectiu de la Coca-Cola, suposo que se'l van treure de sobre.
0: Del Quinto, de Quinto.
1: De Quinto, de Quinto, Quinto, perdó.
0: De Quinto, que anava... Bé, no sabem si era un quinto o era una ampolla una mica més gran.
1: Era una mitjana.
0: Era una mitjana, amb una mitjana de cervesa a la mà.
1: Sí, fent l'entrevista.
0: Que era literalment aquella imatge del cunyadisme.
1: Sí, sí, sí, absolutament. És a dir, clar, independentment del que digués...
0: Aquesta imatge.
1: L'estètica, i a més allò, arribar al Club Nàutic, els va convidar el govern de Ceuta a sopar. Tot plegat, doncs, deia... Com diu la politòloga Carolina Alonso, Ceuta desgraciadamente se ha convertido en un centro de peregrinación de frikis, oportunistas y carroñeros. I a partir d'aquí va una miqueta més enllà, hi ha una imatge, jo no l'havia vist aquesta, un capellà jove, que també va anar a Ceuta dient que bé, que l'Església no ha d'ajudar amb aquesta gent. Perquè la Iglesia no és una ONG. Su funció principal no és atender al necessitado, sinó atender a su pueblo en les necessitats sobrenaturals, los sacramentos i la predicació. Això és el que diu aquest senyor vestit de negre. Com es diu Alzacuellos en català, Vicenç?
0: Doncs saps que no ho sé.
1: Però bueno, ja m'ho entenc,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, sí.
1: Doncs allò, vestit
0: sí,
1: de capellà antic, per entendre'ns.
0: Amb sotana,
1: sí,
0: és a dir,
1: sí, amb sotana, una persona jove, oi? Amb aquest discurs. La Iglesia no és una ONG.
0: Han passat moltes coses aquests dies, Entre elles, que La Vanguardia hagi fet fora a Joan Josep López Burniol. Per això ho diem, que hi ha una llista d'anades i vingudes.
1: Home, però és que clar...
0: Però López Burniol, notari...
1: Li van deixar passar un article i el segon va donar un pas més que gairebé demanar un cop d'estat.
0: Un article titulat La revanxa, que es pot llegir perquè d'allò, però diguem-ne que ha estat l'article que l'ha descavalcat de La Vanguardia, López Burniol, que havia pres també un paper important a molts mitjans, diguem-ne a través d'una anàlisi, diríem que ponderada o assossegada, però que en els darrers temps molts també havien assenyalat que cada vegada havien enfortit el seu missatge, l'havien endurit, fins a arribar a aquest extrem que ha merescut que la direcció de La Vanguardia l'hagi fet fora. I era també un article vinculat amb els fets de Ceuta, amb l'arribada de tots aquests immigrants i a la hipòtesi que plantejava López Burniol en aquest article. Bé, digues, Joan.
1: No, i és que és això. Ceuta, no sabem si finalment serà, diguem, la puntilla de Pedro Sánchez, i aquí diu que al final no, perquè al final també Ceuta queda molt lluny de l'imaginari de molta gent. Excepte dels
0: evidentment,
1: doncs ho viuen a primera mà, oi? Però Ceuta està servint com a excusa per altres coses. Per exemple, per la confrontació europea. Demà tenim una hora d'Europa. Meloni allarga 15 dies
0: els
1: controls fronterers. Sí, sí. I Espanya doncs fa el mateix. De fet, avui el Corriere de la Sera també agafa, i també agafa la... i ho defineix el Corriere de la Sera com a fake news, les declaracions de Sánchez sobre Rússia i Israel. Clar.
0: O sigui que portarem uns quants dies així.
1: Ah, aquí està.
0: A casa nostra, quan ningú s'ho pensava, apareix la consellera d'Educació parlant del futur curs escolar i també anunciant les conseqüències de tot allò que va passar amb l'informe PISA. tot i que l'Institut Nacional d'Estadística sembla que havia trucat en reiterades ocasions.
1: Entre 5 i 7 vegades hem llegit.
0: Per dir, escolteu, que aquí passa alguna cosa que no us admetran.
1: I que és estrany que el problema va ser el mateix a tot Espanya, però l'únic lloc que va tenir lloc, que diguem que no es va corregir...
0: Va ser aquí.
1: Va ser a Catalunya. Ha saltat la número 2 del departament, un altre al càrrec, i ha obert expedients a dos funcionaris pel cas.
0: Que no han estat a l'alçada de les seves responsabilitats, segons va dir la consellera, que té sobre la taula, evidentment, una setmana de rellotge per poder resoldre el conflicte que pot desembocar en una vaga el primer dia del curs escolar. I ahir el Barça va jugar i va guanyar.
1: El Barça va jugar bé, s'ha de dir, tot i que diguem que ja va sortir algun petit problema a la defensa, però bé, el somriure de Lamine Yamal s'empodera el Barça de Rafinha en la golejada del Rayo Vallecano. De fet, clar, com ara ens hem de preocupar si somriu o no somriu el nano... Ahir somreia, fa dos dies no somreia.
0: Sí, perquè es veu que sabíem que s'enfadava perquè els gols no entraven.
1: Ja està, però no li surten bé les coses, ja és normal, home, és competitiu, sí, sí. No?
0: Com ens passa a tots quan no ens surten bé les coses. Vaja, o en general, perquè també pot passar que no surtin bé les coses i diguis, adelante.
1: Doncs doblets de Rafinha, que està on fire, és Pichichi ara mateix de la Lliga, 5 gols en 3 partits, i dos gols també de Lamine Yamal, més un en pròpia meta de Legend, amb un gran Gordon, que fins i tot ja l'aplaudí, diguem que...
0: Que ha encaixat molt bé.
1: Ha encaixat amb l'afició aquest anglès, a veure si trobem un anglès que encaixa.
0: I ha arribat un nou, que és Gabriel Jesús.
1: Jesús, perquè és brasileño. Ahir estava amb la seva família al camp, dient que el seu genoll el té bé, perquè es veu que, bueno, clar, va tenir un trencament de lligaments. És un nou de segona, per entendre'ns, no és un top mundial, però, home...
0: Però es veu que té marge.
1: Sí, clar.
0: A veure què passa, perquè Flick, escolta'm, ho recupera tot.
1: Absolutament.
0: Doncs Gabriel Jesús. Jesús. Sí, que per fer els pastorets l'endemà, perquè,
1: correcte,
0: esclar, dir-se Gabriel Jesús...
1: I després, molt bé Marc Bernal, molt bé Xavi Espar, que s'ha posat també el públic a la butxaca, és a dir, que un bon Barça.
0: I Messi deixa la selecció argentina. Correcte. Ja estava cantat, la mort del seu pare també ha acabat confirmant la decisió. Queda poc i es van tancant etapes, i aquesta és una que ens sap molt greu, admet el jugador. Va publicar al seu perfil d'Instagram tres quartilles escrites a mà, en majúscula, si no ho miro malament, en majúscula, on deixa anar les raons de la seva marxa, repetim, de la selecció argentina. Tot ja estava molt previst i en 39 anys ha anunciat la retirada de la selecció. Per tant, molts diaris, en aquest cas La Vanguardia, Joan Josep Pallàs titula el parèntesi penúltim gran adeu. Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Les 11 i 20 acabarem programa avui amb una conversa que comença a ser ja també una tradició el mes de juliol. Enguany arriba el darrer dia de juliol, però comença a ser una tradició, cosa que agraïm també moltíssim des de la ràdio, que és conversa amb calma, pausada, amb el director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del Festival de Cinema de Sitges, i amb la directora de la Fundació, Mònica García Àngel Sala. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com va tot? Atabalats?
1: Sí, home.
0: Sí, és el que toca,
1: no? És el que toca en aquesta època.
0: Ara aquí toca. Toca. Alguns comencem vacances, ells encara no.
1: No, no, nosaltres estem amb el pic.
0: Esteu amb el pic.
2: Vacances, no crec.
0: Amb el pic de feina, perquè arriba, com saben, arribarà la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, del Sitges 2026, del 8 al 18 d'octubre. Fa una setmana, no? Vau presentar ja les primeres novetats pel que fa a programació. També vam conèixer ja fa setmanes, doncs, aquest cartell amb aquest homenatge a Carrie, no? Mm-hmm. Aquesta pel·lícula que us haig de dir que és la pel·lícula que més por em fa de la vida. Em va marcar profundament aquesta pel·lícula. Mm-hmm. Jo crec que l'he vist dues vegades i no sóc capaç de tornar a veure aquella pel·lícula.
1: Tens oportunitat de veure-la.
0: Sí, però no sé si seré capaç, perquè realment ho vaig passar fatal amb aquesta pel·lícula. Però bé, també és veritat que és una pel·li que tinc prou gravada a la retina, és a dir, per
1: és
0: bé o per
1: icònica.
0: Mal, sí, per bé o per mal, i entenc que com jo li haurà passat a tanta altra gent. En qualsevol cas, 50 aniversari, no?, de Carrie,
2: exacte.
0: I per tant, una de les moltíssimes protagonistes d'aquest festival que, no sé, preparant l'entrevista buscava i dic, és que no sé gaire què més preguntar, perquè aquest festival, la sensació que tinc és que cada any va millor. Mm-hmm. I entenc que això és molt fàcil de dir, toca en fusta, ara la Mònica toca fusta, però entenc que això també és fruit d'un treball, no? I que també entenc que s'ha de reconèixer i s'ha de reivindicar això, és a dir, si cada any s'aconsegueix que aquest festival vagi millor, i això ho diuen les xifres, no és que ho digui jo, no? Ho diuen les xifres de vendes, d'entrades, etc. Entenc que això és fruit d'un treball que es fa al llarg de l'any i que no sé si vosaltres teniu la clau, és a dir, on està la clau? Per aconseguir que això vagi millor, quina és la clau?
1: A veure, jo sempre dic que administrem un llegat, uh-huh, que ja ens venia del darrere, i que sobretot el que tenim és una escolta i presència activa a tot arreu per saber com anticipar-se en termes de programació, sens dubte, uh-huh, amb l'Àngel, en termes de com està el mercat, com està la indústria, escoltar l'audiència, tenir molt contacte amb els fans, tot això fa que no et pots dormir. O sigui, tu estàs a la casalta, estàs intentant empènyer el nom de Sitges sempre al davant de tot, que es tingui presència internacional constant, això ens porta que hi hagi més pel·lícules que volen estar dins del festival, que el facin servir com a plataforma, i després entenc que l'audiència, clar, ho estem veient amb els box office actuals, amb les pel·lícules de gènere, uh-huh, hi ha un gust, o sigui, la veritat és que és una època dolça que espero que duri molt, en el qual també l'audiència està mirant el fantàstic des d'una perspectiva més cultural, o més d'experiència, o més d'anar amb els companys i gaudir d'una bona pel·lícula, i tot plegat fa que la proposta del Festival de Cinema de Sitges, combinant aquests clàssics retrobats, uh-huh, amb aquestes noves tendències, doncs sigui, bueno, un màster.
2: A més, el festival ha crescut i ha treballat molt bé des d'un punt de vista del tema d'indústria. Uh-huh. Ara Sitges és un referent per al tema d'indústria, no solament un referent que ja hi era, però ara és molt més també a nivell d'audiència, de fans, per lo que ha dit Mònica, perquè a més estem en un moment excel·lent del cinema fantàstic i especialment...
0: Però aquest moment dolç del fantàstic ja fa anys que dura, no?
2: És que mai s'ha anat del tot. Fantàstic és un gènere que sempre ha funcionat, ha sigut una mica motor de la indústria cinematogràfica a nivell mundial. Ara és tremendo, és a dir, les recaptacions que han tingut pel·lícules, curiosament, alguna que van presentar l'any passat a Sitges, uh-huh, en estrena europeu, com...
1: O no, sí, curiosament. Sí. Sí. Estan tenint cert d'escollir la pel·lícula.
2: Sí, clar, Sitges, aquí se va estrenar Obsession, uh-huh, i després,
1: va guanyar
2: després,
1: els premis que va guanyar.
2: És una de les 5 pel·lícules més taquilleres de la història del cine de terror. Una recaptació de pràcticament 400.000 dòlars en tot el món. Entonces, això Sitges demostra que té una anticipació, té una aposta de programàtica que no solament és d'actualitat, sinó que també s'avança molt a lo que serà en els propers mesos. Entonces, tot fa que Sitges ara sigui un referent més que mai. És a dir, hem reforçat, com ha dit la Mònica, un llegat, i ara en molts sentits, en el d'indústria, en el de cuidado por el públic, per als fans, i en el de la importància que té Sitges en el panorama internacional de festivals.
0: És que, per tant, de fet, per tant, és un festival que no us regiu per la inèrcia, no? Perquè algú podria pensar, home, 59 edicions, no? Això està funcionant molt bé, doncs ens deixem portar una mica, no? No, queda clar que no, que no us deixeu portar.
1: Per què no hi ha un festival igual que l'altre? Per què no? No, cada any més complicat, cada any més difícil, però a la vegada també més estimulant, perquè, clar, et surten tants obstacles, tantes oportunitats, que has de decidir si fer-les teves o no, que cada any és una muntanya russa.
0: I ara parlàveu del cas d'aquesta pel·lícula d'Obsession, no? Que ha tingut aquesta recaptació i que després ha tingut aquest recorregut, no? Després de passar pel festival. Això dona, és a dir, això fa que si us posiciona millor dins el marc de... És a dir, això diguem que és un push, eh? És a dir, quan... O sigui, aquesta visió, no? Entenc que qui fa la programació, no? De dir, portarem aquesta pel·lícula, no? Aquesta visió encertada. Entenc que després això us ajuda en la posició, us ajuda en el reconeixement, ajuda en tot, no?
2: Clar, tenir una programació que no solament agrada, diguéssim, localment o la gent que venga així, sinó que té un punt d'anticipació, que té un punt de perspectiva de lo que s'està fent i a on va el fantàstic, que és un gènere que canvia molt, amb molta rapidesa, i aquest any, bueno, nosaltres a Obsession també nos van anticipar amb una pel·lícula que ha sigut referent, que és de Furious, que van tenir l'estrena europea, en un altre sentit, era d'acció, i després ha sigut no com Obsession, però una referència en el 2026 en molts mercats. Tot això fa que, bueno, el festival sigui un punt de referència i provoca que sigui també un punt de contacte, on la indústria també té un punt per veure pel·lícules, per intercanviar moltes pel·lícules, aconsegueixen el distribuïdor local o internacional a Sitges.
0: Clar, què ha canviat en aquest model d'indústria que deies? Ara, diguem, som molt més importants, estem molt més reconeguts dins el món de la indústria. Què ha canviat? Què heu fet aquí? Què s'ha fet aquí per aconseguir això? I entenc que són moltes coses,
1: sí,
0: però...
1: és el que t'anava a dir, es fan més de 60 activitats, però al marge d'això, el Festival de Cinema de Sitges és veritat que sempre ha tingut una reputació internacional, fins i tot de pedrera de talent. És una aposta que ve de la programació, sens dubte, de parlar sempre de la mirada del director, de la directora, d'una obra, però més enllà de l'obra, aquell talent que s'ha de projectar endavant. Clar, provocar totes aquestes activitats, portant més representants internacionals que participen, que interactuen, hem ajudat molt també a formar nous talents, també en programa de Woman Infant o programes de desenvolupament de projectes. Això ja fa que et fiquis fins i tot a la llavor de les futures pel·lícules. Llavors és com que hem combinat el que ja portàvem de base, que era l'escouting de talent, o sigui, descobrir allà en aquell curt, en aquella primera pel·lícula, que ja venien agents de talent, o sigui, fa 3 anys teníem aquell curt que va guanyar els Oscars, exacte, i el mateix agent de talent ens va dir, nosaltres no l'havíem convidat ni res, no ens va avisar ni que estava, o sigui, es va acreditar com una indústria i de més, ell va veure el curt, va veure la reacció del públic, que jo crec que aquest és un punt d'inflexió. Tenir un test screening del teu públic de 1.380 persones, ànimes, que estan en aquell auditori de l'Hotel Meliá Sitges, reaccionant a aquell curt, i el senyor aquest la va contractar, la directora, abans de saber que guanyaria Sitges i que guanyarien l'Òscar junts. Clar, això canvia la vida d'ell, d'ella, i de l'agència i del propi festival, que ens ha situat superbé, perquè me recordo aquest any que estava fent l'acreditació una altra vegada als Òscars i deia, has guanyat anteriorment? Sí, hem guanyat.
0: clar, per tant, sí. Impuls a creadors, que és un segell d'alguna manera d'aquest festival de sempre, però entenc que això no passa a tots els festivals, és a dir, hi ha festivals que fiquen més focus en això, altres fiquen més focus en altres aspectes, és a dir...
1: Clar, tot depèn de la dimensió del festival, pots fer més o menys, pots portar més gent decisiva dins del mercat o no, clar, depèn de la musculatura que té el festival.
2: Aquí, demà, sí, en aquest festival han presentat la seva primera pel·lícula, directors que ara fliparíem, des de Quentin Tarantino a directors com la primera pel·lícula important per Chang Wook, Guillermo del Toro, Sam Raimi,
0: això ho diem molt ràpid, però és que la llista és infinita, gairebé.
2: Que jo estava presentant en un festival al senyor Denis Villeneuve, el director de Dune, que ara és uno de los tótems, i va dir, no, si això ho coneix, perquè jo va guanyar en un curtmetratge a Sitges, si me'n recordo, que va guanyar con Next Level, que era un curtmetratge que va fer el Denis Villeneuve, i bueno, ells diuen, no, o sigui, ho va guanyar allí. No, és dir, que això és molt important.
0: Ara. Que a més entenc que això també els queda molt marcats per sempre, no? Perquè sí. Sé que Sitges sigui el primer lloc on van guanyar o on van presentar el seu curt o la seva pel·lícula, no? Entenc que d'això t'ho emportes per sempre. Sí, després sí. Igual tenen carreres meteòriques, no?
2: En una guanyant... que està de moda, Nolan, que està sempre, sí. Memento se va estrenar a Sitges, una de les seves primeres pel·lícules.
1: Home, es crea un vincle sentimental. Jo sí. No me recordo en quin llibre sortia, que el Quentin Tarantino explicava si la seva vinculació amb el festival i com havia presentat les seves pel·lícules. És que és normal, o sigui, és la teva memòria històrica. El Sam Raimi, quan vam fer el llibre del 50 aniversari, reconeixia que el festival li havia donat l'oportunitat de trobar el públic que necessitava la seva pel·lícula. Sí, sí. Perquè a vegades passes en altres festivals que no tens l'audiència, o no estan preparats, o no és el gust, és com que la pel·lícula s'entona. Però aquí crees un marc, una atmosfera, un ecosistema en el qual està el públic, està els professionals... i es produeix la màgia.
0: Clar, que aquesta atmosfera, que és la que tots voldrien segurament tenir el secret, que no, entenc que no hi ha secret, que és aquest públic fidel, fidelíssim, no? Que cada any supera, que supera cada any el rècord d'entrades, que entenc a més és la base fonamental també a nivell d'aportació econòmica, no? La venda d'entrades a aquest festival és fonamental?
1: És decisiva.
0: Que no passa en tots els festivals, no, això. Hi ha festivals que es basen més, no? en convidats, en altres qüestions. En el cas de Sitges, el que deies, decisiva.
1: És decisiva perquè el nostre ADN, clar, entre el balanç entre finançament públic i privat, no és tan gran. Llavors, clar, el públic és l'artèria principal, et diria, i sobretot perquè mantenir una inèrcia d'11 dies en gairebé 180.000 persones, és que ja et diu la dimensió i la importància que té aquest públic. Tu vas a qualsevol altre festival de tipus fantàstic com nosaltres i el següent ja baixa a 50.000. És que estem 3 i vegades i dic
0: és
1: més.
0: És que el Festival de Sitges es mou, diguem, en el top d'uns festivals que no són de gènere, no? És a dir, podríem parlar de Sant Sebastià, podríem parlar de Màlaga, que tenen finançaments, en el cas de Sant Sebastià, molt més disparat, entre altres perquè tenen, no, un finançament, això ho hem parlat alguna vegada, sí. Que ve nominal, i el de la que ve de l'Estat és molt més gran del que l'ajuda estatal que rep el de Sitges. El de Màlaga està molt subvencionat, també, és un festival super subvencionat, però clar, aleshores dius, a Sitges on el col·loco? Si el col·loco en aquest amb aquest grup de festivals estem com entenc que a nivell de finançament per sota, no? Però a nivell de xifres estem aquí, ens podem equiparar, però si ens col·loquem amb els de gènere estem clarament per sobre. Esteu com ocupant un espai, que esteu com una mica en un llim.
1: Un llim especial. Que ja ens agradaria tenir més capacitat econòmica, però és veritat. Home, també som els més antics, som els primers que es van crear en el món i en la nostra estructura, la litúrgia que té, es compara amb aquests grans. O sigui, estem fins i tot amb els internacionals, estem dins de la FIAF, complim exactament amb l'estructura i les demandes que es demana per un festival internacional. Que això és una cosa que de vegades ni la gent té per què saber o s'oblida, no? Que això t'obliga a tenir unes presències en els teus jurats, a la teva composició d'indústria, en la teva composició de premsa, que és una ISO. O compleixes o no compleixes. I moltes vegades és veritat que hi ha festivals que es posen a l'internacional sense complir cap ni una d'aquestes característiques que costa molt de mantenir i costa molt de defensar.
0: Però, per tant, som un festival que la gent òbviament mira, no? Que altres festivals miren, però no sé si és un festival que copien, perquè si miren de copiar-lo no ho aconsegueixen gaire. És a dir, té un segell, una marca molt pròpia el Festival de Sitges.
1: I tant. O sigui, tornem a lo d'abans, aquest llegat i aquesta marca tan consolidada i sobretot un públic de base que és superfidel. Copiar? Pots copiar coses. O sigui, ara ens han sortit competidors per totes bandes, abans i després. Sí.
0: I això és bo o és dolent? Perquè clar, això d'una banda no pot dir que la gent s'interessa molt pel teu model, no? I pel teu festival, però de l'altra no sé si fa por.
1: No, jo crec que des d'un punt de vista de gestió sempre ho has de tenir present. Has de tenir present en qui et mous i quin és el teu marc i qui et pot treure una pel·lícula o no. O qui et pot treure un convidat o pot provocar-te una guerra mediàtica. És el que dèiem abans d'estar pendent del mercat, de l'espectador i les tendències. Home, no ajuda, que t'haig de dir. No ajuda, sobretot si arriben propostes que potser estan fortament subvencionades o amb una aportació privada important. I, clar, sempre et fa mal perquè estem dins d'un territori molt acotat i amb unes dates molt acotades. Però bueno, el festival també té una inèrcia que és... Sí. indubtable.
0: I que li funciona a nivell de subvenció. La qüestió ha millorat respecte als darrers anys, perquè recordo que ho havies explicat aquí, que estàveu en un procés de millora, no? de millorar una part de la subvenció que rebien. Tot i així, la part subvencionada, diguéssim, d'aquest festival continua sent un 40%, està per sota del 50%,
1: està per sota,
0: no?
1: Està per sota. O sigui, mantenim més o menys la mateixa estructura que l'any passat. És cert que la Generalitat ha millorat, uh-huh, s'ha compactat l'aportació, amb el Ministeri Renovem i ja havien doblat, o sigui que bé, amb l'Ajuntament es manté igual. Esperem de cara al proper any, que és el 60 aniversari. Ah. Allà sí que estem fent precs.
0: Sí? Clar. Sí, sí, sí. Fem-los els precs. Els precs, sí, que és 60 precs. Anys valen la pena, sí, una subvenció, clar, més gran, no?
2: Precs. Sí.
0: Per part de tots?
1: Home, sí, per posar-se a demanar... No, l'Estat ja ha demanat. De fet, ja estem demanant fins i tot la declaració de l'IP.
0: El fet de ser de celebrar un aniversari, d'alguna manera, és motiu per sol·licitar més diners?
1: Sí, perquè tu fas un programa específic. No estàs muntant només. Jo porto mesos dient, no estic fent un festival, estic fent dos, perquè estic fent aquest i a més avançant tot el que sigui del 60 aniversari. Hem hagut de preparar tot el que és la declaració d'aconteciment de especial interès públic, que és una designació que
2: fan. No tenim vacances. Sí.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Llavors, clar, tu no pots començar a programar el que faràs l'any que ve sense saber quines activitats quan acabes el festival. Ho fas des d'abans. A més, gestions a missendes, gestions a ministeri, perquè reconeguin, etc. Llavors, si tu tens ja una estratègia que encara és potenciar molt més... clar, després hem d'anar a buscar recursos.
0: Per tant, entenc que l'any que ve la voleu fer grossa.
1: Sí, com no? Vam fer amb el 50. Sí, amb el 50 ja ho vam fer.
0: Què vol dir aquesta picada de pit?
2: Nada.
0: Àngel Sala.
1: Confiesa.
2: Per una samarreta que tinc.
0: Ah, d'acord. Però en qualsevol cas, que aquest any també serà grossa, perquè és que al final la qüestió... que és que... I a mi m'agrada molt, insistir en això, tot això que expliquen, que sembla que poguessin estar parlant... No, estan parlant d'un festival internacional de nivell, tot això passa a Sitges, al nostre poble, sí, a la nostra vila, nostra petita gran vila, no? Però que continua sent una vila, encara no som ciutat, no som poble, però no som ciutat, no? És a dir, encara es passa en aquest municipi i per molts anys que passi, no? I que duri, perquè diguem que el vincle, no? La unió entre Sitges i festival, no sé si és indissoluble, però entenc que sí que voldríeu que fos indissoluble,
2: home,
0: això.
2: Jo crec que Sitges solo té sentit a Sitges. Sitges. Este, no, además es que es un festival que se le coneix per
0: Sitges.
2: Sitges.
0: Cert.
2: I jo crec que és absolutament indissoluble. Això són antigues polèmiques, antigues coses que han passat,
0: que
2: absolutament
0: passat.
2: I està lo que no implica que hi ha que treballar-lo, no? També, és clar, que això no és perquè sí, sinó perquè tenim tots que procurar que això sigui així i que se mantingui molt bé el fet de que sigui a Sitges, no?
0: Uh-huh. I que Sitges recordi, no? I que treballi també en que hi ha aquest festival, no? I el que aporta això a Sitges, és a dir, que vas pel món i dius Sitges, la gent ho coneix en bona part, pel festival. Si te'n vas a no sé quin poble de Minnesota i dius Sitges i coneixes...
2: Algú surt?
0: Serà... Serà pel festival. Tenim unes platges meravelloses, però el coneixen pel festival, no? Perquè al final de platges hi ha a tot el món. I lligant-ho amb el tema de Sitges, aquest any encara no tindrem Retiro.
1: No.
0: Entenc que espereu amb ànsia que el 60 aniversari hi hagi Retiro, no?
1: Home,
0: això ens seria molt mala notícia, que
2: molt mala notícia per tot.
0: Per tots.
2: Però bueno, no, jo ja no, no diria les paraules aquestes, o tampoc diria la de clatubarada nicto, que era la de possessió infernal i sortir a los demonis, jo no dic res.
1: Home, és que si no es perdrà encara un any més, és que abans del festival té moltes més activitats.
0: Clar, però això us ha obligat, és el segon any sense Retiro?
1: El tercer.
0: És el tercer any sense Retiro, clar. Això us ha obligat, òbviament, no? A redistribuir, a buscar nous espais, a exacte, a tensionar, no? És a dir, en el fons el festival perd. Quan es perd una sala d'aquestes, perd.
2: I perd, a més, un component important d'impacte, perquè és una sala molt popular, amb molta història. Però, vamos, que si obre l'any que ve, ja seria una mica una inauguració més que una recuperació, no? Diran un espai nou, no? És dir, més que recuperen un espai bé.
0: Sí, a part, que saben...
2: Hi ha molta gent que ja, no, bueno, curiosament, hem crescut molt, i gent que ja no lo coneix.
0: Clar, la gent del festival que no ha trepitjat mai el Retiro, i només fa 3 anys, perquè, clar, entenc que cada any hi ha públic nou.
2: Sí, hi ha molt públic nou.
0: Per tant, aquest any entenc que, bueno, repetireu, i entenc que l'escorxador ja es manté, no? És a dir, sí. Això ja es quedarà, vingui, això retiro, ja vingui, quedat. Retiro, sí, sí, i el sí. Que teniu a l'hotel és l'auditori, Tramuntana i Llevant,
1: sí,
0: oi?
1: Sí. Sí, el que és el Brigadón.
0: I aquests espais es quedaran, és a dir, això és com una petita ocupació que va fer el festival de tots aquells espais potencials que té Sitges per projectar, tenint en compte que Sitges no compta d'un auditori o teatre municipal, no, diguéssim.
1: Bueno, és que l'arquitectura del festival és efímera, muntem i desmuntem, o sigui, els espais que tenim són els que són, i la veritat és que ens està fent patir, perquè és veritat que primer amb obres progressives, com hem portat superbé amb el Prado, i no ens ha implicat res a la nostra afectació, però ara Retiro, a l'auditori...
0: Si hagués passat que Prado i Retiro haguessin coincidit alhora...
1: Haguéssim de reformular totalment el festival.
2: Sí.
1: Totalment. És que serien edicions de transició, perquè no pots donar l'abast, és que és impossible. I l'auditori ara també entra en obres, o sigui que després del festival, i creuem els dits, però fa patir, la veritat.
0: Clar, bueno, el Melià m'imagino que ja també ja deu fer les obres coincidint, perquè clar, el Melià, diguem que l'aterratge que fa al festival també li representa, òbviament, uns beneficis evidents amb aquest hotel, no?
1: Sí, sí, a l'hotel, i perquè ara no t'he portat les dades, però el retorn econòmic de tot el festival, el que és la vila, és espectacular.
0: Jo, mira, tenia una dada que no sé si és la que tenies tu, però em sembla que eren 8 milions d'euros d'impacte econòmic. Et sona això?
1: Sí,
0: però
1: tens gairebé 60 d'impacte mediàtic.
0: D'acord.
1: Vale? I després retorn en nombre de llocs de feina, de restauració... O sigui, tenim una anàlisi de totes cadascuna dels diferents nivells, que ho hem hagut de preparar precisament per l'AIP, i és espectacular. Sí, és,
0: clar, és, que
1: és un dinamisme econòmic molt bo.
0: És que aquest vincle que té el festival també amb Sitges, no només pel fet de que està aquí, no?, i que s'ubica aquí, diguéssim, sinó amb aquest vincle, doncs, amb els professionals, és a dir, tots coneixem algú que treballa al festival. Tots, clar. O tots, o molts hem passat en algun moment de la nostra vida per alguna de les tasques del festival, si més no com a voluntaris, que és una altra... clau, no?, en aquesta...
1: Sí, és un sistema d'accés, de formació, d'aportació cultural, de contribució, o sigui, és que té un impacte social
0: i cultural. I aquesta fórmula
1: és
0: una fórmula habitual en altres festivals? Aquesta de...
1: I tant, sí? De fet, hi ha festivals que es maneguen només amb voluntaris. O sigui, tu vas a Brussel·les i el 90% de les posicions, que a nosaltres ens xocaria perquè fins i tot la nostra llei de contractació no ho permet, tens voluntaris acreditant, cobrant, conduint cotxes, anant a buscar el personal, que dius, uf, aquí
0: manera seria
1: inviable.
0: Diners, sí.
1: Bueno, ja, però el seu marc legal ho permet.
2: Sí, nosaltres no.
1: No, aquí se subjecta la llei, tant l'estatal com l'autonòmica, que regula les competències, les hores que poden dedicar i el sistema de vinculació del voluntariat. Que tenim una herència del 92, de quan es va crear tots els Jocs Olímpics i el model de voluntaris, i que és meravellós. Per descomptat que s'han produït, no en el nostre cas, altres models de festivals o d'esdeveniments, un abús, però et sorprendria, eh?
0: Caram.
1: Per exemple, jo ara vinc del Festival d'Annecy, tenen 800 voluntaris. 800.
0: I aquí en tenim?
1: 300. 800.
0: I és un festival, òbviament, molt més petit.
1: És més petit de públic. Això sí, perquè són tot professionals. Sí.
0: D'acord.
1: Però en dimensió de projeccions, més
2: o
1: menys.
2: No, és més o menys el que és el Sitges, el Fantàstic, és l'animació. És el principal festival de cinema d'animació del món, i l'animació ara mateix és molt important. Nosaltres també tenim un percentatge brutal d'animació, i Annecy és el referent.
0: Parlem una mica de programació. Va, vinga, que aquest any, com dèiem, Carri, d'alguna manera, és aquesta imatge central, també molt protagonista de la pel·lícula Tesis, una pel·li que també ens va marcar la meva generació. Aquesta pel·li també ens va marcar profundament. I avui, jo quan mirava la nota de premsa, pensava, qui ha decidit això és de la meva quinta. Dic, perquè, saps, ho reconeixia tot.
2: Una mica més gran. en el meu cas, crec.
1: Tu i jo estem en el nivell.
0: Estem en el nivell, no? Sí, però clar, Tesis, aquesta pel·li de Menàvar, no?, que ens va impactar d'aquella manera, no?, i que celebra 30 anys, no?
2: 30 anys, sí.
0: I que també tindrà el seu moment al festival.
2: Sí, porque además es una película que va a cambiar moltes coses en el panorama del cinema espanyol. Va a fer creure a molts directors que era possible fer cinema de gènere en èxit de crítica i de públic en aquest país, en una dècada, los 90, que estava el panorama molt flux, i va ser Amenábar, juntament a les de la Iglesia, després Jaume Balagueró i Bayona, els que van reactivar el cinema fantàstic d'un punt de vista, además, de molt d'èxit. Tesis també va tenir nominacions i premis a Goya, suprement va guanyar molts Goyas i va tenir un èxit comercial bastant considerable. És a dir, que va ser una pel·lícula fonamental en una temàtica, además, que era molt poc vista al cinema espanyol i que intentava agafar també estereotips del cinema internacional, de l'americà, d'una manera molt, molt bona, perquè les adaptava a la nostra mentalitat i una mica al nostre escenari, no? Aquella facultat de comunicació audiovisual de Madrid, no? Que era, se va fer un escenari del terror. No?
0: Molt... Absolutament, deies, va obrir la porta, no?, a aquests creadors, a creure possible que es podia fer pel·lícula fantàstica a Espanya. Ja no costa tant o continua costant?
2: En aquest moment és un moment complicat. És a dir, en aquest moment el cinema espanyol, que té punts, tots estem parlant de tres pel·lícules en Cannes o quatre, té un moment bastant... Però el cinema fantàstic o el cinema general, curiosament, no passa per el millor moment, per qüestions de... Hi ha talent, però el que passa és que costa molt convèncer els mecanismes de producció de que agafin projectes i talent que a vegades són molt interessants però que no surten. Diguéssim que tenim un problema sobretot en el camp de la dona. És a dir, que, per exemple, que estem veient, i aquest any és un exemple brutal, moltíssimes pel·lícules de directores internacionals fent fantàstic i terror, i a Espanya, que crec que hi ha talent i està ahí amagat, les dones no aconsegueixen portar els seus projectes a la producció i estan una mica fent un encasillament una mica del cinema de dones, no? I que jo crec que tampoc...
0: Sí, el festival ja fa uns anys, no?, que us heu posat la banya una mica en aquest tema, en donar visibilitat a la presència de les dones en totes les àrees, no?, que té el cinema fantàstic. Però per què passa això? Si hi ha aquestes dades evidents, no?, de consum...
1: Sí, però són èxits que són de taquilla. De fet, no ho diem nosaltres, parlant amb els creadors, ens ho diuen, que el sistema de finançament d'aquest país, a banda de tenir el finançament públic, que de vegades el cinema de gènere, segons quines comissions, no consideren que sigui un cinema elevat o un cinema que s'hagi de protegir, que ja trobarà el seu camí al mercat. I tampoc ho diem nosaltres, t'ho diuen fins i tot presidents del CNC, que fa uns anys va fer una ponència i explicar per què s'havia de crear comissions específiques pel gènere per evitar aquests prejudicis. Però, a més, el que ha estat un gran revulsiu per finançament és sobretot les plataformes. Les plataformes ara creuen que tot el que es genera no s'afavoreix en el consum individual. Que tu, quan estàs a casa sol, perquè es pensen que només la gent a casa està sola, no et poses una pel·lícula de terror o una pel·lícula de ciència-ficció, que és una cosa més de comunitat i que sí, en el cinema té sentit, però no per una plataforma. Uh-huh. Cosa que es contradiu perquè després aquests gran èxits després els fan servir per captar gent i que es subscrigui a les seves plataformes.
2: Sí, sí,
1: però
2: plenes,
1: estem en aquest, o fins ara hem estat en aquest loop de no recolzo ni originals ni compro gènere perquè pel consum individual no té sentit. Jo ho he dit ja diverses vegades, jo crec que és un sarampió que s'ha de passar, que ells tenen aquesta consideració i que espero que èxits com el que dèiem d'Obsession, de Backrooms, facin tombar una miqueta o obrir una mica la ment. Que en altres països ja s'està començant a obrir i de dir, escolta, després tu faràs servir aquestes locomotores per atraure gent, no? Doncs potser és que la gent està consumint.
2: No és qüestió de pressupost, ni és qüestió... Sempre dius, no, és que en Amèrica fem uns pressupost per a fer aquest tipus de cinema molt barat. No. Backrooms i Obsession són pel·lícules molt barates. Inclús Obsession és més barata de moltes pel·lícules espanyoles d'altres gèneres que s'estan estrenant. És dir, no és una qüestió de calés. És una qüestió
0: d'atrever-se
2: amb un guió com s'han atrevit amb el guió d'Obsession i amb el projecte d'Obsession.
0: Però evidentment també és veritat que vivim ara en un moment d'un punt de, no sé si tendència cap al conservadorisme o cap a la cosa retrògrada, i no sé si això també afecta. És a dir, tot aquest moviment social, podríem dir, ideològic, no sé si això afecta l'hora d'això, d'apostar per aquest tipus de pel·lícules que igual són, o de guions, que són més disruptius, que són, poden ser, no ho sé, és a dir, trencar
1: clar, potser
0: ideals.
1: Podries analitzar, no? L'any passat el gran èxit era Los Domingos. Bueno, ara tenim The Carpenter Songs.
2: No parla
1: d'això. Sí. Bueno, però és veritat
2: de conservadorisme que... i dels domingos ah, sí, no, no parlaré
1: sí. Potser sí, però mira, ara ens estan sortint moltes pel·lícules bueno, de terror sí. religiós
2: o sigui, no, no, potser sí, és un, sí, no.
1: una resposta també
2: o de comèdia religiosa sí. Però el tema de, jo crec que,
0: és a dir, que al final
2: el tema del conservadorisme sí. és important. Clar. Conservadorisme no solament ideològic sinó en tots els sentits en un gènere com la comèdia. Estem vivint una ola conservadora en el cinema espanyol brutal. Les comèdies són molt conservadores d'un costat o de l'altre, però són molt conservadores, és a dir, pel·lícules molt correctes, políticament correctes, que ja són massa políticament correctes, o pel·lícules que són molt conservadores en l'estil clàssic conservador. I jo crec que, no és que la comèdia espanyola, que ha sigut un joc de la transgressió, de la crítica, d'un humor...
1: La sàtira.
2: No hi ha. Té una gran tradició de la comèdia que en certa manera s'ha perdut. No parlo del Torrente, que és un cas a part que no tampoc jo aquí vull parlar, però la comèdia que s'està veient normal és molt bueno, molt políticament correcta sí. o molt conservadora, i en tot en general, i conservador també en la plasmació visual, és a dir, no se deixa molt pues, unes planificacions, unes postes en escena una mica atrevides, és tot molt...
0: Clar, per tant, és que això al final el que ve a dir és que el cinema, i això és una evidència clara, no? Que el cinema no va deslligat de la vida i del món, és clar. A dir, no?
2: I que
0: les tendències, entenc, no?
2: I en el cinema espanyol tenim bueno, propostes que arribaran molt, molt aviat, molt arriscades, molt potents i que ja han tingut una repercussió internacional en el recent Festival de Cannes. Tienen el Sorogoyen con el Ser Querido, tienen a los Javis con La Bola, es decir, que sí que agradarán més o agradarán més, pero son películas arriscadas y son molt personals y son d'autor, ¿no? Pero bueno, que estén esos dos punts del cinema espanyol donde el fantástico se podría ficar, es decir, unas propostes d'aquest estil. De
0: falta fet, que hi creguin, no?
2: Sorogoyen
0: a jugar una mica, no?
2: I los Javis també, és dir, que bueno, que tenen ahí elements diguéssim, imaginaris en moltes de les seves pel·lícules, o de terror, com el cas de Las Bestas, no? En el cas de Sorogoyen. Però bueno, és una situació que bueno...
0: Per tant, diguem que a nivell de cinema, no, la producció de cinema fantàstic no està en el seu millor moment, però sí que va estar en el seu millor moment al festival. El Festival sí. de Sitges...
2: I tindrem pel·lícules nacionals.
1: Moltes, bones,
2: tal,
1: moltes, sí.
2: Crec que bones, perquè molt bones i molt estimulants i molt
0: Quantes
2: diferents.
0: Quantes pel·lícules en total ha programat el festival aquest
2: no
0: any?
2: Sabem,
0: encara no ho sabem. Encara
1: estem en procés.
2: En procés.
0: Però en tot cas, continuem amb aquesta aposta clara d'accés, és un festival excessiu, és a dir...
1: Jo no responc a això.
2: Bueno, excés...
0: No, li pregunto l'Àngel
1: Sala. A ell.
0: A veure... Excés en el sentit de molta pel·lícula. Moltes, és a dir, que no
2: bueno,
0: s'arriba a veure tot.
2: Les pel·lícules omplen pràcticament totes les sessions, amb la qual també hi ha un tema important, que cada vegada les pel·lícules nos deixen als festivals menys passes. Uh-huh. És a dir, que i a vegades també hem de complir la graella amb més pel·lícules que, aunque siguin con menys passes, no? Perquè lo de los passes està car, està molt car. Por temas de que bueno que es consumeix en molts espectadors tal qual igual i és difícil posar quatre passes o tres passes
0: i després inclús. No aniran a veure-la al cinema
2: exacto,
0: perquè l'has fet en tres passes o quatre
2: això està sent una tendència de que és una mica de competència ara que els cinemes tornen a tenir espectadors això és un punt de discussió bastant important no? És a dir, en els festivals però bueno, tindrien un festival amb molta pel·lícula jo crec que tots els festivals ara tenen una programació sobrepassada, el
0: sí?
2: Sant Sebastián és, aquest any serà probablement brutal i més que l'any passat
0: però el Festival de Sitges sempre ha estat així si més no,
2: sí,
0: mentre
2: sí.
0: tu l'has dirigit Àngel Sala, és una de les característiques d'aquest festival que jo crec que d'altra banda agrada molt a bona part del públic sí. sinó a tot el públic és
2: perquè
0: a dir...
2: bueno, jo quan me va portar el primer any jo considerava que aquest festival tenia una programació molt curta. Molt curtíssima i bueno, això és un tema que...
0: És a dir, anar a un festival i poder-ho veure tot no, de ser, no està bé, això.
2: Això és d'altre temps, això no passa en ningú festival del món. En fi, és impossible.
0: Per tant, t'has de programar.
2: És com en un qui restaurant vagi, no? I menjar tota la carta. No?
1: Anar atabalat d'una banda a l'altra, que no arribo.
2: I a més això és bo per a l'espectador. És a dir, agafar una graella que esté ben explicada i poder fer-se el seu programa, el seu menú, això és una de les coses que més ens agraden que feixi la gent, que lo tiene que fer, és un exercici molt maco.
0: I de fet és, entenc que és un dels moments que més gaudeix la gent, els públics, no? És
2: a dir,
0: això és com abans no? d'anar de viatge, la preparació, el viatge que fas de vacances, tot aquells mesos o setmanes que estàs preparant i visitaré aquí, visitaré allà, tot plegat, allò ja és una part del viatge, no?
2: I
0: és
2: la
0: part de l'experiència, per tant... Aquesta programació és part de l'experiència ja, no?
2: I a part la varietat i la diversitat de la programació, perquè tu arribes aquí un dia i tens, pots veure una d'animació, o una de terror, o una de ciència ficció, o una d'un país més que no és tan propi de fer cinema, per una pel·lícula àrab o una pel·lícula latinoamericana de terror, no pots escollir, no? O una més gore, otra que no té, o inclús una pel·lícula per als nens,
1: verla
2: amb la família. Bueno, tens una varietat, que això és lo bo, i la gent... Això
1: I entremig,
2: que...
1: masterclass,
2: participació,
1: entrevistes,
2: paral·leles...
1: Les exposicions, o sigui...
2: Això fa que, també, ha sigut un dels motius perquè la gent ve a Sitges, perquè té un abanic impressionant de possibilitats. No solament el ir a veure una pel·lícula, moltes coses més, i veure moltes pel·lícules diferents. No és que ells solo fan Sant i Fetge, no. Aquí es fa tot tipus de cinema dentro d'un marc més o menys de cinema fantàstic, no?
0: Clar, que és el fantàstic al
1: i
0: final.
1: I el que és increïble la repercussió que té és la Zombie Walk. Que no ho tenim present,
0: sí?
1: Però... Sí.
0: Quina edició? Quantes edicions porteu de Zombie Walk?
2: Pues des de 2005.
1: Sí, 21, sembla, no? Sí. 21, anaven cap a la 21, és veritat. Sí.
0: I també va increixent això.
1: T'ho pregunten, i tornareu a fer? Sí. Diu, cada any.
2: Bueno, és una celebració, una persona que també la fan amb família, en molts moments, que implica una interactivitat de maquillatge, de presència, de los talents que fan
1: que
2: sortida.
1: Sí.
2: Bueno, és molt maco, no? És una celebració també pròpia del...
1: És un ritual, que és propi del festival i es celebra.
2: El dissabte, no? És aquest dissabte màgic, no?
1: Dels zombies.
0: Sí, i alhora també un vincle amb el municipi molt gran, perquè recorre al centre de Sitges, no? I els sitgetans també ja l'han adaptat com aquest, no sé si dir Carnaval de la Por, durant el festival, aquí que ens agrada molt de les disfresses, no? En aquest poble, diguem que anar pel carrer veure gent disfressada no t'impacta, tot i que la Zombie Walk pot arribar a fer por, eh? És a dir, hi ha sustitos, eh?
1: Sí.
0: Aquella gent que és sensible li pot fer com li pot fer cosa, però és digna, òbviament, de veure. Per acabar, tres pel·lis que no ens podem perdre. Ara em dirà l'Àngel, és impossible. Digue'm en tres.
2: De lo que han anunciat, pues bueno.
0: Sí, clar, home, si em vols dir del
1: no
0: anunciat...
1: No, del que has anunciat.
2: No, bueno, jo no me perdería... una pel·lícula que és de l'any 71 que reposem en la versió íntegra, una edició en 4K meravellosa, que és The Devils de Ken Russell, una pel·lícula molt polèmica, en el seu moment ja va ser molt polèmica i ara es continua sent molt polèmica i molt escandalosa en algun moment, però que tenia la versió pròpia del Ken Russell, que ja és mort, que va estar a Sitges de convidat fa molts anys, i la seva versió que s'ha recuperat a través de la seva família i de Warner Clockwork, i és impressionant en pantalla gran este de Ken Russell's The Devils, no?
0: Vinga, dos més, ràpidament.
1: La de Sanguin, la versió francesa, si t'agrada la substància i tot aquest tipus de cinema tocant el body horror, és per tu. És l'extremisme francès nou, aquesta estaria bé, i potser
0: i
1: la nova tendència del que és, bueno, tendència que ja arrossegàvem de l'any passat, la comèdia del terror, Drac, és molt divertida.
2: Molt divertida.
1: Dirigida pel fill del Danny DeVito, o sigui, pots imaginar, el porta l'ADN.
2: I jo portaria una dirigida per una dona, no? que m'ha acabat de guanyar.
0: Vinga,
2: Fantàsia, que Nightboard. És Nightboard, de l'Anna Berholm, van presentar la primera pel·lícula d'ella,
1: Hatching o Ego,
2: que tenia dos títols, i aquesta pel·lícula que va parlar del pom relacionat
1: con
2: la maternitat, com moltes altres pel·lícules, però aquesta d'una manera molt
1: gràfica.
2: Forta, molt gràfica.
0: Això ara et ve perfecte, eh? No, Àngel Sala? Et ve perfecte,
2: això,
0: eh?
2: Perfecte, sí. però no...
1: No li ensenyis,
2: no,
0: no,
2: no,
0: no, no, no li ensenyis, no li ensenyis.
2: No, no, tampoc per mi és... Molt. Però bueno, bé, bé.
0: Aquestes són només 3, 4 de les moltíssimes pel·lícules que podran veure. Ja estan a la venda els abonaments, oi? Els
1: I
0: abonaments
1: esgotats. Els abonaments estan esgotats, queden algun pack.
0: Doncs ja van tard, si volen, però vaja, saben que això són els supercinèfils. Si no tindran, òbviament, oportunitat de comprar entrades per aquestes o tantes altres pel·lícules que ens oferirà aquesta 59a edició del festival. Àngel Sala, Mònica García, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Vinga, 3 minuts passen d'un quart de 12 del migdia, del matí, i bé, ens va cridar molt l'atenció fa uns quants dies una informació que llegíem a la Vanguardia, que portava per títol "Una funerària deposita cenizas de fallecidos en el mar desde Port Ginesta". La funerària en qüestió és Cenizas Mediterráneo. I ens ha cridat molt l'atenció, clar, Port Ginesta, però és que si entres a la web veus que a part de Port Ginesta també hi ha el port d'Aiguadols, hi ha diversos ports de la província de Barcelona, de Tarragona, de València, i fins i tot em sembla haver llegit que de Marbella, sí, efectivament, també Marbella, Fuengirola, és a dir, bona part de la costa mediterrània. Estem en comunicació telefònica amb el responsable d'aquesta empresa, Albert Vidal, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Què és Cenizas Mediterráneo? És una funerària, exactament, o no?
2: No, Cenizas Mediterráneo és una empresa que va néixer el 2013 amb l'objectiu de poder fer servei als clients que no existia. Mhm.
3: Que era poder depositar les cendres dels difunts al mar.
1: D'acord.
3: Perquè tot era molt de tanatoris, eren cementiris, i volíem fer donar-li una visió molt diferent, i a més que ens estaven demanant molta gent.
1: D'acord. A partir d'aquí, Albert, la primera de les preguntes. Hi ha un mite, gairebé diria un mite fundacional, que diu que està prohibit llançar les cendres al mar. Aquest mite és veritat, és mentida o com funciona? Perquè, clar, evidentment, si les dipositeu vol dir que es pot.
3: Sí, és legal depositar les cendres de difunts al mar, però amb les autoritzacions pertinents i complint una sèrie de requisits.
1: D'acord. I quins són aquests requisits? S'ha d'anar a un lloc específic? S'han de posar d'una determinada manera?
3: Bueno, d'entrada, l'autorització es demana a les capitanies marítimes corresponents. En el cas de Sitges o Aiguadols, que parlàveu, és la capitania marítima de Barcelona, en aquest cas. Llavors, hi ha un real decret del 2022 que explica com es té que fer, i es té que fer una declaració responsable, complir amb un informe de compatibilitat de l'estratègia marina, que això sona molt raro, però al final és pues, realment tindrà cura d'on les depositem, i només depositar sempre urnes biodegradables i pètals de flors naturals. No pots tirar ni els tallos, que es diu, no sé com es diu en català, guixa
1: em sembla. Les guixes, sí, sí.
3: Sí,
1: les tiges.
3: I llavors hi ha una profunditat, no es pot tirar en algun fons protegit, tens que fer un estudi, enviar-los a capitania, i amb això ells et donen una autorització per X anys, depèn de la capitania, per poder fer aquesta activitat.
1: D'acord, és a dir que l'autorització la teniu per un temps i vosaltres el que teniu, entenc, és definits uns indrets a on es poden abocar aquestes cendres.
3: Sí, uns indrets determinats, que són unes coordenades marítimes que ens donen, que és on podem depositar-ho, perquè aquí no fem mal a ningú, ni al fons marí, ni a res. Sí.
1: S'entén que el que es llença des de l'embarcació és la urna, no es llencen les cendres.
3: Sí, senyor, es llença la urna completa. La urna es desfà en 3 minuts, vull dir, aquestes urnes biodegradables que llencem, en 3 minuts la urna ha desaparegut.
1: D'acord. O sigui, que és molt ràpid. Sí, hem llegit que són solucions salines, oi? Que llavors és molt fàcil que amb l'aigua del mar, pum, es desfaci,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, sí. Es desfà, sí, no té cap contraindicació pel mar, diríem, d'alguna manera.
1: D'acord.
3: Es desfà amb res, sí, sí.
1: Aquesta idea va sorgir, pel que hem llegit a la web de l' empresa, el 2013, oi? És a dir, que ja té un cert bagatge.
3: Sí. Des del 2013 vam començar i hem anat cada vegada més incorporant nous ports perquè ens ho demanaven, perquè normalment les famílies dels difunts sempre busquen un lloc que li recorden al difunt. I llavors, moltes vegades no és possible just davant on es volien per l'autorització, perquè les autoritzacions no tenim autoritzacions per tots els punts del mar.
1: Clar.
3: Però cada vegada estem incorporant més ports i sobretot ports on hi ha, de llocs que hi ha població important, que llavors és on tenim més demanda.
1: Uh-huh. Perquè entenc que si teniu bastants ports, treballeu amb diverses embarcacions situades a cadascun d'ells.
3: Sí, cada port té embarcacions i a vegades una embarcació pot cobrir dos o tres ports que estan molt propers desplaçant-se d'una a l'altra. Però sí, hi ha moltes embarcacions. Sí,
1: ens ha cridat la

0: M'ha confós perquè com només surten ressenyats els ports catalans, d'acord, però igualment són moltes cerimònies.
1: Bueno, moltes. Nosaltres considerem que no són tantes, perquè al final pensi que tenim són 18 barcos funcionant i llavors si comença a dividir entre barcos, ports i zones, ja no són tantes.
0: D'on ve la demanda? Com us coneix la gent i com us demana la gent que feu aquest tràmit final?
1: Bueno, al principi va ser a través de la web nostra, que vam posar una web i va començar a tindre clients de la web. Després ha anat creixent perquè tenim contractes amb tanatoris importants a cada una de les zones. Per exemple, aquí tenim amb Àltima, amb Mèmora i amb altres tanatoris a la zona d'aquí, que ells ens porten, ens envien els clients, ells ens diuen que tenen un client que que necessita aquest servei, nosaltres els hi fem per ells. També hi ha empreses que es dediquen a cerimònies especials, com pot ser l'empresa PAFI, que és una empresa, em sembla que és d'Antena 3, una empresa que també ens dona serveis. I a poc a poc, ara ja, al principi ens va costar molt, i ara a poc, a vegades ens truquen ells per dir-nos, escolta, volem que ens feu aquest servei per nosaltres, no? I a poc a poc estem així.
0: D'acord. I pel que hem llegit a la web també oferiu dos tipus de servei, el servei, diguem, presencial i el servei que directament llanceu les cendres, diguem, sense la família, oi?
1: Sí, senyor, que al principi ens pensàvem que no n'hi haurien gaires i ens està sorprenent. Ens fan anar a recollir la urna, moltes vegades a algun tanatori, ens firmen un paper perquè puguem anar a recollir-ho i nosaltres ens comprometem a depositar aquesta urna en aquests punts autoritzats en un temps determinat.
0: D'acord. Perquè el servei presencial també té un quòrum màxim, oi? Perquè l'embarcació és l'embarcació que és.
1: Sí, tenim un quòrum màxim. Les embarcacions normalment són de 12 persones i peguen a un capità i a vegades hasta algun acompanyant, depèn si hi ha gent gran o no hi ha gent gran, però entre 10 i 11 màxim en algun cas, si només va el capità. Ara estem treballant també per incorporar barcos més grans, que encara no estan a la web ni està, però estem treballant amb allò perquè hi ha algun punt determinat que ens demanen barcos amb més capacitat.
0: Que volen
1: més endavant.
0: Més presència a la cerimònia, per entendre'ns.
1: Sí, més família. Més família.
0: Sí, correcte. Sí. I quan triga el servei? Perquè, clar, tothom, qui més qui menys té experiència, que ha anat a enterrar un familiar, i això té uns terminis, però, clar, si aquest termini li hem d'afegir el termini del vaixell, quan es pot demorar aquest enterrament, que no és enterrament?
1: Bueno, normalment entre una hora i una hora i quart és el que entre que surt l'embarcació del port, va al punt autoritzat, para en el lloc i espera que les famílies es expedeixin del familiar o del difunt i tornar una hora i quart, més o menys.
0: És a dir, no aneu molt endins.
1: No, anem més o menys, són unes 3 milles marines, que són, multipliqui per 1,7 més o menys, quilòmetre de distància. Estic allunyada de la costa. Entre una de les... del que ens obliguen és anar-nos-en a una distància i a una profunditat mínima i més o menys són com unes 3 milles de la costa.
0: I des de que es rep l'encàrrec per part de la família o de la funerària fins que es pot fer efectiu aquest acte, quan triguen, més o menys, per activar la barca, per demanar els permisos?
1: No, tenim un permís que ens dona, ja és per un temps determinat.
0: Ah, d'acord, ja existeix.
1: Tenim que fer després una declaració voluntària, però és immediat. Si el temps és bo i tenim lloc, pot ser en 48 hores es pot fer el servei sense cap problema.
0: Es pot fer ràpid. Clar, una altra de les qüestions, ho hem cercat perquè també ens ha cridat l'atenció. L'Església Catòlica no contempla els llançar cendres al mar. S'han trobat amb la necessitat de fer cerimònies religioses tenint en compte determinats problemes que sorgeixen a partir de les creences?
1: No, nosaltres al final posem l'embarcació i rebem a la família. Hi ha famílies que poden portar inclús un capellà per fer el que sigui, però són elles les que organitzen tot. Nosaltres aquí
0: no
1: hi entrem ni sortim.
0: D'acord.
1: Nosaltres portem la família on tenim que portar.

0: parla i tornem.
1: D'acord. Per tant, i després, clar, queda un record, no, de la, de, del fet d'on s'ha deixat el difunt, pel que hem vist, també?
0: Sí, nosaltres els enviem com un plan, una cartografia marina, amb les coordenades exactes on es va depositar el difunt, i els enviem a ells perquè ells tinguin aquest record. És com un quadro en el qual molta gent, bueno, suposo que la posa, no sé què fan exactament, però bueno, que la veritat és bastant curiós. I a més ens serveix perquè hi ha famílies que volen tornar al lloc. Llavors ens venen amb aquestes coordenades i tornem al lloc, pues, 3-4 anys després a depositar pètals o el que sigui. I hi ha famílies que repeteixen.
1: D'acord, és a dir, es fa com un acte de record, també, diguem, seria un servei afegit, aquest.
0: Sí, com abans la gent, bueno, com abans i ara, la gent va al cementiri a posar flors pels familiars en els nichos, doncs seria una mica el mateix, però l'ambient és una mica diferent.
1: I repassant la web també hi ha una cosa que ens ha cridat molt l'atenció, les mascotes. La gent també, diguem, llença les cendres de mascotes al mar?
0: Bueno, nosaltres donem el servei, la realitat és que és molt poc, és molt, molt poc, molt poc. Jo recordo dos casos, imagini's el que li estic dient.
1: O sigui, és molt escàs. El servei, evidentment, doncs, clar, al final, diguem, el producte...
0: És el mateix.
1: Perquè ens entenguem, és el mateix, oi? Simplement, el servei es pot oferir i algun cas residual, doncs, també ho demanen. Per tant, aquest servei, i el que també vam llegir en l'article de La Vanguardia, és un servei que està sortint cada cop més i que, per tant, està incrementant també la seva demanda.
0: Sí, és el que està passant. Cada any incrementem més i esperem que segueixi així. Que nosaltres posarem més barcos i més ports a disposició dels clients. I entenc que hi haurà cada vegada més demanda i podrem donar més servei, perquè a vegades hi ha ports que no podem donar el servei, ens truquen i diem, aquest aquí no podem fer-ho i al final no es fa el servei.
1: I ara la pregunta, clar, l'empresa ja sabem més o menys què ens dirà, perquè tot té uns costos, però és un servei car?
0: Bueno, aquí el més car és tindre els vaixells, que són vaixells grans, vaixells que gasten molta benzina, però sort que anem molt a poc, la benzina al final no és el més important, el cost més important és el propi vaixell.
1: D'acord, i per tant d'alguna manera s'ha d'amortitzar. Doncs aquesta possibilitat, que és una possibilitat que, pel que hem entès, les mateixes funeràries ofereixen com una opció moltes vegades a les persones, doncs, que han d'enterrar un familiar, i és un servei que ofereix des de fa temps a diversos ports de la costa mediterrània, i entre ells el port Ginesta i el port d'Aigua Dolç, Cenizas Mediterráneo, cenizasmediterráneo.com, si volen xafardejar, doncs, hi ha tota l'explicació en aquesta web, un servei, doncs, que també, com dèiem, es presta a Sitges i que ens ha cridat l'atenció, i per això hem pogut parlar amb el responsable de l'empresa. Albert Vidal, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat, adéu.
2: Fins aviat, adéu.

0: Són ara mateix les 11 i 3 minuts del matí. Posem una miqueta d'esports, de futbol, per ser més exactes. El passat 18 de juliol, la Unió Esportiva Sitges anunciava a través de les seves xarxes socials que Ernest Serra es faria càrrec del filial de la Unió Esportiva Sitges, del Sitges B, perquè ens entenem tots plegats. Probablement, bé, això va agafar per sorpresa més d'un. No sé si el propi Ernest Serra també el va sorprendre una miqueta aquesta proposta del club de fer-se càrrec del filial. Ernest, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu, bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Molt bé, gràcies a Déu, tot molt bé. Amb calor, però bé.
0: Et va agafar per sorpresa?
1: Per sorpresa no, perquè bueno, quan queda poc per acabar una temporada ja es comença a parlar de la temporada següent, no? Jo aquest any, la veritat és que aquest any que ha acabat, aquesta temporada ha acabat, la veritat és que he gaudit molt amb un grup de nanos que sota el meu punt de vista han acabat gaudint jugant a futbol, jugant dintre el meu criteri prou bé per l'edat que tenen, però s'ha considerat de que era moment de canviar. El club, bueno, evidentment vol que continuï amb ells, em fa una sèrie de propostes i al final doncs arribem a la conclusió de que portaré el sènior B, a part de continuar dirigint la iniciació, l'escoleta com molts diuen, la iniciació i fer-me càrrec de també la coordinació d'algun dels equips més petits del club.
0: Surs de la teva zona de confort? Ho veus així?
1: No sé si surto de la meva zona de confort, perquè...
0: Vull dir, perquè una cosa és treballar amb canalla, i ho saps millor que ningú, i l'altra és fer-te càrrec d'un grup ja de gent adulta, de gent que porta ja...
1: Sí.
0: Tot i que parlem d'un filial, en aquest cas, un filial normalment jove. Té un planter jove, vull dir que no estem parlant aquí de veterans.
1: Zona de confort no ho sé, el que sí que és cert és que té les seves avantatges, els seus inconvenients, els seus pros, els seus contres. Evidentment, quan estàs a la base et tractes molt amb les famílies, les inquietuds de les famílies són unes, i quan estàs en un equip sènior normalment ja no acostumes a tractar tant a les famílies, sinó que el tracte és de tu a tu amb els joves, no amb els nanos. Bueno, com et deia, això té els seus pros i els seus contres. Afortunadament tinc també experiència anterior, i si em dones a triar, bueno, a mi m'agrada molt formar nanos, no? Però considero, i aquesta també és una de les coses que m'atrau, és que aquests nanos, que la majoria han acabat la seva etapa de juvenil, continuen estant en etapa de formació.
0: Per això t'ho deia, no?, això de la zona de confort, perquè, vaja, sé, i ho acabes de dir, que a tu t'agrada molt treballar amb la canalla, sempre t'ha agradat molt estar al costat d'ells, ensenyar, formar, que aprenguin a passar-ho bé, i ara no sé si... Evidentment que el tracte no és el mateix, no? amb un nen o una nena que...
1: Sí, a mi m'agrada normalment, perquè quan tu comences a treballar amb un nen de 12, 13, 14 anys, normalment al cap d'un temps veuràs la feina que has fet, no? I gaudiràs de la feina que has fet. En canvi, si comença a treballar amb un noi, amb un jove de 18, 19, 20 anys, doncs normalment ja té una base a darrere amb una sèrie de virtuts i defectes que costen més de polir. Aleshores, per això a mi m'agrada molt treballar amb la base, perquè considero que al cap d'un temps puc veure el que jo vull veure.
0: Has de canviar el xip en aquest sentit? És a dir, el missatge, ha de prevaldre el missatge? Que
1: sí, evidentment sí, s'ha de canviar el xip. Bueno, has de veure que hi ha coses que ja no toquen i coses que abans no tocaven i ara sí. Evidentment, no sé, el tracte, la manera de dirigir-te a ells, que sempre ha de ser correcta i educada, tant amb nens com amb adults, però sí que... en aquest sentit, canvia bastant també la manera d'enfocar els entrenaments. Evidentment, no és el mateix per un nano que està en formació com per un amateur, ja.
0: Mm-hmm. propi Ernest ho acaba de comentar, no? Vull dir, tampoc deixaràs, no serà un blanc o negre, perquè tu evidentment continuaràs doncs, vinculat amb el tema de formació de futbol base, per tant, en aquest sentit, i guanyes. En el moment que un li plantegen fer-se càrrec del filial, què et passa pel cap? Comences ja a donar voltes i a pensar, bueno, a veure, quins jugadors tindré, quina plantilla tindré, com plantejaré els entrenaments, com plantejaré la temporada, suposo que el cap, Ernest, no para.
1: Sí, mira, afortunadament penso que des de la Unió Esportiva Sitges se'n té molt en consideració i el fet és, bueno, és saber, a veure, què és el que m'oferiran i com ho puc desenvolupar. No?
0: Comencem per aquí, perdona'm. Quina idea té el club vers el filial? I crec que això és important que quedi clar, no? Perquè
1: bé, la idea va una miqueta...
0: Perquè sovint, perdona, no han quedat clars els papers dels segons equips, no? Quin ha de ser el paper d'un filial d'un segon equip? El de nutrir jugadors pel primer equip? Però, òbviament, això ha de casar també amb els resultats, no? Que sigui un equip, mira, competitiu. És difícil tot això,
1: sí,
0: aquest encaix.
1: Jo t'enllaço les dues preguntes que m'has fet. Evidentment, estem parlant d'un equip sènior, perquè és un filial en el que estem d'acord de que els objectius principals són donar-li continuïtat a una sèrie de jugadors sortits de la Unió Esportiva Sitges i de la Blanca Segura, en aquest cas, que es volien incorporar a nosaltres, més una sèrie de nanos que ja estaven formant part d'aquest equip que es considera que han de tenir continuïtat, tenir-los preparats el millor possible per, si un senyor A els necessita, puguin donar el salt. I això per mi és el principal. Ara bé, aquí s'afegeix una miqueta l'ambició de cada entrenador. Normalment, per ajudar a que això funcioni millor, potser és necessari fer alguna incorporació que surti una miqueta d'aquest guió. Podem dir, ostres, tinc la sort de que el saber de què em feia càrrec és com tothom, no? Tothom té els seus nanos que aposten per ell, no? Però he tingut la sort de que he rebut comunicació per part de nanos que estaven en altres llocs de que volien valorar la possibilitat d'estar amb nosaltres. I aleshores això, no? Una miqueta treballar el millor possible amb nanos formats dintre del nostre club o sortits dels juvenils de la Blanca Segur que vulguin estar amb nosaltres per donar-los continuïtat, que potser els hi falta un pèl o no ho sé, i que puguin competir per estar preparats per donar el salt a unes categories superiors. I repeteixo, incorporant, si es considera necessari, alguns jugadors que puguin ajudar una miqueta.
0: Veurem un Sitges B molt diferent al de la temporada passada, Ernest, en aquest sentit?
1: No, a veure, molt diferent. Evidentment, jo tinc la meva idea, no sé si diferent o no.
0: Ja no et dic en quant a estil de joc o proposta futbolística, sinó en quant a cares, a jugadors. Ho dic també perquè l'equip ve d'una temporada difícil en què, bé, els últims partits... Ostres, més d'un pensava, ai, a veure si l'equip se'n va cap a quarta, no?
1: Correcte. Jo considero que els nanos que l'any passat van complir amb aquesta temporada complicada es mereixen, si més no, oferir-los la possibilitat de continuar. Evidentment, hi ha hagut algun que s'ha despenjat i amb això, com et deia abans, afegit amb nanos joves que pugen dels juvenils dels clubs de la vora, doncs pràcticament l'equip és que es forma sol, com aquell que diu. No he considerat gaire a fons l'opció d'anar a fitxar aquí i a fitxar allà. No és el meu tarannà. Sí que és cert, com et deia abans, que hi ha hagut una sèrie d'oferiments que els estem valorant i que possiblement algunes dur a terme. Però bé, no sé si serà molt diferent al Sitges de l'any passat o no, sobretot en manera de jugar. Jo tinc les meves idees, les tinc claríssimes, sé el que m'agrada, sé el que vull treballar i ara, dia rere dia, penso en com vull que jugui el sènior B de l'any que ve i la meva idea principal és que la gent vulgui anar a Aiguadols a veure els partits del sènior B també és el senyor, evidentment, però del senyor bé perquè els hi agrada el que veuen.
0: Prefereixes plantilla llarga, curta? Quina idea tens en aquest sentit, Ernest?
1: Mira, pensa que el futbol amateur, no sé si dir desgraciadament, però s'ha d'entendre una miqueta. Aquí hi ha nanos que tenen els seus compromisos laborals, els seus estudis, i que el compromís de 100% és molt complicat. És molt complicat. Aleshores, jo des de juny, l'any passat, vaig viure una miqueta la situació del sènior B, i no et dic que no torni a passar, però sí que m'agradaria que no tornés a passar, de trobar-se poca gent entrenant, que costa fer les convocatòries. Afortunadament tenim un juvenil que serà molt competent, però estarà a primera divisió, que també tindrà la seva feina.
0: El Dani Casado va tenir una gestió complicada. Pobre.
1: Sí, sí, sí, per això vull dir que... Però s'entén perquè... Bueno, i per això el que em deies, jo crec que la plantilla ha de ser llarga. El primer de tot, els nanos, cada un ha de tenir més o menys clar el rol que tindrà dintre el grup. Jo els hi deia amb ells en una reunió que vaig tenir l'altre dia: escolta, jo ara mateix puc tenir una idea que si juguéssim demà faria aquest 11 inicial, però a partir d'aquí, a partir de que donem el tret de sortir de la pretemporada, tothom està per, no per demostrar, perquè a mi no demostra res, però sinó per fer veure que ell ha d'estar dintre l'equip titular i si no ho està, lluitar per aconseguir-ho.
0: Què té de bo i què no té tan bo que sigui un equip jove? A nivell competitiu parlo, Ernest.
1: De bo té que... Bueno, els nanos joves, sota el meu punt de vista, tenen ganes, estan forts. A mi m'encanta... Sí. M'encanta, jo sóc un gran defensor. Així com hi ha gent que sempre està parlant de que sigui els joves, avui en dia jo sóc un gran defensor dels joves. M'encanten i sóc un enamorat dels joves de Sitges. I això és un gran avantatge. A més, penso que molts volen estar, o sigui, són ells els que han demanat per estar als Sitges, i en contrapartida, i per això, bueno, estem parlant amb el club a veure si és necessari o no, que creiem que sí, fer unes petites incorporacions o per aquesta inexperiència que puguin tenir. Mm-hmm. Doncs que hi ha un...
0: Donar-li aquest punt de veterania, digue-li
1: exacte,
0: així.
1: Exacte, un parell de nois amb més experiència i lideratge per ajudar-los una miqueta a créixer.
0: Uh-huh. Ara ho dèiem aquí fora, al passadís. El futbol ha canviat i l'Ernest porta molts anys al futbol. I no sé quina idea... Tu que tractes amb el futbolista, amb els nois, quina idea tenen ells, no, del futbol, i quin compromís, quin grau de compromís arriben a adquirir amb els clubs, amb els equips... Tu ho has vist, això, amb el pas dels anys. No sé si això ha anat a menys, si creus que tot això ha canviat molt i que ara, dintre de l'escala de valors, el futbol està, no sé, de l'1 al 10, al 6 o al 5, o no sé.
1: Sí, evidentment, avui en dia no és fàcil al món laboral trobar una feina i normalment molts dels nanos joves que aconsegueixen trobar feina, moltes vegades és provisional, la defensen tot el que poden, i moltes vegades va relacionada amb horaris difícils de compaginar amb el món del futbol, hostaleria, jo que sé, algunes altres funcions que, o feines que com et deia, són difícils.
0: Sí, de compaginar.
1: Aleshores, jo penso que els nanos tenen la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que fa anys, però el món laboral és el que s'ha complicat una miqueta més. Abans tothom pràcticament... jo recordo la meva època de jugador que tothom entrenàvem a les 8 i tothom estava allà a les 8 perquè ja a les 7 ja havia plegat tothom de treballar. Avui en dia hi ha horaris, hi ha nanos joves, quan són joves encara això es dona més, que estan estudiant, alguns tenen, estudien a la tarda, se'ls fa complicat arribar a l'hora. L'any passat també això va ser, tinc entès, bueno, complicat perquè... No és el mateix entrenar a les 9 de la nit, 9 i quart de la nit, un quart de 10, el mes de setembre, que fer-ho el mes de desembre. Aleshores, jo els entenc, penso que la implicació dels nanos és la mateixa, però el món ha canviat.
0: Evidentment. Qui formarà part del teu staff? O qui voldries que formés part del teu staff, Ernest?
1: Doncs mira, jo sobretot, bueno, hi ha dues persones, una que ja venia, dos que ja venien amb el càrrec, diguem,
0: amb el PAC,
1: el club me les va, no direm que imposar, perquè oferir. No és imposar, sinó oferir, exacte, i jo encantat, un era el Josep Carbonell, el Japet, el millor delegat que hi ha
0: home.
1: A la capa de la terra. Després hi ha un altre nano que es diu Arnau, que a mi em sembla molt vàlid, i sobretot jo vull incorporar, que ja m'ha donat a l'okay, un nano de la meva confiança total, que per mi és bueno, una extensió meva, o al revés, jo sóc una extensió seva, però jo som una de les persones que he treballat molt a gust al món del futbol, que és el Cristian González, el Gonza. Aleshores, el Gonza farà de segon amb mi, el Japet de delegat, i l'Arnau Jué ens ajudarà una miqueta amb la part física, diguéssim.
0: Bé, al final una miqueta un s'ha d'envoltar de la gent amb qui confia, no? Això és així, Ernest.
1: Jo crec que és la clau, no? Rodejar-te de gent... El mateix et dic amb els futbolistes, sí. Jo els hi vaig dir i els hi parlaré clar perquè són grandets, de que el que vulgui estar estarà i el que no vulgui estar no estarà. Uh-huh. Hi ha diverses maneres de manifestar que no vols estar. Una d'elles és el passotisme, la manera d'actuar... No cal dir jo no vull estar, però si hi ha gestos o actes que ho donen a entendre, doncs no hi haurà cap problema. Jo crec que són grandets, que jo hi ha nanos que aprecio moltíssim, però per això mateix els hi parla claríssim i els hi continuaré parlant claríssim. De fet, hi ha una sèrie de nanos que, com que de moment la quantitat de jugadors que farem la pretemporada és elevada, hi ha una sèrie de nanos que ja saben que estan una miqueta en stand-by, que depèn de com vagi la pretemporada podran continuar nosaltres, i depèn com vagi la pretemporada no. I ja et dic, jo els considero tots supervàlids, però clar, també hi ha una limitació de
0: plantilla,
1: de quantitat,
0: no?
1: De nanos que podem tenir.
0: Quina idea tens de la pretemporada? Quan comenceu a treballar? Vols jugar molts amistosos?
1: Sí, mira,
0: ja més enllà de la pròpia preparació, no?
1: Ja saps que he tingut dubtes amb això, perquè a mi m'agrada molt entrenar, començar aviat, anar amb calma, però també és cert que això és Sitges i aquí hi ha una data sagrada per ells i per mi i per tothom, que és el 24 d'agost.
0: Que es diu Festa Major.
1: Que es diu Festa Major, sí, sí. Que al ser la majoria de nanos de Sitges hi ha l'inconvenient, entre cometes, perquè no és inconvenient, que molts tenen assajos,
0: hi participen directament.
1: I aleshores vam plantejar amb el Manel quan era la data ideal i començarem després de la Festa Major, sembla que és dimecres 26,
0: sí.
1: Els donarem un dia de recuperació, evidentment, i el 26 engegarem, però sí que és veritat que... I he començat a parlar amb ells per la setmana anterior fer un planning una miqueta ja de condicionament i no arribar al 26 d'agost,
0: clar, perquè,
1: que potser és justet.
0: Sí, anava a dir, quedarà menys d'un mes per l'inici de la competició, que comença el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. Per
1: correcte,
0: tant, sí, estem parlant d'un mes allò justet.
1: Per això et deia que els he fet un plantejament de començar a entrenar. Clar, igual algú té assaig a les... 8 de la tarda i no podia venir a entrenar, però a les 10 del matí sí que pot fer una sessió de condicionament físic que els hi passarem, més que res perquè no arribin al 26 de zero, diguéssim. I els partits, bueno, ara no em faig dir l'ordre, però
0: no.
1: Sí que estan tancats. La primera setmana sí que et puc dir que és un partit intern entre nosaltres, entre juvenil, ho hem d'acabar de parlar amb l'organigrama tècnic, però és entre el juvenil o el senyor A, per no arribar amb tres entrenos i a jugar un partit que al final et pugui aportar més dificultats que beneficis.
0: Ja.
1: I a partir d'aquí hi han programats 4 amistosos més abans de començar la temporada.
0: Debuteu a casa amb el Fàtima.
1: Correcte.
0: No sé què et diu això ara mateix.
1: Mira...
0: O t'ho pregunto diferent. Ets dels que prefereixes començar a casa o t'és igual?
1: Sí.
0: Sí?
1: Potser prefereix...
0: Més... Perquè hi ha entrenadors que això li donen una relativa importància i hi ha d'altres que sí que prefereixen... Més... Tot, jo, si haig de començar, prefereixo... jugar a casa, amb els meus...
1: M'és igual, la veritat que no, no, tampoc és una cosa que...
0: Ja.
1: Que, em,
0: que tregui el son.
1: Sí, que tregui el son. Però sí que és veritat que quan vaig veure el grup del, que teníem, el primer que vaig fer, dic, vaig dir, amb tots els respectes, hòstia, Fàtima. I dic, a veure quan juguem... I dic, ah, mira, cara, calla, que almenys fins a la segona volta no, no anem al seu camp, simplement perquè és un desplaçament
0: sí.
1: que no està aquí mateix. N'hi ha diversos que són a la zona d'Igualada.
0: Sí, evidentment, agafeu zona de Noia. I,
1: correcte,
0: sí, sí.
1: Que ja dic, en tots els respectes, però bueno, són uns desplaçaments una miqueta més incòmodes. No són els del senyora, que van posta i a Tortosa
0: sí,
1: i tot això.
0: Sí, evidentment, que queda molt més lluny.
1: Però bueno, al final...
0: Recordem que els rivals que tindrà el Sitges B són més enllà del Fàtima, el Sant Pere Molanta, l'Òdena, Vilanova del Camí, Sant Sadurní, Bas Espirall, Vega, Sant Esteve Sarrovires, Gelí de la Llacuna, Puig d'Alba... La Llacuna, mare de Déu! És com tornar molts anys enrere, això, eh? El Puig d'Àlvar i els quatre derbis amb l'Atlètic Vilafranca, perdó, l'Atlètic Vilanova, Canyelles, Cubelles B i Penyajova. Això dels derbis, que com ho portes? Perquè també hi ha entrenadors que no els hi fa gens de gràcia.
1: No, no. Mira, jo com a entrenador de la base només hi havia un partit que m'incomodava una miqueta, que és per carinyo amb els dos clubs, que era quan havia de jugar amb la Blanca.
0: Entenc.
1: Per un Sitges Blanca, per mi...
0: Sí.
1: És, ja et deia, és complicat perquè...
0: A nivell estaves, emocional, no?
1: Correcte. Estaves pensant i desitjant que tot anés bé, que la sobre vols guanyar, però bueno, era l'únic partit que m'incomodava. Els altres, bueno, doncs els afrontes com un partit més i procures treure, o sigui, disfrutar-lo dintre de, en comptes de patir-lo, no? Això per un entrenador és complicat, ja t'ho dic,
0: Sí, sí, clar.
1: Jo els que els pateixo més que els disfruto, els partits. Però, bueno, a dia d'avui, que encara falta bastant tros per jugar contra ells, doncs, ostres, que xulo, no? Un derbi contra aquests, contra els altres, segurament el dia abans, no et diré que xulo, sinó et diré, puf, quin estrès o
0: sí,
1: que no
0: sí,
1: sé
0: sí,
1: què.
0: Sí, sí, sí.
1: Però bé, al final s'ha de jugar contra tots.
0: Què et sembla el grup, Ernest?
1: Bé, et sembla que hi ha bons equips. De totes maneres, una miqueta parlar per parlar. Si mires dintre els coneixements que tinc, hi ha algun equip que conec força jugadors i que veig que, com poden ser l'Atlètic Vilanova, hi ha Canyelles, Penya Jova que
0: Cubelles B va fer una bona campanya
1: Cubelles B,
0: sí, sí, sí.
1: I a més amb tots aquests tinc gent que tinc molt bona relació, bueno, penso que a priori és una lliga que serà competida,
0: distreta, si més no. Et faig la pregunta del milió: quin paper creus que ha de tenir l'equip la temporada que ve?
1: Mira, jo amb això sí que ho tinc clar. Jo el que vull és que el meu equip jugui a futbol com a mi m'agrada. Per això ha d'entrenar bé, ha d'estar bé físicament, ha d'estar ben preparat, i aquest bon joc, que no només comporta tocar bé la pilota i crear ocasions de gol, sinó que jugar bé a futbol comporta moltes coses, al final acaba sent decidir en cada moment el que toca, i això ens portarà on
0: sí, sí.
1: Calgui que estem...
0: Ara és difícil
1: jo ara
0: saber quin paper pot tenir l'equip, tenint en compte que, evidentment...
1: Correcte, ara mateix la meva gran...
0: És allò que et deia abans, perdona, Ernest, el tema del filial, no? Què se li pot exigir a un filial? Fins a on se li pot exigir que sigui un equip competitiu, supercompetitiu, que s'estigui codejant amb els millors, amb els
1: correcte.
0: Equips de dalt... com casa, no? Tot això amb la filosofia del club, amb
1: sí,
0: la mentalitat.
1: Per això vull dir que el que intentava dir-te ara és que la meva idea ara mateix és formar un equip que disfruti jugant a futbol, que competeixi el màxim possible, i penso que els arguments hi són. Aleshores és l'únic ara mateix que em ronda pel cap el de més. Si ens servirà això per quedar cinquers, no ho sé. Si ens servirà per quedar entre els tres primers, no ho sé. Però ara mateix és l'única preocupació que tinc.
0: T'ho preguntava això també, en certa manera, perquè si traiem aquesta última temporada en què l'equip va tenir més dificultats, les últimes temporades l'equip tercer, quart, allò, treia el caparró.
1: Sí.
0: I això també generarà il·lusió, no? I això està molt bé, no?
1: Clar, i també aquest any anterior va començar que anava molt bé, que sí, va treure el cap per allà dalt. El que passa que una sèrie de circumstàncies, que ara mateix no estic jo aquí per valorar-les, van portar que l'equip acabés
0: patint.
1: Uh-huh. Aleshores, bé, i sí, sí que genera il·lusió, evidentment. Mira, jo posaré l'exemple de fa uns anys, vaig portar un equip també sènior, que entrenàvem a les tantes de la nit, ja no et diré un quart de 10, sinó que era un quart d'11 que començava a entrenar, que arribàvem a casa,
0: sí, sí,
1: que ja era el dia següent, pràcticament,
0: sí, sí,
1: i el que va mantindre el grup fins al final amb afluències d'entrenaments, amb haver de fer convocatòries perquè la gent estava molt implicada, és senzillament de que vam estar tota la lliga al capdamunt.
2: Clar. Ernest Serra, que en té moltes per explicar, moltes hores de vol. Primer partit, com a entrenador, 19 de setembre. Ja en parlarem. De moment, que passin un molt bon dimarts. Demà a les 9 i tornem. Adéu-siau.

0: Ampules, 12 del migdia. Catalunya és la comunitat amb més defuncions aquest mes d'agost atribuïbles a la calor. En concret, hi ha hagut més de 1.100 morts, segons estimacions de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Des del Departament de Salut s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures als centres d'atenció primària, 2.000 urgències i més de 300 hospitalitzacions per deshidratació, insolacions o cops de calor. 39 persones han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. És el pitjor registre fins ara i encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany. La calorada ha fet augmentar els banyistes i el perfil més habitual de víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la situació no millora i les ONGs insisteixen a reclamar més recursos per poder fer front a la situació. Mentre els treballadors públics denuncien que també hi ha col·lapse als centres de salut de la ciutat autònoma, avui el Consell de Ministres aprovarà un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. Almenys 12 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardeig contra la capital d'Ucraïna. La diplomàcia europea pressiona els 27 perquè lliurin a Zelensky més interceptors de míssils. Les glaceres dels Alps i a petita escala també la dels Pirineus ja pateixen fenòmens semblants al gran esfondrament que ha provocat la tragèdia del Nepal. Ho asseguren els experts que vinculen aquests fets directament als efectes de l'augment global de les temperatures. L'home localitzat malferit en ple carrer a Manresa i que finalment ha mort havia rebut diverses ganivetades. L'alerta ha arribat als Mossos a primera hora del matí i han obert una investigació per localitzar l'autor o autors dels fets. Concentració davant la Sagrada Família de Treballadors de les Biblioteques de Barcelona coincidint amb una nova convocatòria de vaga. El comitè d'empresa denuncia el bloqueig de les negociacions amb l'Ajuntament per millorar les condicions laborals dels treballadors.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. A la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges. El Barça ha de confirmar avui el fitxatge del brasiler Gabriel Jesús per dues o tres temporades. El Barça, que és líder després de golejar per 5-2 al Rayo Vallecano. Per cert, l'onzè fitxatge del Barça de bàsquet és el nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya.
0: Ens espera una tarda de sol, alguns núvols a la meitat sud de la costa i algunes nuvolades del Pirineu. No es descarta algun ruixat aïllat al sector més oriental, sempre de forma local. La temperatura puja respecte d'ahir un parell de graus.
1: Trescat Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
2: Yo, hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Calces Largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: fet oficial el fitxatge de l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa. 14è fitxatge del club vallesà, que mira d'incorporar també el lateral esquerre de l'Atlètic Club Adama Boiro. El davanter centre català Marc Guiu, ex del Barça, ha deixat el Chelsea i ha marxat a la Lliga Alemanya, al Leipzig. I també a la Premier, l'Aston Villa d'Unai Emery tanca el fitxatge del davanter de 18 anys del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, per 55 milions. El Paris Saint-Germain, que en 2 dies ha fet una caixa de 200 milions d'euros.
1: 3Cat Info.
0: El Barça és líder de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid, després de golejar per 5-2 el Rayo Vallecano. Rafinha ja suma 5 gols després dels 2 que va fer ahir. A banda, Flick també diu que està molt content amb Gordon.
2: Yes, of course.
3: Sí, és clar, té molta velocitat i és molt nítid, molt clar amb la pilota. Avui ha fet 2 passades de gol. Per a nosaltres, tenir-lo, justament, juntament amb el Karim, amb el Rafa, amb Lamine, tenim molta velocitat en aquestes posicions davanteres. I és genial i estic molt content amb ell.
0: Rodri va entrar al 64 per Marc Bernal, que a DAZN va parlar de la competència per la posició.
4: Yo creo que esto es el Barça, el mayor club para mí del mundo, entonces la competencia es la que hay y es el club que toca, pero lo bueno es que la competencia es buena y sobre todo sana.
0: La tercera jornada també es va tancar amb l'Osasuna 1, Getafe 0, Madrid i Barça 9 punts, Atlètic de Madrid 7 punts amb Alavés i Osasuna, l'Espanyol són només 3 punts, 11è de la classificació, i la pròxima jornada, la quarta, comença divendres. Hi ha el Betis-Madrid, diumenge que ve València-Barça i Espanyol-Sevilla.
1: 3Cat Info.
0: Tenim ja aquestes primeres declaracions del nou fitxatge del Barça de bàsquet, l'alè Justin Minaya, nord-americà, amb passaport dominicà, 11è fitxatge del Barça de bàsquet.
5: I've seen my Barça and be able to come playing.
6: Jugar en un equip com el Barça i poder disputar l'Eurolliga és molt emocionant. Puc aportar la meva energia i sumar en defensa. Soc un dels millors defenses i tinc moltes ganes de poder mostrar el meu entusiasme pel joc. Tindrem energia, farem un bàsquet divertit i molt ràpid. Estic molt content de ser aquí.
0: Alè de 27 anys, 1,96, signa per 2 temporades, té experiència a l'NBA en Portland, però ara era a la G-League, la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. El ciclista eslové Tadej Pogačar està ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona i s'hi estarà uns dies encara. Segons l'equip UAE, el seu equip, ahir va ser intervingut satisfactòriament pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar la Vuelta. Ja s'ha reprès la Vuelta després de la jornada d'ahir de descans, en marxa la 10a etapa, 185 quilòmetres, amb 3 ports de tercera categoria entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Això és a la Manxa. Enric Mas, del Movistar, és el líder. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha tornat de 4 mesos de lesió, superant la primera ronda davant del rus Safiulín.
7: Con los nervios extras de ser el primer partido después de tanto tiempo, pues lidiar con ello nunca es fácil, ¿no? El hecho de pensar, bueno, si iba a aguantar bien físicamente, 3-6, 4-6, 5-6, lo que demandara el partido, bueno, son dudas que van pasando después de haberme perdido dos Grand Slam.
0: També ha passat ronda Rublev, Tiafoe, Shelton i Tsitsipas, i ha de debutar avui el cap de sèrie número 1, Alexander Zverev, contra l'italià Lorenzo Sonego. El quadre femení Paula Badosa debuta contra l'australiana Kasatkina i es va classificar per la segona ronda la barcelonina Oksana Selekmeteva. També passa ronda la número 1 Sabalenka, Muchova, Osaka, i també Sviontek, que ha passat ronda.
8: Dos quarts de 2.

Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest matí i migdia de dimarts 1 de setembre. Catalunya és la comunitat amb més defuncions aquest mes d'agost atribuïbles a la calor. En concret, hi ha hagut més de 1.100 morts, segons estimacions de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Des del Departament de Salut s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures.

0: als centres d'atenció primària. 2.000 urgències i més de 300 hospitalitzacions per deshidratació, insolacions o cops de calor. Relacionat també amb la calor, perquè això ha fet que més gent hagi anat a banyar-se a les platges, a piscines o a rius. 39 persones han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. És el pitjor registre fins ara, i això quan falten encara 15 dies perquè s'acabi oficialment la temporada de bany. La calorada ha fet augmentar els banyistes. El perfil més habitual de víctimes és el d'un home de més de 65 anys. I us hem explicat també els actes que ha presentat el govern, actes institucionals per la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any. L'executiu centrarà els actes de l'11 de setembre en la commemoració dels 50 anys de les primeres celebracions que es van fer després del franquisme, i també ha programat un acte a Extremadura. A partir d'ara, altres temes, com per exemple parlarem de la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, que gairebé dobla el nombre de bussejadors atesos durant els mesos d'estiu. El servei també es fa servir per tractar cicatrius, per intoxicats de monòxid de carboni o per tractar efectes secundaris de la radioteràpia. I també a comarques de Girona recuperen una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils que estava extingida des dels anys 90 del segle passat. Va desaparèixer per la degradació de les zones humides, per la intensificació de l'agricultura i l'expansió de les zones urbanes. I en esports, que destaquem, Damià Aguilar?
1: Que el mercat de fitxatges es tanca a mitjanit i que avui s'ha de confirmar el del brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, que ahir va ser sotmès a la preceptiva revisió mèdica al Futbol Club Barcelona.
0: Pel que fa al temps, tarda de sol. Alguns núvols a la meitat sud de la costa, algunes nuvolades al Pirineu també. No es descarta algun ruixat aïllat al sector més oriental, però sempre de forma local. La temperatura puja, respecte a la d'ahir, un parell de graus. Dos quarts i tres minuts de dues, hi ha hagut més de 1.100 morts aquest mes d'agost a Catalunya atribuïbles a la calor, segons estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. És la comunitat amb més defuncions a tot l'estat. Aquí s'han registrat un total de 2.100 morts relacionades amb les altes temperatures. Segons dades del Departament de Salut, a l'atenció primària s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a la calor des de l'1 de maig, més de la meitat per insolacions i cops de calor. També les urgències hospitalàries han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera-estiu. La majoria han tingut a veure amb deshidratacions i, a més, també s'han registrat 300 ingressos a l'hospital per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor. I 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I això quan encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. En total, 23 persones han mort ofegades en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors que expliquen aquest augment.
2: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: El perfil que es repeteix més entre les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Els professionals de salvament reclamen des de fa temps actualitzar els plans d'actuació, sobretot a les platges, per adequar-los a les necessitats d'avui dia. També reclamen un pla conjunt per a totes les platges del país. Ara, per exemple, cada ajuntament decideix el nombre de socorristes que calen a cada tram de costa. I també reclamen establir uns requisits mínims per garantir que aquests professionals puguin fer la seva feina en condicions, com ara espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat.
3: 3Cat Info.
0: El govern ha presentat els actes institucionals per la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any. L'executiu centrarà els actes en la commemoració dels 50 anys de les primeres celebracions que es van fer de l'11 de setembre després del franquisme, i també ha programat un acte a Extremadura. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: Sí, i aquesta és justament la principal novetat d'aquest any, i és que el govern ha decidit treure de Madrid l'acte institucional que celebrava cada any just després de l'11 de setembre a la delegació de la Generalitat a l'Estat. Per ara no s'han fet públics els detalls de com serà aquesta celebració a Extremadura, però durant dos dies, el 16 i el 17 de setembre, la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant reivindicarà els lligams històrics amb Catalunya i el català com a llengua integradora, tal com acaba d'explicar la portaveu Sílvia Paneque.
5: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
4: I a casa nostra, els actes oficials de l'11 de setembre començaran dos dies abans, el dia 9, amb la commemoració del 50è aniversari de la Diada, a Sant Boi de Llobregat, on l'any 76 es va fer la primera mobilització després de la dictadura franquista. L'acte central, organitzat per la Generalitat, es tornarà a fer el mateix 11 de setembre, el dia de la Diada, al vespre, una altra vegada al Teatre Nacional de Catalunya.
0: Gràcies, Albert. Això ha estat el que ha donat de si el Consell Executiu d'avui del Govern. Mentrestant, el Consell de Ministres ha aprovat definitivament l'Estatut Marc, que és la llei que regula les condicions laborals de metges, infermeres i personal sanitari i que acaba amb les guàrdies de 24 hores, que és un dels principals cavalls de batalles del conflicte que tenen obert a nivell de millorar les seves condicions laborals. Els metges, però, ho veuen insuficient, això, i, per tant, anuncien noves vagues perquè entri en vigor. A més, aquest estatut marc caldrà l'aval del Congrés de Diputats. Madrid, Tania Tàpia.
6: El Consell de Ministres ha donat el vistiplau final a la norma. L'Estatut s'ha negociat durant 3 anys amb els sindicats de base que l'han signat, però no convenç tothom, especialment el col·lectiu de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17, com a molt, però amb la mateixa remuneració. I caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal també es redueix, passa de 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori cada 2 anys convocar processos selectius, una mesura per tenir plantilles més consolidades. La ministra portaveu, Alma Sainz, acaba de destacar que calia actualitzar una norma que confia aprovarà el Congrés.
7: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
6: L'acord signat amb els sindicats de base xoca, però amb molts sindicats de metges de tot l'Estat que volen un estatut propi i un àmbit de negociació exclusiu. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades i mobilitzacions. Hi ha sobre la taula una vaga indefinida, com la que han anunciat metges en d'altres territoris de l'Estat. En canvi, sí que l'aplaudeixen el col·lectiu d'infermeria, a qui es reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, així que pugen de categoria. Si el Congrés aprova el text, les comunitats autònomes tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris o millorar condicions.

0: 6 minuts i 3 quarts de 2. Parlem ara de la catàstrofe de la riuada sobtada del Tibet i del nord del Nepal de fa 6 dies, que supera ja els 1.000 morts, segons l'últim balanç oficial. Al Nepal les víctimes són 987, a les quals s'hi han de sumar les 16 que han trobades mortes al Tibet. El nombre de desapareguts en global arriba a les 4.500 persones. Entre aquests, els equips de rescat busquen desesperadament accedir als túnels d'infraestructures hidràuliques on es creu que hi ha més de 600 treballadors atrapats. A les últimes hores se n'han trobat uns 200 en vida. Tampoc se sap la situació de centenars de turistes i pelegrins estrangers que eren a la zona en el moment de la tragèdia. Per la seva part, l'Índia ha anunciat que ha recuperat 17 cadàvers arrossegats pel riu desenes de quilòmetres enllà. El primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre la tràgica riuada de la setmana passada i el canvi climàtic. En un missatge a les xarxes socials, el líder nepalès, Valendra Shak, ha assegurat que el que ha passat no és un fenomen habitual, sinó que demostra que els riscos als quals s'enfronta la regió de l'Himàlaia augmenten amb el canvi climàtic. Doncs bé, fenòmens similars al que ha provocat la riuada del Nepal ja s'estan donant als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes de l'escalfament global que té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya i les mateixes glaceres. En aquestes dues serralades ha augmentat el nombre de despreniments de grans roques perquè, com ens explica el geògraf Marc Oliva, especialitzat en l'estudi de glaceres i permafrost, la pujada de temperatures està desestabilitzant l'alta muntanya.
1: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
0: Aquest estiu, al Mont Blanc, als Alps, han mort 3 persones per despreniments de roques, dues de les quals quan escalaven de matinada, un horari triat precisament per esquivar les temperatures més altes i, per tant, reduir el perill. L'any passat, l'esfondrament de la glacera Birch va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten, a Suïssa. Els Pirineus també han augmentat els despreniments de roques amb afectacions a vies d'escalada i cims populars com aquests que ens detalla el glaciòleg Enyaut Izaguirre.
2: Són coses que també estem començant a veure també al Pirineu, no? Com tenen caigudes de roques a les rutes normals dels grans pics del Pirineu, com l'Aneto, el Monte Perdido o el Vinyamal.
0: Izaguirre, que ara sentíeu, que era al Nepal quan hi va haver el despreniment del Tibet, s'ha integrat a un grup d'experts que anuncia les causes. Ho atribueixen a la suma de 3 factors: un terreny debilitat pel terratrèmol del 2015, la degradació del permafrost i el retrocés de les glaceres provocat per l'escalfament global. La seva hipòtesi és que la muntanya es va esfondrar i va arrossegar una glacera. Es van desprendre entre 250 i 400 milions de metres cúbics de gel que van caure 1.000 metres avall i van provocar un sisme de magnitud 5,2. En aquest procés, el gel es va fondre i va generar la gran riuada que en pocs minuts va arribar a la frontera entre el Tibet i el Nepal. A Catalunya aquest estiu hi ha hagut 36 incendis relacionats directament amb els treballs de la sega del cereal, segons els agents rurals. Són 2 menys que l'any passat i cau sobretot la superfície cremada, més del 80%. Tot això en un context en què les condicions de la campanya han estat especialment complicades. Les comarques de Lleida concentren la majoria de les 900 hectàrees calcinades aquest any. Lleida, Estela Busoms.
3: Aquest estiu han coincidit calor intensa, baixa humitat i una bona collita amb elevada acumulació de palla, factors que han fet incrementar molt el perill d'incendi. Malgrat això, la xifra de focs vinculats a la sega ha quedat frenada i representen menys del 3% del total de focs forestals. Són 36, 17 dels quals a les comarques de Ponent, on es concentren la majoria de les 900 hectàrees cremades per aquest motiu. L'any passat, només l'incendi de Torrefeta, la Segarra, ja en va calcinar més de 5.000. Tot plegat ho valora el nou cap dels agents rurals a la plana de Lleida, Joan Baraut.
4: Veient com ha anat la resta de l'Estat aquest any els incendis, amb incendis que han cremat més de 50.000 hectàrees, ens hem sortit prou bé, tenim un sistema que funciona, arribem molt ràpid als incendis. Evidentment, també, gràcies a la col·laboració dels pagesos que surten a ajudar-nos amb els tractors i, evidentment, la tasca dels bombers.
3: Baraut ha especificat que de les 145 inspeccions de maquinària agrícola que han fet durant la campanya de la sega, només en un cas es va fer parar la segadora perquè no portava cap dels mitjans d'extinció que són obligatoris. D'altra banda, el nou cap dels agents rurals a Ponent confia que a finals d'any pugui recuperar els efectius lleidatans que encara ara es destinen a la lluita contra la pesta porcina a l'entorn de Collserola, un mínim de 3 diaris, perquè admet que a Lleida també cal reforçar els recursos per combatre la plaga de conills.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: TV3 ha liderat el mes d'agost amb un 12,6% de quota, gairebé 3 punts de distància de la segona opció, que és la primera de Televisió Espanyola. Pel que fa a la plataforma 3Cat i la resta de l'entorn digital, l'han fregat els 24 milions de reproduccions, el millor a agost des que es va estrenar la plataforma. I han ajudat la cobertura informativa de l'Eclipsi, també les cobertures del futbol, tant masculí com femení, els telenotícies i programes com Vinagreta o Tot Torna. En punt 3:15, obrim àrea de servei. Sapiguem en primer lloc com se circula a aquesta hora a carreteres i autopistes del país, també com està el transport públic. Clàudia Serra, equip viari, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim diverses incidències que provoquen dificultats en diversos punts. Un camió volcat a l'A2 talla la circulació a l'alçada de Jorba en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a la Nacional 2 per la sortida 543. Hi ha retencions, però, d'uns 3 quilòmetres en aquest punt en tots dos sentits de la marxa. Un altre punt complicat és a la P7, a Martorell. Hi ha retencions sentit Barcelona per un altre camió, en aquest cas avariat, que talla un carril. Hi ha retencions des de Castellví de Rosanes i es manté tallada la Ronda Litoral en sentit Besòs, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, per un incendi al voral. Els vehicles, en aquest cas, també s'estan desviant per les entrades i sortides.
5: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
7: Alguns núvols aquesta tarda poc importants, litoral, sobretot central i sud, algunes nuvolades al Pirineu, potser algun ruixat aïllat al sector més oriental, si arriba a caure, i la temperatura que té tendència a recuperar 1 o 2 graus respecte a ahir. De cara a demà, atenció al termòmetre, entre demà i diumenge, període fase càlida d'aquesta setmana especialment, i no són impossibles alguns registres de 38-39 a l'acabar la setmana. Demà, temps estable, assolellat, amb núvols matinals a la costa sud.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Seguim endavant amb més coses quan passen 2:45 del migdia. Durant els mesos d'estiu, gairebé es dobla el nombre de bussejadors atesos a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós. És un servei que cada cop es fa servir més per atendre altres patologies. Des de Girona, Núria Peraire.
8: La cambra hiperbàrica de Palamós és una de les dues que hi ha a Catalunya. Es va fer fa 30 anys per atendre els bussejadors que van sobretot a les Illes Medes. Els mesos d'estiu és quan n'atenen més. Des del juny, els casos s'han gairebé doblat fins als 17. Amb el temps, s'ha vist que aquesta tecnologia també es pot fer servir per ajudar a tractar cicatrius per a les persones que s'han intoxicat amb monòxid de carboni a causa, per exemple, d'una mala combustió d'una estufa, o fins i tot per tractar els efectes secundaris de la radioteràpia. El coordinador de la Unitat de Medicina Hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, el doctor José María Inoriza, diu que treballen més coordinats amb la resta de centres de la demarcació.
9: El conocimiento de otras especialidades, de nuestra posibilidad de apoyo, pues se ha ido extendiendo, y ahora el nivel de colaboración que tenemos no solo dentro del hospital, sino con el resto de hospitales de Girona, pues ha ido mejorando.
8: Ara arriben els 200 pacients a l'any amb un total de 2.600 sessions.
0: Es recupera una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació de l'agricultura o de l'expansió de les zones urbanes. Ens ho explica la Maria Rovira.
3: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret. És similar a un trèvol de quatre fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc, tècnic de conservació de la Fundació Emis.
10: El que ha fet el Viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrats, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
3: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses, on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora, segons explica el tècnic de conservació Santi Poc.
10: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
3: L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric. L'any que ve es farà una segona fase de la reintroducció i s'inclourà dins de tancats de protecció per evitar l'impacte de la fauna com els senglars. El projecte compta amb el finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
0: Sant Miquel de Campmajor, la comarca del Pla de l'Estany, demana a Telefònica que retiri les línies que no es fan servir perquè hi ha robatoris de cable i, a més, el plàstic que embolcalla el cable s'ha convertit en un residu que provoca accidents amb animals i també amb maquinària. La companyia diu que es posa a disposició del poble. Girona, Laia Claret.
11: Des de fa un parell d'anys, els pagesos de Sant Miquel de Campmajor pateixen un problema que ha anat en augment. Arran de la normativa europea que dictamina que les línies de telefonia per cable s'han de deixar d'utilitzar i s'han de canviar per les de fibra, han augmentat els robatoris i ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi. L'alcalde, Oriol Serrà, denuncia què comporta.
12: Això és un problema molt greu, sobretot per l'agricultura i la ramaderia, ja que aquests plàstics, doncs, si no ho veuen i el tractor es tritura, acaben quedant plàstics molt petits, que si el bestiar se'ls empassa, doncs, s'hi pot provocar fins i tot la mort. A part de tota la contaminació que provoca en el territori, al final qui ho ha d'acabar fent, doncs, són els diferents propietaris.
11: Serra, que també és vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya, argumenta que també passa d'altres municipis. La companyia ha assenyalat a la CN que es posa a disposició de l'Ajuntament per atendre, a través dels canals habituals, qualsevol petició. Ressalta que, malgrat haver sofert un robatori de cable jat de coure, la connectivitat es manté. Val a dir que, segons la legislació actual, l'empresa no està obligada a retirar la instal·lació. Si bé això, es posa a disposició del consistori.
0: Gràcies, Laia. 8 minuts i les dues. La duana de la Farga de Moles, a la frontera amb Andorra, ha incorporat un nou gos policia especialitzat a detectar diners ocults. 10 anys després de la fi del secret bancari al Principat, encara es detecten milers d'euros sense declarar als vehicles que hi entren o en surten. La Farga de Moles, Joaquim Albalate.
13: La gossa es diu Amy, fa 4 mesos que dona suport al Servei Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil, que busquen si algú intenta travessar la frontera amb més diners del compte. Miguel Ayala és el guàrdia responsable del gos.
14: Podemos localizar el dinero en guanteras, en bolso, en maletas, pero claro, nosotros utilizamos a los perros para descubrir algún doble fondo o algún sitio escondido. Una vez que los compañeros nos solicitan la ayuda, procedemos a la inspección del vehículo y ellos tienen que la última palabra, si han localizado cualquier sustancia.
13: Tot i que Andorra va eliminar el secret bancari el 2016, encara hi ha força moviment de diners a la frontera, malgrat que els últims anys va a la baixa. Emilio Vallano és el cap de servei de viatgers a la duana.
15: Después de la pandemia hubo un repunte hasta el año 2023. A partir de ese año las cifras han ido decreciendo. Cada vez hay más información y obviamente pues el dinero que se mueve cada vez es más pequeño. Entonces, claro, el límite en el que ya existe la obligación de declarar son 10.000 euros y digamos que giran en torno a esa cifra.
13: Aquest any s'han detectat ja més de 200.000 euros sense declarar, una xifra que queda lluny del 2022, quan es van trobar 1,2 milions. La majoria d'aquests diners es troben de baixada, però també se'n detecten d'entrada a Andorra.
0: I acabarem a Tarragona. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica tindrà una nova seu que duplicarà l'espai actual i que s'instal·larà a l'antiga fàbrica tabacalera de Tarragona. El govern de la Generalitat ha aprovat la inversió de més de 6 milions d'euros per tenir enllestit aquest nou equipament de cara a l'any 2029, Ricard Buigas.
16: A l'ICAC ja feia temps que alertaven que la seu actual de la plaça d'en Rovellat al nucli antic de Tarragona havia quedat petita. El trasllat d'aquest centre públic al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera els permetrà gestionar un espai de més de 3.000 metres quadrats. Per adaptar aquest edifici de 4 plantes, el Departament de Recerca i Universitats invertirà 6,3 milions d'euros. A la primera planta hi han projectat el cor de la nova seu. S'hi ubicaran les aules, una sala d'actes per a 150 persones, una biblioteca i un espai per divulgar la ciència. El director de l'ICAC, Josep Maria Palet, diu que les noves instal·lacions seran clau per retenir talent.
17: La nova seu permetrà fer un salt qualitatiu important en el que és el desplegament de la nostra activitat de recerca, de formació avançada i també de transferència i impacte social. No? Crear un centre que serà d'excel·lència i que permetrà doncs, captar i retenir talent. No?
16: Esperen obrir les portes a finals del 2029. La seu de l'ICAC entrarà a formar part del gran hub cultural projectat a la tabacalera. A l'antiga fàbrica també s'hi ha de construir la nova biblioteca provincial de l'Estat de més de 10.000 metres quadrats i el Conservatori de Música de la Diputació.
0: Esport. Fins a les dues del migdia amb en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
18: Bon dia. Doncs mira, a les dues, a l'oficina comercial del Camp Nou ha de començar l'acte protocolari de la signatura del nou contracte del davanter brasiler de 29 anys del Barça, Gabriel Jesus. Ahir va superar la revisió mèdica. Durant aquest acte ens han de confirmar si són 2 o 3 anys finalment el que signa. Tindreu tota la informació a partir de les dues a l'informatiu migdia de Catalunya Ràdio. A mitjanit es tanca el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola, també a la francesa, la italiana i l'anglesa. Flick no preveu més entrades a Can Barça. Veurem si hi ha alguna sortida abans d'aquesta mitjanit. Per la seva banda, l'Espanyol vol un lateral dret quan es confirmi la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx, presumiblement cap a la tarda. Aquest lateral, que podria ser Andoni Gorosabel, de l'Atlètic Club, ja és a Barcelona. L'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportivo de la Coruña procedent del West Ham. Avui l'han inscrit. A l'Atlètic de Madrid estan mirant de tancar la cessió del davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David. A segona, el Sabadell fa oficial el fitxatge de l'extrem barceloní Ángel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa. És el 14è fitxatge del club vallesà que mira d'incorporar el lateral esquerre de l'Atlètic Club Adama Boiro. El davanter centre català Marc Guiu, ex del Barça, ara era el Chelsea, doncs se'n va al Leipzig de la Bundesliga. També a la Premier, l'Aston Villa d'Unai Emery ha tancat el fitxatge del davanter de 18 anys del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, per 55 milions. El Paris Saint-Germain, en 2 dies, ha fet vendes per valor de 200 milions d'euros.
5: 3CAT Info.
18: El Barça és líder de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid després de golejar per 5-2 al Rayo Vallecano, amb 2 gols de Rafinha, 2 de Lamin i 1 de Legend en pròpia porteria. Rafinha ja suma 5 gols i Spichichi en té un més que el madridista Mbappé. Flick parla del davanter brasiler.
19: Of course, I expect this. Oh.
20: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. Crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
18: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0, després de 3 jornades, Barça i Madrid amb 9 punts, 7 punts per Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna, 3 punts per l'Espanyol, que és 11è. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb un Betis-Real Madrid. Diumenge que ve, València-Barça i Espanyol-Sevilla. El Barça de bàsquet fitxa l'aler Justin Minaya. És nord-americà, té passaport dominicà, 27 anys, 1,96 d'alçada, signa per 2 temporades amb experiència a l'NBA en Portland, però ara ve de la G-League, la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana, i és l'11è fitxatge del Barça de bàsquet.
1: A la meva carrera he après els fonaments del bàsquet. He vist com puc incidir en el joc i fer-ho al màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
18: Mentrestant, s'han presentat a Barcelona les Lligues Nacionals de Bàsquet, que aquest any apleguen 40 equips de diferents categories, des de l'ACB fins a la Tercera Federació. Ja són a la venda les entrades per cada jornada de la 47a edició de la Lliga Nacional Catalana ACB, que es disputarà els pròxims dies 9, 10, 11 i 13 de setembre al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Mentrestant, el ciclista eslovè Tadej Pogacar està ingressat a l'Hospital de Seus de Barcelona, si estarà uns dies encara, segons el seu equip, l'UAE. Ahir va ser intervingut satisfactòriament pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar a la Vuelta. S'ha reprès, per ser la competició de la Ronda Espanyola amb la desena etapa, 185 quilòmetres, 3 ports de tercera a la Manxa, entre les localitats d'Alcaraz i Elche de la Sierra, lidera Enric Mas del Movistar. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart és gran slam de la temporada. Avui ha de debutar el cap de sèrie número 1 masculí, Alexander Zverev, contra l'italià Lorenzo Sonego. El quadre femení ha de debutar Paula Badosa contra l'australiana Daria Kasatkina. I es va classificar per la segona ronda la barcelonina Oksana Selekmeteva. La Federació de Futbol de Corea del Sud informa de la contractació interina del tècnic català Robert Moreno. De moment dirigirà la selecció asiàtica en 4 amistosos i després la federació decidirà si el confirma de cara a la Copa d'Àsia del pròxim mes de gener.
21: Els metges amenacen amb vaga indefinida a partir de l'octubre per l'aprovació avui de l'Estatut Marc de la Sanitat. Bon dia, són les dues.
22: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
21: Llum verda avui del govern espanyol a l'Estatut Marc dels Metges, que regula les condicions de treball del personal sanitari. El Ministeri de Sanitat ha tirat pel dret i envia la llei al Congrés, tot i l'oposició frontal dels metges, Joan Bota.
23: Tot i que la norma vol acabar amb les guàrdies de 24 hores, els metges consideren que no resoldrà la sobrecàrrega de feina que pateixen després de mesos de vagues. El conflicte pot acabar d'explotar aquesta tardor.
21: Madrid, Tània Tàpia.
24: La Moncloa dona per acabada la feina i deixa la norma en mans del Congrés, que haurà de decidir si avala o no un estatut que actualitza les condicions de feina després de 23 anys. Les guàrdies dels metges passen a ser com a molt de 17 hores, mantenint el sou, i les jornades setmanals es redueixen de 48 a 45 hores, uns acords pactats només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges, que reclamen un estatut propi i que ja valoren una vaga indefinida a la tardor, tant a Catalunya com arreu de l'Estat. La ministra portaveu, Elma Said, defensa que amb els canvis tothom hi guanya.
25: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adequar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
21: Bé, doncs vaga que tenim a l'horitzó per part dels metges, però a Catalunya la vaga que ja està convocada, la del primer dia del curs escolar, dimarts que ve, sembla cada vegada més inevitable.
23: L'assemblea educativa, que agrupa assemblees docents de més de 500 escoles i instituts, retreu al govern que no s'hagi negociat en tot l'estiu. L'executiu, que avui ha oficialitzat el relleu a la Secretaria General del Departament, ho nega, però tampoc veu marge per desconvocar-la.
21: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
26: El govern també ha presentat avui els actes de l'11 de setembre i la principal novetat és que traurà de Madrid la celebració institucional de la Diada, que cada any s'hi celebrava uns dies més tard. La Generalitat portarà aquest acte a Extremadura, tal com ha explicat la portaveu del govern.
27: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
21: I en el capítol d'avui, sobre la crisi migratòria de Ceuta, el govern espanyol ha aprovat destinar més de 300 milions d'euros per reactivar l'economia de la ciutat autònoma i per atendre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat.
23: Són gairebé el doble de diners del que s'havia dit inicialment. El govern espanyol insisteix que Rússia i Israel van tenir un paper actiu en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, però sobre el terreny, mentrestant, la tensió va creixent i arreu d'Espanya s'estan organitzant per demà concentracions a favor de l'espanyolitat de Ceuta i en contra de la gestió de la crisi que està fent el govern de Pedro Sánchez.
21: Connectem amb Madrid i amb Ceuta. Paula Brujats i Miquel Jarque.
28: Sí, Pedro Sánchez respon amb un pla de xoc milionari per intentar frenar l'escalada de tensió a Ceuta. 300 milions per reforçar el servei social, reactivar el turisme i el gran gruix de diners per acollir els menors i els migrants que segueixen als carrers. Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
29: No vam
2: vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
3: A Ceuta reclamen més recursos pels tres ambulatoris i hospitals de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent de la resta de la població, la majoria amb ferides infectades a les extremitats i amb quadres d'ansietat i depressió.
21: I de tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament mortal aquesta matinada a Manresa.
23: La víctima tenia 45 anys i ha rebut diverses punyalades. La policia busca l'autor o autors d'aquestes ganivetades.
21: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
21: L'últim dia de mercat de fitxatges. S'espera alguna sorpresa al mercat del Barça?
4: Doncs en principi des del club asseguren que no, que els grans moviments ja s'han fet, però també és cert que queden pendents alguns temes com la sortida de Marc Caçador, de qui estan intentant tancar el traspàs a algun club europeu. Al Catalunya Migdia repassarem el mercat del Barça, també el de l'Espanyol, i els noms més destacats que hi ha als moviments internacionals. I el Barça torna a ser líder de la Lliga després de golejar ahir el Rayo 5-2 amb Rafinha nova com a estrella del partit.
21: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Estel Batet, bon dia.
6: Bon dia, doncs complicada. Hi ha un camió bolcat a la 2 que talla la circulació a l'alçada de Jorba en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a la Nacional 2 per la sortida 543. Hi ha retencions en aquest punt d'uns 2,5 km en tots dos sentits de la marxa. Un altre punt complicat és la P7 a Martorell. Hi ha retencions sentit Barcelona per un altre camió, en aquest cas avariat, que talla un carril. I a aquesta hora, segons informa l'Ajuntament de Barcelona, hi ha tallada la ronda litoral sentit Besòs per un incendi al voral. Els vehicles, en aquest cas, s'estan desviant per les entrades i sortides.
21: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
21: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
21: Si la gent pensava que s'havia acabat l'estiu, estava molt equivocada perquè venen dies de calor.
8: Sí, l'única cosa que ha canviat és el calendari. Avui 1 de setembre ja està, perquè venen efectivament dies de calor. De demà dimecres a diumenge tornem a tenir 4-5 dies de calor marcada, intensa, fins i tot entre divendres i dissabte alguns registres podrien arribar als 38-39 a l'interior. Per tant, no s'acaba la calor de ple estiu ni de bon tros i el temps bastant plàcid.
21: Gràcies, Francesc. Bon dia.
8: Bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
21: Les 2:06. El govern espanyol, com us dèiem, tira pel dret i ha aprovat definitivament l'Estatut Marc, la llei que regula les condicions laborals dels metges, les infermeres i el personal sanitari, i que acaba amb les guàrdies de 24 hores. I ho fa amb l'oposició de gran part dels metges, que reclamen un estatut propi i que amenacen amb una vaga indefinida a la tardor. La norma, però, haurà de passar el filtre del Congrés dels Diputats per tal d'entrar en vigor. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau final a una norma que fa 3 anys que negocia i que ha pactat només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17, com a molt, amb el mateix sou. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal pel col·lectiu passa de 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori cada 2 anys convocar processos selectius, una mesura per tenir plantilles més consolidades. La ministra portaveu, Alma Said, destaca que tothom hi guanya.
10: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
9: L'acord, però, xoca amb l'oposició de sindicats de metges de tot l'Estat que volen un estatut propi i un àmbit de negociació exclusiu i que denuncien que la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha tancat en banda i no els ha escoltat després de mesos de protestes. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades i no descarta una vaga indefinida a la tardor. En canvi, sí que aplaudeixen aquest estatut el col·lectiu d'infermeria, qui se'ls reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, de manera que pugen de categoria. La llei està a partir d'ara en mans del Congrés. Si l'aprova, les comunitats tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris i, si volen, millorar condicions.
21: I d'un col·lectiu que està, doncs, molest a un altre que ja fa mesos que també ho està. Comissions Obreres fa un balanç balanç molt positiu de l'acord amb el Departament d'Educació que van firmar i que van rebutjar els convocants de la vaga el primer dia de curs encapçalats per l'USTEC. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha reunit aquest migdia amb els sindicats, comissions obreres, UGT i professors de secundària per tal d'analitzar el desplegament dels compromisos. La reunió ha acabat fa tot just uns moments. Unitat mòbil al Departament d'Educació, David Mendoza i Sara Cañete, bon dia.
0: Hola, bon dia, Òscar. En tot cas, és una reunió que ha finalitzat i que el que ens mostra és que el tauler d'escacs en el terreny educatiu doncs no s'ha mogut. Avui la consellera s'ha reunit amb els tres sindicats que mantenen el seu suport als acords signats, comissions obreres, com ja indicaves, també UGT i també professors de secundària, que són els que es van sumar en aquest segon acord. I dijous ho farà doncs amb els sindicats que li mantenen convocada la vaga d'inici de curs. Com ha anat la reunió d'avui? Doncs ens diuen que s'ha fet una repassada a l'acord que ja s'ha signat i que s'han començat a calendaritzar les properes mesures que vindran, per exemple, doncs, la devolució del deute dels estadis ja de cara a octubre-novembre. Sobre la vaga que hi ha convocada per aquest dia de curs, els sindicats que formen part del pacte ens diuen que en aquests moments no la troben útil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
11: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu amb valor.
0: Tots han coincidit, però, a dir que aquest acord no serà suficient i que caldran més mesures estructurals. També la consellera els ha donat les explicacions que ja va donar ahir públicament sobre el que havia passat amb l'errada de les proves PISA. Unes explicacions que ens diuen, assenyalen els responsables, però que no són suficients. Reclamen entendre què ha passat i per això han reclamat conèixer quines són les instruccions que es van facilitar als centres educatius i consideren un fiasco, una errada gravíssima que no es puguin conèixer els resultats d'aquestes proves, perquè diuen són les primeres que ensenyaven com estaria anant la darrera reforma del currículum que es va impulsar des del govern espanyol.
21: Bé, doncs, en aquest context, el govern té coll avall que el curs escolar la setmana que ve començarà amb vaga, tot i que demà passat es tornarà a reunir amb els sindicats que promouen aquesta vaga. De fet, l'executiu de Salvador Illa avisa que no hi ha més marge de negociació i blinda, de fet, la consellera Esther Niubó, que continuarà al capdavant del departament passi el que passi. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
12: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ja es prepara per un inici del curs complicat perquè ara com ara no ha donat cap mostra que pugui fer canviar d'opinió als sindicats que impulsen aquesta vaga. Si més no, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha dit que no tenen previst fer cap nova oferta a la reunió de dijous i que només hi ha marge per parlar de terminis.
27: Pensem que compartint diagnosi, que estem posant sobre la taula tot allò que se'ns ha demanat i que la voluntat del govern és treballar-ho conjuntament. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
12: A tot això s'hi suma la crisi per les proves PISA, que el govern ja dona per tancada, i de fet avui s'ha fet oficial el canvi a la Secretaria General d'Educació. Marta Clari entra com a número 2 d'Esther Niubó i es descarta que els canvis escalin fins a dalt de tot.
27: El govern en el seu conjunt i el president Illa ja ha manifestat, i ho reitero com a portaveu, la total confiança amb la consellera i amb totes les polítiques que està desplegant.
21: Però a banda d'aquest inici de curs, que serà, ja ho veieu, complicat, la setmana que ve també és la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. I avui el govern ha presentat els actes oficials de la Diada, just l'any que fa 50 anys, Albert, de la primera Diada després del franquisme.
12: I la principal novetat és que la Generalitat ha decidit treure de Madrid l'acte institucional que cada any celebrava uns dies després de la Diada. El portarà a Extremadura els dies 16 i 17 de setembre amb la intenció de reivindicar els lligams, i a casa nostra, de fet, el primer acte oficial amb Salvador Illa al capdavant serà dimecres que ve a Sant Boi de Llobregat, on l'any 76 es va fer la primera celebració.
21: D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Deixem Catalunya, anem cap a Ceuta, perquè el govern espanyol intenta frenar l'escalada de tensió que hi ha a la ciutat amb un pla de xoc milionari per frenar l'impacte econòmic de la crisi i també la tensió als migrants que encara són a la ciutat autònoma de Ceuta. L'executiu insisteix que Rússia i Israel van amplificar missatges a les xarxes contribuint a l'entrada massiva de migrants, mentre tots dos països surten en tromba contra Pedro Sánchez i li demanen proves d'aquesta acusació. Palau de la Moncloa, Paula Brujà. Bon dia.
28: Què tal? Molt bon dia. Un pla de xoc de 300 milions d'euros per a Ceuta per reforçar els serveis socials, reactivar el turisme, i el gran gruix d'aquests diners, un de cada 3 euros, que anirà a l'acollida de migrants. Més diners, sí, però el problema segueix sent la falta d'espais a Ceuta per allotjar tothom. Quan estaran disponibles les 6.000 places promeses pel govern espanyol? El ministre Ángel Víctor Torres no ha concretat cap dia, però ha promès resoldre la situació el més aviat possible possible, sense cap més concreció, i ha negat haver arribat tard.
1: Lo que tiene que hacer un gobierno es lo que estamos haciendo, dando la cara para que cuanto antes esto se pueda normalizar. Y allí, en Ceuta, con la justicia del trabajo realizado de quienes realmente estuvieron en buscar una solución y quienes pusieron todos los palos en la rueda para dinamitarlas.
28: La Moncloa defensa la seva gestió i no recula en l'origen de la tragèdia, tot i les crítiques d'Israel i Rússia. Els torna a assenyalar com a actors claus de l'entrada massiva. Elma Saiz, ministra portaveu.
13: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
28: I el Massaia ha insistit en una altra polèmica en què el rei Felip VI visitarà Ceuta quan arribi el moment. El Partit Popular acusa el govern espanyol de manipular el rei pels interessos de Pedro Sánchez.
14: Que dejen de manosear al rey. Que el jefe del Estado, que ha estado en los momentos más duros de nuestra historia, con la gente que ha vivido los momentos más duros, debería poder acompañar sin ningún tipo de miedo, a ninguna reacción, a los ceutíes que llevan un mes pasándolo muy mal.
28: I el Partit Popular, que escalfa també les protestes convocades per demà als ajuntaments de tot Espanya a favor de Ceuta i en contra de la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi, el Partit Popular torna a reclamar que s'acceleri l'expulsió de tots els migrants que segueixen a Ceuta i, segons les últimes dades que acaba de donar el govern espanyol, en els últims dies només s'ha expulsat 200 persones.
21: I de moment, sobre el terreny, els ambulatoris de la ciutat de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris, en espais exclusius pels nouvinguts, i la majoria d'atencions són per cops, per talls o per altre tipus de ferides. Enviats especials a Ceuta. José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bon dia.
3: Hola, bon dia. La direcció de l'assistència primària a Ceuta admet que l'allau migratòria ha tensionat el sistema perquè s'ha hagut de crear un circuit paral·lel als tres ambulatoris i a l'hospital per atendre els migrants. Les infermeres, els metges i els saladors són voluntaris. Juan Carlos Mata, director d'assistència primària, en declaracions a Catalunya Ràdio, sosté en contra del que afirmen els sindicats que en el circuit pels espanyols amb targeta sanitària s'ha preservat i que, de fet, a l'agost hi ha hagut menys consultes que l'any passat.
15: Desglosando los datos de actividad de Ceuta, vemos que la actividad asistencial en el mes de agosto, en relación con agosto del 24 y el 25, pues decrece 3 puntos de asistencia, de 36,01 de presión asistencial, que, por ejemplo, tenía el Centro de Salud de Recinto, pasamos a 32,99.
3: Pel que fa al tipus d'assistència que es presta aquí, les consultes són bàsicament de traumatologia en un col·lectiu que arriba molt tocat anímicament. Carmen Zaragozí és infermera al Cap Otero de Ceuta.
16: Más varones que mujeres, y suelen ser heridas pues que se han hecho infectado y tal, pero se les ha tomado su medicación y todo, y muy bien. Algunos llegan, pues, a nivel mental llegan fatiga y yo muy agobiado, con mucha ansiedad.
3: En paral·lel, metges del món i fora del circuit sanitari convencional va atendre durant el mes d'agost un miler d'immigrants més en una furgoneta que ha recorregut platges i turons.
21: Passant gairebé 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, avui han entrat en vigor els canvis en les bonificacions a les gasolineres, tot i que els conductors pràcticament ni ho notaran. Al litre de dièsel se li aplica des d'avui un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 que s'aplicava el mes d'agost, mentre que en el cas de la gasolina aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. I diem que pràcticament no ho notarem perquè el preu del petroli fa dies que puja i puja i, per tant, encareix els carburants. De fet, les gasolines fa 8 setmanes consecutives que el preu va a l'alça. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats de tot l'estat espanyol. I això, el motiu, Lleida, Noelia Caselles, l'hem de buscar en el sector agrari.
17: Exacte, i en concret en les cooperatives agràries. Moltes tenen estacions de servei, però aquest no és pas el seu negoci principal i això els permet aplicar marges mínims. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
18: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? En els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
17: Que sigui barat, asseguren que no afecta la qualitat. Alex Petó, de la cooperativa d'Aspa.
19: O sigui, no comprem
2: carburants low cost. Com que no ho fem per guanyar diners, sinó per donar un servei, doncs posem gènere robot, que no volem problemes de cap tipus.
17: És, per tant, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
4: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No va anar una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
17: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
21: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida us expliquem les dades molt cridaneres de les morts que ha provocat a Catalunya l'onada de calor d'aquest estiu.
5: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT, gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
19: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
5: Tota la informació a manresaturisme.cat.
20: Avui, 1 de setembre, és el Dia Internacional dels Primats. Potser et preguntes si és possible continuar donant suport a una causa quan ja no hi siguis. I la resposta és senzilla. Amb un testament solidari garanteixes que la teva solidaritat continuï activa. Quan en vida t'has preocupat pels primats, que han estat víctimes del tràfic il·legal i necessiten recuperar-se físicament i emocionalment, és coherent que vulguis que això no s'acabi. Si inclous la Fundació Mona al teu testament, contribueixes a fer que en el futur aquests primats tinguin una segona oportunitat. És un tràmit senzill davant de notari que converteix el teu llegat en protecció real per als animals que provenen de situacions difícils i cruels. Informa-te'n a www.eltestamentosolidario.org i descobreix com fer que el teu testament també sigui refugi i cura. El testament solidari fa per mi.
22: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
23: Segur que no n'hi ha per tant.
24: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
26: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
25: Aquesta part està supertrencada.
26: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
29: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
26: Nits sense ficció i l'Àliga vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Xato! L'estiu s'acaba.
31: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2 quarts. Aquest mes d'agost, a Catalunya, hi ha hagut més de 1.100 morts atribuïbles a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i que situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat. En paral·lel, i segons dades del Departament de Salut, s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures als centres d'atenció primària i 2.000 urgències des de l'1 de maig, Mar Riera.
6: Més de la meitat de les 2.150 defuncions registrades a tot l'Estat van ser a Catalunya, on la xifra d'aquest agost triplica les estimacions de morts de l'any passat. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, però també hi ha un gruix important que supera els 85. Les contínues onades de calor, però també han tingut un impacte directe als CAPs, on majoritàriament s'han atès insolacions i cops de calor. La calor afecta pacients de totes les edats i cada vegada s'allarga més mesos, com ha explicat a Catalunya Ràdio el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina de Família.
32: El que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps. No? Aquest any hem tingut pràcticament des de finals de maig que hi va haver un primer pic, després el juny i el juliol que hi van haver dos grans pics de calor. Ha començat molt abans. A vegades ens trobàvem que això començava el juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
6: Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. A més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor.
21: Precisament un dels col·lectius que té més risc de patir les conseqüències de la calor són les persones que treballen a l'aire lliure. Aquest és el cas dels riders de Glovo, que denuncien que aquest estiu la companyia els ha fet treballar a més de 40 graus. Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador per investigar si Glovo va aplicar o no el protocol que obligava a suspendre les entregues quan hi ha alerta vermella per calor. Més morts. 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del dia 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes que hi va haver l'any 2022. I encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte de morts. Com s'han repartit aquestes víctimes per ofegament, Toni Fortesa?
0: Doncs en total 23 persones han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. I el perfil mitjà de les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabelló, apunta un dels factors que expliquen aquest augment de víctimes.
1: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: En la mateixa línia, els experts en salvament aquàtic reclamen des de fa temps actualitzar els plans d'actuació, sobretot a les platges. Consideren que els actuals no responen a les necessitats d'avui. El president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo, defensa aquesta revisió.
7: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. A moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
0: Els professionals del salvament també reclamen un pla conjunt per a totes les platges del país. Ara, per exemple, cada ajuntament decideix el nombre de socorristes que calen a cada tram de costa. També reclamen establir uns requisits mínims per garantir que els socorristes puguin fer la seva feina en condicions com ara espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat.
21: Els alumnes tornen avui a l'escola a França. Finalment, sense que hagi entrat en vigor la llei que prohibeix les xarxes socials als menors de 15 anys. El país havia de ser el primer de tota la Unió Europea a aplicar a partir d'avui aquesta restricció, però la mesura ha topat amb entrebancs. A mitjans del mes d'agost, el Consell Constitucional francès en va anul·lar alguns articles per no respectar la llibertat d'expressió dels menors i per falta de proporcionalitat. Ara s'haurà de tornar a redactar la llei. I segons les associacions de defensa dels drets dels menors, la clau és obligar que siguin directament les plataformes les que facin els canvis. París, Isabel Galí, bon dia.
8: Bon dia. L'Excel de 14 anys és molt conscient que passa massa hores mirant el mòbil, però no creu que s'hagin de prohibir

0: Instagram o altres xarxes socials.
1: La llei, aprovada a mitjans de juliol, és inconstitucional per generalista i desproporcionada i per atemptar contra la llibertat d'expressió i la vida privada dels menors. L'alt tribunal francès, però, alerta que regular les xarxes continua sent urgent. Les dades de l'Associació de Protecció dels Menors en Línia i Enfants ho corroboren. El seu vicedirector és Samuel Comblé.
2: Un très fort pourcentage de jeunes.
3: Sabem que un percentatge molt elevat de joves a França, un 65% de nens entre els 6 i els 10 anys, ja tenen en compte les xarxes socials. El fet de no prohibir-los l'accés abans dels 15 anys continuarà posant en perill molts infants i adolescents.
2: Beaucoup d'enfants et d'adolescents.
1: L'objectiu dels diputats és redactar un nou text posant el pes en la responsabilitat de les plataformes. Pels experts, no és tant l'edat com el visionat sense fi i la recepció constant de notificacions el que les converteixen en perilloses per als menors.
0: Tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 45 anys que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Passades les 5 d'aquesta matinada, la policia catalana ha rebut l'avís per una agressió. Quan els agents han arribat al lloc, l'home encara era viu i estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres de reanimació que han continuat dues unitats del SEM, però finalment l'home ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i determinar-ne l'autoria. Pels vols de les 10 del matí s'ha fet l'aixecament del cadàver amb la comitiva judicial. El cas està sota secret d'actuacions. I els morts per la riuada sobtada de fa 6 dies al nord del Nepal i al Tibet superen el miler i hi ha prop de 4.500 desapareguts, segons el balanç oficial, Albert Manyà.
4: El Ministeri de l'Interior xinès ha anunciat l'enviament de més equips d'emergència a la zona, drons, purificadors d'aigua, ajuda humanitària i experts en anàlisis d'ADN. Avui s'ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes. Al costat nepalès, 20.000 persones intenten trobar gent atrapada en túnels, com els 200 que han rescatat en les últimes hores. Tot i això, les morgues estan plenes i s'ha autoritzat enterrar els cossos sense la identificació formal. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Balendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència.
0: Fenòmens similars al que va provocar aquesta riuada del Nepal ja estan passant als Alps i també, a molt petita escala, també als Pirineus. Els despreniments de roques que aquest estiu han matat 3 persones als Alps o els que hi ha en alguns cims dels Pirineus s'expliquen, entre altres factors, pel deteriorament del permafrost i les glaceres, dos factors que també han influït en el que ha passat a l'Himàlaia, Montse Poblet.
5: Tant als Alps com als Pirineus hi ha cada cop més despreniments de roques a l'alta muntanya. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 alpinistes aixafats per rocs, i l'any passat l'esfondrament de la glacera Birk va provocar una esllavissada de gel i de roques que va arrasar bona part del poble suís de Blaten. És el cas més similar al que ha passat al Nepal que hem tingut a Europa. Els experts ho atribueixen al fet que amb l'escalfament global les glaceres retrocedeixen i el permafrost es fon i es debilita, de manera que ja no actua com una espècie de ciment que uneix les roques. El geògraf Marc Oliva està especialitzat en l'estudi d'aquests fenòmens.
6: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
5: Entre els punts dels Pirineus on s'ha observat un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, hi ha la Maladeta, el Mont Perdut o el Vinyamala. El glaciòleg Enyaut Izaguirre, que era al Nepal quan hi va haver el despreniment del Tibet i que n'està estudiant les causes, apunta aquesta suma de factors.
7: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
5: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: Rússia ha matat 12 persones a Kiev en un nou atac massiu amb míssils i amb drons. 6 de les víctimes eren treballadores de l'empresa pública de ferrocarrils. La capital ucraïnesa ha estat bombardejada de forma ininterrompuda durant 6 dies en una clara resposta del Kremlin als atacs contra el comerç electrònic rus. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
8: Bon dia. Fa una setmana Putin va dir que Zelensky havia obert la caixa de Pandora atacant magatzems de Wildberries i Azon. I des de llavors l'exèrcit rus ha llançat llançat bombardejos gairebé continus contra Kiev. A més,

0: També han tingut com a objectiu magatzems de supermercats i altres punts de venda minorista. La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, justifica aquesta escalada com una reacció als atacs de drons ucraïnesos.
1: El règim de Kiev, utilitzant armes occidentals i finançament occidental, continua cometent crims de guerra i terroristes contra la població civil del nostre país.
0: Fins ara, Moscou no havia estat capaç de sostenir una escalada d'atacs diaris contra Kiev, tot i les amenaces dels dirigents russos. Ara, però, compta amb una nova generació de drons, els anomenats drons de reacció, que són molt més ràpids i, per tant, més difícils d'aturar per les defenses ucraïneses.
2: I a l'Iran, el president del país, Massoud Pezeshkian, avisa que l'estratègia dels Estats Units de pressionar i amenaçar corre el risc de minar els esforços diplomàtics per posar fi a la guerra. En el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, Pezeshkian ha lamentat la falta de garanties per part de Washington.
3: El president iranià es queixa de la manca de compromís del govern de Trump respecte del memoràndum d'entesa firmat al juny, i en un gest de distensió ha avançat que si els Estats Units respecten el document, ells també ho faran. Hores abans, el líder nord-americà Donald Trump ha avisat que atacarà amb duresa l'Iran. Des de la Casa Blanca, Trump ha reiterat que l'Iran és un país, un estat fallit, i que el seu exèrcit està molt debilitat. Afegeix que no els caldrà fer servir l'arma nuclear. L'escalada de tensió s'ha traduït en un augment del preu del petroli. El Brent supera els $92.
2: Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè aquest estiu s'ha aconseguit frenar la xifra de focs relacionats directament amb la sega del cereal, malgrat que el perill d'incendi s'ha disparat. N'hi ha hagut 36, dos menys que l'any passat, i la superfície cremada ha caigut un 80%. Lleida, Estela Bussoms.
4: Aquest estiu han coincidit calor intensa, baixa humitat i una bona collita amb elevada acumulació de palla, factors que han fet incrementar molt el perill d'incendi. Malgrat això, la xifra de focs vinculats a la sega ha quedat frenada i representen menys del 3% del total de focs forestals. Són 36, 17 dels quals a les comarques de Ponent, on es concentren la majoria de les 900 hectàrees cremades per aquest motiu. L'any passat, només l'incendi de Torrefeta, la Segarra, ja en va calcinar més de 5.000. Tot plegat ho valora el nou cap dels agents rurals de la Plana de Lleida, Joan Baraut.
5: Veient com ha anat la resta de l'Estat aquest any els incendis, amb incendis que han cremat més de 50.000 hectàrees, ens hem sortit prou bé, tenim un sistema que funciona, arribem molt ràpid als incendis.
4: S'han fet 145 inspeccions de maquinària agrícola i només una segadora no portava cap dels mitjans d'extinció que són obligatoris.
2: Passen 4 minuts de 2/4, una pausa i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia.
7: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
8: Eh? Ei, mama, què tal?
9: Ja heu tornat a començar el programa normal?
8: Què vols dir normal?
9: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
8: Ah,
9: perquè
8: no.
9: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
8: Mama,
9: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
8: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar
9: per... Què fareu aquest any? Eh? És que n'hi ha un de nou.
8: Ah, sí? En Joel Díaz està...
9: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
8: Ah, no?
9: És massa alt.
8: Què vols dir que és massa alt?
7: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
11: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
12: Som pura cafeïna.
11: Catalunya migdia.
2: Passant 5 minuts de 2/4. La vaga de les biblioteques de Barcelona ha deixat aquest matí només 4 dels 37 equipaments previstos oberts a la ciutat. Desenes de treballadors s'han concentrat davant la Sagrada Família per denunciar el bloqueig de les negociacions laborals amb l'Ajuntament, Montse Mas.
13: La plantilla protesta per la falta de solucions en matèria d'horaris, conciliació i sous i adverteix que el servei està en risc. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat del comitè d'empresa, Pau Solsona, s'ha mostrat satisfet del gran seguiment de la vaga d'avui.
14: No hem desconvocat mai la vaga indefinida, però avui sí que havíem com fet èmfasi en tancar biblioteques i que hi hagi un seguiment alt i ho hem aconseguit. I les negociacions realment no et puc dir res perquè no n'hi ha. Estem com a l'espera i el dia 14 de setembre tenim una assemblea de personal i no sé si llavors tindrem alguna proposta més o no.
13: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment del 60% de la plantilla que ha impedit obrir la majoria de centres i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
15: De moment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora La mantenim oberta, estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
13: Burguillos destaca que l'oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%.
2: El Teatre Texas, a Barcelona, aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. La sala del barri de Gràcia combinarà les noves produccions amb la reposició d'obres de referència com ara La Pols.
13: Sí, el gran èxit teatral de Llàtzer García, que ell mateix va adaptar al cinema, tornarà als escenaris sota la direcció de Sílvia Munt i amb Nil Cardoner i Daniela Brown de protagonistes. És una de les propostes més destacades de la nova programació, juntament amb la comèdia negra Bona nit, Ponzelles, de Víctor Borràs. A més, la sala acollirà dos aniversaris clau, els 10 anys de Fairfly, de La Calòrica, i els 15 de Curar, de Toni Gomila. Per a un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i temàticament molt diversa.
12: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
13: L'humor també es consolida amb els monòlegs d'Oye Sherman, Anna Polo, Carlo Patial i Roger Coma. La sala de Gràcia arriba a aquest nou curs avalada pels bons resultats de l'anterior, que va tancar més de 64.000 entrades venudes, un 23 més que l'any passat, i prop de 800 abonaments.
2: I un apunt de cinema. Bàrbara Rey rebrà el Premi Nosferatu de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, a recuperar i a reivindicar clàssics del gènere, Marc Garriga.
3: El festival vol premiar l'actriu espanyola per la seva participació en diversos títols destacats del fantàstic espanyol, com ara El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. El Festival de Sitges arrencarà el 8 d'octubre. Uns dies abans ho farà el Festival de Sant Sebastià, que ha anunciat que premiarà per primer cop a la seva història la millor música de les pel·lícules a competició. Serà un premi amb un jurat especialitzat que s'entregarà durant la gala de clausura. Aquest any hi optarà la catalana Clara Aguilar per la pel·lícula Cinco Minutos Más.
2: I ara un llibre. Una història sobre la capacitat de perdonar i les relacions familiars centra la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que avui és a Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones, Valerio Vareda.
16: Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent, però tot i així no es converteix en un thriller. Roberta Recchia parla dels temes que toca la seva obra.
17: De la família que ha la sola culpa...
18: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteixi en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en família que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
17: Tema de l'amor,
16: L'autora, que diu que des dels 11 anys escriu una novel·la per any, va publicar la primera quan en tenia 50, i de Yo que te he querido tanto se n'han venut 200.000 exemplars a Itàlia i s'ha traduït a 16 idiomes. Assegura que no s'ho esperava.
19: Nunca en mi vida. E forse non lo credo neanche adesso.
18: Io molta... Ni tan sols ara m'ho crec. Em costa molt creure que sigui realitat.
19: Davvero?
16: Al gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
2: I una cosa més abans dels esports, perquè TV3 ha liderat el mes d'agost amb un 12,6% de quota de pantalla, gairebé 3 punts d'avantatge respecte a la segona posició, la primera de Televisió Espanyola. Pel que fa a la plataforma 3CAT i a la resta de l'entorn digital, han fregat els 24 milions de reproduccions, el millor mes d'agost des que es va estrenar la plataforma. I han ajudat la cobertura informativa de l'Eclipsi, les cobertures del futbol, tant masculí com femení, els telenotícies i programes com ara Vinagreta o Tot Torna.
11: Catalunya migdia.
2: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
20: Bona tarda.
2: Amb la golejada del Barça ahir i amb el tancament del mercat de fitxatges avui.
20: Sí, un tancament que, a priori, s'espera tranquil pel Barça.

0: El Barça torna a ser líder de la Lliga després d'una nova golejada davant el Rayo i el Camp Nou. De seguida repassarem aquesta victòria, però com dèiem, avui a la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges. Serà un tancament mogut per Deco? En principi no, però sí que és cert que té temes pendents per tancar encara. D'entrada, Ramon Salmurri, que es troba a les oficines del Camp Nou, està seguint la presentació de Gabriel Jesús. Ja ha arribat el jugador?
1: Ha arribat. De fet, és a les oficines i ara mateix als mitjans de comunicació estem accedint a l'oficina comercial del Camp Nou, que és l'escenari on se celebrarà aquesta presentació de Gabriel Jesús, prevista per un 2:45. De moment, vam una mica de retard. En quan comenci aquesta presentació, si et sembla, farem avinent alguna resposta, alguna declaració d'un Gabriel Jesús que signa per 3 temporades i es converteix en el nou que demanava Hansi Flick. Per tant, aquesta carpeta de Deco tancada i en queden 2 d'obertes pel que fa a les arribades. D'entrada, un central, pendents de si finalment el Barça acaba decidint reforçar l'eix de la defensa, i tot això, la inscripció de l'Ivakovic, el porter que arriba per acompanyar Joan Garcia i Wojtek Stensne a la porteria blaugrana aquesta temporada. Tot això pel que fa a les arribades, a les sortides pendents de Marques, que encara ha de resoldre el seu futur, com deies, es tanca aquesta mitjanit i que futbolista que porta tot l'estiu parlant-se de la seva sortida, el Barça no acaba de comptar amb ell, doncs ha de tancar aquesta sortida. I a tot això, 2 noms més, els d'Álvaro Cortés, que, com bé saps, és a Bèlgica segellant la seva sortida a l'Anverp, i els Guille i Toni Fernández, un al Venezia i l'altre encara en el seu futur, que no han acabat encara de tancar aquesta sortida.
0: Bé, tenim algun problema de comunicació just en aquest punt on es troba el Ramon Salmurri, però vaja, ara es mourà una mica el Salmurri, perquè si en cas que et sortís Gabriel Jesús, doncs aquí al Catalunya Migdia poguéssim sentir les primeres paraules de l'última incorporació que ha fet al Barça. Doncs això, el Salmurri, que intenta trobar més bona cobertura, però en tot cas ens ha explicat, el mercat del Barça no es preveu que hi hagi grans moviments, més enllà d'aquest nom, sobretot, de Marc Casado, que fa tot l'estiu que estem parlant de la seva possible sortida. Veurem avui si acaba tancant el traspàs a algun equip europeu o fins i tot si pogués ser d'algunes altres lligues, com deia el Salmurri, doncs veurem si els pròxims dies s'acabaria de tancar. Hi ha un altre nom que hem estat arrossegant tot l'estiu al voltant del Barça, que és el de Julián Álvarez. Joan Fitó, hi ha alguna novetat al voltant de Julián?
2: Doncs que avui s'ha tornat a entrenar amb els seus companys amb normalitat. La idea de l'Atlètic de Madrid és anar recuperant a poc aquesta normalitat, tot i que hi haurà aquesta incògnita fins al final, perquè l'Arsenal el vol. Ahir Arteta no li va tancar la porta, li van preguntar al tècnic de l'Arsenal i va dir que això de Julián, doncs que és feina dels que manen.
0: Doncs abans de tornar al Barça per parlar de la victòria d'ahir, seguim amb el mercat. Hem repassat l'última hora d'aquest mercat del Barça i a l'Espanyol, Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club aterrarà a l'Espanyol i segurament Eudald Serra serà l'últim moviment d'aquest mercat d'estiu a l'equip blanquiblau.
3: El lateral dret basc cobrirà la baixa de Rubén Sánchez, ja que en les pròximes hores es farà oficial el seu traspàs a l'Elx per 500.000 d'euros, més un 25% dels drets d'una futura venda. Gorosabel, de 30 anys, es va formar a les categories inferiors de la Reial Societat, va jugar 6 temporades al primer equip guipuscoà, per després jugar una temporada a l'Alavés abans de fitxar per l'Atlètic Club, on hi ha estat les 2 últimes temporades. En principi, com deies, aquests serien els 2 últims moviments que preveu fer l'Espanyol en aquest tancament de mercat, tot i que no es pot descartar ara mateix alguna operació més a última hora.
0: Doncs estarem pendents també aquí a Catalunya Ràdio d'aquest mercat de fitxatges de l'Espanyol. Avui, a banda de la Lliga Espanyola, també a la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges d'altres lligues europees, com l'anglesa, la francesa o la italiana, i Fitó, amb quins moviments destacats?
2: Doncs el Depor ha inscrit el davanter català Adama Traoré, que fitxa fins al 2028. Un altre davanter, el golejador català Marc Guiu, ex del Barça, signa pel Leipzig, procedent del Chelsea, a canvi d'uns 17 milions d'euros. L'Aston Villa fitxa Ibrahim Mbaye, del PSG, a canvi de 55 milions d'euros. I de la darrera jornada de mercat de les grans lligues, el gran nom podria ser el d'Enzo Fernández. El migcampista argentí podria deixar el Chelsea i fitxar pel Manchester City. Segons apunten a Anglaterra, el traspàs d'Enzo podria superar els 130 milions d'euros. El City, per cert, va fer oficial ahir el fitxatge d'Alan Elias, extrem, que arriba per 40 milions d'euros del Palmeiras.
0: I un apunt més al mercat. Perquè a la segona divisió també hi ha moviments i tant el Girona com el Sabadell esperen novetats aquestes últimes hores del mercat, Eduard Solà.
4: De moment, el més nou és que el Sabadell ha fet oficial el fitxatge de l'extrem de 25 anys, Àngel Baena, que prové de la Lliga de Polònia i que ha firmat per dues temporades fins al 2028. N'ha parlat l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
5: Molt content. Sumem una molt bona persona al nostre vestidor, fonamental per poder entrar-hi. A un molt bon futbolista, tot i porti anys a l'estranger, i això potser fa que el futbol espanyol l'hagi perdut un pèl de vista, l'aficionat. Ha fet unes molt bones temporades, un jugador molt treballador, molt humil.
4: També està a punt d'arribar al lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro. El Sabadell també busca un porter i algun atacant més, i es busca sortida a Miguelete, Cossia i Quim Utges. El Girona, de moment, cap novetat, tot i que s'espera moviments a les pròximes hores. A banda de Dauda, que anirà al futbol portuguès, hi ha algun jugador més a la rampa de sortida, amb Bonaghi al capdavant, però cap oferta que arribi al que vol el Girona, i si no arriba, s'hauran de quedar. Si no en marxa cap més, el desig seria portar un extrem com a mínim.
0: I tornant al Barça, ahir els de Flick van golejar 5-2 al Rayo Vallecano.
6: A Diemi per la mi, xuta la mi! Lamine esbufega, feliç, content, perquè a ell li agrada fer gols. És clar que sí.
0: A ell li agrada fer gols, a Lamine Yamal, i al Bernat Soler li agrada també narrar els gols de Lamine Yamal, i ahir ho va poder fer, Marcos.
7: Doncs sí, dos gols de Lamine Yamal. Es va treure de sobre qualsevol frustració anotadora. Lamine es va reconciliar amb el gol. Dades de la TDT, 90 minuts de joc, 66 intervencions, dues rematades i dos gols del de Rocafonda. També dos de Rafinha. El brasiler sembla ser el nou que Flick buscava. 5 gols en 3 partits del capità del Barça, que també és el primer que estira les pressions de l'equip blaugrana.
8: Of course, I expect this.
9: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. Crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell, i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
7: Rafinha, millor jugador del partit del Barça, segons els oients i l'equip de la TDT, per tercer partit seguit, 9 rematades i 5 gols en aquesta arrencada de Lliga del Brasiler. Destaca Rafinha també Bernal al mig centre, i especialment Xavi Espar, al lateral esquerre. Espar titular per tercer partit seguit. Gordon decisiu en bona part de les accions ofensives. A la part de millores, potser alguna desconnexió de Jules Koundé. I Flick també va apuntar que en alguna fase del partit cal controlar més el joc. Sigui com sigui, 5-2 sobre el Rayo, el Barça és líder, té 9 punts, empatat amb Madrid.
0: I ens demana pas el Ramon Salmurri, ara sí amb Gabriel Jesús. Salmurri ha arribat ara sí al brasiler.
1: Sí, respon a Catalunya Ràdio sobre com s'ha gestat el seu fitxatge pel Barça.
10: Años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar. Entonces esto facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, al míster, al presi por la confianza.
1: Un Gabriel Jesús especialment somrient, satisfet, vestit elegant, amb trajos de color blau marí i camisa blanca, amb un somriure d'orella que intenta comportar l'espanyol després dels companys espanyols i de parlar castellana que ha tingut els darrers anys.
0: Sentirem alguna resposta més de Gabriel Jesús?
10: Está mirando el partido en Camp Nou, mi primera vez en Camp Nou. Estaba mirando y mi cabeza solo venía a las cosas buenas, ¿sabes? Que quería estar ahí jugando, ayudando con los compañeros que tienen muchísima cualidad. Sí. Esto...
0: Ara no sé si l'hem perdut, Salmurri.
1: No, ha acabat la resposta. Li preguntaven pel partit d'ahir a l'estadi, al Camp Nou, un Gabriel Jesús que, com et dic, signa per 3 temporades. Signa fins al 2029. El Barça ha pagat 10 milions d'euros fixes, més un variable, per la incorporació del davanter brasiler de l'Arsenal, que amb una trajectòria de nivell, de talent, però marcada sobretot els últims anys per les lesions.
0: Doncs el que farem és deixar pendent el Ramon Salmurri de Gabriel Jesús i si hi ha alguna altra declaració destacada, Salmurri, tornem a tu abans que acabem el repàs esportiu. Fins ara.
1: Molt bé.
0: Seguim parlant de futbol. Ja no tornarem a veure Leo Messi fent gols amb l'Argentina.
11: Si la toca el trapo de ser, la tocó Messi, va!
0: I, per tant, aquest que sentim haurà estat el darrer gol de Messi amb l'Albiceleste el 7 de juliol contra Egipte, els vuitens de final del Mundial. Leo Messi, Audal, es retira de la selecció.
3: En un missatge a les xarxes socials, Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys, assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'equip Albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, el de Qatar el 2022, un a l'Olímpic el 2008 i també dues Copes Amèrica. 207 partits en 21 anys tancant l'etapa de Messi amb la selecció argentina. Entre els missatges més carinyosos que ha rebut Messi, després d'anunciar que plega, destaquen els dels companys de selecció com De Paul, Lautaro Martínez, Enzo Fernández o Di María, entre d'altres.
0: I atenció amb aquesta informació. La Federació Espanyola de Futbol pagarà la congelació dels òvuls a les seves futbolistes. La iniciativa suposarà un pas endavant perquè les futbolistes puguin compaginar les seves carreres amb la maternitat.
7: Doncs sí, la Federació Espanyola de Futbol està tancant els detalls de l'acord amb una clínica de fertilitat per facilitar a les futbolistes de la selecció la congelació dels seus òvuls. Aquesta iniciativa surt de les jugadores. Havien traslladat a la Federació que les seves carreres professionals coincideixen en el temps amb els anys de més fertilitat. I per moltes de les jugadores això acaba produint que s'atura la competició per ser mares. Això no és una opció. Fonts de la Federació Espanyola confirmen a Catalunya Ràdio que fa temps que treballa en aquest tema, que les properes setmanes es tancarà l'acord i que esperen poder-lo fer oficial la segona quinzena de setembre. Quan s'anuncia aquest acord caldrà veure, primer, a quines jugadores afecta, si només a les de la selecció o no, i també, per exemple, què assumeix la Federació, si tot el tractament, només la conservació o també l'extracció i la transferència final de l'òvul quan l'esportista decideixi ser mare.
0: Sintonia de bàsquet per parlar del Barça, perquè continua amb la renovació total de la seva plantilla i fa oficial l'onzè reforç de cara a aquesta temporada. Audal, tindrem feina aquest any, o aquest inici de temporada com a mínim?
3: En saber tots els noms.
0: Exacte, en aprendre'ns sí. Ràpid els
3: tenim
0: noms.
3: Tenim tota una temporada per davant.
0: Home, però estaria bé els primers mesos, sí, els primers dies.
3: Sí. Ja. Sí, però tal com està la cosa, no t'ho puc garantir, com a mínim per part meva. Es tracta de l'alè nord-americà amb passaport dominicà, Justin Minaya, que arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Firma per dues temporades, té 27 anys, 1,96 m d'altura, serà la seva primera experiència al bàsquet europeu, després d'haver jugat també a banda de la G-League a la NBA amb els Portland Trail Blazers.
7: En la meva carrera he après els fonaments del bàsquet. He vist com puc incidir en el joc i fer-ho al màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
3: Onzè reforç del Barça, que dels 15 jugadors que té ara mateix, només 4 hi eren la temporada passada.
0: I en tenis, a l'Obert dels Estats Units, ahir va debutar Carlos Alcaraz, avui ho farà la catalana Paula Badosa, que torna un gran slam després, recordeu, de l'eliminació a Wimbledon, Carles Vila.
12: Badosa jugarà contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina. S'han enfrontat en 7 ocasions amb 3 victòries per la catalana, l'última tot just a Wimbledon fa ara 2 anys. Per ser a Nova York, Badosa ha hagut de jugar en tornejos menors per evitar les rondes prèvies. Tot i això, veu ara que a algunes jugadores top no els agradaria enfrontar-se a ella a les primeres rondes.
13: Hay que vivirlo todo. Creo que en mi carrera ya lo he vivido absolutamente todo y no me importa para nada. De hecho, me gusta también ver que quizá pues, alguna jugadora de ranking alto no me quiera ver o cosas así, que a mí me pasa también lo contrario muchas veces. Entonces, ahora que tengo que estar del otro lado, ya está bien, pero bueno, espero estar pronto en el otro lado también.
12: La seva millor actuació a Nova York va ser la classificació pels quarts de final el 2024. Ara mateix Badosa ocupa el lloc 83 del rànquing mundial. Pel que fa a Carlos Alcaraz, en la seva defensa del títol, ahir es va imposar en 3 sets al rus Roman Safulin. Feia més de 4 mesos que el jugador murcià no jugava per culpa d'una lesió al canell. Alcaraz va reconèixer una mica de nervis en el seu debut i necessitat d'anar agafant ritme de competició.
14: El hecho de coger el ritmo de competición, eso para mí es lo más importante, lo fundamental. El hecho de... Yo creo que hoy he jugado a un nivel de tenis bueno, sino es el simple hecho de en ciertos momentos de saber cómo lidiar con los nervios, con la presión, de saber cómo jugar. Y eso es lo que vamos a coger, lo cual eso me hará también aumentar el nivel de tenis.
12: A la próxima ronda, Carlos Alcaraz jugará contra el portugués Jaime Faria.
0: I a la Vuelta avui es reprèn, torna a l'activitat després de la jornada de descans d'ahir, però l'atenció se segueix centrant en l'estat de salut de Tadej Pogacar. Ahir, Isaac Vilalta, l'eslové, va passar pel quiròfan, el van operar a Barcelona.
15: Sí, inicialment l'operació estava prevista per avui, però es va avançar unes hores. A Pogacar el va operar l'equip del doctor Xavier Mir a la clínica de Xeus. La intervenció va anar bé, tot i ser complicada, i va constatar que l'abast de les lesions és important. La fractura de la clavícula esquerra va requerir claus i plaques per poder-la reconstruir. Va ser una intervenció quirúrgica, per tant, molt delicada. Tot això fa que Pogacar tingui molt complicat poder disputar el Mundial als europeus, que es celebraran a Eslovènia, i el Giro de la Llombardia, els tres objectius que li quedaven aquesta temporada. Recordem que el Mundial es celebra d'aquí 20 dies al Canadà. El ciclista eslové continua ingressat a la clínica de Xeus i, quan sigui possible, potser aquesta setmana mateix viatjarà cap a casa seva.
0: I com dèiem, Isaac, avui arrenca la segona setmana de la Vuelta, evidentment sense Pogacar, amb Enric Mas com a líder i amb una d'aquelles etapes que se'n diuen trencacames.
15: Sí, amb tres ports de tercera categoria avui no hauria de passar res a la classificació general, però veurem en aquesta Vuelta que queda molt més oberta. 100 quilòmetres per al final, hi ha 7 ciclistes escapats, no són homes importants, li treuen 2 minuts i mig al gran grup amb Enric Mas al capdavant.
0: Tornem al Camp Nou amb el Ramon Salmurri, que està pendent de la presentació de Gabriel Jesús. Què més ha dit? Salmurri? No, de moment no podem fer aquesta connexió. Vaja, en qualsevol cas, està pendent el Salmurri d'aquesta presentació. Havíem sentit ja les primeres paraules, content el brasiler de ser al Barça, d'haver fitxat per 3 temporades i d'ahir ser també el partit al Camp Nou i poder veure en directe els seus companys. Ara sí que tenim el Salmurri. Salmurri?
1: Sí, bàsicament respon ara al rendiment de Rafinha després d'explicar que està perfecte del genoll, que els problemes físics han quedat enrere i que ja està convençut del seu potencial.
10: Todo el staff de coaching, todos... sí, he pasado muchas leyendas aquí de Brasil. Claro, todos tienen su importancia en la historia de este increíble gran club. Bueno, pero yo he dicho muchas veces que miraba la Champions cuando niño y faltaba lo colegio a veces para mirar y miraba como...
0: Bé, doncs Gabriel Jesús explicant el seu amor pel Barça, faltava l'escola per veure els partits de Champions del Barça, que hi jugaven moltes llegendes brasileres. I abans d'acabar, David Gallofré, tornem al bàsquet, perquè aquest migdia s'han presentat les lligues nacionals catalanes amb 40 equips repartits en 6 categories diferents.
16: Sí, en la categoria CB, la Lliga Nacional tornarà a disputar-se els dies 9, 10, 11 i 13 de setembre a Tarragona. Al grup 1 hi haurà el 15 en Manresa, el Barça i l'Andorra, el 2 l'Essència de Joventut, el Girona i l'Erna Lleida, i el primer classificat de cada grup accedirà a la gran final, que es disputarà el diumenge 13 de setembre a Tarragona. El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que ha presidit aquesta presentació, ha posat en valor la gran feina que fan tots els clubs catalans.
17: Tirar una mica la vista enrere, molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació, segona, per la feina que feu els clubs, i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els llocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran, i per nosaltres és important també posar un valor.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7, més esports al tot costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
18: Són les 3. Catalunya Migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que els metges amenacen amb vaga indefinida a partir del mes d'octubre per l'aprovació, avui, de l'Estatut Marc de la Sanitat per part del govern espanyol. També hem constatat que a l'educació la vaga del primer dia de curs, la setmana que ve, dimarts, és pràcticament irreversible. Govern i convocants la donen, de fet, per feta. I hem passat també per Ceuta, el dia que el govern espanyol ha aprovat destinar-hi més de 300 milions d'euros per reactivar-ne l'economia i per atendre els migrants que malviuen als carrers. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
19: Doncs que la muntanya de residus salins del Cogulló a Sallent, això és al Bages, s'haurà de desmantellar. El Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs que havia interposat l'empresa minera Iberpotash per impedir l'execució forçosa d'aquest desmantellament. Es tracta d'una muntanya artificial de residus salins que ocupa l'equivalent a 45 camps de futbol, contra la qual han protestat des de fa anys veïns i entitats. Acumula rebutjos salins i les pluges han creat cursos d'aigua que amenacen d'agreujar la salinització de la conca del Llobregat. Les accions de la Luz s'han disparat més d'un 11% en la seva tornada a la borsa. Avui les accions de la comercialitzadora energètica han arribat a valer gairebé un euro. Això són 10 cèntims més que abans que els mercats li suspenguessin la contractació de títols pels expedients que li havia obert el Ministeri per la Transició Ecològica. La Luz cotitza a l'antic mercat alternatiu dissenyat bàsicament per pimes i empreses en expansió. Dissabte passat, el govern espanyol va publicar al BOE que li arxivava aquests expedients que, segons la Luz, van ser conseqüència de no haver presentat algunes factures. Al Regne Unit, l'exprimer ministre britànic Keir Starmer plega com a diputat, també diputat laborista. El líder britànic fins fa menys de dos mesos diu que renuncia al seu escó a la Cambra dels Comuns per textualment dedicar-se a altres afers de política internacional, incloent-hi defensa, seguretat, comerç i tecnologia. I de tornada a Catalunya, a aquesta hora hi ha problemes per circular en diferents vies, per tant, connectem amb l'equip viari. Maria Luz García.
20: Bon dia, bona tarda ja. Doncs sí, hi ha tallada l'autovia A2 a Jorba, en direcció Barcelona, perquè ha bolcat un camió. S'està desviant la circulació per la carretera antiga, l'N2A, i això provoca retencions destacables a totes dues vies. També hi ha cua a l'autopista C33 de la Llagosta, Montcada i Reixac, en direcció Barcelona, per una furgoneta avariada que ocupa un carril. També aturats a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció sud, i a la sortida de Barcelona per la C58 des del Nus de Trinitat a Montcada.
18: Passen 3 minuts de les 3.
21: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
18: I des d'ara i fins a les 4 ens acompanyaran la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari.es. Bona tarda.
22: Bona tarda.
18: El Jaume Clotet, periodista i escriptor. Bona tarda.
23: Bona tarda.
18: Dos clàssics del Catalunya migdia, per tant, ja coneguts. Ha anat bé l'estiu?
23: Molt bé.
22: Bé.
18: Molt bé.
23: I tu?
18: Bé. Ja no ens en recordem, Quan fa 8 dies que treballes, gairebé les vacances estàs a punt de demanar-ne noves. El que passa que no te les donen.
22: No,
18: és
22: la
18: llàstima, Ja si fa 15 encara fa més. I també afegim a una de les cares noves d'aquesta temporada del Catalunya migdia, la Gemma Calvet, advocada i consultora. Bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
18: Benvinguda al Catalunya migdia.
24: Molt contenta d'estar amb vosaltres.
18: Home, nosaltres d'incorporar-te. Ja veuràs que són unes tertúlies un punt diferents a les del matí, Al matí
24: home, ja us
18: aneu
24: escolto,
18: amb un grau d'atenció i això, que aquí ens prenem un punt més de
24: ja va bé per la salut, tu.
18: Molt bé. No és l'única cara nova avui. Perquè també es fa molta il·lusió que aquesta temporada, els dimarts, ens acompanyarà per tal de fer la dèria i, per tant, proposar-nos els temes per començar la tertúlia, el David Caravent, músic. Bona tarda.
25: Molt bona tarda.
18: Benvingut al Catalunya migdia.
25: Moltes gràcies per convidar-m'hi.
18: Molta gràcia d'incorporar-te.
25: Magnífic.
18: Molta il·lusió. Ara, has pensat bé, això?
25: Quan has dit que això era una cosa relaxada, jo vinc molt tens, la veritat. Sí, que no.
18: Està bé, els contrapunts també ens agraden, Vull dir que no, ni tothom molt relaxant, ni tampoc tothom molt estressat. Vull dir que una mica barrejat. Tens la responsabilitat dels dimarts de proposar el primer tema. Pot ser de moltíssima actualitat o una cosa molt alternativa. Tu tens màxima llibertat. Per tant, no sé amb què vols començar la temporada.
25: Home, doncs jo amb una cosa que és d'estricta actualitat.
18: Molt bé.
25: Perquè ahir el meu fill de 17 anys va començar entrenant un equip de futbol sala nou al vessant sud de la muntanya de Montjuïc, és a dir, a Zona Franca, entenc jo.
18: I, però penses que és un tema de rabiosa actualitat a casa teva.
25: Sí.
18: Per anar-me situant, diguem.
25: Però els narcissistes...
18: Pensem
25: que som al centre del món.
18: Les cases, avui dia a Catalunya, aquesta represa del curs escolar o de les extraescolars o dels esports, etc, genera molta tensió.
25: I, escolta, i el meu fill vol anar-hi en bici, i ens sembla molt bé i tal, però resulta que hi va sense casc. I la seva mare i jo, doncs, hem fotut el crit al cel i diem, escolta, com per què has d'anar sense casc? Si creuaràs la Gran Via, la plaça Espanya, no sé què i tal. I llavors, buscant el suport del legislador, vaig anar a consultar aviam com estava la normativa aquesta, i resulta que estàs obligat a portar casc si vas amb bici, si ets menor de 16 anys. O bé, si ets major de 16 anys i et dediques, treballes en el món de la bici, és a dir, els globos, tots aquests repartidors i tot això. I en canvi, bueno, o si vas amb ciclomotor o si vas amb moto, evidentment, aquests han d'anar amb casc, i els de les bicis no. I llavors, dic, ostres, i per què? Per què dimonis així? I clar, perquè a més a més és que ara mateix venint cap aquí he baixat per Balmes i he vist un nano que anava també sense casc, rodejat d'autobusos, de motos, de taxis, de tot,
2: en risc
25: absolut. És a dir, l'impacte és el mateix, l'impacte i la velocitat que agafen. Per exemple, els de patinet també estan obligats a anar amb casc.
2: I en canvi els de les bicis no.
25: Els de les bicis no. I llavors, clar, va aflojar la nostra posició davant del nostre fill, va quedar...
2: No queda desacreditat, diguem.
25: Molt desacreditat.
2: No teníeu la força de...
25: Perquè el legislador no estava amb ell i llavors, clar, doncs no ho entenc. I buscant l'argument en contra és que es veu que volen incentivar que la gent vagi en bici i, per tant, si els fem anar amb casc, la gent no tindrà ganes d'anar amb bici, saps? Aquest és l'argument.
2: Jo hi veig algun forat en aquesta...
25: Em sembla al·lucinant, perquè això vol dir que hi haurà una generació de nanos o de gent que anirà en bici a qui la posarem en risc pel simple fet de que estem esperant que el món tothom vagi en bici. Vull dir, jo volia posar a debat, aviam si trobo, no sé...
2: Ara els escoltem. Deixa'm dir que quan el David ens ha proposat aquest tema, hem buscat a l'Ajuntament de Barcelona, perquè al final això és legislació de l'Ajuntament de Barcelona, no els hi ha anat bé parlar-hi, ens han derivat que potser Guàrdia Urbana, i tampoc, Guàrdia Urbana tampoc no ha anat bé, perquè volíem fer-li aquesta pregunta que tu fas als responsables, diguem-ne. Per tant, avui no és possible. A veure si en els pròxims dies podem tenir una resposta que et farem arribar per tal de tenir arguments a la discussió amb el teu fill a l'hora d'intentar fer que es posi... Però sorprèn, no?, aquesta diferenciació.
16: Jo crec que l'únic que s'havia mirat la llei és el teu fill, no? Segurament ja s'havia anticipat
2: que
16: a tot això.
2: L'excusa per veure què, no?
16: Sí, perquè avui en dia ja van amb la feina feta.
2: Sí.
16: A mi, jo penso com vosaltres, suposo que per incentivar l'ús de les bicicletes, que em sembla bé, es faciliti fins al punt de no haver-te de posar el casc quan és una cosa obligatòria per la resta de persones, com és lògic, i a més ja està assumit per la ciutadania, no? És una norma que xoca amb la intuïció després de tants anys de fer-ho entenedor, no? És com si ara diguéssim, anem a fomentar no sé quin vehicle i en aquest no cal posar el cinturó de seguretat, no? Què diríem, no?
2: Ah. O, per exemple, ara m'ho deien, és a dir, no fa tant, les motocicletes no portaven casc. Exacte. Es va fer obligatori i no hi ha menys motos de les que hi havia abans. Vull dir, la gent continua anant amb moto, tot i l'obligatorietat de fer casc. I ara ens hem acostumat tant que quan vas a una altra banda en què no és obligatori i veus gent sense casc, et crida l'atenció. Diu, com pot ser que vagin sense casc, no? Estan per civilitzar.
24: I en les motos de lloguer, el casc va inclòs. És que jo no agafo moto de lloguer.
2: Sí.
24: Va inclòs.
2: I hi ha una mena de malla que et poses perquè si et fa mania el casc
24: per la portada,
2: segons quina.
24: Jo penso que aquí, més que incentivar que es vagi en bicicleta, s'incentiva la temeritat. És a dir, al reduir la perspectiva de risc, tu li estàs donant un missatge a la ciutadania i als joves, en aquest cas, que són majors de 16, que no passa res, que ser temerari en una ciutat, doncs està bé. Clar, això és totalment contraproduent.
25: No, i torna a posar-se, diguéssim, en boga el debat que ja vam tenir, com deies, als anys 80, no només pel casc a les motocicletes, sinó també per el cinturó de seguretat al cotxe, que dius, si jo em mato, ja em mato jo. I dius, però això es va començar a debatre, i jo recordo fins i tot pràctiques i debats a la carrera de dret que això, ostres, s'havia de... És fins a on entra l'Estat, diguéssim, a legislar sobre esfera, de l'esfera més o menys privada, però clar, vull dir, si ens hem de fer responsables finalment de la salut pública, ens interessa protegir el màxim possible a tothom, no?
4: En aquest programa, com que som molt aficionats a qui correspongui, doncs que sàpiga
2: a qui correspongui
4: que estic disposada a ser la mare que lideri la campanya de pares i mares adolescents que volem que els nostres fills, per les bones o no, portin casc. A mi és que em sembla... És a dir, aquest debat, el més recent, ara que dius això, David, el més recent va ser amb els patinets.
2: Exacte.
4: I, en fi, al final es va veure que els patinets l'havien de dur, a part d'altres mesures de seguretat, no?
2: Aquí, però, no està tan extès l'ús com a les motos, eh?
4: Ja.
2: Veus molts patinets sense casc, dos nois joves dalt d'un mateix patinet,
4: veus de tot, veus de tot, però es va fer obligatori. Llavors, jo crec que no... L'argument d'incentivar-ho no... No, crec que no correspon en aquest cas, i menys en una ciutat com Barcelona, que en fi, si vas en bici sempre et falten carrils, però és bastant amigada la bici. És una ciutat que, si la compares amb altres, doncs, no cal anar molt lluny. A Madrid, per exemple, és molt més complicat, no? Per tant, en fi, a la urbana quan sigui, a l'Ajuntament quan sigui, que s'ho pensin.
24: Sí, sí, jo, si aquest és el que t'han donat d'explicació, francament, li vaig un punt...
25: No, jo vaig, sí, vaig fer una mica d'advocat del diable, vaig buscar els arguments que justifiquessin el fet de no legislar-ho. I deien aquest, no?, perquè es vol incentivar, mentre que el patinet es vol desincentivar, si vols, no? I llavors... però clar, és una mica absurd, no sé. Jo ara fa uns anys vaig haver de fer una... Bueno, vaig anar a tocar a Berlín amb una mena de festival així llarg i tal, i m'hi vaig estar uns dies, i el primer efecte que em va produir va ser, de sorpresa, la velocitat a la que anaven els cotxes. Clar. Els cotxes anaven lentíssims per Berlín. Per què? Perquè estava ple de bicis. I es vaig pensar, ostres, i era just el moment en què es començaven a implementar els carrils bici, i vaig pensar, ostres, millor, Barcelona reduirà la velocitat promig.
4: No ha passat. Carrer Balmes és un bon exemple. Exacte, només reduïen a la part d'obres.
25: Exacte. I clar, i el no passar, doncs llavors això agafa un pes molt més fort. No. Fins que no tinguem un drama, no serà obligatori el casc, o què?
24: És que potser n'hi ha hagut, però està bé que avui en parlem d'això.
16: No. Jo m'apunto a la crida que feia la Neus, però també dic una cosa. Si una llei creiem que no està bé, i per mi impera el criteri del pare, en aquest cas ets tu, David.
25: Evident, no.
16: Sí, és a dir,
25: ja vam comprar els cascos.
16: Si la llei creiem que no està bé, o que és incorrecta, o que és perillosa, doncs hi ha un criteri per damunt, que és el que tu creus que s'ha de fer correctament, evidentment. Clar. Per la seguretat d'un menor, en aquest cas, no?
2: Ja veig el David en alguna cantonada vigilant a veure si el fill compleix o no l'amenaça, no?
25: És que aquí està. Jo per això confio en la Guàrdia Urbana, perquè acabin de fer la feina que els pares no... a la que no arribem, no?
2: Clar, està bé. Doncs escolta'm, la consulta, diguem-ne, a les autoritats pertinents, a qui correspongui, com deia la Neus, està feta. Si tenim resposta, te la farem arribar, per tal de que tinguis arguments en la discussió, diguem-ne, a casa. David, moltes gràcies.
25: A vosaltres.
2: I fins la setmana que ve.
25: A vosaltres, amb una altra dèria.
2: D'aquí a 2 minuts seran 3:45. Fem una pausa i de seguida anem amb més temes.
21: Catalunya migdia.
5: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
6: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Catalunya migdia.
23: Sergi López, bona tarda.
26: Bona tarda.
23: Tant si ets baby boomer.
26: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
23: Com de la generació Z.
27: Guillem Gisbert, bona tarda.
28: Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
23: Fins i tot si ets millennial o centennial.
29: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
30: Hola, Irma.
29: Els partits del Barça sense narració, la de la
30: tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Sí.
23: El Tot Costa és el teu lloc.
29: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
28: Però us escolto bastant, a vosaltres.
30: Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
23: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
2: Gairebé 3:45, som al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet, el dia que el Consell de Ministres ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris. És un estatut que fixa un marc comú per tot el sistema espanyol de salut. Finalment, el govern de Pedro Sánchez ha aprovat el text sense haver resolt el conflicte que es manté amb alguns dels sindicats de metges, com per exemple Metges de Catalunya, que de fet és el sindicat majoritari, pràcticament l'únic que hi ha a Catalunya, que ja havia anunciat que si s'aprovava el text engegaria una vaga el mes de setembre. Ara el text començarà la tramitació parlamentària, per tant, quan arribi al Congrés s'hi podran plantejar esmenes. El text elimina, per exemple, les guàrdies mèdiques de 24 hores, ara seran de 17 hores, redueix la jornada setmanal a 45 hores i incorpora noves mesures per combatre la temporalitat convocant oposicions cada 2 anys. Des del Ministeri asseguren que aquest estatut marc té límits competencials i que ara l'haurà de desenvolupar cada comunitat autònoma. En els últims mesos, els sindicats de metges d'algunes comunitats, com per exemple el País Basc, el País Valencià o de Galícia, han aconseguit alguns acords amb els seus governs autonòmics. A Catalunya, el sindicat majoritari de metges demana un àmbit de negociació propi i una classificació professional diferenciada dins d'aquest estatut marc que afecta tot el personal sanitari, és a dir, els metges, les infermeres, els farmacèutics, el personal d'administració dels CAPs o dels hospitals. Saludem el secretari general de Metges de Catalunya, el Xavier Lleonart. Doctor Lleonart, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Finalment, el govern espanyol ha tirat pel dret, ha aprovat la llei, tot i que ara ha de passar pel Congrés dels Diputats. Què us sembla, des de Metges de Catalunya, que aquesta llei s'hagi aprovat?
1: Doncs ens sembla, malauradament, un greu error, i un greu error, de, sobretot de càlcul, per part de l'administració. Aquesta aprovació en Consell de Ministres no només no soluciona el greu problema que pateix el sistema sanitari al nostre país, sinó que jo crec que, al meu entendre, que l'agreuja. Perquè, i una mica referint-me a la introducció que heu fet, lluny d'abolir les guàrdies de 24 hores, les perpetua. Poso un exemple molt concret. La norma, aquest projecte de llei avui aprovat al Consell de Ministres, explica que les guàrdies passaran a ser, en lloc de 24 hores, de 17 hores. Per cert, no hi ha cap altre col·lectiu a nivell de tot l'Estat que se l'obligui a fer 17 o 24 hores al dia de jornada laboral. Però, deixant de banda això, diu que passarà de 24 hores a 17. Però a la lletra petita, com és l'habitual en aquest tipus de documents, diu que aquestes 17 hores de treball ininterrompudes es podran perllongar fins a les 24 hores si és per necessitat del servei. Amb la qual cosa, amb la mancança de professionals que hi ha, quants serveis no tindran necessitat de que realment es perllongui aquestes 17 a 24 hores? És a dir, és una operació, en el millor dels casos, de xapa i pintura, d'estètica i de maquillatge, que no serveix ni per contenir content el col·lectiu mèdic i facultatiu, ni per solventar els greus problemes que té aquest sistema sanitari.
2: Quan des del Ministeri diuen que ara les comunitats autònomes hauran de desenvolupar la llei, vostès tenen contactes amb la Generalitat? Saben si la Generalitat farà alguna adaptació d'aquesta llei que els pugui convèncer més o no?
1: Torno a apostillar. Teòricament, la Generalitat hauria de tenir contactes amb nosaltres, amb la Generalitat. A la realitat això no és així. És a dir, la Generalitat s'ha caracteritzat durant tota aquesta època de la consellera Pané de ser un autèntic frontón refractari a totes les nostres interpel·lacions i a totes les nostres peticions de poder solventar el greu problema dins de casa nostra. Això contrasta d'una forma molt palmària amb la diferent actitud d'altres conselleries, d'altres comunitats autònomes.
2: Abans de l'estiu vau fer una campanya que es deia Ni un minut més, en què els metges deixaven de fer hores extres amb l'objectiu, dèieu, de fer visible que el sistema és insostenible amb tantes hores extres. Com va anar aquesta campanya? Quina valoració en feu? I si la manteniu després de l'estiu?
1: Bé, de fet, és una campanya que tenia començament però no tenia final, per la qual cosa aquesta campanya segueix activa. I, per cert, aquesta campanya és ara quan tindrà la seva màxima exponència, tenint en compte que és el darrer trimestre de l'any quan les gerències acostumen a incrementar ja de forma pràcticament exponencial el nombre de mòduls d'activitat extra voluntària per poder tancar els encàrrecs de gestió que tenen per poder complir amb els objectius que tenen encomanats. Per tant, no només no està tancada, sinó que ara realment es veurà els efectes que d'aquesta convocatòria a que la gent, a que els nostres companys i companyes, a que les metgesses i metges d'aquest país deixin de sostenir el sistema sanitari a costa del seu esforç.
2: Per tant, manteniu aquesta campanya i ara que s'ha aprovat aquest estatut marc, s'havia parlat de la possibilitat d'una vaga indefinida per part dels metges. Això està sobre la taula? Podem veure en les pròximes setmanes, pròxims mesos, una vaga indefinida dels metges a Catalunya?
1: No caldrà esperar massa setmanes. És a dir, hi ha... De fet, ja la setmana vinent, a nivell de tot l'Estat, hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat en el dia d'avui aprovant aquesta normativa. I això, a més, tenint en compte que això tindrà també trasllat a nivell d'aquí Catalunya amb una convocatòria pròpia que també farem públic en els propers dies.
2: Mm. El veig molt contundent.
1: És que si algú s'ha pensat després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic. I, malauradament, tots i totes, començant pels propis professionals, que hem de patir en els nostres camps la minva en les nostres retribucions per l'esforç que és protestar per una millora de la qualitat assistencial, doncs ara és realment el moment en el qual com diuen en castellà, cada palo aguantarà su vela. I, per tant, nosaltres no estem en cap cas disposats a cedir i a plegar-nos amb una nova mostra de l'administració per intentar sotmetre'ns i fer com si no passés res amb unes condicions que sempre hem titllat i creiem que són de semiesclavatge. És a dir, no tenim cap altre col·lectiu al qual en aquest país se li obligui a fer fins a 45 o 48 hores setmanals. La resta dels col·lectius sanitaris i no sanitaris, com a molt, fan 35, 37 i mitja o 40, com a molt, en funció del grup o del gremi on treballin, però som l'únic col·lectiu, els metges i facultatius, que estem obligats per llei a fer fins a 45 o 48 hores setmanals. Això s'ha d'acabar.
2: Doncs ja veig que haurem de seguir parlant d'aquest conflicte en els pròxims dies. Senyor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies a vostès.
2: No sé com ho veieu. Ha estat molt contundent.
24: Bé, un any de feina en reivindicar unes mesures. Suposo que han pretès, crec, o intueixo que han pretès acabar amb el conflicte per via legislativa. I això és el pitjor que es pot fer, perquè si justament reclamen diàleg, una contundent resposta d'aquesta mena no genera un escenari propici per un enteniment. Aquí, a més, hi ha dues coses col·laterals que no ha comentat el doctor Lleonart, que és una, el problema que tenim amb la demarcació única de les universitats, que les facultats de medicina, per nota batall, estan plenes de joves de la resta de l'Estat i els d'aquí no hi poden entrar perquè els criteris de selectivitat són una mica diferents. L'altra, que a mi em sembla rellevant, és que les vagues tenen conseqüències per les persones. I tot i que tenen tot el dret a fer aquestes protestes, i jo estic amb ells en quant a les reclamacions, sí que penso que hi haurà algun moment on socialment s'haurà de fer una reflexió de dir qui paga els plats trencats aquí. Sempre els mateixos, que són la gent de carrer, que doncs, s'alteren llistes d'espera, encara s'allarguen més intervencions quirúrgiques, genera un malestar quotidià. Jo entenc que ells segurament no hi veuen una altra sortida, però els animo a repensar les mesures en el sentit de poder potser demanar molts més suports extens a altres professions, a altres col·lectius, no sé, que hi hagi com una plataforma molt més àmplia, no sigui sols corporativa, per recolzar-los, i el govern de la Generalitat doncs, que aposti per un model propi.
0: Qualsevol que tingui un familiar metge i sàpigui com surten d'una guàrdia d'hospital sap que és una barbaritat d'hores. I És igual que l'hospital sigui gran o petit. Mm. El cas que conec jo és un hospital gran d'aquí de Barcelona, però bueno, podrien ser altres. Per tant, jo crec que la reflexió que fa el doctor Lleonard respecte a aquesta opció de que siguin 17 hores però que es puguin perllongar 24 en casos de necessitat, doncs el que ve a dir és que acabarà sent una
2: de 24
0: necessitat permanent, perquè,
24: perquè
0: quan no hi ha un pic d'alguna cosa, doncs hi ha baixes, és a dir...
2: que el sistema sanitari està al límit.
0: Exacte, sí. Això una. Dos, sorprèn que en el cas del Ministeri, que qui al capdavant és metgessa i crec que és anestesista, parlo de memòria, però en fi, sap el percal que hi ha, no? Fins i tot també amb les guàrdies. O aquí, la consellera Pané, que ella, és veritat que s'ha dedicat sempre a la gestió... Em posa cara a la Gemma. Com ho dic? Semipública, bueno, semiprivada. Una gestora.
24: Mano dura, no?
0: Una gestora. Però, en tot cas, coneix també l'àmbit. No és gent que aparegui del no-res a l'hora de gestionar la sanitat. Doncs sorprèn que s'hagi pogut cronificar tant... s'hagi cronificat, vull dir, perquè encara no té solució. Jo, el que he entès d'aquesta polèmica o d'aquesta... el que he entès és que el que diu l'administració és que no hi pot haver un tracte diferent entre els metges i la resta de col·lectius sanitaris, i els metges diuen, escolta, el que fem nosaltres és diferent del que fan els altres i, per tant, no negociarem.

0: metges, però és molt important la que fan les infermeres, és molt important la que fa tot el personal. I, per tant, aquesta diferenciació segur que té una, pot tenir una explicació laboral, fins i tot, eh? Però també em grinyola una mica, sincerament.
1: Jo veig un paral·lelisme amb la negociació que hi ha hagut a Catalunya amb el tema dels, dels mestres i professors. És a dir, aquest acord que avui s'ha anunciat, disculpeu, té el suport, o és un pacte amb els sindicats UGT i Comissions i altres sindicats, però que no són els majoritaris entre els metges, que són sindicats corporatius com la persona que hem entrevistat. Per tant, s'arriba a un acord amb una part del tot, no amb el tot, i menys encara amb la part majoritària. Com en el cas dels mestres, els metges anuncien mobilitzacions que segurament es duran a terme. Jo, al revés del que diu la Gemma, penso que és evident que qui paga els plats d'unes vagues és la gent, però en el cas de les vagues de mestres, jo crec que hi ha hagut un suport majoritari de les famílies sent les principals perjudicades, almenys durant una bona part de, la, de les mobilitzacions. Potser el tram final ja no, però hi ha hagut un gran suport, perquè la gent sap perfectament, la gent que té fills sobretot, com es treballa a les escoles i que estan al límit. I a la salut també. Jo tinc amics i parents familiars que són metges i només cal anar a l'Hospital Poli per veure que està al límit. I per tant, la gent és conscient de que tot i que evidentment una vaga de metges perjudicarà a la gent del carrer, perquè ja s'estan reprogramant en alguns hospitals tractaments en els mesos posteriors, la gent té la sensació que alguna cosa s'ha de fer. I tenia raó el doctor Lleonard quan diu que en quin col·lectiu de, del món se li estableix una jornada laboral de 17 hores.
2: És que jo no dic el contrari que tu.
1: No, ja ho sé, ja ho sé. No, no, parlaves de l'acceptació social o de buscar altres maneres de,
2: no,
1: de protestar.
2: No, no, jo però ho penso amb tots els col·lectius.
1: Sí, sí, sí, sí, ja ho sé, ja ho sé.
2: Els temps que estem vivint però els, demanen imaginació.
1: Els metges no tenen més remei. Bueno, els metges, qualsevol col·lectiu laboral, la seva eina de protesta legal, per cert, és una vaga, perquè, evidentment, queda demostrat que fent advertiments reiterats, taules de negociació, com ha dit, crec que ha dit que la consellera Pané és un frontón, no?
0: Un frontón refractari.
1: Un frontón refractari...
3: Com doncs, doble frontó.
1: Exactament. Doncs és molt complicat, o com que això no serveix, perquè jo, evidentment, dono per fet que un metge, com un mestre, com qui sigui, no vol fer una vaga, perquè perd diners. Per tant, si arriben a aquest punt és perquè ja no tenen una altra alternativa. I, per tant, jo crec que anirem a una vaga, perquè està cantat que anirem a una vaga, i el que no entenc és la patositat del govern de, si arribes a un acord amb uns quants, intentar arribar a un acord amb la resta d'actors.
0: Però és que m'ha semblat molt interessant això que dius, perquè jo crec que és una de les claus, i la comparació amb educació és correcta. El sindicat de classe ha de mirar pel conjunt. El sindicat que representa uns, siguin els metges o els mestres, doncs mira el seu col·lectiu. Llavors, l'administració es pressuposa que ha de mirar pel
1: tot.
0: Pel tot.
1: Clar.
0: És incompatible el tot amb acontentar o satisfer un grup determinat?
1: Però
0: no hauria de ser-ho, però ho està sent en els dos àmbits.
1: El grup determinat, el col·lectiu, diguem, corporatiu, és el tema. Jo si vaig a un hospital, vaig pel metge. No hi vaig ni per la infermera, ni per el salvador. Però jo vaig pel metge. I si vaig a l'escola amb els meus fills, hi vaig pels mestres. Llavors, que són el tema nuclear. Per tant, si arribes a un acord com a govern en aquest àmbit laboral, home, has intentat arribar a un acord amb la part principal. Per exemple, els pilots d'aviació. Jo quan pujo un avió estic encantat que tothom treballi molt bé. Però jo
0: tu vols el seble.
1: Jo vull que el pilot em porti al lloc
3: perquè correctament. Hi ha hagut moltes mans aixecades a la taula quan has dit això, que vas a l'hospital a parar amb el
1: mitjà. Una pedra a l'estany, però és el que penso.
2: Jo parlaré amb condició, diguem, de recent malalta i al llarg de la meva vida en diverses ocasions malalta. Per tant, he tingut un recorregut hospitalari que em permet parlar amb coneixement de causa, no? I he de dir que cada vegada més estic convençuda del que plantejava la Neus, que cal a dignificar la funció d'infermeria.
1: Evident.
2: Cal dignificar-la en retribució i en reconeixement de tasques, perquè a més ara inclús ja els hi han donat funcions que fins ara estaven adjudicades només als metges.
1: I de fet l'acord d'avui la satisfà.
2: Per tant, jo crec...
3: Les infermeres estan satisfetes amb l'acord d'avui perquè els hi reconeix, els hi millora el reconeixement.
2: Sí, però bueno, això és un altre tema que obrim un meló diferent i s'hauria de parlar, no? Perquè el tema de receptes, tot això. Al final... Jo el que plantejava abans, perquè no es malentengui, jo soc ferma defensora del dret de vaga, és constitucional i va costar molts anys de tenir-lo. Per tant, dono per suposat que en les reflexions que fan, evidentment que tenen en compte l'interès general. Però en el context que estem vivint a nivell democràtic, a mi em preocupa, inclús de cara als joves i de cara als nens que comencen el curs i tenen una vaga, la percepció i la construcció de visió democràtica que tenen.

0: és de fracàs, és de batalla o és de complexitat? És molt difícil d'afinar, perquè ara el que convé és si ets blanc o negre. Lo dels grisos no es porta gens, no? I passa factura. Però crec que és important posar de relleu i demanar, si us plau, que tinguin en compte també les conseqüències, perquè a mi el fet de que comencin el curs en vaga no em sembla que estigui ajustat, diguem, a les necessitats pels nanos, no dic les famílies, els pares i mares.
1: No.
0: Els pares i mares, estic convençuda, jo també estic d'acord amb que tinc dos germanes mestres, vull dir que estic totalment d'acord amb aquestes reivindicacions, i cal dignificar, i sobretot quan veus en comparació amb altres col·lectius de funcionaris o funcionàries públiques, no? Si parléssim d'altres col·lectius. Però el tema és que les mesures acompanyin a una dimensió de construcció social. Per això parlava d'ampliar el focus i de que les associacions de veïns es facin ressò del que fins ara són causes corporatives, no? Mm. Que és una metodologia, potser, que en altres països s'ha desenvolupat més, i aquí no, a França, per exemple, i aquí no tant.
2: Passant 3 minuts de 2/4, veurem com evoluciona. De moment ja veiem que les postures estan molt confrontades i que, per tant, ara mateix fa la pinta que tindrem una tardor en què els nens no aniran a classe perquè hi haurà vagues diverses i que els malalts no podran anar a l'hospital perquè hi haurà vaga de metges. Vull dir que es veu que el panorama és força tranquil. Avui, però, a la reunió del govern també s'ha anunciat una mesura o un acte que ja fa dies que s'estava parlant a la premsa, però que avui ja tenim oficialment. S'acosta l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, i el govern ha explicat avui els actes oficials per celebrar la Diada. L'acte institucional es farà al Teatre Nacional. Es commemoren els 50 anys de la primera Diada que es va fer després de la dictadura. Però aquest any el govern de Salvador Illa ha sorprès, ja fa dies que se'n parla i avui s'ha oficialitzat, que hi haurà una celebració els dies 16 i 17 de setembre de la Diada a Extremadura. El govern diu que vol reconèixer així la contribució dels extremenys a la construcció del país. Parla d'una terra unida a Catalunya per llaços familiars, culturals i de memòria històrica. Ho ha explicat la consellera portaveu Sílvia Paneque.
3: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
2: Hi pot haver molta gent que pensa, home, no hi va a fer res el govern de la Generalitat a celebrar la Diada a Extremadura. I n'hi pot haver altres que diuen, bé, es feia un acte de la Diada a Madrid, a Blanquerna, que ara se substitueix per aquest Extremadura i tampoc no hi ha tanta diferència. No sé com ho veieu.
4: Jo la veritat és que, en fi, no, anava a dir, no em sembla ni bé ni malament. No sé molt bé, és a dir, si aquí vingués, perdó, si aquí vingués, no sé, la Comunitat de Madrid a celebrar el 2 de maig, em semblaria una mica que en fi, bueno, pues que vinguin, però no, aquesta necessitat com d'intentar donar la imatge de que no sé, no? Això de Catalunya tornat i totes aquestes coses, no sé si això soluciona anar a fer un acte de la Diada allà. Que et dic una cosa, jo quan estava a Madrid havia anat alguna vegada a l'acte de la Diada. T'he dit una cosa, són tots catalans els que van. Vull dir, són gent de catalans que llavors vius a Madrid i és una manera també de trobar-te, això no...
2: No, de no com... van madrilenys.
4: No venen madrilenys.
2: Per tant, no preveus que el 16 i 17 hi hagi extremenys.
4: No ho sé, perquè no hi seré, però no hi seré allà, vull dir.
2: Ja. Home, esperem que aquí sí.
4: Espero
2: aquí
4: que entre vosaltres encara sí. Ah, no, vull dir, em sembla una mica... Són d'aquestes coses que jo entenc per què ho fan, no? És com la gira que va fer el president, que això em va semblar una mica més interessant de cara doncs, a veure's amb gent, amb empresaris, amb sectors culturals de diferents comunitats, no? Però això, doncs, en fi, si volen anar-hi que vegin, però no li... Em sembla que és una mica que servirà de poc. Aquest seria el meu resum.
2: Bé, ui, els oients no ho veuen, en què la Gemma mira el Jaume, i es fan gestos com dir tu. I
5: veure, és que jo estava buscant una cosa, no la trobo, però és igual.
4: Discrepen molt, estan super a favor.
5: Estava buscant una cosa, no la trobo, que això m'ha recordat una... A l'època del president Pujol va fer una exposició itinerant que es deia Catalunya, tierra de acogida, sí, que anava per les Espanyes explicant una mica el que ara deia l'Òscar d'aquest acte de reconèixer el paper de la gent que ha vingut d'Espanya a aixecar Catalunya i bla, bla, bla. Per tant, això no és una cosa gens nova, és una cosa molt antiga. A mi, com diu la Neus, em sembla bé que es faci, es feia a Madrid, potser té més sentit posats a fer-ho fora de Catalunya, de fer-ho potser a Extremadura, potser a Galícia, on ha vingut molta gent. Jo no dic que no, ni em sembla bé ni malament, Però sí que hi ha un tema que em fatiga una mica des de fa molts anys, que és aquesta sensació de que tota aquesta gent van venir a aixecar a Catalunya, que segurament és veritat, com si la gent de Catalunya no s'aixequés sola en el seu dia. Llavors, la Neus, que és com jo amb orígens familiars, bueno, ella és d'allà directament, del Pallars Sobirà, quanta gent durant el segle XX i el segle XIX van venir de les Garrigues, de Terres de l'Ebre, del Pallars, de la Segarra, a Barcelona, a les fàbriques, al Vallès, a Sabadell, a Terrassa, a fregar terres, a portar bars, a ser traginers... aquesta gent també van aixecar a Catalunya. I mai surten en els actes oficials, no? Per què no es fa l'acte de la Diada a Cervera o a Tàrrega per dir a la gent que va venir d'allà deixant la família i els nens a aixecar el país també, no? I doncs això no surt mai i sempre sembla que els catalans estàvem asseguts fins que ens van venir a aixecar gent de fora, no? Ara també.
4: Sí, aquest argument, a més, si és aquest l'argument, em sembla una mica antic.
5: Perquè és antic.
4: Perquè, entre altres coses, aquesta gent, com tu dius, que també hi va haver al revés, és a dir, això que dius tu, al Pallars, doncs, hi va venir molta gent de fora a construir les centrals hidroelèctriques, i, per tant, hi va haver gent per tot, a tot arreu, no? Però això, és a dir, aquesta gent, cronològicament, ja han tingut fills, i ja tenen nets que són nascuts aquí, que, en fi, que parlen un català millor que el nostre, en molts casos, i, per tant, és em sembla com un viatge al passat una mica superat per tothom. O sigui, d'entrada per la gent que va venir, però també per la gent que estava aquí.
5: Perquè és un programa polític, Neus.
0: Bueno, a mi me n'alegro que vagi portat cap aquí, perquè jo, si no volia intervenir, és que ho veig així. No volia ser massa crítica, no? Primer, que si aquestes són les explicacions, que són les que més o menys estan dient, doncs és un viatge al passat, és un titular, és als altres catalans, una cosa que ja s'havia superat. Per tant, va poc a favor de la unitat del país, que és el que es postula com a la normalització, no? Aquesta idea que sempre transmeten. D'altra banda, hi ha un risc, i jo el vull dir, no? És a dir, és la Diada Nacional de Catalunya, no és un festival. Hi ha una identitat històrica, hi ha unes sensibilitats, hi ha un context encara d'una no plena reparació de la repressió. Per tant, no sé, fer això ara, francament, no li trobo el què. No li trobo el què, el valor afegit no li trobo. Més enllà de dir, bueno, Catalunya doncs, és Espanya, això queda refermat amb aquesta visió. En la Diada Nacional, parlo. I, d'altra banda, marca aquesta diferència entre els extremenys, els gallecs, els tal... No, és que són catalans. La gent que viu i treballa a Catalunya, això també ho va dir-ho Pujol, són catalans i catalanes. No ho sé. Algú se li ha acudit la brillant idea i abans no us han preguntat.
2: Bé, doncs veurem com evoluciona.
5: Perdona,
2: aquest...
5: l'expo aquesta va ser el 2001. Mm-hmm. Per tant, a l'últim tram del president Pujol es farà aquesta exposició itinerant.
2: Molt bé. Insisteixo, hi haurà actes des del dia 9, perquè el dia 9 es celebraran els 50 anys de la primera diada després de la mort del dictador Franco, després el dia 10 i l'11, òbviament, aquí a Catalunya, i el 16 i 17, aquest acte a Extremadura, que, insisteixo, substitueix el que es feia a la delegació de la Generalitat a Madrid, a Blanquerna, que s'havia fet durant molts anys. 20 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i no us lliurareu de parlar de Ceuta.
1: Catalunya migdia. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
6: Gran ambientazo, mano.
1: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
6: Qué barbaridad.
1: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
6: Buena venta,
1: ojo. ¡Coche seminuevo para casa!
6: Ven a por más.
1: Venga.
7: Ocasión Plus.
8: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
9: Ei, mama, què tal?
10: Ja he tornat a començar el programa normal.
9: Què vols dir normal?
10: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
9: Ah, no.
10: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
9: Mama,
10: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
9: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
10: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
9: Ah, sí? En Joel Díaz està...
10: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
9: Ah, no?
10: Massa alt.
9: Què vols dir, que és massa alt?
8: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
2: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Gemma Calvet, la Neus Tomàs i el Jaume Clotet. Dèiem que parlaríem de Ceuta, perquè avui el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc milionari per Ceuta en un intent de frenar la tensió i l'impacte econòmic de la crisi humanitària en aquella ciutat. Són 309 milions d'euros, d'ara i fins a finals d'any, que van destinats a la seguretat i al reforç dels serveis públics i també al suport a empreses i a treballadors. Es destinaran més de 50 milions d'euros a l'allotjament i l'atenció bàsica de les persones migrants i més de 60 a l'acollida de menors no acompanyats a banda d'una partida de 90 milions per reforçar la defensa. És que, justament, els ambulatoris de Ceuta, per exemple, tenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius pels nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, per talls i per tot tipus de ferides. No sé com veieu tot plegat el que ha passat a Ceuta, les explicacions que s'han donat. Ara tenim aquesta anunci d'ajudes milionàries. Ara... Quins ulls tancats de la Neus, com volem dir, vaig perquè... a concentrar-me.
4: No, perquè com tu deies, quan has dit que portes una setmana, no?, per aquí...
2: Vuit dies.
4: I he dit, doncs,
2: per dues setmanes. Per dies, sí.
4: Doncs estava repassant perquè, com a alumna disciplinada, vaig encetar llibreta, vaig al curs, i la primera reunió del 17. Bé, tot això era per dir... Jo, el 17, o sigui, aquella setmana, el 17, jo vaig fer un article que es titulava El govern arriba tard. I això era el 17 d'agost.
2: Som 1 de setembre i continua... vols dir que fa més tard encara.
4: Bueno,
2: avui Àngel Víctor Torres ha dit que no, eh? Que no fan tard.
4: Bueno, ell diu que no i hi ha hagut altres ministres que han reconegut que sí.
0: La ministra Robles, per exemple.
4: Sí, i no només. La Robles ha sigut la més contundent, però no sí. Només. A mi em sembla que el govern no ho ha gestionat gens bé. Probablement perquè hi ha hagut una certa desconnexió del que vèiem tots a les televisions, no? Ho escoltàvem a les ràdios, fins i tot estan de vacances, i el que se'ns explicava oficialment per part del govern. I a mi em sorprèn perquè, com tots els governs, tens allà doncs, un delegat del govern i gent allà treballant, i per exemple, sanitat, allà no hi ha una conselleria de sanitat. Sanitat depèn directament del ministeri, no? Per tant, jo continuo pensant, o sigui, ahir vaig escoltar l'entrevista, bueno, com tothom, no? Segurament, o molta gent del president del govern, i continuo sense entendre aquesta desconnexió amb la realitat. Que era molt... O sigui, en fi, no m'hi voldria trobar, com a gestor de res, haver de intentar solucionar una situació com aquesta, però, és a dir, primer, encara no sabem què va passar. Perquè, per exemple, l'explicació del govern ahir, que diuen en privat el mateix, se'ls ha de reconèixer. I és que ells no tenen cap prova de que Marroc estigués al darrere i apunten a aquesta...
2: Xarxes socials. Atiades però, per Rússia i Israel, sí, que ja han sortit a dir que això és mentida, bueno, que ells no hi tenen res a veure.
4: Ells no, mai ho reconeixeran. Ja. Però, en tot cas, els informes, per exemple, que hi ha a Brussel·les, el que diuen els corresponsals de Brussel·les, i nosaltres, per exemple, al diari vam fer un reportatge també amb això, és a posteriori. A posteriori, clar que ho van aprofitar. I ho han aprofitat, per exemple, anomenats influencers d'Israel, no només des del punt de vista polític, sinó per xarxes i això. Per tant, després, segur, abans, no hi ha cap prova, almenys públicament, de que fos així. El que sí que hem vist és policies marroquís deixant passar la gent. Ja no... És a dir, ja sabem que l'alternativa no era disparar-los, per suposat, però que com a mínim els van deixar fer en més d'un lloc. Era moltíssima gent i no sé si quina era l'alternativa, però les imatges de la policia deixant passar, això ho hem vist. Per tant, no sabem què va passar, no sabem per què durant tants dies... Ells diuen que estaven fent coses, però a la pràctica ni la gent de Ceuta ni els que estàvem... lluny d'allà, vèiem que hi hagués cap mena d'evolució en sentit positiu, no? Llavors, jo la pregunta que feia en aquest article, que crec que s'hauria de fer el govern també, encara que ara s'hagin començat a posar les piles, la setmana passada van començar, i a més també amb ajuts econòmics i tot això, és què haurien dit els partits d'esquerres si amb un govern del PP, o Déu no vulgui, de PP i Vox, haguessin vist aquestes imatges de milers de persones en una platja sense res, havent-se de cobrir com podien, sense poder menjar, perquè si a tu i a mi ens deixen tirats en una platja, ens quedem en una platja tirats durant dies, també buscarem menjar, eh?
2: Home, sí.
4: També buscarem menjar. I probablement també ens posarem malalts. Per tant, a mi em sorprèn aquesta miopia. em sorprèn. Dit això, una part de la solució, que seria, per exemple, el tema dels menors, el tema de les nenes, que a mi això, en fi... Les nenes van haver de protegir-les als veïns de dos barris, els metges que les van atendre eren voluntaris. Però no et parlo de la primera setmana, et parlo de la setmana passada. Quan passa tot això, jo crec que una de dos, el govern ha de... alguna mínima autocrítica hauria de fer. I crec que el PP, que governa moltes comunitats, que aspira a governar, que té opcions de governar i que és un partit d'estat, entenc que faci les crítiques que ha de fer, però comença a anar sense frens.
0: Jo crec que la situació és gravíssima, però ho és des del primer moment. Jo crec que aquí va donar una dada molt rellevant la ministra Margarita Robles en la seva compareixença, quan va reconèixer que hi havia hagut uns avisos anteriors a l'entrada massiva que no havien estat atesos. Ho va dir d'una manera més diplomàtica, però ho va dir i es va mullar. Jo crec que aquí hi ha hagut disfuncions internes dintre de govern, entre defensa interior, bàsicament, que no és la primera vegada, i segurament també amb relacions exteriors. I això, clar, es paga car quan un govern no està cohesionat i quan una mica hi ha aquestes batalles de... En comptes de posar en valor la solució imperiosa de prevenir, que era la solució més necessària en aquell moment, de prevenir-ho i dissuadir, posant-se d'acord amb les autoritats marroquines perquè impedissin ja la sortida, doncs es va deixar fer, laissez-faire, laissez-passer, aquí no passa res. No passa res perquè hi ha gent dormint al carrer aquí i no passa res, i perquè allà estan estirats al carrer, i tampoc passa res, perquè ens hem acostumat, jo crec, d'una manera excessivament arriscada en termes ètics, per part sobretot dels polítics i polítiques, a metabolitzar aquests drames humans, metabolitzar. Llavors és com una mena de passiu que ja s'incorpora al fet de la gestió pública. L'altre, jo amb aquest tema sí que estic afectada, perquè tu estàs posant cada dia al Telenotícies i veus clarament éssers humans allà estirats, deixats de qualsevol dret a la dignitat, de qualsevol atenció, i al mateix temps sense un gabinet de crisi que digui això és urgent, s'han de dinamitzar, vale? Aquestes ajudes econòmiques també, però escolta, es poden fer contractes d'emergència sense un decret de govern, eh? Hi havia moltes maneres d'abordar-ho. Què ha passat? Que estaven molts de vacances, entre altres el president Sánchez. Clar, això mereix una interrupció absoluta de les vacances, el mateix que ha passat aquí amb educació, que també tothom està de vacances i s'ha hagut de fer tot ahir. Home, jo crec que no han aprovat. Amb aquest tema de Ceuta hi ha un drama humanitari. És cert que han posat sobre la taula per una vegada ja per totes que aquesta qüestió no és ideològica, que és una qüestió racional i que s'ha de gestionar amb respecte als drets humans, però al mateix temps també tenint en compte l'impacte, i això Europa ho ha dit, l'impacte d'una immigració descontrolada, perquè és insostenible pels estats de la Unió Europea. Això què implica? Implica que venen temps on realment s'hauran d'articular no discursos, sinó reaccions i mesures que puguin conciliar les dues realitats. Però ara, a curt termini, el que s'està produint allà és una violació de drets humans.
5: Jo crec que el govern espanyol està a la tempesta perfecta, no? És a dir, té una crisi allà de seguretat, de salut, econòmica. El paquet econòmic d'avui aprovat va en aquesta línia d'intentar reparar els danys possibles de l'impacte econòmic o del turisme, per exemple. Té una situació internacional delicada, en la qual els socis europeus li diuen que tot això forma part o és una derivada de l'efecte crida, té una crisi política a nivell estatal amb el PP, que, com diu la Neus, és un partit d'estat i hauria de ser una miqueta més sensible, però van a per totes. I el que a mi em sembla molt xocant, o em sembla fins i tot inacceptable, és que quan qualsevol crítica que es faci en l'actuació del govern espanyol et diguin que formes part de la internacional ultraderechista que va dir Pedro Sánchez, no? I que qualsevol cosa que dius a xarxes socials o articles o qui sigui és que formes part d'un complot, una conspiració per enderrocar el govern, no? I no entenc aquesta falta ja no d'autocrítica, sinó d'entomar la mínima lògica democràtica d'expressar el que vulguis, sense que t'etiquetin com una persona que, o que no té ànima o que està aquí per destruir la convivència, no? Quan el que està passant allà és prou greu com perquè el govern espanyol actuï de debò, i una mesura que podria fer, que crec que entendria tothom, és que s'evacués a la península a les dones i als nens que estan sols, per una pura qüestió de seguretat. És a dir, els adults, no ho sé, però les nenes que caminen soles per la ciutat i que estan exposades a agressions de tota mena i sexuals també, se les han d'evacuar a llocs on estiguin segures. Perquè
0: també
5: estem parlant,
0: s'han produït moltíssimes.
5: Estem parlant, sí, de temes tan elementals com aquests.
4: Mm-hmm. Clar, però per això, per exemple, necessites el PP? Necessites
5: no,
4: que les
5: és comunitats...
4: que
5: m'és igual que agafin un avió militar, sí, i els portin a Madrid o a Barcelona,
4: sí,
5: on sigui.
4: Sí, jo estic d'acord. Estic d'acord, però aquestes nenes se les hauria d'atendre en centres que depenen de comunitats autònomes, i la majoria són del PP. En principi hauria de ser així.
2: Fins i tot vam sentir la resposta del PP dient que els nens també se'ls podia atacar. No només les
4: nenes.
2: Però
4: de moment el que sabem és que han violat nenes.
2: Això ho va dir el Partit Popular.
5: Exacte, però és que m'és igual. Espanya és un país que té 50 milions de persones i és un país avançat. Vull dir, com per poder acollir, no sé què, 500 nenes, és que estem parlant d'això. Perquè mentrestant no hi ha actuacions decidides del govern, doncs, com ara deia la Gemma, veurem noves agressions sexuals els propers dies. I han de sortir els veïns a defensar-les. Una cosa tan elemental que ens escandalitzem quan passa a Afganistan, però aquí també hi ha nenes desemparades que estan en mans de qualsevol depravat.
0: No, i els ciutadans i ciutadanes de Ceuta, que estan vivint
5: evident
0: un calvari en termes també de seguretat i d'ordre públic, per això que deies tu del menjar i tal. És que, a més, jurídicament hi ha sortides. Per exemple, tu fas aquesta repatriació amb una condició de devolució i fent tots els tràmits administratius aquí. Ara els volen fer allà, però sense professionals, sense funcionaris, sense res. Coi, que els portin per una raó d'estat de necessitat i d'auxili, d'obligació d'auxili, segons la normativa internacional, però no cal que els reparteixin per les comunitats autònomes, que els tinguin a la zona de Madrid, que per alguna cosa està el govern central, i que articulin un sistema urgent de repatriació amb Marroc a través del consulat, de les ambaixades, i que puguin assegurar, en els casos que no es dongui una situació evident o d'asil polític o d'altres circumstàncies, com maltractament domèstic o el que sigui, que sigui així. Que
4: però la relació amb Marroc, ja des del moment que la Unió Europea el treu del llistat de països
5: insegurs,
4: i que tens, a més, subcontractat Europa i, per tant, també Espanya,
2: la gestió de la immigració,
4: doncs estàs en les seves mans. Per tant, això que dius, repatriar-los o no, perquè ja veurem si te'ls accepta. És que Marroc no ha deixat ni enterrar els pocs que s'han pogut identificar al seu país.
0: Però és que hi ha una cosa que es diu diplomàcia i una cosa que es diu dret internacional públic. I què passa? Que com que s'està produint dinàmiques polítiques on s'ignoren les dues vessants, perquè la diplomàcia s'està portant al no-re, quan sempre ha sigut l'eina per poder solventar aquestes situacions. És que vosaltres imagineu-vos, això fa 10 anys, era impensable.
2: Podem saber quina és la situació sobre el terreny? Allà tenim un enviat especial de Catalunya Ràdio, el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, Òscar.
2: Des d'on ens parles?
7: Doncs mira, ara mateix, des del centre de la ciutat, acabem de baixar d'un dels punts d'assistència primària que té aquesta ciutat. No, pensa que aquí, ho heu explicat, no? Això aquí no hi ha una conselleria de salut. Hi ha 3 ambulatoris i un hospital, i hem anat a comprovar a veure si hi havia saturació o no als serveis públics. Saturació no n'he vista. I la meva sensació és que també estem a un, diguem que el primer impacte amb ferides obertes, amb traumatismes, es va produir la primera setmana. Ara estan rebent una mitjana de 150 migrants, que a més no van per circuit habitual dels ciutadans espanyols que tenen targeta sanitària, i bàsicament els estan assistint en la cura d'aquestes ferides, algunes infectades, traumatismes, i després amb un estat anímic molt devastat. Després hi ha una altra cosa, hi ha alguna ONG ONG, com per exemple Mitges del Món, que estan atenent a les platges aquests migrants. I després hi ha un tercer afegitor que et diré, que és que molts estan molt debilitats perquè passen gana. Aquí només les ONG reparteixen... Hi ha un repartiment diari únic de bosses de menjar i, per tant, vaja, tampoc estan per fer un ús intensiu de si més o menys es troben bé de la sanitat pública.
2: I la vida dels ciutadans de Ceuta s'ha vist tan afectada o al final és la utilització dels partits polítics el que ha acabat de tensionar la situació?
7: Clar, jo aquí el que estàs vivint és com un polvorí, perquè ja tu notes la tensió. L'ús de l'espai públic ha canviat als ciutadans, que han vist que s'havien de desplaçar, per exemple, de places, de la platja, no han pogut fer ús, el turisme inexistent actualment, i després aquí s'afegeix aquest impacte psicològic de veure com tanta gent com viu a la ciutat entra a la ciutat i hi ha por de sortir fora del centre. A més, els grups de WhatsApp, on es difonen notícies falses i rumors, doncs tampoc estan ajudant. I aquesta és una ciutat on el nacionalisme espanyol sempre ha estat molt present per estar a l'Àfrica, per ser una plaça militar, i això també aquí s'ha incrementat un grau. Tot això conjuntament fa que la relació entre cristians i musulmans, penseu que estem al voltant d'un 50% de les dues poblacions, notis que hi ha una certa crispació. I he presenciat baralles, sense arribar a més, a la parada de l'autobús, a la cua d'una botiga, on s'acaba retraient el musulmà o el musulmà al cristià, doncs si s'acaben tirant per la cara el tema de la allau migratòria.
2: Doncs és la situació a la mateixa ciutat de Ceuta, amb el José Antonio Rodríguez i el Miquel Jarque, són els enviats especials de Catalunya Ràdio. Miquel, gràcies, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
2: Queden 2 minuts per arribar a les 4, abans d'acomiadar-vos. Ja sabeu que a les 4 qui ens agafa el relleu a Catalunya Ràdio és el Francesc Garriga, amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
2: Tot bé?
13: Avui ja des de l'estudi, sí.
2: Molt bé, clar, ja vas fer una excursió ahir a buscar el cafè, sí. No? El primer dia ja a buscar el cafè, el segon dia on toca, no?
13: Avui amb l'Eloi Vila som a taula, sí.
5: S'enyorava molt, Òscar, bona tarda.
2: Jo també, Eloi, però escolta'm, comença a passar factures perquè el Bassas el va portar a convidar-lo un cafè i a tu no t'ha pagat res.
13: Sí, un cafè, però ja, sense anar al bar.
5: De fet, hi ha un cafè que està pendent que arribi.
13: Està arribant.
2: Però fa molt que està arribant, o què?
13: És que hem tingut un petit problema amb la cafetera de l'estudi.
2: Potser heu anat a Colòmbia a buscar el cafè, torrar-lo, no?, i tot plegat, no?
13: Escolta, vas fort, trobo, eh?
2: O bé, escolta'm.
13: Tenir la claca de la teva tertúlia de fons t'envalentona.
4: Nosaltres, com que no tenim ni cafetera, saps?
2: Clar, nosaltres és que estem a l'estudi de segona divisió, diguem-ne.
13: Però si no l'heu estrenat, encara
2: sí,
13: no es pot dir això.
2: Sí. Sí, home, què vol dir que no es pot dir?
13: No sé, uau, com que a vegades fem coses rares aquí. Que...
2: I tant que es pot dir, sí, home, sí.
5: No, i als estius passa això, no? Vull dir que hi ha gent que li senten molt bé i arriba amb molta força, és el cas de l'Òscar, i altres que no tant.
2: Saps què passa? Que al final el Garriga m'ha robat 2 o 3 minuts del programa. No, jo li robava. Fins ara jo li robava 2 o 3 amb ell, i ara me'ls roba ell a mi.
13: Això és com
2: Hisenda,
13: que al final tot acaba tornant.
2: M'ho haig d'acabar cobrant d'alguna manera.
5: Però són compartits, coi.
2: Sí, clar, cal que vulguis. Però abans eren els seus i ara són els meus.
13: Avui posem en solfa el cas Andic, que serà un dels casos que marcarà segur aquest any la investigació. Mercat de fitxatges.
2: Que acaba avui.
13: Encara hi ha alguna esperança. I Líder Edia torna avui a la tarda, o sigui que estem preparadíssims.
2: Doncs no ens ho perdem. De moment deixem que acomiadi la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet. Fins la pròxima a tots tres. Gràcies.
4: Adéu.
2: I nosaltres us deixem en mans del Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, això a Catalunya Ràdio, i el 3 Catinfo, ja ho sabeu, els blocs informatius durant tota la tarda. Tornem demà al Catalunya Migdia a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

one of these.

aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament.

diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets al llit comentem què tal. Però diuen i diuen tant que no dic pas que sigui fals, simplement que nosaltres

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els metges s'afegeixen al malestar dels mestres en un inici de curs polític calent. Què diu dels nostres serveis públics que els metges també s'estiguin organitzant per fer vaga? I un fet preocupant d'aquesta tarda, Alemanya acusa Rússia d'un atac fallit amb drons bomba al seu territori. Bona nit, són les 9.
0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
2: És una acusació greu d'Alemanya contra Putin que han escenificat els ministres d'Exteriors i de l'Interior aquesta tarda a Berlín. Parlen d'un atac fallit el 4 d'agost a Leipzig que planteja un nou desafiament per als països de l'OTAN en el marc d'aquesta guerra híbrida, en diuen guerra encoberta de Rússia cap a Europa amb accions d'aquest tipus. Berlín, Jordi Regàs, què va passar?
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
2: Gràcies. També serem a Moscou per veure si Rússia ja n'ha dit res.
1: I pel que fa als metges, no hi ha data encara, però amenacen amb una vaga imminent perquè diuen que les seves condicions laborals no es poden equiparar a la d'altres professionals de la salut, com fa el govern espanyol en un document que ha aprovat avui.
4: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa.
1: En parlarem amb representants del personal d'infermeria, a qui també preguntarem per la calorada d'aquest estiu i aclarirem d'on surt aquesta dada tan cridanera i preocupant que s'ha donat avui, que només a Catalunya aquest agost 1.100 persones han mort per causes atribuïbles a la calor.
2: I avui que el preu del petroli torna a pujar, de fet ho està fent en aquests moments a causa dels nous atacs entre els Estats Units i l'Iran, i també que avui s'han allargat les bonificacions al dièsel, us explicarem per què a Lleida és on trobem de mitjana el preu de la gasolina i del dièsel més barat. Pere Joan Álvarez.
5: Doncs el motiu està relacionat amb les cooperatives agràries de la zona que venen carburants amb marges de benefici molt ajustats.
1: I un dia més serem a Ceuta en directe a la vigília de la Diada de la Ciutat Autònoma, en què hi ha convocades diverses manifestacions de protesta. Avui el govern espanyol ha anunciat un paquet d'ajudes econòmiques per valor de 300 milions d'euros. Com s'ha rebut l'anunci d'aquestes ajudes, Miquel Jarque?
6: Doncs són ajudes, bona nit, que injectaran aquests diners que representen un 16% del PIB. S'agraeix aquí políticament, però des del govern de Ceuta ja avisen que aquest paquet no solucionarà res si no baixa la tensió migratòria, el teixit comercial de Ceuta, la imatge de la Ciutat Autònoma i el turisme han quedat tocats, i això és una evidència.
2: I a Manresa... La festa major ha acabat de la pitjor manera. Un home ha mort a ganivetades i els Mossos han detingut dos menors de 15 i 16 anys acusats d'haver-li clavat les ganivetades. Aquest vespre, ho sentim de fons, s'ha fet una manifestació de protesta amb centenars de persones.
1: Parlàvem de protestes en serveis públics, doncs avui segur que a Barcelona n'hi ha que s'han quedat amb les ganes de poder entrar a la seva biblioteca. Només n'han obert quatre. Les altres protestaven per les condicions laborals dels treballadors del sector. Pot passar el mateix arreu del país el 18 de setembre? Quins plans tenen? Ho sabrem cap a 9:45, just després de passar per l'Estadi Olímpic. Aquesta segur que l'heu sentit i l'heu ballat, i està actuant ara mateix el canadenc The Weeknd en un concert de la seva gira de recaptació de rècord, només superat per Taylor Swift.
2: I en els esports, últimes hores per tancar el mercat de fitxatges de futbol. David Ubach.
7: Doncs tanca aquesta mitjanit, per tant, ja menys de 3 hores perquè es tanqui amb alguns moviments en aquest últim dia per part dels equips catalans. Per exemple, el Barça ha oficialitzat el que destacàvem ahir, l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus. Avui ha estat oficial, firma per 3 temporades fins al 2029, a canvi de 10 milions, procedent de l'Arsenal. I el capítol de sortida s'està treballant doncs, en una possible sessió de Marc Casado al Deportivo de la Corunya. Hi ha dos jugadors del filial que marxen traspassats per xifres menors, són Toni Guille Fernández, qui no vindrà és Julián Álvarez, que seguirà a l'Atlètic de Madrid, i a l'Espanyol un canvi al lateral dret. Marxa Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx per 500.000 euros, i ja té relleu, és Andoni Gorosabel, que arriba de l'Atlètic Club de Bilbao al Club Blanquiblau.
1: I avancem també un titular de la previsió del temps. Gemma Puig, bona nit.
8: Bona nit. Doncs mira, els núvols que hem tingut aquesta tarda, sobretot a la costa i al litoral, van marxant. Per tant, aquesta nit i matinada tindrem un cel una miqueta més serè. Tornarem a tenir aquests valors que no baixaran dels 20 graus a la façana litoral. Per tant, aquestes nits tropicals. I aquest dimecres al matí doncs tindrem només alguns núvols baixos a la costa, més sol, i el que notarem és que la temperatura pujarà una miqueta més. Avui la calor ha afluixat una mica, però demà torna a pujar el termòmetre.
2: I cap a un quart d'onze de la nit, avui aclarirem aquesta frase de Bill Gates.
9: És com quan va aparèixer l'energia nuclear. Pots fer-ne armes nuclears o energia. El tema de la... mil vegades més gran que el nuclear i té els dos aspectes, el negatiu i el positiu, coexistint en la mateixa tecnologia.
2: És Bill Gates parlant de la intel·ligència artificial i direm que aclarirem què és el que volia dir, no ho farem pas nosaltres, sinó que ho farà Roman Urús, és investigador de Barcelona, que s'ha convertit en l'únic català i espanyol que és membre del panel científic internacional sobre IA de les Nacions Unides i que avui compta, afegim, com a nou col·laborador del Catalunya Nit.
1: I no és l'únic fitxatge que presentem aquesta nit, perquè ja quan estiguem a punt d'acabar, a tocar de les 11, avui l'apunt final del dia el farà la periodista Anna Bosch, històrica corresponsal de Televisió Espanyola, que s'acaba de jubilar, però nosaltres no la volem deixar plegar del tot.

0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: La represa del curs polític després de les vacances s'escalfa amb els serveis públics essencials en peu de guerra. Si ahir parlàvem de la vaga de mestres per començar el curs, avui hem de parlar dels metges, que podrien convocar vaga també per defensar les seves condicions laborals. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Per quan les hem d'esperar, aquestes noves aturades?
2: Doncs les sabrem la setmana que ve, que és quan les anunciaran juntament amb la resta d'agrupacions mèdiques de l'Estat. Sabem del cert, això sí que seran vagues. Ara estan estudiant quina és la forma que prendran, però una d'aquestes podria ser una vaga indefinida a curt termini. Ho explicava el Catalunya Migdia el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Llebonart.
3: Setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
1: Maria, què ha passat avui? Perquè fa temps que els metges protesten i s'expressen en aturades diverses, però què és el que ha passat avui perquè canviï i s'elevi aquest to?
2: Avui el Consell de Ministres ha aprovat el que és l'Estatut Marc. És una norma que ara, d'entrada, ha tingut llum verda del Consell de Ministres, però que ha de passar pel Congrés dels Diputats perquè acabi sent una realitat. És la norma que marca les condicions laborals mínimes que han de tenir tots els professionals de salut que treballen als serveis públics. Per exemple, Agnès, estem parlant de metges, estem parlant d'infermeres, fisioterapeutes, els farmacèutics, també els tècnics sanitaris, com personal de gestió. El nou projecte de llei, que és una norma que substitueix l'actual, que és del 2003, el que fa és canviar principalment les guàrdies de 24 hores. Les famoses guàrdies
1: sí,
2: que hem estat
1: que
2: explicant, exacte, passen de 24 a 17 hores com a màxim. A més, amb el mateix sou, el que se'n faran només una per setmana, s'haurà de respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar i, a més, la jornada setmanal per al col·lectiu dels metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. La ministra portaveu, Elma Said, defensava que amb aquest nou marc hi guanya tothom.
4: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: Ara ho explicaves, Maria, els metges el que reclamen al final és un estatut marc que sigui propi, que no els equiparin a la resta de professionals de la salut. Quines coses els fa diferents en els metges?
2: Doncs podem posar exemples concrets que explica el mateix sindicat de metges. Per exemple, que un metge, a diferència de la resta, acaba acumulant una formació, com bé sabem, d'uns 10 anys o vegades més entre el grau i l'especialització del MIR. Per tant, que es reconegui aquesta formació respecte als altres col·lectius. També la diferència entre les hores setmanals treballades. Per la majoria de professionals, la norma el que planteja és que la jornada ha de ser de 35 hores, però pels metges ha de ser de 45, per tant, hi ha aquest decalatge. La diferència de les guàrdies, que ara explicàvem, la norma diu que la dedicació ha de ser d'un màxim de 12 hores, però en el cas dels metges, això s'allarga fins a les 17 hores. Xavier Llebonart deia, fins i tot denunciava, una lletra petita. També diu aquesta norma que en els casos de difícil cobertura, com pot ser els caps de setmana, les guàrdies es poden acabar allargant 24 hores si el professional hi està d'acord. Ell plantejava quin professional no estarà d'acord en fer deixar, evidentment, les funcions o els pacients.
1: Queda clar. Gràcies, Maria.
5: Doncs és un nou estatut marc que també regula les condicions laborals de les infermeres, com ara explicàvem. Ja hem sentit els metges molt crítics. Volem saber també quina és l'opinió d'aquest col·lectiu. Podem parlar amb el portaveu de SATSE Catalunya, que és el David Oliver. David, bona nit.
6: Què tal? Bona nit.
5: Quina valoració feu vosaltres d'aquest nou estatut marc?
6: Bé, per nosaltres és satisfactòria. És un pas més per l'aprovació d'un estatut marc que fa, com dèieu, més de 23 anys que no s'havia negociat i, naturalment, la sanitat en 23 anys ha canviat moltíssim. I, per tant, nosaltres la valoració que fem és positiva, tot i que l'aprovació d'aquesta norma que s'ha fet avui incorpora millores, però encara hem de considerar també que aquest text pot i ha de millorar durant la seva tramitació parlamentària.
5: Doncs comencem per les millores. En què creieu que s'avança?
6: Bé, claríssimament, en el tema de la nostra professió, infermeria i fisioterapeutes, el reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim i les competències exercides i que se'ns han anat posant, doncs és una reivindicació històrica. A més, fa justícia a molts anys de reivindicar que realment nosaltres se'ns havia d'adequar a la realitat actual de les professions sanitàries. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic i de rebut que el marc normatiu que avui ha començat la seva tramitació doncs reflecteixi aquesta realitat.
5: I el que queda pendent, el que hauria de seguir millorant, segons vosaltres?
6: Bé, principalment el tema de la regulació més favorable en quant a la jubilació. El col·lectiu d'infermeria i fisioterapeutes, doncs som un col·lectiu que cuidem els demés i que, per tant, doncs necessitaríem un règim de jubilació més específic i això està en la norma, però pensem que es podria desenvolupar més favorablement tot el tema de la jubilació anticipada i una definició millor de la jubilació parcial, que SATSE ja ha manifestat el seu desacord amb com està redactat actualment, però encara hi ha la porta oberta a poder parlar doncs, amb grups parlamentaris perquè s'introdueixi millores durant el tràmit al Congrés, que és el següent pas que ha de fer aquesta norma. I, per tant, doncs, ara estem estudiant aquest document d'avui i no hauria de ser massa diferent el que es va pactar i, per tant, doncs, estem en un procés d'anàlisi i estarem molt amatents a, sobretot al tema de la jubilació pel col·lectiu d'infermeria i de fisioterapeutes.
5: Ara sentíem els metges que no els agrada i reclamen un estatut propi. I estan d'acord? A vosaltres també us agradaria que tenir un estatut separat pel cas d'infermeria? Com ho veieu?
6: Nosaltres aquest estatut marc ens regula les condicions de tot el col·lectiu, no? S'han millorat gairebé 100 apartats de la nostra professió, per tant, ho considerem que és un estatut que regula les millors de tot el col·lectiu, no? Els metges reivindiquen un conveni propi, això sí que no ho reflecteix l'estatut, però si es llegeix l'estatut marc, es veu realment que aquest col·lectiu mèdic doncs, també té unes millores i, per tant, doncs, és legítim que cada col·lectiu professional valori el text des de la seva perspectiva, però el SATSE el que fem és analitzar l'impacte que tindrà sobre les infermeres i fisioterapeutes i la resta de professionals sanitaris, perquè això, que ha estat un marc, com dèieu molt bé a la introducció, afecta a tothom, doncs el nostre objectiu és continuar treballant perquè el text final s'aconsegueixi amb el màxim consens possible i millori les condicions de tots els professionals de la sanitat públiques. És a dir, aquest estatut marc ha de servir per millorar les condicions laborals i acabar amb la precarietat, la inestabilitat i la sobrecàrrega del nostre dia a dia de tots els col·lectius, mèdic, infermeria, tècnics, etcètera, etcètera. Tothom.
5: Ara li demanarem que no pengi perquè volem explicar una notícia que hem conegut avui, unes dades, però que afecten també a la seva feina durant aquest estiu. Ho expliquem i després ho comentem. Són unes dades impactants que volem explicar bé. Txell Garriga, bona nit.
7: Bona nit.
5: A veure, aquest mes a Catalunya hem sabut que l'agost, el mes que acabem de deixar enrere, més de 1.100 persones haurien mort per causes atribuïbles a les altes temperatures i que són gairebé la meitat de totes les morts que s'haurien registrat a Espanya per aquest mateix motiu, per la calor. Expliquem bé d'on surt aquesta dada, Txell.
7: Doncs hem de dir que són estimacions que està fent el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que es coneix com a MOMO. Són morts, diem, atribuïbles a la calor, perquè el que fa el MOMO, de fet, és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat, per exemple, en un mes, i les compara amb els pics de calor. El resultat es compara amb les dades que tenim d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix, doncs, a aquestes morts per la calor.
5: Per tant, aquí tenim aquesta manera de calcular. El que sí que sabem també és que la calor ha tingut un impacte directe als centres de salut, Txell.
7: Sí, això sí. Les onades de calor que hem tingut contínues s'han traduït, per exemple, en 5.800 casos vinculats directament a les altes temperatures als CAPs. 2.000 persones també han acudit a urgències i 300 han requerit un ingrés hospitalari per exemple, deshidratació, insolacions o bé cops de calor. El que està preocupant és que la calor sense pausa, cada vegada comença abans. Ho ha explicat el doctor Jordi Mestres Lucero al Matí de Catalunya Ràdio.
8: El que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps. No? De vegades ens trobàvem que això començava al juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
7: La majoria d'aquestes víctimes tindrien entre 65 anys i un gruix important supera els 85.
5: Doncs tornant al portaveu de SATSE, David Oliver, ho heu notat aquest estiu, que la calor porta més gent als centres sanitaris?
9: Sí, indiscutiblement ha sigut així. Bé, és una dada molt preocupant i que malauradament doncs, ens hi hem d'anar acostumant perquè això sembla que va per aquí, no? És a dir, el canvi climàtic és un dels reptes que tenim els sanitaris catalans. Un és la intel·ligència artificial i l'altre és el canvi climàtic, no? El paper d'infermeria, en aquest cas, és crucial per reduir doncs, els efectes d'aquestes temperatures extremes. Nosaltres som els professionals de primera línia, per tant, ho hem viscut, com vam viure la pandèmia, el Covid, i doncs, nosaltres som responsables d'atendre aquesta primera línia i ens preocupa molt, com dèiem, aquestes dades, perquè cada any van a pitjor. I nosaltres actuem des del punt de vista de la prevenció, detecció precoç i el tractament urgent a nivell hospitalari i a nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana, de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i, en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant perquè estem parlant de morts.
5: Ha dit que un dels dos temes que més els preocupaven segurament, l'altre ha anomenat la intel·ligència artificial. Avui en parlarem aquí al Catalunya Nit a partir de la segona hora, però com els afecta?
9: Bé, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se i, per tant, doncs, bé, tota la facilitat que té tothom d'accedir doncs, a la intel·ligència artificial per al tema de salut, doncs, tothom ho coneix, no? Que molta gent doncs, ja ve a les àrees bàsiques o fins i tot a urgències sapiguent doncs, el diagnòstic perquè li ha dit la intel·ligència artificial. Això, la veritat, és que nosaltres, com a professionals, ens preocupa i ens ocupa i, per tant, doncs, volem fer-hi front i, doncs, bé, ens haurem d'estar formant i haurem d'acceptar doncs, com van les coses i, sobretot, ser molt prudents a l'hora d'atendre els nous pacients que vinguin doncs, amb la intel·ligència artificial de casa, per entendre'ns, amb el diagnòstic, etcètera, etcètera, que està creant doncs, aquesta dificultat de poder atendre el pacient com realment es mereix, que és amb la professionalitat de tots.
5: Perquè us arriben, entenc, dient ja sé què em passa, tinc això i allò.
9: Sí, correcte. Sí, sí, venen diagnosticats ja per la intel·ligència artificial, que és fàcil d'accedir-hi, i per tant moltes vegades doncs, ja t'exigeixen el tractament directament. En fi, la relació pacient professional d'infermeria, fisioterapeutes i la resta de professionals està canviant fruit d'aquesta intel·ligència artificial que ha vingut per quedar-se, com dic.
5: Per tant, afecta, en parlem aquests dies, canvis a escoles, també als centres sanitaris. Per acabar, no sé si detecteu també que molts dels diagnòstics que fa la intel·ligència artificial, si són erronis, si no, o com ho veieu?
9: Sí, naturalment, els diagnòstics els ha de fer els professionals, que són els que han estudiat, els que tenen la professionalitat de poder detectar això i que, per tant, doncs, pensem que la manera és acudir, com s'ha fet sempre, doncs, al metge, a l'infermera, al professional sanitari que pugui resoldre el problema de salut que tingui, perquè a vegades doncs, pot ser que fent cas a la intel·ligència artificial s'acabi malament.
5: David Oliver, portaveu de SATSE, gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Nit. Una abraçada.
9: Gràcies a vosaltres. Bon vespre.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Es gibt ja zwei Optionen, beide machen Stress.
1: La crònica internacional avui ve marcada per l'acusació que ha llançat avui Alemanya contra Rússia. Acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis del mes d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig. És una acció que enmarca dins una guerra híbrida, una mena de guerra encoberta contra la Unió Europea i els països de l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Anem en directe a Berlín. Podem saludar a aquesta hora el nostre corresponsal Jordi Regàs. Bona nit.
11: Bona nit.
1: Expliquem, Jordi, en què va consistir aquest atac i en què es basa ara el govern alemany per acusar els serveis secrets russos?
11: Doncs bé, l'atac va consistir en el llançament d'un dron que no era gaire sofisticat, val a dir, que portava, això sí, una càrrega amb explosiu militar i anava dirigit contra un avió ucraïnès, un Antonov, que estava estacionat a l'aeroport de mercaderies de Leipzig. Un avió que cal recordar que estava carregat amb armament. El dron va impactar contra una ala, però per sort no va explotar. Pel que fa a l'acusació, sembla que els alemanys una prova irrefutable no la tenen, però han acabat considerant que les proves circumstancials, el patró de l'atac, per exemple, el tipus d'explosiu, òbviament, doncs són proves suficients com per assenyalar Rússia. I bé, ho ha explicat doncs, aquesta tarda el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt.
12: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
11: A la pregunta aquesta de per què aquesta acusació es fa pública ara, que és una pregunta que es fa més d'un, hi ha qui suggereix també una motivació electoral, Cal no oblidar que aquest diumenge hi ha eleccions regionals a Sachsen-Anhalt, a aquest estat federal, on l'extrema dreta té moltes opcions de guanyar per majoria absoluta. I bé, donades les bones relacions d'Alternativa per Alemanya amb Rússia i sobretot amb l'entorn de Putin, l'acusació d'avui es creu que podria perjudicar els interessos del partit d'Alice Weidel.
1: Esclar, aquesta mena d'atacs en el marc d'aquesta guerra híbrida, no, que en diem, és tot un desafiament per als països de l'OTAN. Avui Berlín ha anunciat represàlies contra Moscou. En què consistiran?
11: Bé, de fet, a Alemanya quedava ja només un sol consolat rus obert, el de Bonn, i el 18 de setembre els alemanys ja han anunciat que el tancaran. També es rescindirà aquí a Berlín el contracte de la Casa de Rússia, que és un centre cultural que se l'ha acusat d'espionatge i també de fer propaganda. Finalment, també han dit que s'incrementarà la pressió sobre la flota aquesta russa a l'ombra i, finalment, també s'endureixen els controls dels ciutadans russos que vulguin entrar a Alemanya.
1: Doncs haurem d'anar seguint les conseqüències d'aquesta acusació que ha llançat avui Alemanya contra Rússia. Gràcies, Jordi Regàs, des de Berlín. Que vagi molt bé. Ara el que fem és saltar cap a Moscou.

0: Doncs davant d'aquestes acusacions directes d'Alemanya, com ha reaccionat el govern rus? Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit. Què ha dit el Kremlin?
1: Bona nit. Doncs el Ministeri d'Exterior rus diu que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya perquè és un país totalment implicat amb el bàndol ucraïnès, tot i que, això sí, no ha aclarit com. La portaveu Maria Zakharova diu literalment que Berlín està ficat fins al coll en aquest conflicte i, a més, els acusa de col·laborar amb Ucraïna quan bombardeja territori rus i provoca víctimes entre la població civil. A més, també els ha atacat fent servir el seu passat nazi. És a dir, posa en dubte que sigui casualitat que hagin fet aquestes acusacions just avui, que és 1 de setembre, i, per tant, l'aniversari de la invasió de Polònia per part de Hitler. I també es pregunta si no estan volent tornar a les seves arrels. Precisament, la desnazificació és l'argument que el Kremlin ha utilitzat des de l'inici de la guerra contra Zelensky, contra el poble ucraïnès, per justificar la invasió.
0: Doncs tot això mentre Rússia ja porta ara 6 dies seguits castigant durament Kyiv i avui ha matat 12 persones. Hi ha hagut algun canvi, Cristina, en els atacs sobre la capital ucraïnesa?
1: Sí, l'exèrcit rus ha començat a fer servir una nova generació de drons, el Geren 5, que semblen més aviat una mena de míssils a males perquè tenen un motor propulsat a reacció. Al final són molt més ràpids que les versions anteriors, poden arribar a volar a més de 400 km per hora i carregar fins a 150 quilos d'explosius. I això el que fa és que les defenses antiaèries ucraïneses, que estan dissenyades per interceptar models més lents, no aconsegueixin abatre'ls. Això, com deies, està permetent a Rússia bombardejar Kyiv ininterrompudament aquesta setmana a diari. A més, els atacs no només tenen lloc de nit, com és habitual, sinó també de dia, i les sirenes antiaèries estan sonant durant hores i acaben paralitzant la vida a la capital ucraïnesa. Putin feia mesos que amenaçava amb una escalada dels atacs aeris, però fins ara no havia estat capaç de bombardejar Kyiv diàriament, i amb aquesta nova generació de drons finalment sembla que pot complir la seva amenaça i sotmetre la capital ucraïnesa a un estat de pànic permanent.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Cristina.
2: Doncs bé, l'altre gran conflicte viu del planeta, el de l'Iran, està revifant amb força aquesta tarda i aquest vespre. Els Estats Units han llançat un atac a gran escala en diversos punts de l'estret d'Hormuz i també de l'interior del país. I això s'ha traduït en un augment pràcticament immediat del preu del cru en temps real. Davant aquests encariments provocats per la guerra amb l'Iran, però Donald Trump té els ulls posats a Venezuela, on s'accelera la implantació de l'acord que permetrà que els Estats Units controlin una cinquena part del cru d'aquest país. Nando Zanoguera, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Anem a pams. Expliquem què en sabem dels atacs d'aquesta tarda.
3: Mira, és que són molt potents. Recordem que ahir ja hi va haver un atac a l'estat d'Hormuz amb 2 morts, però aquesta matinada hi ha hagut almenys 2 petroliers que han estat bombardejats. No s'ha verificat que hagi estat l'Iran, però tot i així Donald Trump s'ha pres com un argument per atacar gairebé mitja dotzena de ciutats situades a l'estat d'Hormuz, entre les quals Bandar Abbas, que és el vell mig d'aquest estret, una altra localitat anomenada Saluye, que és un nus gasístic clau al Golf Pèrsic, i un aeroport era una ciutat que es diu Giroz, que ja uns 200 quilòmetres terra endins. Per tant, estem parlant d'un atac bastant gran. Fins i tot acaba de sortir una informació que hi ha hagut almenys 2 morts i diversos ferits en un casament a una ciutat que es diu Siric. Trump ha acompanyat, a més, tots aquests atacs amb amenaces a la seva xarxa social Truth. Ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si l'Iran pren represàlies. Els guardians de la revolució, per cert, ja han dit que sí, que multiplicaran els atacs contra els interessos i bases nord-americanes, i a més una cosa molt important, ja que estem parlant del preu del petroli, asseguren que enduriran el bloqueig a l'estat d'Hormuz.
2: I l'Iran i Venezuela estan relacionats?
3: Doncs completament, perquè fixa't que a mesura que estaven atacant aquesta tarda, anava d'una banda, doncs el nostre company de la secció d'Economia, Rafael de Ribot, anava seguint en temps real com el preu del Brent anava pujant. Per sobre del $95 estem ara al barril, i a més també el gas arriba als màxims des del 2023. Pensem en Trump, que no es pot permetre una escalada així a 2 mesos de les eleccions de mig mandat, i ell mateix no se n'amaga de dir que el seu objectiu ara, perquè baixin els preus, és mirar cap a Venezuela. Ja que l'estret d'Hormuz està tancat, doncs anem cap a Venezuela. Aquests dies ha firmat un sucós acord amb aquest país perquè els Estats Units gestionin una cinquena part del cru, i avui estan coneixent detalls que no sempre són del tot transparents.
2: Per exemple, de quins detalls estem parlant?
3: Doncs mira, la confirmació de la concessió sucosa per explotar aquest 20% del petroli veneçolà a una empresa anomenada Nabeb. Preneu nota d'aquest nom, perquè segurament sortirà molt sovint. És una empresa fundada l'any 2024, la seu social a les Illes Barbados, i s'ha confirmat que té una concessió de 100 anys un segle, és a dir, fins al 2126, per explotar el 20% d'aquest petroli veneçolà. Està dirigida per un ciutadà veneçolà que es diu Alejandro Betancourt, un empresari que està investigat a Espanya, Suïssa i als Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal, i els seus biògrafs diuen que Betancourt s'havia enriquit a l'època d'Hugo Chávez i Nicolás Maduro amb petrolis de Venezuela, la famosa estatal PDVSA.
2: Déu-n'hi-do, són detalls, per tant, sucosos que anirem coneixent també en les pròximes hores. Per cert que Trump avui tenia previst trobar-se amb els grans empresaris del sector, oi?
3: Sí, la Casa Blanca va anunciar ahir en tot aquest context. No en tenim encara notícies de si s'ha reunit o no, però els portavors oficials doncs ho van anunciar dient que Trump tenia la intenció de buscar amb aquests empresaris les fórmules per fer créixer les capacitats de refinar petroli, afavorir la dominació energètica nord-americana i, com deien, sobretot, fer baixar els preus.
0: Doncs el preu del petroli que de moment va pujant per aquestes guerres i fa setmanes que s'encareix el carburant, així que tot plegat fa que es notin molt poc les bonificacions de les gasolines que avui han entrat en vigor. Els conductors pràcticament no ho estan notant i no ho notaran, ens diuen. El litre de dièsel se li aplica des d'avui un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Aquesta diferència és perquè el dièsel es va encarir un 15% respecte al juliol. Tenim una unitat mòbil amb Roger Santaló i suport tècnic de Pep Casanovas. Roger, us heu traslladat a una gasolinera. On esteu ara mateix?
4: Sí, doncs mira, doncs estem en una gasolinera de l'Hospitalet de Llobregat, ubicada al carrer Femades número 19. Aquí és on hem pogut constatar quin és l'estat d'ànim dels conductors que ja han començat o haurien d'haver començat a veure aquests canvis que

0: Ja ara mateix, en canvi, la gasolina no es va encarir tant i per aquest motiu l'ajuda continua baixant 5 cèntims mes a mes. I si res no canvia, el mes vinent els conductors de gasolina no rebran cap subvenció del govern pel litre de benzina.
1: No sé si t'has trobat aquí, Roger, conductors, consumidors, i què és el que et deien?
0: Doncs només veuen que el combustible s'encareix i diuen que no noten res de res.
2: Jo no ho he notat tant, perquè sempre intento buscar les benzineres que em sé que ofereixen un preu més econòmic.
3: Està massa car tot.
4: A vegades es té que moure una mica d'un poble a l'altre per veure on està més barata.
3: U5, ho veig bé, la veritat.
4: Aquí està més barata.
2: L'altre dia tornàvem d'Aragó, hi havia un tram bastant extens que era baixada i vaig pensar, mira, no penso tocar l'accelerador, i veus que el consum va baixant a 0,0 copa i dius, hosti, mira, que bé.
0: Ja pots veure que tothom mira d'empescar-se estratègies, sí, com buscar la benzinera que li queda més a prop, més barata, o fins i tot algunes estratègies a l'hora de conduir per mirar de mitigar aquest increment del preu de la benzina, perquè de fet ja fa 8 setmanes que el preu del combustible va a l'alça. Ara mateix ens acompanya Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei. Bona nit, Albert.
5: Hola, bona nit.
0: Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, en directe per Catalunya Ràdio. Als clients els preocupa la situació. A vostès també els preocupa?
5: Home, ens preocupa perquè el nostre desig seria vendre el combustible el més barat possible. Si és barat, la gent li fa més goig sortir amunt i avall i desplaçar-se més i consumir més. Al final, nosaltres, el nostre benefici no està en que estigui car. El nostre benefici és en fer volum i vendre més, perquè nosaltres sempre anem amb un marge. I el marge no sol variar si el combustible està car o està barat.
0: Però encara que el combustible estigui més car, el combustible a priori és una necessitat de molts conductors que en aquests moments tenen cotxes de combustió. Per tant, vostès no haurien de tenir més beneficis en aquest sentit?
5: No. A veure, avui per avui, els cotxes nous que s'estan venent, més del 90% consumeixen combustible. Seran híbrids endollables, però porten motor de combustió. Aleshores, a nosaltres, evidentment, ja ens va bé, perquè el que venem és combustible, no? Però ens movem amb uns marges, no totes les companyies tenen el mateix marge, perquè si no hi haurien cada dia estacions de servei que vendrien el combustible 30 o 40 cèntims més barat, o 30 o 40 cèntims o 50 més car. Vol dir que cada un aplica un marge, però pensem que estem en zones molt tensionades ara, com has comentat, estem al Baix Llobregat. El Baix Llobregat és una zona que, escolta'm, que cada camines i et vas trobant una benzina darrere l'altra. I, a més, tenim cooperatives i grans superfícies que el seu ganxo perquè vinguin és precisament el preu. Si nosaltres volem vendre car, quedem fora de joc i perderíem tota la clientela. Aleshores, guanyaríem molt amb un litre, però no vendríem res. Per tant, si està car o si està barat, pràcticament el benefici és el mateix.
0: I per què hi ha companyies que tenen tendència a tenir preus més elevats que, per exemple, la benzinera on ens trobem, que podríem dir que a nivell de preu està, sí, en la gamma mitja-baixa del mercat?
5: Sí, a veure, per exemple, evidentment, nosaltres ara, per exemple, estem en un polígon industrial. No és el mateix fer una estació de servei en un polígon industrial que posar-te al centre de Barcelona, al carrer Aragó, al carrer Urgell, a Bonanova. Vull dir, el preu del sòl és molt diferent. I després, també, hi ha companyies que aposten per fer marca. I llavors, quan fas marca, sempre és més car. No val el mateix una camiseta que no té marca que una camiseta que porta una marca determinada, no? O un bolso.
0: Avui que s'ha aplicat el descompte, han notat si els conductors han vingut més, els conductors de dièsel, perquè, clar, els conductors de gasolina haurien d'haver vingut
5: abans.
0: Per beneficiar-se, sí, del descompte més elevat que tenien.
5: No, portem ja molts mesos, però molts, que el preu és una muntanya russa. Avui puja, avui baixa, demà passat. Per què? Pues perquè estem en mans de lo que passa a Ucrània, de lo que passa a l'OPEP, lo que diu que, per exemple, fa uns mesos, fa dos mesos es va reunir, va dir que inundaria el mercat de petroli,

0: Després, per exemple, si el Trump, per exemple, ataca Iran, com va fer, com fa dos dies que ha atacat, i ha pujat 5-6 dòlars el preu del barril de Brent, clar, aquests 5 o 6 dòlars del barril de Brent que ha pujat entre ahir i avui, això és demà ja està repercutit en el preu, perquè nosaltres, els gasoliners, els empresaris, comprem a majoristes o operadors. Aquests operadors estan comprant un producte que es fa amb el barril. Si el barril puja, automàticament ja ens venen més car. Vol dir que per un cantó a l'Estat ens baixa els impostos, però per un altre cantó ens apuja l'operador el combustible perquè està comprant un barril de petroli més car.
1: Clar. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, moltes gràcies per ser avui aquí a Catalunya Nit. Aquesta situació, molt breument, no s'acabarà aviat, eh?
0: No, perquè Ucrània fa 4 anys i mig que està durant, lo d'Iran tenia que durar un parell de setmanes i ja estem amb 6 mesos i no se sap com acabarà. I com que estem en mans d'aquestes situacions, són situacions totalment imprevisibles, per tant, previsions zero patatero.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, moltíssimes gràcies a vosaltres i adéu-siau. Bona nit.
2: Bona nit. Gràcies, Roger Santaló i Pep Casanovas, al suport tècnic. Doncs justament en aquest context de preus alts en els carburants, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, perquè resulta que és on hi ha, de mitjana, la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, per a Joan Álvarez, bona nit.
3: Hola, bona nit, Agnès.
2: Aviam, això està molt relacionat amb l'agricultura.
3: Sí, ho dèiem en portada. Les cooperatives, ho deia també el senyor Albert Campabadal fa un moment, les cooperatives, els supermercats, que també ofereixen aquest servei, el servei de carburants, doncs en aquest cas aquí a la demarcació de Lleida, les comarques de Lleida, bàsicament sobretot la Plana, doncs les cooperatives agràries ofereixen aquest servei també, el d'oferir carburants, i per tant, per ells no és la font principal d'ingressos. Per tant, els marges de benefici van més ajustats perquè ells tenen altres fonts d'ingressos. És un servei que ofereixen als associats, als pobles, al voltant dels pobles, i que estan en carreteres més locals, més comarcals, no en vies ràpides on estan les grans marques, i ofereixen això, un preu més ajustat. Si us sembla, podem parlar o podem sentir Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, que ens feia aquesta reflexió.
4: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres, al final, és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis, és a dir, als nostres pobles. Si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant, i gràcies a nosaltres n'hi ha.
3: També parlàvem amb una altra cooperativa, la DASPA. Podem sentir també l'Àlex Petó, que és el seu secretari.
5: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos. El que li posem al damunt, pues, és per cobrir les despeses que tenen de manteniment de la benzinera o les revisions que mos fan.
3: Estem parlant que la diferència entre algunes cooperatives i les que venen a nivell més de marques estatals pot estar entre els 35 cèntims i els 45 cèntims. Per tant,
2: important, sí.
3: Perquè si omples el dipòsit, posem pel cas 50 litres, doncs t'estalvies uns 17 euros, més o menys. O sigui que l'estalvi pot ser important. El que passa és que, com dic, no estan en carreteres, en vies ràpides. Has d'accedir aquí a Lleida, per exemple, tenim una benzinera de la cooperativa Bonària de Guissona, que té moltes gasolineres per la demarcació i que, com dèiem, és una cooperativa que ofereix aquest servei també de venda. La gasolina, per cert, té la mateixa qualitat que la resta de gasolineres de l'Estat. I, per tant, aquesta llegenda urbana que diuen és que no és de la mateixa qualitat, totes van a la mateixa, al mateix dipòsit, a la mateixa cuba, totes agafen la gasolina de la mateixa font, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, la qualitat no queda malmesa. Podem sentir aquesta reflexió que ens feia el Kevin, i també, si us sembla, podem sentir seguidament l'Àlex Petó.
4: Nosaltres comprem bona qualitat als llocs que compra tothom, és a dir, al final utilitzem els proveïdors que tothom coneix i no hem tingut mai cap problema.
5: O sigui, no comprem carburant low cost. Com que no ho fem per guanyar diners, sinó per donar un servei, doncs posem gènere bo, que no volem problemes de cap tipus.
2: Doncs informació sensible i important, sobretot per tots aquells que ens esteu escoltant des de les terres de Lleida. Pere Joan Álvarez, moltes gràcies.
3: Bona nit, Agnès.
2: Vinga, bona nit. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a treure el cap a Ceuta.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
10: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
13: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Dos minuts i arribarem a 3:15. La crisi de Ceuta continua ben viva i avui el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de Ceuta i reforçar els serveis socials molt tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a la ciutat autònoma durant aquest últim trimestre de l'any. Repassem ara què es destinaran en concret amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa.
15: Són 309 milions d'euros.
16: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
15: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
16: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
15: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
17: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
16: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
2: Doncs bé, anem a Ceuta per saber com s'ha rebut aquesta notícia. Enviats especials, José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bona nit.
18: Hola, molt bona nit, Agnès.
2: Quina ha estat la reacció del govern de la ciutat autònoma després d'aquest anunci?
18: Doncs mira, com s'esperava, sense entusiasmes, Ha estat una resposta tèbia des del govern de Ceuta, doncs avisen que aquest paquet l'agraeixen, però avisen que no solucionarà res si no s'abaixa l'atenció migratòria. Aquí el comerç està molt ressentit, realment no hi ha alegria a l'hora de fer compres, i això es veu. La campanya de promoció turística que havia engegat el govern doncs ha quedat sepultada directament sota aquesta allau de notícies sobre la crisi dels migrants.
2: Molt bé. Bona part d'aquests diners es destinaran a pal·liar la situació que ha generat l'onada migratòria d'ara fa un mes. Avui has visitat els centres d'assistència primària de Ceuta i també escoles. En quina situació es troben?
18: Doncs mira, pel que fa a la salut a Ceuta, es reclamen més recursos pels 3 ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma, sobretot els sindicats, ho sentíem ahir. Cada dia de mitjana ens han explicat aquí a Catalunya Ràdio que s'atenen 150 migrants que reben assistència i ens han explicat que és un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria de persones que es visiten, persones migrades, tenen ferides infectades a les extremitats i tenen també quadres d'ansietat i depressió. Aquesta doctora que sentirem ara és la Maria José Ruiz. Va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció d'Otero.
19: heridas sobreinfectadas, fiebres súper altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad, pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras. También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
18: La crisi migratòria a Ceuta també afecta l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre i, a més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. Sobretot això plana l'absentisme. La Juana, per exemple, és una mare que no vol portar els nens a l'escola.
20: Yo la vuelta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente, que es que no van ahí los niños, no van ahí, si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar a un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
18: Els centres que tenen més recança sobre la tornada a l'escola són els que estan a prop de centres d'assistència a les persones migrades. Has de pensar que la ciutat és molt petita, l'espai és el que és, 20 quilòmetres quadrats, donen pel que donen. L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar. Ara fa un mes els centres ens han explicat que no saben com es gestionarà l'acollida d'aquests nens.
14: Doncs José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, una nit més en directe des de Ceuta. Moltes gràcies. Bona nit.
18: Molt bona nit.
14: I ara és en Jordi Amat, el periodista, escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, qui dirigeix la seva mirada cap al que està passant a Ceuta.
21: El president Pedro Sánchez sovint recorda que li ha tocat governar diverses crisis d'enorme complexitat. La pandèmia, les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, el volcà de la Palma o la Dana de València. I té raó. Però una cosa són les crisis, diguem-ne, sobrevingudes, des de Wuhan, per decisió del Kremlin, o les caigudes del cel, i l'altre és el que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol amb l'entrada d'entre 80.000 i 100.000 persones en situació irregular, provocant allò que Sánchez mateix va definir com un atac a la integritat territorial d'Espanya. Si va ser això, tal com ell va dir, poca broma per a un estat eficient de la Unió Europea i quina mala resposta diplomàtica s'ha donat enfront dels presumptes atacants. Aquesta crisi, que està deixant desnortat el govern, durarà setmanes i és diferent a la resta de les d'aquests 8 anys, perquè no ha estat una guerra llunyana o una fatalitat climàtica, sinó que es va desbordar perquè no es va saber enfrontar. És a dir, per una incapacitat política a l'hora de valorar el que s'estava produint i els que eren allà estaven veient. Abans de començament de mes, a Ceuta s'acollia a 180 menors que havien creuat la frontera de manera regular. Abans del dia 30 ja eren 800. I quan l'alcalde de la ciutat autònoma va avisar la Moncloa i a diversos ministeris, més aviat se'l van treure de sobre, relativitzant l'augment i dient que eren coses que passaven a l'estiu. L'extrema dreta, la d'aquí i la global, es frega a les mans. I precisament per això, aquesta crisi, perquè era en part evitable, serà l'episodi que més determinarà el futur polític del president del govern.
13: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
22: Repassem ara altres notícies destacades d'aquest 1 de setembre i d'entrada ens fixem en Manresa, on els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Ha passat de matinada, quan la capital del Bages tancava la festa major, Oriol Pujador.
23: Sí, els equips d'emergència han rebut l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca. Quan hi han arribat han intentat reanimar sense èxit la víctima. Els Mossos han aconseguit identificar i localitzar dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També han escorgullat un pis a la capital del Bages en el marc d'aquesta investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia. Aquesta tarda, però, unes 700 persones, de manera espontània, s'han concentrat ja per exigir justícia.
22: També hi ha un menor implicat en un altre crim a Balaguer, a la Noguera. Els Mossos d'Esquadra han detingut un suposadament relacionat amb la mort violenta d'un home. La víctima la van trobar en un vehicle accidentat el 26 d'agost. Tornem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
24: Segons els Mossos, la detenció es va produir ahir. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest matí a disposició de la Fiscalia de Menors.
22: Més coses, el govern ha presentat avui els actes de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 com a leitmotiv, Àlex Giral Robert.
0: Sí, l'11 de setembre d'aquell any, Catalunya va poder celebrar per primer cop la festivitat després del franquisme i ho va fer amb una mobilització a Sant Boi de Llobregat. És per això que el primer acte de l'agenda serà el dia 9 en aquest mateix municipi. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha invocat l'esperit d'aquell catalanisme, però ha esquivat les reivindicacions que es van fer sobre el dret a l'autodeterminació.
1: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: La principal novetat en l'agenda és el trasllat a Extremadura de la celebració de la Diada que fins ara es feia a Madrid. Serà els dies 16 i 17 de setembre i s'ha canviat d'ubicació per exalçar els vincles entre els dos territoris.
22: Hem començat el Catalunya Nit amb el malestar dels metges. Pel que fa al conflicte educatiu, el Departament d'Educació defensa que a hores d'ara ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i el de professors de secundària. Tots tres consideren que la vaga del 8 de setembre no serà útil. La conselleria i els sindicats signants s'han reunit avui, la primera trobada del nou curs. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
3: I el que no farem és regalar diners a l'administració per amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
22: On avui ha començat el curs és a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est, però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània.

0: Això ha passat aquest vespre, aquesta nit, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. És The Weeknd, que actua amb una posada en escena, ens diu el Marc Ruiz, i ja ens ho ha avançat, apocalíptica, en flames, cos de dansa i una estàtua gegant que ho domina tot. Marc Ruiz, bona nit.
1: Bona nit.
0: És així,
1: The Weeknd, oi tant, The Weeknd, això que senties ara, per exemple, eren aquests petards, aquests focs artificials que ha llançat a mig concert i que de tant en tant va llançant. The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora amb una màscara negra amb els ulls vermells, acompanyat d'un cos de dansa de ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una tela vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblen restes d'edificis destruïts i al centre de l'estadi una estàtua femenina recoberta d'or, d'or de debò, immensa, de 12 metres d'altura, cap on han desfilat aquests ballarins coberts de vermell que recorden la secta d'Ice White Shot. El repertori és el mateix que ha anat fent els darrers concerts. Després d'arrencar amb una versió escurçada de Baptized in Fear, ha atacat amb Open Hearts i Wake Me Up, una cançó clarament inspirada en el thriller de Michael Jackson. Foscor, de fet, és el que transmetia aquesta primera part del concert, tot i que cançons com Starboy animen l'ambient. No s'ha tret la màscara fins a Cry For Me, que ha inaugurat un fragment més emotiu i exòtic, per què no dir-ho, amb Sao Paulo, Until We're Skin and Bones, la de Funkiana Take My Breath, i la més cavallable, Sacrifice, com de fet ja us explicàvem ahir. Un concert que es va animant a mesura que avança, amb hits com Can't Feel My Face o Lost in the Fire. L'única nota discordant és, com va demostrar a The Idol, li falta carisma del de l'escenari, no és el seu fort, tot i que sí que és el seu fort, una fantàstica i melòdica veu i un so que fan que tota la parafernàlia aquesta de foc, pirotècnia i posada en escena, de fet, és secundària.
0: Interessant, i ens agradaria ser-hi també. Gràcies, Marc, bona nit.
1: Sara, bona nit.
0: Adéu.
2: Aquesta atmosfera ens trasllada al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. Marc Garriga, bona nit.
3: Bona nit.
2: Ha estat una sorpresa, això de Bàrbara Rey?
3: Bé, per al públic en general, imagino que sí. Per als coneixedors de la història del cinema de terror espanyol, suposo que no tant. A Bàrbara Rey realment se la coneix inicialment per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, però després, sobretot, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I, pel seu matrimoni amb Àngel Cristo i la seva època com a domadora d'elefants, per les seves virtuts com a vedet i també pels seus programes de televisió, però és que té una llarga carrera en el món del cinema, llarga pel que fa a quantitat de títols, no va ser una carrera llarga en el temps, però sobretot va ser una gran icona del destape dels anys 70, va ser un símbol sexual d'aquella època, amb petits papers al principi en títols com Virilidad a la Española, Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe, o Zorrita Martínez, i també algun paper protagonista com ara La viuda andaluza, dirigida per Francesc Betriu. Però també va participar en films de prestigi com La escopeta nacional de Luis García Berlanga o Me siento extraña, que es va fer molt famosa per ser la primera pel·lícula espanyola que mostrava una relació lèsbica aquí entre Bàrbara Rey i Rocío Dúrcal. Però vaja, el premi no és per res d'això, el premi és perquè també va ser una Scream Queen, o sigui, una reina del crit, que és el títol que s'atorga a les actrius que participen en pel·lícules de terror o fantàstiques, habitualment com a víctimes, que per això criden, i va participar en títols com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica, títols, la majoria de sèrie B, sobre vudú, zombis, bruixeria, molt adients per a aquesta secció Brigadun del Festival de Sitges. En definitiva, el festival portarà una artista molt mediàtica per cridar l'atenció, sobretot, però també per reivindicar uns quants títols del fantàstic espanyol pràcticament oblidats.

0: Ens agafem en aquesta expressió, el Summertime, com a pista que pugui donar avui la Gemma Puig amb aquesta tria musical que ha fet. Aviam, Gemma, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, la veritat és que tenim estiu, va per aquí, perquè mantindrem doncs, aquest estiu encara i ho notarem amb les temperatures. És una cançó de Cody Simpson i es diu Summertime, i això és que passarà demà. Avui ha baixat una mica la temperatura, avui les màximes més altes s'han enfilat fins als 33 graus, però demà torna a pujar la temperatura, tornarem a arribar als 35-36 graus, i aquests dies que és dia de fer balanç, doncs l'agost del 2026 ha estat el molt càlid, el més càlid mai mesurat a Catalunya. Per tant, aquesta sensació que hem tingut doncs, amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya doncs, és una realitat. Demà puja la temperatura, demà tindrem moltes més estones de sol, al matí i alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Pugen també les temperatures a primera hora del matí, i a la tarda alguna nuvolada i algun ruixat molt, molt puntual. La veritat és que aquests dies creixen nuvolades, però no acaben descarregant cap ruixat. Demà podria haver-n'hi algun cap al Pirineu Oriental, però, com dèiem, demà les màximes, doncs una miqueta més amunt.
0: Molt bé, doncs temps de ple estiu, que de fet és el que encara toca, eh? Encara que sigui ja 1 de setembre. Molt bé, gràcies, Gemma. Bona nit.

0: Ens queda una hora encara de programa en la qual parlarem del risc que representen els despreniments a l'alta muntanya, als Alps i als Pirineus, perquè ja estan passant fenòmens semblants al que ha provocat la riuada del Nepal, tot i que, evidentment, a una escala molt més petita i amb unes altres conseqüències, lògicament. En parlarem amb el geògraf Marc Oliva.
1: També estarem pendents del Mercato, no sabem per què, però en el món esportiu molta gent s'hi refereix en italià. El cas és que d'aquí res, menys de dues hores, tanca el mercat de fitxatges futbolístics, quedarà resolt com a mínim durant un temps el col·laborat Julián Álvarez i explicarem quins moviments hi ha hagut aquestes últimes hores.
0: Nosaltres avui també introduirem fitxatges de primera, eh? Avui, i de Lliga de Campions fins i tot. Conversarem, compte, amb Román Urús. Ell és l'únic català i espanyol al panel internacional que ha creat les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. Està format per 40 experts de tot el món i ell n'és un. I d'aquí uns minuts, Román Urús es convertirà oficialment en col·laborador del Catalunya Nit.
1: I un altre gran fitxatge per al nostre informatiu el tenim aquí assegut amb nosaltres. És la periodista Anna Bosch. Després de gairebé 40 anys voltant el món amb televisió espanyola, no li posarem fàcil això que es vulgui jubilar del tot, i nosaltres insistirem, i ens ajudarà avui a tancar l'informatiu amb les reflexions que li suggereixin les notícies que estem explicant.
0: Tot plegat fins les 11. Fins les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I d'entrada volem escoltar les veus que han marcat de moment aquest 1 de setembre, aquest dia 1. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
4: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
5: El col·lectiu d'infermeria i fisioterapeutes, doncs, som un col·lectiu que cuidem els demés i que, per tant, doncs, necessitaríem un règim de jubilació més específic, i això està en la norma, però pensem que es podria desenvolupar més favorablement tot el tema de la jubilació anticipada i una definició millor de la jubilació parcial.
6: Amb l'intent d'atac a Leipzig, els líders russos van optar deliberadament per malmetre encara més les nostres relacions bilaterals, que ja són molt tenses.
7: Declaro clarament que si Amèrica torna als seus compromisos en el marc del memoràndum d'entesa, la República Islàmica de l'Iran hi correspondrà immediatament. A diferència dels Estats Units, el meu país té un historial brillant en el compliment dels seus compromisos i tractats internacionals.
8: Al final, nosaltres, el nostre benefici no està en que estigui car. El nostre benefici és en fer volum i vendre més. Portem ja molts mesos, però molts, que el preu és una muntanya russa. Si el barril puja, automàticament ja ens venen més car. Vol dir que per un cantó a l'Estat ens baixa els impostos, però per un altre cantó ens apuja l'operador combustible perquè està comprant un barril de petroli més car.
3: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
9: Queremos, por lo tanto, llegar con cantidades suficientes para paliar el shock que está sufriendo la economía, los empresarios, sobre todo el pequeño comercio, pero también el turismo en la ciudad de Ceuta.
10: The weekend ha sortit de l'escenari 5 minuts abans d'hora amb una màscara negra amb els ulls vermells, acompanyat d'un cos de dansa de ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una tela vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblen restes d'edificis destruïts i al centre de l'estadi una estàtua femenina recoberta d'or, d'or de debò.
2: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
0: Doncs passen ja 6 minuts de les 10 de la nit, així que arriba l'hora dels esports. Com ha estat, David Ubach? Bona nit.
11: Bona nit, doncs mira, fent F5.
0: Sí, oi? Perquè sí. Estem en el compte enrere del tancament del mercat de fitxatges d'estiu pels equips de futbol. Per tant, els clubs ara mateix tenen menys de 2 hores, concretament 1 hora i 54 minuts, per poder acabar de perfilar la plantilla. Són unes últimes hores mogudes als equips catalans de primera, David, però...
11: No massa, n'hem viscut. No, n'hem viscut de més frenètiques, yeah. De llarg. Això no vol dir que no hi hagi hagut novetats en aquest últim dia, ni moviments. D'entrada, el que hem apuntat a la portada d'aquest informatiu, que el Barça s'ha confirmat oficialment l'arribada de Gabriel Jesús fins al 2029, fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros, i hem pogut sentir també les primeres declaracions del davanter brasiler, que, per exemple, ha destacat l'esforç que han fet totes dues parts perquè aquest acord es pugui concretar.
12: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
0: Bé, és Gabriel Jesús, ja fa dies que donem per perdut la cosa del fitxatge per part del Barça del davanter argentí Julián Álvarez, però en tot cas es confirmarà d'aquí això, 2 hores.
11: Sí, que es quedarà definitivament a l'Atlètic de Madrid, tot i que el club matalasser l'ha intentat enviar a l'Arsenal. Reiterat la seva negativa al Barça, l'Atlètic de Madrid, el Barça doncs, que es queda sense Julián. L'arribada de Gabriel Jesús no implicava que el Barça descartés del tot Julián. Si l'Atlètic de Madrid doncs, hagués fet marxar enrere per aquesta operació, però Julián Álvarez que es quedarà a l'Atlètic de Madrid definitivament. I el Barça, ara, en el que treballa és en la cessió de Marc Casado al Deportivo de la Coruña, donada l'alta taxa d'ocupació del mig del camp del Barça amb molts jugadors, sobretot després de l'arribada de Rodri. I el que tenim també és dues sortides del filial blaugrana, les dels jugadors Guille Fernández i Toni Fernández, que se'n van traspassats a canvi d'un dret de recompra i també d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. A l'Espanyol, doncs avui, diguem que tants caps, tants barrets, una sortida, lateral dret, Rubén Sánchez, que se'n va a l'Elx a canvi de 500.000 euros, i el seu recanvi és el jugador Andoni Gorosabel, que arriba cedit de l'Atlètic Club de Bilbao.
1: Avui també tanca el mercat, entenc, per als equips de segona, per tant tenim implicats el Girona i el Sabadell.
11: Sí, el Girona es preveia avui un dia força mogut, però de moment res de res. Ara per ara, l'única operació que sembla encara probable és que Ounahi pugui marxar, és el jugador del Girona dels més cobejats. El Girona, això sí, en demana gairebé la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions d'euros, i si ningú s'hi acosta, doncs Ounahi seguirà el Girona, com sí que faran, si no hi ha, vaja, un cop de volant considerable, són Esprillà i Van de Beek, que també eren alguns dels candidats a la marxa del Girona arran del descens. El Sabadell, tres fitxatges confirmats avui, el porter Marc Vidal, provinent del Celta i que firma per una temporada, el migcampista Youssef Oguzhou, del Brighton anglès, i que firma en aquest cas per 3 anys, fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que firma per 2 anys, procedent de la Lliga polonesa. Amb aquests tres són ja 16 els fitxatges del Sabadell, que a hores d'ara encara mira d'incorporar un lateral a l'esquerra, en concret Adama Boiro, de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Doncs bé, més enllà del futbol, també hi ha activitat pel que fa als moviments del mercat de fitxatges en el Barça de bàsquet, eh? No s'atura tampoc aquí la cosa.
11: No, i ja en van 11 fitxatges del Barça de bàsquet aquesta temporada per canviar de cap a peus la plantilla. Avui hem conegut l'arribada de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys que té passaport dominicà, prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana, és a dir, la categoria inferior, diguem-ne, a l'NBA, però també ha jugat a la màxima divisió nord-americana, a l'NBA, a les files dels Portland Trail Blazers.
1: I per acabar, Volta Ciclista Espanya, que avui s'ha reprès després que ahir va haver-hi descans.
11: la primera jornada de descans ahir, amb Enric Mas, que ha partit avui com a líder, ha mantingut aquell lideratge sense canvis importants respecte del seu perseguidor, Primo Roglic, del Red Bull. Mas, del Movistar, lidera amb 1 minut i 18 segons. Avui etapa de mitja muntanya, la desena de 185 quilòmetres entre el Caraz i el Che de la Sierra. Això ho trobem a Albacete. I la victòria ha estat a l'esprint per a un inesperat ciclista, el francès Bastien Tronchon, del Groupama, un esprintador, però més de segona fila, no un dels noms importants, però que ha sabut imposar-se a altres favorits.
1: Gràcies, David. Fins demà.
11: Fins demà. Adéu-siau.
2: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: Avui segur que més d'una persona a Barcelona s'ha quedat amb les ganes de poder entrar a la seva biblioteca pública de referència, i és que la immensa majoria avui no han obert. De fet, només ho han fet 4 de la quarantena de biblioteques que ocupen la xarxa de biblioteques de Barcelona. Per què no han obert? Doncs perquè estan protestant, volen millores en horaris, conciliació i sous als treballadors d'aquestes biblioteques de Barcelona. A aquesta hora podem saludar la Montse Serra. Ella és presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Bona nit, Montse.
2: Hola, bona nit.
1: Què demaneu a l'Ajuntament amb aquestes protestes? Què us passa?
2: Doncs fa temps, ja fa uns mesos, que estem intentant negociar l'acord d'adhesió al conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres som un consorci i hem de fer una prèvia per adherir-nos a aquest conveni. Hem fet unes quantes reunions, però de moment doncs no hi ha hagut acord, i l'empresa doncs abans de l'estiu doncs ens va donar com una data definitiva i va dir que acabàvem amb el que ens havíem posat sobre la taula fins a aquell moment. Evidentment, la plantilla ho troba totalment insuficient, també implica un acord horari, i des del 26 de maig, que tenim convocada una vaga indefinida cada dia, i avui, després de l'estiu, doncs, hem volgut fer una mica doncs, una demostració de força, que el conflicte segueix obert i que volem solucions, solucionar aquest tema.
1: Quan parles d'acord d'adhesió, el que esteu demanant en definitiva és que s'equiparin les vostres condicions a les d'altres treballadors públics vinculats a l'Ajuntament de Barcelona?
2: És una part important de la reivindicació, perquè les bibliotecàries, que som només una quarta part de la plantilla, fins ara se'ns aplicaven les condicions de la Diputació, però ara entrarem en el conveni de l'Ajuntament. I ara mateix no tenim sobre la taula una equiparació a les condicions de tota la resta de la plantilla de la municipal. Aquest és un dels temes importants en el que no hi ha acord. Però el gruix de la plantilla, que sí que se'ls aplica el conveni de l'Ajuntament, a través d'aquesta adhesió demanem unes millores, perquè nosaltres tenim una casuística doncs diferent del gruix de la plantilla municipal, amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, amb la feina social que fem a les biblioteques, i fins ara doncs creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei que la ciutadania valora tan fortament.
1: Sí, per posar un exemple, feu horaris més llargs, podeu fer torns en els horaris de tancament, per exemple, que són els més extrems, diríem.
2: Amb els horaris, clar, hi ha biblioteques que obren de dilluns a diumenge. Llavors, hi ha plantilla que treballa exclusivament doncs el cap de setmana, més 3 dies, o sigui, lliuren el seu cap de setmana entre setmana, diguem. Doncs, en aquest cas també hi ha un problema, entre cometes, perquè ara ja estem cobrant d'una manera la feina en dissabte i diumenge, i en fer aquesta adhesió a l'Ajuntament ens volen canviar les condicions a pitjor. Doncs aquí, per exemple, doncs no hi ha acord. Un altre problema amb l'horari és que hi ha entre 1 i 2 dies a la setmana que hem de treballar una jornada sencera, matí i tarda. I llavors això ens obliga a estar en el centre de treball entre 10 i 11 hores, des de primera hora del matí fins a última. Nosaltres demanem un horari concentrat que ens permeti doncs treballar 8 hores, però seguides, no amb horari partit. Aquest és el problema, també.
1: No sé si és compartit aquest problema amb la resta de biblioteques públiques del país, perquè el 18 de setembre és possible que aquesta protesta s'estengui fora de Barcelona, oi?
2: Sí, bueno, molta part de, per exemple, el tema d'horaris probablement és compartit a totes les biblioteques municipals. I també passa que no hi ha com un no sé si dir-li conveni o com unes normes que se'ns apliquin a totes les biblioteques públiques. Llavors, clar, a Barcelona són 41 biblioteques i tenim el Consorci de Biblioteques i se'ns aplica el conveni de l'Ajuntament, però les altres biblioteques tenen casuístiques molt diferents i tenen condicions doncs també molt diverses i en alguns casos molt pitjors, o sigui que hi ha molta desigualtat. I aquí també es demana doncs que hi hagin uns mínims per treballar de manera digna a les biblioteques.
1: Doncs bé, ho anirem informant perquè els horaris de les biblioteques sabem que és una cosa que interessa també bona part de la nostra audiència, doncs justament per l'ús que en fan i que ha anat creixent també en els últims anys el paper que juga la societat a aquestes biblioteques públiques. Montse Serra, presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres. Gràcies. Bona nit.
0: Passa un minut d'un quart d'onze de la nit, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Parlem amb Roman Orús, no us ho perdeu.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
9: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
8: Tota la informació a manresaturisme.cat.
10: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
3: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
10: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
3: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
3: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Deu i 18 minuts. L'últim balanç de la riuada sobtada al Tibet i al Nepal és de més de 1.000 morts i 4.500 desapareguts. Sis dies després de la tragèdia provocada per l'esfondrament d'una glacera, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre aquest fet i el canvi climàtic. Els científics demanen prudència, però fenòmens similars al que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant també als Alps i, a molt més petita escala, als Pirineus. Els experts ho atribueixen també als efectes de l'escalfament global que té en el permafrost, en el permagel, el gel que uneix les roques d'alta muntanya i en les mateixes glaceres, Oriol Pujadó.
12: Sí, la pujada de temperatures, sumada també en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que, en alguns casos, impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen, sobretot, caigudes de pedres de grans dimensions. Aquest estiu, al Mont Blanc, han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no és l'únic. El glaciòleg Eñauti Zaguirre forma part de l'equip internacional d'experts que està estudiant les causes.
13: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, tema a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.

0: 10 minuts per arribar a 11:15. Volíem ara ampliar aquesta informació. Esperem una connexió amb un geòleg. Mentre intentem establir-hi contacte, parlem d'un tema econòmic, Agnès.
1: Doncs mira, sí, de fet, el que descobrirem avui, ara, en els pròxims minuts, amb en Rafel de Ribot. Bona nit, Rafel.
2: Què tal, Agnès? Bona nit.
1: És aprofundir una mica, per acabar-ho d'entendre, amb la que és una de les notícies del dia en clau econòmica, apareix a tots els diaris econòmics, i és la pujada de la rendibilitat dels bons a tot el món. Això és el nivell més alt des de fa gairebé 20 anys, Rafel. Clar, la primera pregunta és que per què està passant això i quina és la conseqüència d'aquest encariment? Aviam.
2: A veure, el més destacat és perquè, de fet, el que s'està encarint és l'endeutament dels estats. Sí. Els bons són instruments financers de renta fixa que funcionen com un préstec d'uns inversors, que podríem ser qualsevol de nosaltres, que fan a qui l'emet. En aquest cas, els diferents estats que els posen al mercat a canvi d'uns interessos i amb el compromís de retornar el capital en un termini acordat.
1: Molt bé. Ara que s'han disparat, el que s'han disparat són els interessos que s'han de pagar. Per tant, o sigui, l'endeutament dels estats és, creix.
2: Sí, els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana, deixem-ho clar, de mitjana, uns interessos del 3,72%, el nivell més alt des de mitjans del 2008. El bo alemany, el de referència a Europa, es paga a 3,32% a 10 anys i a 3,80% a l'espanyol. Però el bo a 30 anys als Estats Units ha escalat les últimes setmanes fins a 5,31%. I encara ha de pujar més, segons els experts. Ho explica el director general de Gaesco, Jaume Puig.
3: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que sí podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
2: En tot cas, s'està encarint el finançament dels comptes públics en un moment en què la situació fiscal no millora enlloc. Recordem que la Unió Europea ha decidit relaxar les seves regles fiscals per fer front a algunes despeses estratègiques com el rearmament, que suposadament ha de garantir la seva autonomia estratègica. Segons apunta el Financial Times, d'altra banda, l'encariment del finançament posa en qüestió, posa en entredit, per exemple, els plans d'estímul econòmic anunciat tant pel primer ministre de la Gran Bretanya com de la primera ministra del Japó.
1: I què hi ha al darrere d'aquesta pujada de la rendibilitat dels bons?
2: Doncs ara mateix hi ha una relació molt directa amb la reactivació dels atacs militars dels Estats Units a l'Iran, n'hem parlat en aquest informatiu, i això provoca un encariment dels preus energètics que està afectant directament la inflació. El barril de Brent, per exemple, ara mateix, en aquest mercat continu, està pujant un 5%. Segons l'Oficina Europea de l'Estadística, la inflació ha pujat a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol. El nivell cada vegada s'allunya més de l'objectiu, recordem-ho, del 2% del Banc Central Europeu. L'amenaça inflacionista fa preveure que el BCE apugi els tipus d'interès un quart de punt a la pròxima reunió del 10 de setembre. Els analistes també donen per descomptat una pujada dels preus del diner als Estats Units aquest mes, sobretot, recordem-ho, després que el president de la Fed, Kevin Warsh, ha assegurat que la seva prioritat és controlar els preus.
1: Per tant, aquí hi ha una sensació de desconfiança, diríem, dels inversors, per diferents motius, i que s'acaba traduint amb aquest encariment per part del deute que demanen els estats, no? Les inversions que fan aquests inversors amb els estats. Doncs, ho hem entès. Gràcies, fantàstic. Gràcies, Rafel.
2: Bona nit.
1: Bona nit.

0: 6 minuts i 11:15. Al Catalunya Nit estem molt contents dels col·laboradors que tenim i aquesta temporada n'afegim d'identitat. Ara podrem presentar-vos en un. És en Roman Orús, un investigador de Barcelona que s'ha convertit en l'únic català i espanyol que és membre del Panel Científic Internacional sobre Intel·ligència Artificial de les Nacions Unides. I si hi és perquè al darrere té una trajectòria important. El tindrem al Catalunya Nit els dimarts, cada 15 dies, començant per ara mateix. Roman Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Molt bé, molt contents, com deia, de saludar-te. Avui, com que és el primer dia, aprofitarem una mica per presentar-te, per conèixer-te millor d'entrada. A veure, qui busqui informació sobre tu trobaria que va ser la primera persona a Espanya que va fer una tesi doctoral sobre algoritmes quàntics. Això ens ho has d'explicar bé, Roman.
1: Efectivament, sí. Bueno, jo sóc físic, no? Jo vaig estudiar física a la Universitat de Barcelona i després em vaig doctorar. I el tema que m'agradava a mi doncs, era el de la física quàntica, no? I aleshores, en particular, em vaig dedicar a un tema de la meva tesi, que era computació quàntica, no? Que és una forma de fer ordinadors, no? Amb sistemes quàntics, amb àtoms, amb molècules, resulta que ja es pot codificar la informació i es pot manipular de forma molt més eficient, i es poden fer algoritmes, no? Es poden fer programes amb aquests ordinadors quàntics que poden resoldre problemes que amb un ordinador normal doncs, simplement no es poden resoldre, no? Aleshores, jo quan vaig fer la tesi doctoral, això ja fa molts anys, va ser la primera tesi doctoral a Espanya sobre aquest tema.
0: Clar, ja deies, fa molts anys, mira, ja parlaves d'algoritmes, que ara en parlem més o menys, tot i que no sé si entenem ben bé el que vol dir, però tothom parla de l'algoritme, no? Que l'algoritme guia la vida, em porta cap aquí, cap allà. Quan vas començar tu a sentir, a parlar i a interessar-te per això que també ara estem cada dia parlant-ne de la intel·ligència artificial?
1: Sí, això de la intel·ligència artificial, doncs, bueno, ja ve de lluny, no? Ja es parlava molt des de fa molts anys. El que passa és que últimament, doncs, s'ha començat a parlar més, sobretot durant els últims 10 anys o així, no? És quan em vaig començar a interessar jo també més sobre aquest tema, perquè les màquines ja començaven a poder córrer aquest tipus de programes, no? Simplement no teníem les màquines adequades per fer-ho, no? Però definitivament, cap allà al 2022, quan va sortir el ChatGPT, no?, que va haver-hi aquesta revolució, que de cop i volta vam adonar que, ostres, aquí hi ha alguna cosa molt interessant, aleshores em vas començar a interessar de veritat sobre aquest tema.
0: Ho vam explicar en el seu dia, hi ha aquest panel internacional de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, que està format per 40 experts de tot el món. Quina feina esteu fent?
1: Sí, doncs, bueno, la feina que tenim nosaltres és la de fer de bisagra, per dir-ho d'alguna manera, entre el que és el món científic i el món de la governança, no? Diguem-ne que les Nacions Unides doncs, estan molt preocupades per tot el tema de la governança i la legislació de la intel·ligència artificial, perquè és una tecnologia estratègica, no? Geopolíticament crítica, molt important. I un dels organismes que ha creat les Nacions Unides és aquest panell internacional independent, on hi ha 40 científics de tot el món. De fet, som de 38 nacionalitats, jo soc l'únic català i també l'únic espanyol, no? I la idea és que doncs, bueno, nosaltres hem de dir a la gent que ha de fer les lleis sobre com s'ha de regular la intel·ligència artificial, hem d'explicar-los el que realment es pot fer, el que no es pot fer, hem de ser capaços de destilar el que realment importa del que és fum, no? I aleshores també doncs, bueno, farem uns quants informes durant l'any explicant doncs, les oportunitats, no?, que tenim amb la intel·ligència artificial i també els riscos, evidentment.
0: Clar, ara, mira, precisament, segurament els Estats Units hi estan apostant més fort que ningú i allà si hi ha alguna cosa ara és desregularització més que regularització. A finals de la setmana passada, la CNN va entrevistar Bill Gates, el fundador de Microsoft, i ell alertava de com estava avançant la intel·ligència artificial. Ell n'és partidari, deia en aquesta entrevista que l'utilitza molt, que n'és un defensor, però posava l'accent en el fet que si no som capaços de potenciar-ne els aspectes positius i limitar-ne els negatius, podria ser molt perillosa. I deia que això ara no s'està fent, Et proposo que l'escoltem. És un resum del que va dir Gates i de seguida ho comentem.
2: Over the last year, l'últim any, les intel·ligències artificials s'han convertit en molt més poderoses, fins i tot més ràpidament del que jo m'esperava. i ara són capaces de causar riscos de ciberatacs, bioterrorisme o danys psicosocials. I estic igualment astorat que no hi hagi uns criteris precisos per revisar aquests models i minimitzar els riscos. Per primera vegada tindrem equipament amb coneixement humà. En termes de mercat laboral, això és molt diferent de qualsevol tecnologia que hàgim creat a la història de la humanitat. Encara que està a les nostres mans donar-li una forma clarament positiva, és com quan va aparèixer l'energia nuclear. Pots fer-ne armes nuclears o energia. El tema de la IA és mil vegades més gran que el nuclear i té els dos aspectes, el negatiu i el positiu, coexistint en la mateixa tecnologia.
0: I estàs d'acord, Roman?
1: Sí, estic d'acord, estic d'acord. El que diu el Bill Gates va molt en la línia del que estem dient nosaltres del panell de les Nacions Unides. És molt semblant. Té molta raó en el que diu, no? Hi ha molts, fan falta criteris precisos per tal de revisar com funcionen aquests models, per tal de minimitzar els riscos, s'ha d'anar amb compte per veure com afectarà el sistema laboral. I, efectivament, jo també poso aquesta analogia, no?, amb les armes nuclears, que és una altra tecnologia estratègica, quan es va desenvolupar l'energia atòmica, que és una altra, va ser una altra revolució tecnològica, doncs, bueno, es pot utilitzar per fer-ho bé o per fer-ho malament. Doncs ara mateix estem bàsicament en la mateixa situació, però com bé, molt bé diu el Bill Gates, doncs multiplicada per mil, perquè la IA és molt més potent que no pas aquella tecnologia.
0: Clar.
1: Farà falta molta col·laboració entre les diferents regions per tal de, doncs, bueno, portar això a bon termini, no?

0: Explicàvem, per exemple, que aquest curs els menors de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i a partir de 14 als 18 ho podran fer, però amb autorització de les famílies. Tu què creus que s'hauria de fer amb la intel·ligència artificial a les escoles i als centres? Perquè ara estem en aquell punt que no sabem si és millor, fins que no ho tinguem clar, treure-la del tot, això sembla impossible, si és millor que hi entri i utilitzar-la en positiu. Tu com ho veus?
1: Sí, jo crec que és inevitable que entri i, per tant, s'ha d'utilitzar en positiu. Vull dir, no es pot treure la intel·ligència artificial de les escoles. És una tecnologia que ha vingut per quedar-se. És com una calculadora extraordinàriament potent i, òbviament, doncs, no la podem obviar, no? Està canviant la forma de treballar, està canviant la forma d'educar, està canviant la forma d'estudiar també i també d'avaluar, no?, a les escoles. Aleshores, és inevitable que la intel·ligència artificial entri als col·legis i a l'educació. Ara bé, però s'ha de fer això de forma correcta, no? I aquesta regulació que s'està duent a terme, que està començant aquest any, els menors de 14 anys, doncs, en principi, no poden fer ús de forma autònoma i després els que tenen entre 14 i 18 anys, doncs, amb autorització prèvia del docent, jo crec que és una bona manera de començar a introduir la IA d'una forma una mica més regulada dins dels col·legis, no? També s'haurà d'exigir, doncs, que citi l'ús de la intel·ligència artificial als treballs, els professors també s'hauran d'assegurar mitjançant, suposo que exàmens orals i exposicions i tal, que efectivament els alumnes, doncs, saben del que parlen, no? I que no tot sí. Ho ha fet una intel·ligència artificial. Al final, s'ha de canviar la forma d'explicar als col·legis, el sistema educatiu ha de canviar... És el que s'ha de fer.
0: Clar, ahir ens deia el representant dels directors de centres aquí a Catalunya, l'associació AXIA, que estaven plantejant-se seriosament si tenia sentit demanar deures a casa perquè sabien que els hi tornaven fets amb intel·ligència artificial. És a dir, que per comprovar què sabia l'alumne, gairebé ho havies de fer un cara a cara amb l'estudiant.
1: Sí, efectivament, ha de canviar el sistema. Ara mateix, doncs, si et demanen treball, no només al col·legi, també a la universitat, doncs, òbviament, ho pots fer tu o pots anar-li directament a la IA i te'l fa tot. Te'l fa tot des de la primera lletra fins a l'última, no? Aleshores, com es pot avaluar, doncs, que un estudiant hagi treballat ell i no pas la intel·ligència artificial? Doncs, jo crec que l'única manera és un cara a cara, no? Una exposició oral, un examen oral, aquest tipus de coses, i també fomentar l'ús d'intel·ligències artificials, jo crec, com per exemple s'està fent a països com Estònia, em sembla, on no et donen directament la resposta, sinó que et van guiant perquè tu mateix trobis la resposta, no? Una mica com una intel·ligència artificial socràtica, no? Que et comença a fer preguntes i al final tu acabes descobrint el que vols trobar.
0: També,
1: haurà d'anar per aquí.
0: També és bona aquesta, sí. Doncs, Roman Orús, crec que la presentació ha quedat feta i que ja li hem tret molt suc per ser el primer dia. Això promet molt. D'aquí 15 dies tornem a tenir cita sense mai... O sí, ja ho veurem, si és amb intel·ligència artificial o no, però quedem d'aquí 15 dies aquí al Catalunya Nit. Què et sembla?
1: Perfecte. Moltíssimes gràcies. Perfecte.
0: A tu, una abraçada. Bona nit.
1: Bona nit. Adéu.
2: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Minuts i arribarem a les 11 de la nit. Per tant, encarem ja la recta final del programa i de seguida començarem a mirar cap al dia de demà. Però encara hem de reprendre un dels fils informatius del dia d'avui, perquè encara en la retina, amb l'arribada sobtada al Tibet i al Nepal, que ha provocat més de 1.000 morts i 4.500 desapareguts, avui el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre aquest fet i el canvi climàtic. Els científics demanen prudència, deien, però fenòmens similars al que ha provocat l'arribada del Nepal ja estan passant també als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. De fet, als Alps aquest estiu han mort 3 persones aixafades per rocs que van caure des dels cims. A aquesta hora podem saludar una persona que ens en parlarà d'això. És en Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i ICREA Acadèmia. Bona nit, Marc.
2: Bona nit, què tal?
1: La realitat

0: dels nostres Pirineus amb la del Nepal doncs és incomparable, però sí que ens preguntem si una riuada amb tanta força, tan devastadora, provocada a alta muntanya, amb les mides dels nostres Pirineus, podria afectar Catalunya o alguns altres punts d'Europa?
1: Bé, al final el que està passant tant a les muntanyes d'Àsia, de Karakorum, Himàlaia, dels Alps, els Pirineus, és una constatació de que les muntanyes doncs, estan canviant, que les muntanyes que tenim avui en dia doncs, no són les mateixes de fa 40-50 anys. El clima, lògicament, és un dels vectors de canvi, però també ho som els humans, no? que ocupem més els espais que hi ha en aquestes muntanyes, especialment als fons de les valls. Com bé dieu, doncs, la magnitud d'aquest fenomen que ha tingut lloc a la zona del Nepal-Tibet doncs és ben diferent del que podem tenir a les nostres muntanyes, però bé, fa una desena d'anys, aproximadament una dècada, doncs vam tenir un fenomen similar a la ruta de pujada de la Neto. Doncs a la zona de la Renclusa doncs vam estar de sort de no tenir una desgràcia, perquè també vam tenir una ruptura d'un llac d'origen glacial que estava represat per sediments de la glacera i doncs, va haver-hi un flux de derrubis que va passar molt a prop d'on la gent dorm, d'on la gent posa les seves tendes. No? I aquí vam tenir sort perquè va passar un centenar de metres. Yeah. Lògicament és una altra dimensió, però vaja, també recordem la tragèdia del càmping de Biescas. Doncs ja fa gairebé 30 anys, si no recordo malament. El
0: 94 o 97, sí.
1: Correcte. I allà hi va tenir molt a dir doncs, les glaceres de fa 20.000 anys, que van deixar molt material a la muntanya i, doncs, per efectes d'una precipitació molt intensa, doncs aquest riu doncs, va incorporar en el seu trajecte tots aquests sediments i, vaja, i al final doncs, ja el sabem, amb més de 90 morts. No? Per tant, els Pirineus, lògicament, tenen una magnitud diferent al cas dels Himàlaies, però vaja, nosaltres no deixem d'estar en un ambient d'alta muntanya i, per tant, aquestes muntanyes que ens estan canviant doncs, també ens poden donar sorpreses negatives.
0: Del canvi climàtic en sabem segurament més ara que no pas fa 30 anys. Es poden predir situacions de despreniments, de glaceres que es fan petites, que es van reduint, que es poden desprendre fins i tot. Tenim mecanismes, en teniu els que en sabeu, per predir fenòmens com aquests?
1: Sí, s'entenen cada vegada més. Tenim la sort avui en dia de tenir satèl·lits que ens passen per sobre de manera freqüent, reiterada, i per tant el que podem tenir són instantànies de manera sistemàtica de les glaceres. En el cas dels Pirineus, les glaceres no ens preocupen, són glaceres petites. Qui vulgui veure gel glaciar, glaceres dels Pirineus que se n'afanyi, perquè d'aquí 10 o 15 anys ja seran història. En principi, totes les glaceres doncs, tenen el seu caràcter finit ben a prop. En el cas dels Alps, sí que hi ha, doncs, ara mateix està havent-hi una glacera que està sent molt monitoritzada aquestes darreres setmanes pels científics, perquè es troben un poble, hi ha un poble just a sota que es diu Randa, que està al peu d'una de les muntanyes més elevades de Suïssa, i doncs, la glacera ha accelerat. Per què accelera una glacera? Doncs, lògicament, totes aquestes setmanes, mesos que portem ja des de finals de maig d'aquesta calor tan intensa, el que fa és fondre part de la neu que hi ha a la part superior de la glacera i després, quan ja no queda més neu de l'hivern anterior, doncs fon part del gel acumulat durant els darrers mil·lennis i aquesta aigua s'infiltra per les esquerdes i el que fa és fa una miqueta de vaselina, de lubrificant entre el contacte entre la glacera i la roca, i això fa que acceleri el moviment, l'empenta de la glacera. Per tant, en compte, si avançava uns metres al dia, es pot començar a avançar 10, 12, 15 metres al dia, i això és un senyal pels científics, i tenim les imatges satelitals, de que aquesta glacera doncs, es pot inestabilitzar. Si tenim un espadat, si tenim un precipici just al peu del front d'aquesta glacera, doncs hem d'anar molt en compte. I això va passar l'any passat, per exemple, a la zona de Blaten, en el cas del Valer Suís, que tenia un despreniment que va faltar al poble, i ara doncs, està sent controlat perquè és possible que doni un cas similar.
0: La part positiva és que cada vegada en sabem més i es pot monitoritzar tots aquests fenòmens. La negativa és evident, és un fenomen, l'escalfament del planeta, ara per ara sembla que imparable amb la inèrcia que porta, i ens quedem amb aquest titular també trist, que qui vulgui veure les glaceres del Pirineu que s'afanyi, 10 anys, en diu el Marc Oliva, professor de Geografia de l'UB i CREA Acadèmia, que poden ser història. Gràcies, Marc Oliva, per explicar-nos-ho. Que vagi bé. Bona nit.
1: Bona nit a vosaltres.
2: Tres minuts i tres quarts d'onze. L'1 de setembre, entre la rampa de sortida, es va acabant i és aquell moment del dia en què comencem a posar la mirada en l'endemà. Marc Güell, Oriol Pujadó, bona nit.
3: Bona nit.
4: Bona nit, com anem?
2: A veure, Marc, demà de què estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, demà és el dia de Ceuta, és una jornada festiva per aquesta ciutat autònoma, que aquest any, com sabeu, arriba marcada i amb polèmica per aquesta crisi migratòria. Doncs bé, coincidint amb aquest dia, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat concentracions demà al vespre davant d'ajuntaments de tot l'Estat per donar suport a Ceuta. És una iniciativa que ha tingut el suport explícit del PP i de Vox, i de fet Alberto Núñez Feijóo ja ha dit que serà a la concentració de Madrid.
0: Doncs mira, veiem com es planteja aquest dia des de Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
0: Aquesta nit, de fet, hem vist com el PP i Vox ja intenten escalfar les concentracions aquestes de demà i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir.
5: Sí, és el que ha denunciat l'Ajuntament de Madrid, que no han autoritzat la concentració davant de les Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix en un comunicat. Diuen que sí que es podrà celebrar amb normalitat i que només s'han limitat a recordar que serà un acte institucional i no pas una manifestació, perquè recorden que els ajuntaments no les poden convocar. Eren la Federació Espanyola de Municipis i el mateix president de Ceuta els que feien la crida a manifestar-se, però hem vist com PP i Vox s'hi han bolcat amb els seus líders al capdavant i apuntant-se embuts contra qui s'adreça la protesta. Sentim Esther Muñoz i a Pepa Millán.
6: Són per a dir-li al govern que su prioritat tiene que ser defender a Espanya i no a terceros països.
7: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
5: Des de la Moncloa avui, el ministre Ángel Víctor Torres lamentava que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanava que siga pacífica.
8: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
5: I és que des del PSOE han demanat als seus alcaldes mantenir-se en el marge, tot i que alguns sí que s'hi sumaran.
2: Gràcies, Dani. Doncs ja tenim una notícia clara. De què més estarem pendents, Marc?
3: Mira, tindrem un ull posat a Mataró per les reaccions que puguin sortir d'una votació que hi ha hagut aquest vespre. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament han aprovat una declaració institucional que defensa el dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. El text ha pogut tirar endavant i aquí hi ha la sorpresa, perquè ha tingut els vots del PSC, que té 11 dels 27 regidors d'aquest plenari. Aquesta declaració institucional recull que més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. Ha estat aprovada, com dèiem, amb aquests 11 regidors del PSC, els 4 d'Esquerra, els 2 dels Comuns i un de la CUP. Per tant, veurem les reaccions que hi pugui haver. I en aquestes pròximes hores també haurem d'estar pendents de la resposta de l'Iran. Els iranians ja han advertit que atacaran bases i interessos nord-americans després que Donald Trump hagi confirmat aquest nou atac aquesta tarda.
0: I demà també s'han de fer públiques les dades de l'atur del mes d'agost. Rafael de Ribó, que no és el més fàcil, normalment?
9: No, tradicionalment és dolent pel mercat laboral, que queda molt afectat per l'estacionalitat de moltes feines. Es començarien a estigir alguns contractes vinculats al turisme, a l'hostaleria, al comerç i també a l'àmbit del lleure. Altres sectors aprofiten precisament l'aturada de l'activitat a l'estiu per rescindir contractes temporals i tornen a firmar-ne a partir del setembre. Per tant, a l'agost puja el nombre d'aturats i baixen les afiliacions a la Seguretat Social. I, en tot cas, la regularització d'immigrants va disparar les altes a la Seguretat Social al juliol i caldrà esperar, Agnès, a veure quin efecte tenen, han tingut en aquest mes d'agost.
2: Aquests dies estem parlant molt de l'inici de curs, com es presenta, però atenció al que diré ara, perquè algú li pot fer mal, eh? Demà hi ha examen de selectivitat. Demà hi ha examen de selectivitat, això sí, són les del setembre i s'allargarà fins a divendres. És l'última selectivitat, de fet, que hi haurà en setembre, perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà al juliol. Per tant, s'haurà acabat això de fer colzes a l'estiu. Oriol Pujadó.
4: Sí, a aquesta hora alguns estudiants, si ens estan escoltant, ho deuen fer encara repassant o intentant mirar què és el que els falta per saber d'aquests exàmens. A partir de demà 9.004 alumnes provaran sort als exàmens de selectivitat. S'han matriculat aquest any 700 alumnes més respecte que l'any passat. La majoria d'aquests alumnes s'enfronten demà a les Pau. Són estudiants de batxillerat, uns 7.600, mentre que la resta provenen del grau superior. Demà serà el torn de llengua castellana i literatura, anglès i altres matèries com, per exemple, geologia, física i geografia. A partir de l'any vinent, com deies, s'ha acabat estudiar durant l'estiu. Qui vulgui fer la selectivitat en repesca, o bé perquè ha suspès, o bé perquè vol millorar nota, ja ho podrà fer, deixar fet el juliol i marxar tranquil la vacances.
2: Deia l'Oriol, si estan escoltant el Catalunya Nit, sí, els que estan escoltant el Catalunya Nit demà trauran una supernota, n'estic
0: convençut. Sí, jo no podia estudiar, escoltant la ràdio, home, escoltant una mica de música encara, però...
2: No, perquè no,
0: gent
2: formem,
0: parlant allà de fons...
2: Però formem, vull dir, sí,
10: segur. Voldrà fer suport, també.
4: Sí. Sort, en tot cas, els que s'hi presenten.
0: Si hi ha una pregunta sobre el Nit, doncs potser sí. Aviam, va, alguna cosa més de cara demà, Marc.
3: Mira, no sé si vosaltres sou molt de menjar pomes...
2: Sí, sí, per què no?
3: Sí, sí, i si us agraden més grosses o més petites.
2: Tal com vinguin.
3: Tal com vinguin. Doncs mira, demà els companys de Lleida, atenció, perquè ens explicaran que aquest any les pomes seran en general més petites i molt dolces, i tot té una explicació, que és que la calor ha fet que, per exemple, les Golden, que són les més comunes, s'hagin hagut de començar a collir abans del que és habitual, perquè la calor les ha fet madurar de cop. Per tant, demà, atenció als companys de Lleida. I un parell de previsions destacades de la cultura. La primera, Venècia.
11: Jay...
3: I és que demà arrenca la 83a edició de la Mostra de Cinema de Venècia i el protagonista del primer dia serà, qui escoltàvem, George Clooney, que rebrà un lleó d'or honorífic per la seva carrera, li donen pel seu paper d'actor, director, productor, un festival que Clooney coneix prou bé. L'any passat hi va presentar aquesta pel·lícula, Jay Kelly, que ell protagonitzava, i tindrem l'Òscar Callau, enviat especial, que fins al dia 12 ens podran explicar tot el que hi
2: passa. Una mica d'enveja de l'Òscar?
0: Home, no, sí, perquè a més ens deixaran aquestes imatges tan fantàstiques.
3: Home, i tant.
0: No, home, sí. Aquell smoking caminant per els hotels al costat dels canals.
3: Sí, sí, sí. Voldríeu ser allà a veure en Clooney, oi?
0: No ens faria res.
3: I acabem amb música, va. Perquè comença el Posidònia Fest, és el Festival de Música de Mataró, que es farà durant 5 dies. Qui sona és la Companyia Elèctrica d'Arma. Obrirà demà aquest festival al Casal Nova Aliança, però si els voleu veure ja feu tard perquè les entrades estan exaurides, però hi ha altres oportunitats. Tarta Relena, Maria Cielo, Su, Carlos Coronado, Alba Careta o Yasmina.
2: Molt bé, doncs tot això el que explicarem demà a Catalunya Ràdio. Els primers que s'hi posaran seran els del matí, postmatiners. Per on aniran demà?
3: Doncs sobretot estaran pendents de Manresa. Recordem que els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer. I també un ull posat a Ceuta. Saludem el subdirector del matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona nit.
12: Què tal, bona nit.
3: Molt bé, a punt per saber què fareu demà al matí de Catalunya Ràdio. Crec que molt pendents de Manresa i de Ceuta, bàsicament.
12: Sí, perquè aquest assassinat a Manresa que coneixíem just aquest matí i que no teníem gaires detalls ha colpit molt, molt el municipi i també ha generat, com tristament passa últimament, moltes reaccions a les xarxes socials i una reacció de l'extrema dreta, gairebé ni tan sols sense saber què ha passat, no? Bé, ja et puc explicar que tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que és una entrevista que hem tancat fa ben poca estona. També parlarem amb l'alcalde de Manresa, estarem al municipi i una mica pendents també d'això que dèiem, no? Del perquè d'aquesta reacció quan ni tan sols se sabia ben bé què havia passat. Ah, i una mica relacionat amb això també anirem a Ceuta, perquè ja n'hem parlat aquests dies. Demà hi va Alberto Núñez Feijóo, una mica, òbviament, a carregar contra Sánchez i la seva incompareixença amb Ceuta, però també per atiar una mica aquests ànims que ja ho estan prou a la ciutat autònoma, i també et servirà per fer una mica de prèvia, encara amb el Miquel Jarque, que hi estem parlant aquests dies tots, perquè és l'enviada especial de Catalunya Ràdio allà. I després parlarem d'habitatge i de joves. Tu,
3: sí,
12: tu que anaves a l'autònoma com jo, coneixeràs la vila de l'autònoma, que és el refugi de molts joves, però la veritat és que el problema de l'habitatge, que ens colpeja tot, doncs a tots aquells joves que ara busquen habitació no només per anar a l'autònoma, sinó per anar a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat, doncs la veritat és que el preu d'una habitació, Marc, si ho comparéssim amb la nostra època, doncs està ben complicat.
3: Res a veure, segurament, amb el que passava fa uns quants anys ja, potser una vintena.
12: Sí, sí. I per acabar el programa tindrem un dels personatges, et diria, de l'estiu i dels que donarà a parlar els propers mesos, Javier Ruiz, el periodista, sí, que serà la gran cara, la gran estrella de la Sèptima, aquesta nova cadena de televisió que s'estrena al novembre, i el convidarem a la secció de televisió amb la Mariola Cubells i el Darío Porres per veure una mica com es prepara i una mica com... Ell també que parla molt de polarització, com estan els ànims a pocs mesos d'estrenar aquesta televisió. Home, i veurem, això haurem arribat el dimecres i mitja setmana, tu, tot fet.
3: Doncs mira, pim-pam, eh? Ja tenim pràcticament la setmana feta.
12: I ja és setembre, això ja comença a fer color de tardor, ja... I estem en un altre ambient.
3: I tant com si. Doncs escolta, us escoltarem com sempre a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bona nit.
12: Perfecte, bona nit. Adéu.
0: I a 8 minuts per les 11 de la nit és una hora en què els diaris ja tenen les seves edicions de demà tancades. Ja ho sabem, aquesta temporada cada dia saludarem algun responsable d'algun dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya. Avui és el torn de Jordi Cortada, que és subdirector del diari Ara. Bona nit, Jordi.
10: Hola, molt bona nit, Marta.
0: Agnès, escolta, ja teniu la portada feta de demà o què?
10: Sí que la tenim, disculpa, eh?
2: No, però sí que la tenim feta, bona entrada.
10: Sí, fantàstica.
0: digues, Jordi, va.
10: Arrenquem amb el canvi de to que s'ha apreciat avui per part de Berlín, per part d'Alemanya, amb l'acusació directa a Rússia d'atacar la Unió Europea per la utilització de guerra híbrida arran de tancar la investigació d'un mes per l'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig. Berlín, el ministre de l'Interior del govern alemany, considera que han estat els serveis secrets russos els autors d'aquest atac en un espai a l'aeroport de Leipzig, que no podem oblidar que ja conté un centre logístic de l'OTAN, i això els ha portat a acusar Rússia d'aplicar aquesta mena de guerra híbrida que inclou aquests atacs, espionatge, desinformació, sabotatge, ciberatacs, etc. Tot plegat en el context dels atacs que hi han patit o les intercepcions aèries que hi ha hagut als països bàltics, a Polònia, a Romania, etc. Uh-huh. I demà se celebra hi ha una cimera informal de ministres exteriors de la Unió Europea que acabaran de concretar la resposta o l'anàlisi d'aquesta situació.
0: D'aquest desafiament. Escolta, Jordi, si haguessis de destacar un article d'opinió, on ens enviaries? Sí. Què destacaries?
10: Sí, demà tenim article del Josep Ramoneda. Mm-hmm. Respecte a aquest temps de zotzobra que viu el món, el titular és Quan la democràcia fa nosa, i ens ve a explicar que en ple canvi del sistema econòmic el que està en joc és saber si el nou capitalisme financer i digital és compatible amb la democràcia. Prou provocatiu.
0: Déu-n'hi-do, doncs sempre és interessant llegir en Josep Ramoneda aquest article que trobem demà al diari Ara. Jordi Cortada, que vagi bé. Bona nit.
10: Moltíssimes gràcies, Agnès.
0: Adéu.
10: Bona nit.
2: Sis minuts per arribar a les 11. Els que ens aneu seguint ja ho sabeu, no ens agrada tenir l'última paraula, no som d'aquesta mena i per això ens fem acompanyar sempre de gent interessant que pugui tancar el programa. Atenció, qui tenim avui aquí, des de les 9, amb nosaltres. Anna Bosch, bona nit.
11: Bona nit, quina responsabilitat.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però vaja, te l'has ben guanyada a pols, perquè, a veure, corresponsal a Moscou, corresponsal a Washington, corresponsal a Londres, has passat per tot arreu. Quan anàvem fent notícies avui, pensava, mira, li podríem enviar, segur que hi ha estat, segur que hi diria. Però vaja, jubilada, eh?
11: Sí.
2: Estrenant la jubilació, i som molts els que no et deixem parar.
11: Ja ho veig. Jo que pico, eh?
2: Exacte. I nosaltres contents. A veure, del que hem anat explicant avui, quina reflexió et ve al cap? Què et suggereix el programa d'avui?
11: A veure, una cita de fa més de 500 anys, de Maquiavel.
2: Vaja.
11: És que la guerra la comences quan tu vols, però no l'acabes quan tu vols. I això m'hi fa pensar la guerra a l'Iran, que la va començar Donald Trump quan ell va voler, convençut per Benjamin Netanyahu, ja tenim prou dades per saber-ho, pensava que seria qüestió de dies o setmanes i ja porten més de mig any. La va començar Vladimir Putin, com bé saps, Manel, fa més de 4 anys i mig, pensant-se que també seria qüestió de dies, que cauria Ucraïna en qüestió de dies, i porten 4 anys i mig, i això només ja és... No sé com ho veus, però això sol ja és una derrota, sí, per Rússia. Que no hagi caigut Ucraïna en qüestió de dies o en qüestió de setmanes ja és una derrota per Rússia. Després, un enigma. Què va provocar l'entrada massiva de 80.000, 70.000, no sabem el número exacte de persones a Ceuta. Sí. Quin conjunt de factors, perquè sembla difícil que sigui només un sol factor, tanta gent de cop i volta, no? Sobretot tenint en compte després el terrabastall polític que ha causat i que continuarà causant. I això em porta a fer dues preguntes. Una és quines conseqüències electorals tindrà la guerra de l'Iran i el preu del petroli i, per tant, de la benzina en les eleccions a mig termini, on Trump es juga la majoria que té les dues cambres del Congrés. Quina conseqüència electoral tindrà per Pedro Sánchez i el PSOE amb unes eleccions generals que, tard o d'hora, en qüestió de mesos, han de venir? Serà Ceuta el que farà caure Pedro Sánchez i li farà tenir una derrota més gran del que creien? I l'altra pregunta és què van a fer el director de la CIA la setmana passada a Moscou? Sí. Tenia alguna cosa a veure amb aquesta guerra, amb aquest atac d'un dron que avui els alemanys diuen, perquè Alemanya és un país de l'OTAN. Per tant, està això connectat? És una pregunta que faig. Tres alertes. Les tres alertes són aquesta guerra híbrida, de la qual la desinformació n'és part, no només els drons i els sabotatges cibernètics. El canvi climàtic, que en aquest programa ha sortit diverses vegades parlant, una pot provocar la mort directa o indirectament per la calor, sobretot amb les persones més grans, les persones que tenen condicions físiques. Quan arriba l'estiu, sobretot en els nostres països, i no només en els nostres països, perquè veiem que d'altres països, pel fet de no estar preparats per la calor, doncs és igualment mortal. I després, per exemple, per aquestes esllavissades, aquestes inundacions que provoquen les glaceres. I la tercera alerta és la intel·ligència artificial, que la frase de Bill Gates, la comparació la fem molts, no és com l'energia nuclear, però ell diu, és com l'energia nuclear multiplicat per 1.000. O sigui, pensa tu una bomba atòmica i el mal que pot fer si sempre d'una manera no correcta. I per acabar, una frustració. I és que en aquesta guerra de desinformació, de manipulació, en aquesta guerra híbrida on tots som susceptibles de caure-hi de quatre potes, com la podem combatre quan, a més, l'intel·ligència artificial ho multiplica tot? No sé si per 1.000 o per quant, però ho multiplica tot. I com a periodista i com a ciutadana em provoca molta frustració com enfrontar-nos a tots aquests reptes.
2: Doncs ho ha estrenat sí, molt bé. Ens agrada molt també que part de les reflexions siguin preguntes, perquè de vegades és això, l'important, tenir preguntes, i intentarem que de tant en tant tinguis tu l'última paraula d'aquest informatiu.
0: T'esperem.
11: La feina dels periodistes és fer preguntes.
0: I tant.
11: Fonamentalment.

0: Dimarts 1 de setembre del 2026. Benvinguts als qui tornin a la feina, en especial els docents que han de preparar el curs escolar que començarà d'aquí una setmana, i bones vacances als qui les comencin avui. Per uns i per altres, saben que portem dies de converses a l'entorn dels aldarulls de la matinada de Sant Bartomeu i el seu impacte en tots nosaltres. I avui també ho farem a partir de tres interessants articles a l'ECO, escrits per Eduard Tomàs, Ricard Vicente i Amèlia Gimeno. Però abans ens aturarem en un tema delicat, sensible, que és d'alguna manera un spin-off, una derivada, dins de la difícil compromesa i esforçada nit dels cossos policials. El cas és que ahir, durant aquella mena de llarg podcast en el qual la ràdio es va convertir en un punt de trobada de reflexions i crítiques sobre la gestió de la crisi, segons els diferents portaveus dels grups polítics municipals, Josep Maria Tubau ens alertà sobre la lletra petita d'un vídeo que, probablement, no havíem escoltat amb prou atenció perquè mostra les imatges d'una detenció al carrer Marquès de Mont-roig. Enmig dels moments més intensos de la persecució, que acaba amb un jove reduït i emmanillat, per tant, hi va haver una detenció, es pot escoltar amb certa claredat. Ven aquí, maricón de mierda, te reviento. L'escena acaba amb el jove detingut i també endut per la policia, mentre que alguns membres del cos s'encaren amb una veïna per mostrar-se empàtica o condescendent amb la condició del jove. En uns moments ho expliquem tot, allò que ens va apuntar ahir Josep Maria Tubau i que ens sembla que també mereix una reflexió.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Avui que s'ha fet clar a les 6:50 i el sol ha sortit a les 7:19, el sol es pondrà a les 8:25 i es farà fosc a les 8:54. El dia s'escurçarà 2 minuts i 37 segons, tindrem 13 hores i 6 minuts de sol i 10 hores i 53 minuts de foscor. Recordem que tots aquells que necessitin passar pel carrer Isabel Julià, que sàpiguen que des d'ahir és tancat, en principi durant aquesta setmana, per les obres de renovació de la xarxa d'aigua. Es comença amb aquesta afectació de tall de carrer entre els carrers Antoni Moïño i el carrer Emili Picó. Es preveu deixar lliure aquest tram quan comenci l'activitat escolar a l'escola Esteve Barratxina, o sigui que abans del 8 de setembre, abans de dimarts que ve, estarà resolta aquesta obra. Avui, com els comentàvem, en l'apartat de continguts, en uns moments saludarem Eduard Tomàs, Ricard Vicente i Amèlia Gimeno, un darrere l'altre. Són els autors de tres articles prou interessants a l'ECO d'aquest passat cap de setmana que els recomanem tots tres. El d'Eduard Tomàs, alegre i festiva matinal, el de Ricard Vicente, la violència a la festa s'educa, i el de Amèlia Gimeno, reflexions per una trista barricada. Tots tres, òbviament, fent referència als fets de la matinada de Sant Bartomeu a partir de tres visions diferents, però entenem que complementàries, i ens sembla que poden ser tres converses interessants d'escoltar. Abans, però, com els dèiem, els explicarem el cas d'aquest vídeo que potser més d'un de vostès ha vist o li ha arribat, el vídeo d'aquesta persecució policial a un jove que acaba, per dir-ho d'alguna manera, com comentàvem ahir amb en Josep Maria Tubau, davant mateix de l'establiment Mont-roig. L'establiment tancat, és la matinada de Sant Bartomeu, per tant, el carrer Marquès de Mont-roig té lloc aquesta persecució, es veuen tres nois corrents, després la policia n'enxampa un i l'emmanilla. Bé, en un moment ho expliquem tot, i a partir sobretot d'aquesta reflexió que ens deixava ahir Josep Maria Tubau, que demana informació, demana saber exactament com es va procedir en aquell moment. El proper dijous, dia 3, es presentarà la programació del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Fa un mes just, l'1 d'agost, Carola Fernández conversava amb Àngel Sala i Mònica García, el director del festival i també la directora de la Fundació del festival. Vam parlar precisament de l'edició d'enguany i fent un context en general sobre la salut del cinema fantàstic. Després en Joan Totosaus parlarà, i aquesta és una conversa que primer pensava, dic, mira, veure què és això, veure què és això. Bé, amb el responsable de Cenizas Mediterráneo. No s'ho creuran, però els ben assegurem, primer, que es poden llançar les cendres del difunt al mar sempre i quan es tingui el permís corresponent, que és el que té aquesta empresa que es dedica a satisfer un desig, el desig d'aquelles famílies que volen que les cendres dels seus difunts restin al mar. L'empresa té entre les bases d'on efectua aquest servei Port Ginesta i el Port d'Aiguadols. I quan els dèiem que no s'ho creuran, l'any passat, en totes les bases que té l'empresa a la costa catalana, que tampoc en té tantes, en té a Port Balis, al Maresme, al Port Fòrum de Barcelona, a Aiguadols, als ports de Torredembarra i Cambrils i també, com els dèiem, a Port Ginesta. Van efectuar 585 cerimònies l'any passat de persones que volen llançar les cendres al mar. Saben vostès que no és legal llançar les cendres al mar si no es té permís. L'empresa, òbviament, té tots els permisos per llançar les cendres en indrets determinats, amb urnes biodegradables, tota aquesta història. Ben Joan Totoseus parlarà, com els dèiem, amb el responsable de Cenizas Mediterráneo, Albert Vidal, que té com una de les seves bases el Port d'Aiguadols i una altra, Port Ginesta, al terme municipal de Sitges, i a veure què ens explica sobre aquest servei, mal que sigui per si en algun moment vostès, perquè sembla que la tendència és cap aquí, volen un comiat personalitzat, per dir-ho d'alguna manera, d'acord amb l'esperit o amb la manera de ser de la persona morta. Bé, doncs, sembla que es va per aquí, que els familiars de difunts volen serveis personalitzats i, per tant, molt d'acord amb la vivència que hem tingut amb el difunt. Parlarem d'això i acabarem recuperant la conversa que mantenia en Pito Valera amb Ernest Serra, l'entrenador nomenat aquest any del filial de la Unió Esportiva Sitges, el primer partit que enfrontarà el filial que jugarà el grup 13 de la tercera catalana serà el 19 de setembre davant del Fàtima. Ernest Serra, que deixava unes quantes reflexions als micròfons de Ràdio Maricel en aquesta conversa amb en Pito Valera.

0: 4 punts, abans no passem a l'apartat de les notícies, 4 punts. Avui és dia 1 de setembre, demà dia 2, comença ja el període d'inscripcions per als cursos i tastets del Centre de Formació d'Adults de Sitges, al carrer Sant Honorat. Per tant, si teniu interès, només comentar-vos que hi ha un munt de cursos i de tastets disponibles entre els cursos reglats, els cursos formals, com se'n diuen ara, no formals i els tastets dedicats a la tecnologia o d'àmbit cultural. Per tant, a partir de demà comença el període d'inscripcions. Són obertes també les inscripcions per a les formacions del nivell 10, logística i gestió de magatzem, administratiu, comptable i cambrer i barista especialista en hostaleria. Estan obertes les inscripcions per a aquests cursos que, evidentment, tenen sortida laboral. Biblioteques de Sitges, obertes les inscripcions per als clubs de lectura fins al 7 de setembre. Per tant, qui vulgui més informació, a la Biblioteca Santiago Rusiñol la trobarà i s'hi podrà inscriure. Els que tinguin alguna queixa a formular al síndic de Greuges, a la síndica de Greuges, el proper 16 de setembre serà a Sitges i podeu concertar la vostra visita al Centre Cultural Miramar al 900-124-124. 900-124-124, 16 de setembre, la síndica de Greuges serà a Sitges, a l'edifici Miramar. Els més menuts de la casa. Continua oberta la inscripció per la matinal infantil de Santa Tecla per tots aquells que no formeu part de les colles de foc o per tots aquells que formeu part de les colles de foc i ja teniu el certificat conforme heu participat del curs de consumidor reconegut com a expert. Qui no tingui aquest certificat, de moment encara no es pot inscriure a la matinal. Primer, ha de fer el curs. El curs es farà aquest divendres 4 de setembre a partir de 6:45 de la tarda al Miramar. Ho anirem recordant, però continuen obertes les inscripcions de la matinal infantil de Santa Tecla. I també continua obert fins aquest dissabte dia 5 el termini de presentació de fotografies per al 27è concurs de fotografia de Festa Major que organitza el grup d'estudis Sitgetans. I totes aquelles entitats i associacions que vulguin participar en de l'ofrena al monument al doctor Robert el proper divendres 11 de setembre a les 11 a la plaça de l'Ajuntament ja poden formular la seva sol·licitud al correu electrònic de la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament. El correu electrònic és participació@sitges.cat. Participació@sitges.cat. Tenen temps fins al 10 de desembre. Quatre punts més de l'agenda. Aquesta és la setmana del Festival Sitges Dona. Tot plegat començarà demà amb la inauguració de l'exposició Elles, més enllà dels rems, Elles, projecte fotogràfic d'Encarni Gallardo i Joan Casas, i la presentació de la novel·la Els tres noms de la Lutka, de Gisela Pou, una novel·la que s'endinsa a la història del desarrelament i guerra a través dels protagonistes. L'espectacle inaugural, el dijous dia 3, amb l'estrella dels musicals de Londres, Raya Jones. Són algunes de les propostes del Festival Sitges Dona. Recuperarem la conversa que manteníem amb Carme Artigues, la presidenta del Prado, i Owen John Holden. Però demà comença tot plegat, demà dimecres, dia 2. Dijous, dia 3, el Festival de Sitges que presentarà la programació de la seva 59a edició. El dia 3, que comença també la Setmana dels Ossos, la Beer Sitges Week, des del 3 de setembre fins al 13 de setembre, o sigui, fins al cap de setmana, de la Diada Nacional de Catalunya. El divendres, dissabte i diumenge, els actes festius de la Festa de les Botigues de Sitges. I el dissabte, també en parlarem, de la jornada d'esport inclusiu que tindrà lloc a partir de les 10 del matí al Municipal d'Aiguadols. Sitges promou la inclusió a través d'aquesta primera jornada amb la idea d'apropar l'esport a tothom independentment de les seves capacitats i de crear un espai de trobada, participació i diversió. I el dissabte, en què Jordi Prat i Coll revisitarà l'univers musical de Guillermina Mota a la Pregonera 2026. La cita serà el dissabte 5 de setembre a les 8 del vespre a l'Escorxador. 9 i 13 minuts i com els comentàvem, ara ve un apartat de material sensible que té relació, recordarem que ahir vàrem, el programa va prendre un rumb que, diguem-ne, interessant a partir de les reflexions dels portaveus de les diferents formacions polítiques. Aquestes reflexions que van acabar a prop d'un quart de 12 del matí aproximadament, un quart o dos quarts, vam estar 2 hores i quart ben bones parlant dels fets de la matinada de Sant Bartomeu. Nosaltres us recomanem, encara que sigui llarga la conversa, us recomanem per tot el que es va dir. Enmig de totes les declaracions varen tenir la de Josep Maria Tubau, la de Guanyem Sitges. Varen parlar dels fets en si, etc, etc. I en acabar la conversa, Josep Maria Tubau ens va alertar d'un vídeo que li havia arribat en aquests termes.
1: Molts hem vist un vídeo, val, que corre per les xarxes,
0: sí,
1: on es veu una persecució policial,
0: sí,
1: val,
0: sí,
1: al carrer Marquès de...
0: De Mont-roig.
1: De Mont-roig.
0: Que em sembla que és una persecució policial que acaba, diríem, gairebé a les portes del Mont-roig. Està tancat al Mont-roig, però és, sí, més o menys allà, eh?
1: Sí. Correcte. I que es pot sentir una frase... ven aquí, maricón de mierda, te reviento. Val?
0: Ah.
1: Demanarem explicacions, demanarem que saber qui diu aquesta frase, perquè ens preocupa, perquè podria ser d'algun agent del cos de la policia local, i realment, si és així, doncs creiem que és un mal exemple i que es depurin responsabilitats.
0: D'acord.
1: Nosaltres amb la policia local sempre hem parlat molt bé del cos, vull dir, creiem que en els últims anys doncs ha fet bé la seva tasca, però veient aquest vídeo sí es demostra que aquesta frase ve de la pròpia policia local, doncs ens preocupa greument aquesta frase.
0: Ho volíem
1: dir.
0: Sí, perquè... oi tant. Anava a preguntar, perquè com que hem vist el vídeo, és molt intel·ligible la frase? Perquè...
1: Oh,
0: sí, s'entén, eh? Sí, sí.
1: Jo crec que és evident.
0: D'acord.
1: És evident, Vicenç.
0: D'acord.
1: Demanem explicacions.
0: Això passava ahir, com els deia, més material sensible. És un spin-off, per dir-ho d'alguna forma, una derivada del relat de la nit tan difícil, compromesa i esforçada dels cossos policials i també de la policia local. Aquí no hi ha discussió. Estem parlant d'un moment concret amb alguns agents concrets de la policia local. Aquest vídeo és una seqüència contínua enregistrada des d'un balcó del carrer Marquès de Mont-roig. És una seqüència d'un minut 56 segons que passa de matinada. I què s'hi veu en aquest vídeo? La seqüència comença amb unes imatges que ens situen a la cantonada Marquès de Mont-roig, plaça de la Indústria. De cop i volta apareixen en el plànol tres nois que corren esperitats en direcció al carrer Parellades. Gairebé de manera immediata veiem una parella de policies que persegueixen els nois. Durant aquesta persecució, a la qual s'hi afegeixen altres membres del cos per assistir als companys, és on es pot escoltar, sense poder identificar qui ho pronuncia, tot i que atès el caràcter dels fets pugui deduir-se, una frase imperativa. Ven aquí, maricón de mierda, te reviento. Barrejada amb altres paraules inintel·ligibles, fins que s'escolta un al suelo. Finalment, els agents de la policia aconsegueixen enxampar un dels nois, el redueixen, l'emmanillen i queda de boca terrosa a l'alçada de la cafeteria Mont-roig, òbviament tancada, aquella hora. L'individu ha perdut una de les seves bambes i un dels policies l'estavella amb força contra la persiana del Mont-roig d'una patada. Se sentiran en el vídeo un cop, bé, doncs és la bamba que surt disparada per aquesta patada del policia. Per tant, entenem, fins que ningú no es digui el contrari, que es va produir una detenció. Es va detenir algú. Després, què va passar amb aquesta persona, amb aquest jove? No ho sabem, però es va detenir algú. Un cop aixecat, el noi És endut pel grup de policies en direcció a la plaça de la Indústria, mentre un dels policies li inquireix: ¿Dónde está tu hermano? I el noi li respon: Yo no he hecho nada. Des d'un lloc indeterminat, que pot deduir-se que sigui probablement el balcó des d'on s'ha filmat l'escena, una veïna exclama: És un niño. Una persona propera a ella li respon: És un niño, però ha hecho daño. I des del carrer els policies interpel·len a la veïna: Siempre con los malos, diu un. I un altre rebla la conversa apuntant a la gravetat del delicte, tirando botellas y quemando contenedores, i ordenant a la veïna que marxi amb un contundent: Métase pa dentro. I aquí és on acaba el vídeo, aquesta seqüència d'un minut i 56 segons. Escoltem el vídeo i després saludarem en uns moments l'inspector de la policia, Jordi Altarriba.
2: Uno pilló. Las manillas. Y la bomba por ahí, ¿sí?
0: Aquesta és la seqüència del vídeo. Inspector Altarriba, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia.
0: Quina nit més difícil, eh?
3: Sí, va ser una nit complicada. No?
0: Va ser una nit complicada. Suposo que com a la gran majoria de mortals, us ha arribat aquest vídeo, del qual em feia referència ahir el regidor Josep Maria Tuau.
3: Els dos o tres dies, potser, dels fets. Entre altres, bueno, m'ha arribat un munt de temes.
0: Està clar.
3: I un d'aquests, bueno, que sí, que ho vam veure, i nosaltres, a partir d'aquí, obrim el que és un protocol intern, que se'n diu una informació reservada,
0: sí,
3: per tant de dilucidar, diguéssim, possibles, pues això, accions incorrectes, inadequades, o el que s'acabi, diguéssim, desprenent d'això.
0: Mm-hmm. Quan el veu veure, des del coneixement professional i des dels anys de trajectòria, veu, no sé si considerar que aquí hi havia algunes accions que no eren les adequades?
3: Bueno, això, com dic, és la informació que està reservada, que, diguéssim, ho determinarà. Jo, permeteu-me que jo crec que no és el moment de fer una valoració d'aquestes,
0: uh-huh,
3: sobre el contingut. Sí que hem d'entendre el context de la situació, de tota la nit i la tensió, i la situació que es va viure, no?
0: Uh-huh.
3: Que no va ser gens, diguéssim, agradable. Però que, en fi, que nosaltres, diguéssim, sí que ho valorarem, en fi, i això, i si convé, això, per fer després, diguéssim, com pedagogia amb els agents del que no s'hagi de fer o de com s'ha de fer, en fi, uh-huh, del que han de tenir, i si és una possible falta, doncs també determinar-ho.
0: Uh-huh. Perquè tothom en tingui coneixement, com acostuma a desenvolupar-se un procediment d'aquest tipus? Un cop des del cos sobre aquest procediment, què és el que s'acostuma a fer i quan acostuma acostuma en general a durar l'anàlisi d'una situació com aquesta?
3: Home, no serà llarg, diguéssim, això. És veure, en fi, juntar-se, passa que ara, bueno, aquests dies també hi ha gent així de vacances i això, però quan la prefectura, els comandaments superiors, pot fer una valoració això, tècnica i policial, i a partir d'aquí, diguéssim, procedir, si és que hi hagués alguna cosa, llavors, una proposta d'inici d'un expedient o alguna cosa, i si no, això, pues, corregir internament la conducta que no sigui prou adequada, en fi, o incorrecta, no?
0: Uh-huh. Un apunt només, inspector, i aquest pel coneixement de tots els que hem vist el vídeo, allà es produeix una detenció?
3: No, jo ja li he explicat abans al company, de detenció que tenia no va haver-hi cap, com ja es va dir. El que hi ha és una retenció per poder fer la identificació plena de la persona que presumptament, diguéssim, havia actuat allí en algun aldarull, no? Llavors, això, la llei 4 de 2015, de la protecció de la seguretat ciutadana, ho permet, això, no?, de fer una retenció, diguéssim, pel temps imprescindible perquè puguis identificar plenament una persona.
0: D'acord.
3: Si no porta documents, etc.
0: D'acord. Per tant, perquè ens aclarim tots, encara que en el seu moment s'emmanillés aquesta persona, es va emmanillar per retenir-lo i després entenc que se'l va alliberar.
3: Se'l va deixar, si una vegada identificat plenament, doncs es deixa, diguéssim, que pugui marxar, per entendre'ns.
0: D'acord. Finalment, el vostre balanç d'aquella nit...
3: Bueno, el balanç és que és una llàstima que passin uns fets així, tan lamentables en aquest sentit, que la festa havia anat en aquest tot correctament, es va fer el tancament dels locals del Sinutón sense cap problema, es va acabar el concert sense cap problema, i de cap a volta, a més sense una causa allò determinada, que es creï o surti aquest bolet, això, no?, que comencin a insultar, agredir, i sobretot el llançament d'objectes, no?, que ja no només per la policia, sinó hasta per la resta d'usuaris, en fi, i després acabes, diguéssim, d'alguna forma, igualint la festa de la gent que està gaudint i disfrutant, com va passar, per exemple, la matinal, que va tenir una rereria per seguretat, no?
0: Està clar.
3: I és trist, això, no?
0: Us hi havíeu trobat mai, inspector?
3: Jo, en un cas així tan, diguéssim, d'un aldeull tan gran, jo porto 20 anys de cap i 40 de cervell, no recordo així, a veure, fets puntuals.
0: Sí, està clar.
3: Incidents, sí. Però, clar, i tanta gent també, no?, així. I, però, sobretot, jo, el que em sorprèn més és el fet que no hi ha, diguéssim, un motiu perquè surti, no? No sé.
0: El que ens fa trencar el cap a tots, eh? Que no hi ha raons.
3: Sí, però, bueno, malauradament, la societat que vivim una mica, no sé si per les xarxes socials això és una cosa que no hem sigut una cosa, diguéssim, atípica.
0: Sí.
3: Vull dir que, no sé, l'any passat va passar, em sembla que era Molins de Rei, dues vegades, i amb altres festes majors, així, bueno, és una manera de vegades d'acabar la festa, entre cometes, d'uns quants, també s'ha de dir que la majoria es comporta correctament, no?
0: Uh-huh.
3: I, bueno, pues, sí, entre tots hem de prendre, diguéssim, mesures i treballar-ho per millorar-ho, això, no?, en aquest sentit.
0: Està clar.
3: Per la banda policial, per una banda, però aquí jo crec que hi ha més profundament, diguéssim, aspectes, no sé, si més cívics o més de formació...
0: Més enllà de l'aspecte estrictament policial, eh? Està clar.
3: Exacte.
0: Està clar. Inspector, molt agraït per les explicacions.
3: De res, bon dia.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Nou i 27 minuts, per tant, s'ha obert un procediment d'anàlisi d'informació interna de la policia local arran d'aquest vídeo... I el que esmenem a partir de les explicacions de l'inspector en cap de la policia local, Jordi Altarriba, és que no es va produir una detenció, que el que es va produir va ser una retenció. O sigui, encara que s'emmanilli, aquest jove, com es veu en el vídeo, aquest jove de minuts després va ser alliberat, perquè se'l va identificar i un cop identificat, doncs, se'l va deixar anar. Per tant, no es va arribar a produir una detenció, sinó que es va produir, com ha assenyalat l'inspector Jordi Altarriba, és aquesta retenció. Per tant, de moment, el que podem dir respecte d'ahir, respecte a aquelles explicacions que demanava Guanyem Sitges, és que la policia ha obert ara un procediment intern que evidentment, ha de desenvolupar-se i del qual doncs, n'han de sortir les conseqüències que siguin vinculades a la forma de procedir repetim, d'alguns agents, aquests agents concrets, en el moment de la detenció d'aquest jove la matinada de Sant Bartomeu.

0: 9 i 28 minuts del matí. Alegre i festiva matinal. Escriu a l'Eco d'aquesta setmana Eduard Tomàs i, com molts dels articles i segurament com moltes de les opinions, a veure si l'Eduard ens ho confirma o no, va ser escrita així, bé, per les obligacions de la publicació del diari, però també pel moment. Eduard Tomàs, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, Vicent.
0: Això es va escriure en plena efervescència?
1: Ah, sí, perquè, mira, aprofitant... Bueno, com ja poso l'article, aprofitant que la processó començava més tard, vaig començar a escriure llavors. Sí, sí, el mateix dia.
0: Mirat amb dies de distància, escriuries exactament el mateix?
1: Ah, sí, sí, i tant.
0: Sí.
1: Sí, sí. Bueno, és veritat que en aquell moment, no?, ja vaig intentar que fos una cosa com suau, perquè és veritat, no?, que a vegades, no?, se t'escalfen els dits també. Però sí, sí, no el vaig rellegir, no sé, ara, sí, quan ja va sortir l'Eco i això, no?, el cap de setmana el vaig rellegir. Uh-huh. Sí, sí, no canviaria ni una coma.
0: Hi ha agafem dos fragments de l'article. El primer, l'Eduard Tomàs diu, el que ha passat és el fet puntual d'un problema general. I aquest no es resoldrà només dient que aquests joves no tenen respecte cap a la nostra festa, perquè tampoc la tenen, cap a la societat on viuen. I paràgrafs més tard, l'Eduard fa referència al bonisme imperant i aquesta, diríem, tendència molt sovint a mirar cap a un altre costat quan hi ha problemes d'aquest tipus. Diu, entre altres coses, el problema de fons de la nostra societat, que fem postureig, no encara cap problemàtica. En els molts vídeos que hem vist circular s'identifiquen diversos dels joves. Fa pocs dies es tancava un punt lila perquè era perillós per les mateixes persones que hi treballaven. En ambdós casos, zero detencions. La matinal no comença a l'hora pels aldarulls amb violència. Caldria, doncs, que l'Ajuntament es personés com a denunciant cap a aquests joves, fet que la institució finalment farà, que es fessin les identificacions que calgui, que es faci un peritatge de les destrosses i se'l reclami el pagament i, si són menors, els tutors legals. Quina sensació, i com que molts dels que han escrit també poden parlar en alguns casos en condició de pares o en altres, o veure joves... Tothom ha estat jove, tothom ha viscut la festa major. Veus coses que no havies vist i sents coses, suposo, que no havies sentit.
1: Sí, a veure, jo aquí a vegades també és veritat que és una mica el que has dit, que tots hem sigut joves, i a veure, és veritat que a vegades també es fan bestieses quan ser jove, i jo crec que això s'ha de contemplar. Llavors, per mi, per això intentava, almenys jo en l'article, intentar escapar-me una mica de només dir, mira, aquests joves i d'allò, i ara aquesta situació... Com això, el punt aquest puntual, de que, bueno, són joves, i mira, d'allò, i mira, hi havia ja tots els vidres, no?, del contenidor de vidre, i mira, doncs van agafar i van començar a tirar i ja està. Sinó que per mi hi ha com molt més de fons. Al final és tipus, bueno, si ja arribes a acabar tirant vidres, no?, ja sense importar-te, no?, tot el que pot comportar,
0: sí,
1: no?, li donis amb algú, o que rebentis un vidre d'un cotxe, o etcètera, no?,

0: camí per una part és com, bueno, sí que podem parlar de concret, no? Els joves, problemàtica pot haver-hi, etcètera, o per què s'està donant així, però l'altra part, i per mi és la important, i per això tot deia tot el d'albonisme, etcètera, sí. És que, escolta, el primer ensenyament que hauria d'haver-hi és que quan un fa una cosa té una responsabilitat i si tu fas una cosa té una conseqüència. I el que per mi no està parant de passar és que sempre ens oblidem de la conseqüència. Llavors, està molt bé debatre què passa, saps, d'allò, o sigui, què es pot fer, saps, etcètera, però que està molt bé, però cada moment, cada acció, té que tenir una conseqüència. I això és el que no ens podem obviar i el que sempre s'està obviant, no?
1: Aquest bonisme interpel·la a tothom, a la societat en general, als pares, tutors, a part dels propis joves?
0: Home, no, això tothom. No, el bonisme és de la societat. Sí, home, i dels governants més que ningú i dels mitjans. Mm-hmm. No estic parlant a Ràdio Maricel, però jo treballo en un mitjà públic i sí, els primers. Els primers també ho dic, que sempre es desvia tot això després en debats estèrils que no van enlloc, per exemple, no? Jo preferiria que això no quedés en un debat de, bueno, uns joves, què es pot fer, saps què se'ls hauria d'explicar, com els hi podem d'allò, sinó com, bueno, que també hi hagués una altra part que fos, no, escolta, hi ha hagut unes destrosses, doncs el que dic, es faci un peritatge a qui es pugui identificar directe. Està per ell. I a vegades això del cap de turc, bueno, doncs que hi hagi uns caps de turc i el mateix, i des de l'Ajuntament, etc, evidentment s'hi personin, perquè al final les destrosses també són per Sitges, no? Segur que també va tenir uns costos a nivell de policia, a nivell d'ambulàncies, a nivell de neteja, però escolta, esperit i tot, i a qui se li pugui imputar, s'hi imputi.
1: Per tant, quan aquests dies a molts els preguntaven i això com s'arregla, l'Eduard Tomàs creu que una de les primeres formes d'arreglar-ho, com a mínim, és que tothom sigui coneixedor que fets d'aquesta mena comporten conseqüències?
0: Clar, clar. Això és el primer. Bueno, és com qualsevol cosa hauria de ser.
1: O sigui, ja, sí.
0: Sembla... Així, o sigui, el que no pot ser és, veus allà, una batalla campal, i després, perquè vaig mirar expressament la notícia, no?
1: Sí.
0: Així a mitjans, hi ha 0 detencions. Dic, bueno, era una cosa. Si estàvem allà... Clar, perquè jo sortia a la matinal. Dic, ostres, estàs allà. No pots sortir. Et sembla increïble el que t'estan explicant que està passant. I després et diuen, bueno, no pots sortir perquè hi ha tot un problema, no?, de violència, hi ha, no?, han vingut no sé quantes dotacions de policia, les ambulàncies, etc. I després tota la neteja per tot dels vidres, no?
1: Mm-hmm.
0: I dius, ostres, primer que no sortíem, després que sortim la meitat. Dius, bueno, però ja, qui hagi provocat això, hi haurà una conseqüència de tot això. El que no pot ser és com, ai, ens mira una cosa que no ha passat mai, perquè és així de trist. No, bueno, es queda com l'anècdota aquella matinal que va passar aquella al Darull. Això és el que per mi és inconcebible.
1: D'acord.
0: Que funcionem així.
1: Una qüestió final, Edu. Quina, perquè com que també aquest és un debat on el fet social té molta rellevància, com ja hem dit, quina imatge creus que projecta la societat davant d'aquests joves? I si hi té alguna cosa a veure aquest comportament o el que va passar amb missatges a través de les xarxes, actituds determinades en àmbits, diguem-ne, més seriosos, si això té una incidència amb l'actitud de molts joves.
0: Clar, és que això és el que és com... Saps? És que és com... Ja està a un nivell que és com molt gros, saps? Al final és com una bola de neu, això, i ara voler parar una bola de neu que és gegant, i dir, no, ara la pararem tota. Com, bueno, no, la pararem tota, perquè dius, vale, els joves tenen aquest comportament. Ja, però fa 5 anys ja també tenien un comportament. I fa 10 anys ja també tenien un comportament. Saps? I fa 15 anys, si ens posem, vull dir, a l'entrada de Grallers ja també ja passaven coses. Saps? Llavors és com una mica de... Bueno, al final és com... I més. O sigui, d'aquí 5 anys, els aldarulls d'aquest any segurament seran poca cosa comparat amb el que hauran fet, no? Perquè potser en lloc de tirar vides ja hauran rebentat no sé quina cosa.
1: Mm-hmm.
0: Perquè jo crec que també hi ha aquest punt de... Bueno, sempre és com una mica... I més, perquè tampoc no s'atura res, no? Llavors, clar, dius, ostres, totes les coses que estan, tots aquests inputs, tot això, tot hi és, però jo penso que un dels principals també és això de que, bueno, estem en aquest d'ajuda que tampoc passa res, no? I sempre no passa res i... Però no passa res és com en molts àmbits, eh? O sigui, de moltes maneres.
1: Vols dir que mai passa res, al final? O passen bueno, poques coses?
0: O a vegades, des de la cosa més petita, respecte cap a la festa, per exemple, no? Pues hi ha moltes coses que potser no? s'hi ha d'entrar més, i respecte ja a això que és global, que ja és de la nostra societat, pues el mateix, que no pot ser que hi hagi aquests aldarulls i no passi res.
1: Tanco referint-me al títol de l'article.

0: Finalment vas viure una alegre i festiva matinal?
1: Sí, al final sí. Al final això ha de ser tirar algú. Bueno, és que jo, clar, jo què sé. Clar, una cosa molt maca de matinal és que surts de nit i conforme estàs fent la matinal estàs fent de dia. És de les coses més maques que té la matinal.
0: És aquella...
1: Ja, començar de dia ja. Ja vam sortir, vam veure sortir el sol.
0: És aquella imatge que, mira, ens ve molt bé per recordar-lo. Aquella imatge que sempre evocava Pere Stanfli, que estava al baluard sempre a l'inici de la matinal, perquè deia que una de les imatges més boniques era precisament veure passar els gegants i l'inici de la cercavila de la matinal a l'albada, quan sortia el sol. Bé, doncs, al final la matinal es va celebrar, article que, com els dèiem, el recomanem, un dels articles de l'ECO, escrit per Eduard Tomàs, com diu ell mateix, a les 19:43 hores del dia 24, quan el més calent era l'aigüera. Eduard, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Adéu, vagi bé.
0: L'assumpció de responsabilitats. Tema de fons en aquest article d'Eduard Tomàs. Ricard Vicente. L'article es titula, articles a l'Eco, ho recordem i ho recomanem, que val molt la pena llegir-los, La violència a la festa s'educa, diu entre altres coses en Ricard. Acabar repetint missatges buits i fent barricades en policlins o contenidors no té res de rebel, és només el reflex de la frustració i la reproducció mecànica d'un model agressiu que els joves han vist legitimat. Aquest ecosistema es troba amplificat per l'entorn digital on creixen les noves generacions, sota l'aparença de broma o de rebel·lia contra allò políticament correcte, s'hi amaguen ideologies xenòfobes, masclistes o homòfobes. Quan l'odi es disfressa de contingut viral, es desactiva el sentit crític, normalitzant actituds que abans haurien encès totes les alarmes. I segueix més endavant. El problema real no és l'edat ni l'origen, sinó el model cultural i social que hem ofert mentre aquests nois i noies creixien. La violència no sorgeix del no-res, s'aprèn quan es premia l'atac personal a xarxes, es legitima el discurs d'odi com una opció possible i respectable, o es tracta la discriminació com una forma de transgressió. El que va passar a Sitges només és el mirall de la nostra manera de comunicar-nos i de conviure. Per frenar aquesta escalada cal assumir la nostra responsabilitat deslegitimant la violència en tots els espais, en tots els àmbits públics, etc, etc. Ricard Vicente, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicente.
0: En Ricard, que sempre està envoltat d'allò que en diríem el món de l'educació, el món de l'ensenyament, de la canalla, de tot en general, quan... va saber dels fets de la matinada de Sant Bartomeu, què va pensar?
1: Que tard o d'hora passaria. Si estic escoltant altres companys i altres persones que parlen de la tristor, evidentment és una imatge trista, és una imatge penosa, però no és el primer que em va venir al cap pensar que era trist, que ho és, evidentment, sinó que era una qüestió de temps.
0: Per què?
1: Crec que perquè... des de fa molt de temps cap aquí, i ara quan escrivia l'article pensava des de que han crescut, bueno, doncs que potser fa 10 o 12 anys, no sé, és una manera de dir una dada,
0: Sí.
1: Que des dels mitjans de comunicació, des de les xarxes socials, s'està donant una visió negativa, agressiva, dura de la realitat, en general. Mm-hmm. O sigui, la tendència és molt dura. Un nen, clar, jo em fico en l'edat de quan jo era un nen o quan era un adolescent.
0: Sí.
1: Bueno, tenia una sèrie de referències. Uns pares que venien d'una situació de postguerra, uns avis que havien passat la guerra. Tota una sèrie de referents i de valors, pot sonar una mica dur, però de referents i de valors que hi eren. I llegia uns diaris. I també mirava els noticiaris de la televisió pública. I tot això, jo ho trasllado una mica, faig servir els meus nebots, no tinc fills, però tinc nebots, tinc nebots, i faig servir els meus nebots com a conillets d'Índies, i moltes vegades converso amb ells. Tinc la sort de poder conversar amb ells i tenir una relació molt, molt, molt xula de tieta a nebot, a neboda. Jo em trobo amb aquestes reflexions. D'on traieu les notícies del TikTok? Com compareu les notícies, saber si és cert o no? Bueno, és que això, tiet... No ho fem. Què en penseu de tot això? Tot això és una merda. Els polítics, una merda. I els polítics és una cosa. I la política, una merda. Uh-huh. I les polítiques, o sigui, les coses que es fan, les polítiques educatives, socials, culturals, esportives... Tiet, m'atabalis. I clar, si tot el que va arribant és negatiu d'una agressivitat... i d'uns missatges que només fa veure una mica no estic molt amb les xarxes, però allò mínimament, i veig els títols, veig els ítems que són tan agressius, tan absolutament atacants, ofensius, i no hi ha una rèplica, per una altra banda, que puguis treballar-ho en uns altres àmbits, a casa, perquè també tinc, per això que comentaves, no tinc la sort o la desgràcia o la situació de parlar amb molts alumnes, de parlar amb molts mestres, de parlar amb moltes famílies, i aquesta sensació hi és.
0: És a dir, és com si ens diguessis que aquest entorn que afavoreix la negativitat, l'hostilitat, l'atac, el maniqueïsme, els bons i els dolents, està afectant d'una forma directa en la manera de veure la vida de molts joves i en la manera d'actuar davant d'aquesta vida?
1: Exacte, de que només estan tenint aquesta versió de la vida.
0: Ja.
1: I, evidentment, la versió de la vida n'hi ha moltes. Però aquesta negativa és la que està imparant més. Negativa, hostil, desagradable. Quin raonament té que uns joves es comportin d'aquesta manera? Què està passant aquí darrere perquè no puguem haver pogut treballar els drets, la democràcia, com hem arribat fins aquí? Una mica el que comentava a l'escrit.
0: Sí.
1: La memòria,
0: sí.
1: Com hem arribat aquí, d'on venim, o com ha sorgit tot això? Jo em dono compte que molts joves no s'ho pregunten, això. O sigui, fa 4 dies em preguntava els símbols de la festa o el perquè de les festivitats o les celebracions, no els saben, no els saben.
0: Mm-hmm.
1: Però és que tenim un problema pitjor, que potser no saben com els drets i com els valors
0: en general.
1: Com ho fem, això? I llavors, clar, com començo a pensar, hi ha una cosa que són els drets, que tothom, molts pares, moltes famílies, tenim el dret, correcte, tenim el dret. I el deure? I el deure de saber comportar-nos, de saber estar en comunitat, de saber comportar-nos en societat, de saber quan entres en aula com et comportes amb el mestre, com vas a una reunió, si t'aixeques abans d'hora, si com et relaciones i comuniques amb l'altre pare davant de l'escola, si amb la direcció com t'adreces, sí.
0: Mm-hmm.
1: Jo estic cansat de veure coses d'aquestes que dic, no són maneres. I penso, potser m'equivoco, sumant, tota una manera de fer en aquest sentit, que segurament és el que hem vist més, doncs s'ha fet una manera de ser.
0: D'acord.
1: I llavors, portat al límit, evidentment.
0: Sí.
1: Casa, i també he volgut deixar clar l'article que, escolta'm, defensa tothom els joves
0: no.
1: I que no cal fer-los més mal, general sí que pesa aquest discurs hostil.
0: No eximeixes els joves del que ha passat, però creus que això que ha passat apunta també cap a la resta. Apunta cap a tots nosaltres.
1: Bàsicament cap a la resta. Els joves són un producte de nosaltres.
0: Sí.
1: I llavors forma part del que ells han viscut. Alguna responsabilitat tindrem, si no tota, del que s'estan trobant. Sí que està passant aquí perquè aquestes reaccions puguin ser possibles. És molt trist pensar que un nano fa això, però és molt més trist saber que d'uns pares.
0: Mm-hmm.
1: Què ha passat aquí darrere? No sé, jo no sé què em preguntaria, no?
0: Mm-hmm.
1: Això
0: encara et deixa més estabornit que els fets en si, de pensar, com ha estat possible que s'arribi a això quan en principi hi ha un entorn que hauria de possibilitar que no s'hi arribés això i que hauria de poder aconseguir que tots aquests joves tinguessin com a mínim un cert criteri de valors, no?
1: Exacte, és que crec que han creat petits monstres entre tots. Petits monstruïtos.
0: Mm-hmm.
1: Perquè aquesta d'això de poder-ho tenir tot i tenir-ho ja, que jo entenc, però de vegades tinc aquella sensació d'escolta, és que m'assemblo més amb els, no amb els meus germans, que són més grans que jo, ni amb els meus pares, sinó amb els meus avis, de la manera de fer, que amb els meus nebots.
0: Yeah.
1: Perquè ha canviat tant tot, i ha estat tot tan immediat, i tot és tan crematístic, i tot ha de ser per ja, i tot ha de tenir un valor per ser, en el sentit d'això que entrec jo. Bueno, treball de la comunitat, la paciència, saber que la vida és un camí,
0: mm-hmm.
1: i que s'han de treballant, i que de vegades cauràs i t'aixecaràs, tota aquesta...
0: O sigui que...
1: Faltar molts llocs.
0: No et va sorprendre el que va passar, però t'esborrona les raons del per què va passar.
1: Sí, però que veus la tele cada dia i veus que només... Veus un congrés. Bueno, qui diu congrés diu un ple municipal.
0: Qualsevol, és igual.
1: I veus que, home, vols dir que això és això. Vols dir que la política, jo que continuo pensant que la política és l'eina que tenim per relacionar-nos i per establir la cosa comuna. I no parlo ni de colors ni de tardos. És la manera de gestionar allò comú, que hi ha joves que em diguin, bueno, això no forma a mi no. Dic, home, tio o tia, home, no. Hi ha una gestió pública que s'ha de fer i hem de saber poder fer. Si em dius que no forma part d'allò, després passa les coses que passen. Tot s'està posant molt a l'extremisme, estan sortint idees molt radicals i tots sabem que això no pot resoldre res. Al contrari, ho embolicarà, perquè amb els extremismes no arribem al lloc, perquè som una societat plural. I, per tant, home, preocupa. A mi, com a educador, em preocupa molt des de fa temps com estan anant les coses, perquè home, estem creant uns espirals i unes maneres de relacionar-nos i de parlar-nos, o de no parlar-nos, de coses no explicar-les.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: No poder tenir un raonament. He tallat amb el meu nòvio per WhatsApp. Dic, a veure, un moment. Vull dir, coses de... Que dic, uf... Portant-ho una mica a l'extrem, però per agafar la idea.
0: Per tant, dues coses per acabar. Sobreentenc que no s'hi està posant prou atenció amb el que estan vivint molt joves, amb la imatge de societat que s'està projectant als joves, amb la responsabilitat social que tenen els que no són joves respecte als joves, respecte al seu lleure, respecte a les seves distraccions, respecte a les seves reflexions...
1: De manera de comunicar-se, de relacionar-se, de tenir parella, de trobar feina, sí, de trobar pis... Sí. Tot això, clar, que està afectant. I aquestes persones en pocs dies seran els representants públics i seran les persones que comandaran la societat cap on hagi d'anar.
0: Com diuen aquells que ja tenen una certa edat, poden dir els que ens han de pagar la pensió. No, en el futur, eh?
1: Això no ho sé. Sí.
0: Això ja no ho sé.
1: Però... Ja no sé si ho veuré.
0: No ho sabem si ho veurem, eh? Però està clar, els que pugen, o alguns dels que pugen, òbviament, perquè és evident que
1: evidentment, tot.
0: Està clar,
1: ho agafo pel broc gros, eh?
0: Sí. No, és que... dir,
1: però sí que hi ha certa tendència a no donar valor a això. Evidentment, hi ha joves fantàstics, la gran majoria.
0: Sí.
1: I no es pot agafar la paella en aquest sentit, com si això fos la gran majoria. Però marca unes tendències. Mm-hmm. I no només han passat per festa major. Que un punt lila se'l carreguin per barraques... Ostres, David, o sigui, un punt lila. O sigui, no, home, no, aquí està fallant algú greu de fons, algú greu perquè no té cap sentit. O no té, no, jo no li trobo sentit dintre els valors que m'han ensenyat.
0: Està clar. Escriuries exactament el mateix avui?
1: Sí.
0: És a dir, han passat els dies i la reflexió posteriori manté l'article tal com raja, eh?
1: Tal com raja.
0: Ricard Vicente, gràcies.
1: A tu, vosaltres.
0: Gràcies,
1: bon dia.
0: Ricard. Bon dia, gràcies. I en aquest seguit de converses que anem mantenint, demanant allò un debat reposat, hem passat els dies, permet ser un debat reposat amb reflexions interessants, ens ha semblat que algunes de les que es van publicar a l'Eco aquest passat cap de setmana mereixien d'alguna manera ser també motiu d'una conversa amb algunes de les persones que les van escriure. L'Amèlia Gimeno va publicar un article llarg, molt interessant, titulat Reflexions per una trista barricada. En aquest article es diu, entre altres coses, potser hem permès massa en els últims anys i ara ens trobem immersos en una realitat que rebutgem i que ens repugna. El jovent no té espai a la festa, és un fet. Fa anys que la festa està morint d'èxit i no sabem com salvar-la. Tenim infants que es desviuen dia a dia per reproduir les processons més inversemblants amb els ninots de la davallada. Quan ja s'aixequen pel seu propi peu, s'uneixen al primer ball que els accepta. És voluntat de la criatura o divertiment dels pares. Però sigui com sigui, viuen una fal·làcia que molts ni recordaran quan es facin grans. I llavors, creixem, volem sortir, volem ser part de la festa, però la festa ens rebutja. No hi tenim cabuda. Sitges ha crescut, cada cop som més, però la festa no creix. I què fem? Si el concert acaba i no tenim lloc on caure, barriquem el carrer perquè el nostre president és un gos molt dolent. Perquè no ens enganyem, diu en paràgrafs posteriors, Qui destrossa el punt lila i llença ampolles de vidre també és sitgetà. És de casa i té total impunitat per fotre la festa en l'aire. I la té perquè fa setmanes que veiem el mateix modus operandi a les festes de barri, del poble, i no hi ha repercussions. Acaba l'article, que és molt més llarg, dient cal pedagogia, repetiré el que ja vaig dir en el seu moment, que torni l'assignatura Sitges. Malgrat tot, que vagi per davant, l'escola fa pedagogia, però la feina comença i acaba a casa. Amèlia Gimeno, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
0: Amèlia, quan vas escriure aquest article, i t'ho pregunto per si ho vas escriure a cop calent o vas deixar passar unes quantes hores?
2: Doncs la veritat, Vicenç, és que va ser a cop calent.
0: A cop calent.
2: I tant, sí.
0: Quan el
2: va ser una reacció al tornar de la ballada final, gairebé et diria.
0: D'acord. No sé si dir d'alguna manera impulsiva.
2: Sí, totalment.
0: Sí. Quan el llegeixes ara, què penses?
2: Crec que mantinc tot el que hi ha escrit, però també crec que hi ha una reflexió més enllà que potser no es veu reflectida.
0: Doncs anem per parts, perquè l'Amèlia, entre altres coses, és grallera.
2: Correcte.
0: I no sé si, i ho preguntem a persones que no només han format part de la Festa Major, sinó que la viuen i que hi participen, en aquesta Festa Major has vist coses que no t'han agradat respecte a les d'altres festes majors que també haguessis pogut veure?
2: La veritat, Vicenç, és que el que anem veient no és una cosa d'un any. Ja fa anys que ens n'adonem de situacions que no acaben d'agradar-nos. Uh-huh. Aquest any, sense anar més lluny, a l'entrada de Grallers, quan l'escola vam pujar a l'escenari, just abans que comencéssim a tocar el toc de matinades que sempre fem a dalt de l'escenari, vam veure una llauna volant. I això no és nou. Uh-huh. Veiem gots, veiem llaunes, veiem líquids volant i et fa qüestionar-te moltes coses, no? Què estem fent aquí? Per què estem fent això? I si tota aquesta gent que és aquí veient-nos el dia 23 a les 12 sap per què hi és.
0: Aquesta és una d'aquelles qüestions que molt sovint ens hem formulat, que ha acabat, no sé si amb la frase tòpica o feta de cal pedagogia, però en el final de l'article també l'Amèlia ho diu, potser que d'una vegada torni la signatura Sitges, si és que hem de parlar de pedagogia ja per començar, no?
2: Sí, sí, sí. Des d'una posició molt personal, des de la meva feina, al final jo a banda de grallera doncs soc docent, soc professora, i des de l'escola sempre, als voltants de Santa Tecla, és un tema que es posa sobre la taula, no? Que es parla, que es viu fins i tot, i potser hem d'anar una mica més enllà, no només de viure-la i compartir-la amb els nostres alumnes, no? Una mica també arran d'això va venir l'article de l'IAQ.
0: Ahà. Ets una docent, és jove. Què passa quan una docent jove, o simplement una persona jove, veu les imatges del que va passar la matinada del dia 24? En el sentit de si et venen moltes coses al cap, més enllà del fet en si del que signifiquen aquestes imatges.
2: Sí, sí, sí, et venen moltes coses al cap. Al final, com a docent jove que sóc, la meva realitat, la realitat que he viscut jo a l'escola també és molt curta, no? I una mica el que vam veure el dia 24 de la matinada va ser un reflex del que ja s'està veient com a societat des de fa molt i molt de temps, no? Alumnes o joves molt, molt més reaccionaris, potser sense un motiu de ser real, però sí, pel fet de ser reaccionaris i una mica les reflexions o el que et passa pel cap va per aquí, no? Què està passant com a societat i com podem mirar de revertir-ho o contenir-ho, no ho sé.
0: A la teva realitat més immediata, suposo que deus veure, com suposo que tots en general, no? Joves esplèndids que motiven dia a dia en la feina, i no sé si d'alguna manera el que va passar vas... Entens per què diríem que una gran majoria de sitgetans els generés aquesta pena, aquesta, no sé si dir, aquest trasbals?
2: Sí, sí, evidentment, perquè al final és un dels dies, o per no dir-ho, és el dia més esperat de tot el calendari, i que acabi amb aquest mal regust de boca per quatre bretolades, doncs sap molt de greu, sap molt de greu, i és normal que la sensació fos una mica de desencant i de tristor. També és veritat que després la festa va seguir,
0: sí,
2: i va seguir bé, malgrat la pluja es va sortir i es va viure com s'ha de viure, no? Però sí que és veritat que potser tots teníem en el cap, no?, aquelles imatges que hem vist tots.
0: Mm-hmm. Has deixat anar aquesta derivada, que ens sembla importantíssima, que és la de les xarxes socials. Mm-hmm. I fins a quin punt creus que determinats missatges estan entrant d'una manera molt, molt, molt, molt lliure, per dir-ho d'alguna manera, sense cap sedàs, sense cap mena de gestió en aquest sentit, a molts adolescents, i missatges molt contundents, tant des del punt de vista polític, ideològic, com des del punt de vista de comportament cívic.
2: Sí. Mira, jo ara, si em permets, faig servir les paraules del meu pare, d'en Xavier Giménez, no? Mm-hmm. Que també ha sigut professor durant molts, molts i molts anys, ara és jubilat.
0: Et anava a preguntar, que no sé sí. si ell està més sorprès que tu, encara.
2: Bueno, ell està sorprès, també.
0: Ell està sorprès, també. Tanco parèntesi.
2: Hem parlat, sí, sí. Bueno, et volia dir, parlant d'això, del tema de les xarxes socials, sí. Al final, quan ell era un docent jove, diguéssim, el gran enemic era la televisió, no?
0: Sí, senyor.
2: I això és el que en aquell moment ell sempre deia, no? Les famílies preocupades, passa moltes hores davant de la tele.
0: Uh-huh.
2: El problema és la televisió o és l'ús que en fan d'aquesta televisió, no? Si ens ensenyem a veure el que els pot beneficiar, la tele és tan dolenta com ens volen fer vendre, no? I ara una mica, ja et dic, això són paraules
0: d'ells, sí, sí, sí.
2: Ens trobem una mica amb el mateix amb el telèfon, no? Ara el gran discurs que tenim a les escoles és si els alumnes han d'estudiar o han de venir a l'escola amb pantalles o sense, no? Mm-hmm. Al final és la realitat que tindran quan surtin de l'escola. El problema és la pantalla, el problema és l'ordinador, és l'ús que se n'hi dona. El problema és que tinguin xarxes socials o és l'ús que en fan d'aquestes xarxes socials, no? Quines limitacions hi ha? Els estem protegint prou amb aquestes xarxes socials? És evident que a les xarxes socials qualsevol persona es pot gravar dient qualsevol barbaritat i si arriba, doncs arriba, no? I aquests discursos al final van calant. No ho sé. Jo crec que l'important, de nou, és sí, les xarxes socials són perilloses, hem d'aprendre a fer-les servir i des de casa i des de les escoles hem d'intentar acompanyar-los al màxim possible perquè aquestes xarxes no acabin arribant, no, en aquests extrems, no? Perquè al final se senten crits, se senten càntics per festa major, per que ho sentim als patis de les escoles. D'on venen aquests càntics, realment? Venen de casa? Ho dubto molt.
0: Sí.
2: Venen de les xarxes? Doncs què hem de fer?
0: Aquells càntics que no tenen res a veure ni amb la festa major, ni tenen res a veure amb l'escola, ni tenen res a veure amb l'activitat quotidiana dels joves o d'alguns nens i nenes, no? Per tant, aquest article teu que val que entra la pena profunda per assistir al que s'ha assistit, i al final hi ha també una frase que fa referència també a la pedagogia que comença i acaba a casa. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat que va, entenem, a la societat en general i a les cases particulars de cadascun d'aquests joves que són protagonistes d'alguns d'aquests fets, no?
2: Home, jo crec que això és així. És a dir, al final els responsables dels actes són personals, però si un noi és menor d'edat i està sota la tutela o sobre la responsabilitat d'uns pares, evidentment aquí hi entra una part de responsabilitat que va més enllà de les xarxes i que va més enllà de l'escola. Vull dir, al final, des de casa, també hem de ser conscients del que ens està passant, del que està passant al carrer, del que està passant als telèfons dels nostres fills, i hem de, d'alguna manera, no sé quina és la fórmula màgica, tant de bo la sapigués, però és evident que, vaja, que quan jo a la seva edat, si vaig fer qualsevol dolenteria, vaig tenir les repercussions pertinents a casa, jo crec que és evident.
0: Una certa sensació generalitzada de no saber com abordar això, i també una sensació generalitzada de on fiquem els límits o on hem ficat els límits a les coses perquè això hagi pogut acabar desembocant en situacions com aquestes, no?
2: Sí, i tant.
0: Per tant, no és un debat fàcil de reconduir, aquest.
2: No, absolutament no, absolutament no. De fet, ja et dic, que les paraules que jo vaig plasmar a l'article van ser fruit d'un moment de tristor i d'impotència, que no havien passat ni 24 hores dels fets, i tant de bo fos tan fàcil com ho conduïs, tant de bo.
0: Has tingut feedback a l'article?
2: Sí. He anat tenint feedback de companys, de col·legues, de grallers. Evidentment, tot i que el text és llarg, queda molt, o sigui, hi ha molt, s'ha deixat molt per dir, i també genera, no, això, no? Ara parlem, doncs mira, no menciones això altre, doncs, ostres, doncs tens tota la raó, i sí que genera molt de... Bueno, al final som gent que som sitgetans, que portem molts anys involucrats i que ens sap greu, que ens fa llàstima, també tot sigui dit, eh? Vull dir, al final aquest article té el punt de vista més trist del que va passar,
0: sí,
2: però a la vegada també veus joves involucrats de la manera més positiva. Mm-hmm. Em venen al cap moltíssimes cares d'alumnes o exalumnes que s'ho estimen i que vellen perquè tot funcioni. I segurament, si hi havia joves involucrats en tots aquests actes que són de Sitges i que segurament també s'ho estimen, el que passa que... Bueno, hi ha moments en què potser l'eufòria del moment ens porta a fer coses que no...
0: Que no són les que haurien de ser, no?
2: Exacte.
0: Una qüestió final, perquè en l'article no només fa referència al que es va viure per Festa Major, sinó que el que es va viure per Barraques, o que també es va viure a les Cases Noves, en altres moments. Et pregunto si des de la teva perspectiva creus que això... Ara en fem molt debat, però d'aquí 4 dies... Això s'acabarà esbravant com el bitxí, o creus que aquest debat es mantindrà relativament viu com per poder-hi trobar una sortida?
2: A veure, el més fàcil és que s'acabi esbravant, perquè al final estem arribant al final de l'estiu i... Bueno, però sí que és cert que la gent que ha viscut tots aquests atacs, podríem dir-ne, i que ho han denunciat públicament, són gent que també estan molt, molt involucrats, que tenen molt a dir-hi, i jo crec que per aquesta banda crec que no s'ha de desbravar, no s'ha de diluir, i hem de... Com a mínim n'hem de parlar, com a mínim ho hem de fer públic, com a mínim hem d'intentar buscar, no?, moments de seguretat, no?, doncs, sense anar més lluny, a Cases Noves era una persona molt propera a mi que va rebre aquest atac. La ràbia, la impotència en el moment, quan ho expliques molt bé, però a partir d'aquí, què hem de fer? Què hem de fer? Hem de deixar de fer coses perquè aquestes coses no passin? No, jo crec que aquesta no és la via, però sí que hem d'intentar buscar com a mínim espais per parlar-ne, per discutir-hi i intentar trobar punts on puguem, no ho sé.
0: Mm-hmm. Doncs m'ho poses molt bé per la darrera pregunta, perquè més d'una i més d'una podríem pensar... Em sap molt greu, però mira, deixem-ho córrer, no escric, perquè si escric i ho deixo i es publica, aleshores després no vull tenir jo ara discussions ni debats. Uh-huh. En algun moment vas pensar, mira, no escric res, o sí, ho deixo anar, o si aquest és un debat que vas tenir.
2: I tant.
0: Jo
2: vaig arribar a casa, ho vaig escriure, ho vaig deixar reposar, i... tot el dia 25, no m'ho vaig ni tornar a mirar.
0: Per allò de dir, no em vull ficar en problemes, o sí, o no,
2: clar,
0: o no sé.
2: Bueno, vull dir, al final és una opinió d'una persona que era allà i ho ha viscut, però vaja, que cadascú té la seva i que potser no fa falta fer més d'allò. Però sí que és veritat que el dia següent, el dia 26, vaig tornar-hi a caure, no? Tinc això escrit. Papa, què et sembla, què en penses? Ostres, i tant, endavant, Amèlia. I una mica sense pensar-m'ho li vaig enviar al Magí i una mica ha anat així.
0: Doncs potser sí que val la pena plantejar també aquesta reflexió per tots aquells que a vegades diuen no ho faig perquè no sé què. Bé, doncs segurament les coses també es mouen perquè hi ha persones que deixen anar les reflexions personals, òbviament expressades amb respecte, però les deixen anar i les diuen en veu alta. Amèlia Gimeno, gràcies.
2: Moltes gràcies a tu, Vicent.
0: Moltes gràcies, Amèlia. Adéu-siau,
2: adéu,
0: bon dia.
2: Adéu.
0: Deu i 6 minuts del matí, aquests 3 articles que poden trobar a l'Eco d'aquesta setmana i que els recomanem, una lectura atenta, detinguda, a les reflexions de l'Amèlia Gimeno, d'en Ricard Vicente, i també de l'Eduard Tomàs. Ahir, entre una cosa i una altra, ens vàrem menjar les afabents, ho vàrem menjar tot. Ja no tenim avui cançó de l'estiu, perquè estem al setembre, i, per tant, d'entrada, les darreres efemèrides sitgetanes del mes d'agost i les del mes de setembre, que hem encetat. Un 31 d'agost, moria Sebastià Ill, administrador de l'ermita de Sant Sebastià des del 1914, i altres efemèrides del mes d'agost. Per exemple, Enric Morera es va instal·lar el mes d'agost del 1901 al Mas d'en Puig per composar l'òpera Emporium, que va ser un èxit. Un mes d'agost de l'any 1930, Buster Keaton, l'actor nord-americà, visità Sitges en companyia de la seva esposa. Un mes d'agost del 1952 es publicava el llibre de Sitges de Ramon Planes, o un mes d'agost del 1962 es començava a publicar la revista Sitges, que segurament alguns de vostès potser tenen exemplars d'aquesta revista que es publicava anualment, una revista en color que es publicava en diferents idiomes. El darrer número va sortir l'estiu del 1972, varen ser 10 anys de la revista Sitges. Tal el mes d'agost del 1984 començaven les obres del nou cementiri municipal, i el mes d'agost de fa 30 anys, Lluís Jou i Mirament, el notari Lluís Jou, era nomenat director general de Política Lingüística de la Generalitat. Ara fa 30 anys. Tal dia com avui, del 1916, fa 110 anys que l'Ajuntament, presidit per Simó Llaurador, acordava col·locar en diversos llocs de la població rajoles amb la divisa: la netedat és un gran senyal de civilització. Les rajoles foren cedides per Miquel Utrillo. Han passat 110 anys des d'aquell missatge. Devem ser una de les poques poblacions a Catalunya que tenen aquest missatge, que apel·la a la consciència, a la responsabilitat individual. Però les rajoles han quedat massa petites, o el poble s'ha fet massa gran, o nosaltres, bé, en fi. Exacte, vés a saber. Bueno, el cas és que han passat 110 anys que es varen penjar les primeres rajoles amb aquest lema, que és un gran lema, és intemporal. La netedat és un gran senyal de civilització. Per tant, estem per civilitzar en molts casos. En molts casos. 1 de setembre del 1918 se celebrava la Festa de la Poesia. Josep Carner va guanyar la Flor Natural i Maria Teresa Manaprés fou la reina de la festa. I 1 de setembre del 1930, Artur Carbonell va estrenar al Prado el drama Orfeu, de Jean Cocteau, que va generar una gran polèmica entre defensors i detractors del teatre d'avantguarda. I a les nostres efemèrides d'arreu del món, vinga, avui una cançó dedicada al setembre per començar i una cançó dedicada al setembre per acabar. Per començar, és que no hi ha millor tema, i aquesta, gairebé diríem, és que passa per ser una de les grans cançons del segle XX, sens dubte, i una de les grans cançons de la història. 18 de novembre del 1978, no coincideix amb les efemèrides, però no hi ha tema dedicat al mes de setembre com aquest. L'original, eh? No cap reversió ni cap cosa rara, no, no. L'original del 1978, això és funky, Earth, Wind & Fire, September, 18 de novembre del 1978, gairebé hem passat 50 anys.

Com pot sonar també una cançó que gairebé té 50 anys ben enregistrada, ben cantada, ben mesclada, ben produïda, tot sona maquíssim, maquíssim, maquíssim. A diferència de moltes de les produccions d'avui en què tot està inflat, comprimit, bé, això sona, sona de cine. Tal dia com avui de l'any 1923, un gran terratrèmol a Tòquio i a Yokohama va tenir com a resultat més de 200.000 morts. Tal dia com avui de l'any 1939, prou que ho saben els qui tenen la història al cap, avui fa anys que Alemanya va envair Polònia i això va marcar l'inici de la Segona Guerra Mundial, dels anys més foscos del darrer segle a Europa, 1 de setembre del 1939. 1 de setembre del 1972, una partida d'escacs veritablement històrica. Bobby Fischer va guanyar Boris Spassky. Des del 1948, el campió era soviètic. Fischer era una mena de vers solt, un genial autodidacte. Als 13 anys, Bobby Fischer es va proclamar campió júnior dels Estats Units, va deixar els estudis i es va dedicar íntegrament als escacs. Una personalitat complexa, la guerra de blocs sobre el taulell. Evidentment, estem parlant del moment de la Guerra Freda. 1 de setembre del 1972, Bobby Fischer guanyava a Boris Spassky. Tal dia com avui de l'any 1985, han passat 41 anys des que Robert Ballard va trobar les restes del Titanic. Un reportatge de National Geographic meravellós. Qui el vulgui, segurament el pot trobar a les plataformes, però en el seu moment va ser un fenomen la troballa del Titanic, perquè evidentment estem parlant el vaixell que es va enfonsar l'any 1912, tota la mitologia que l'envoltava, i el 1985, 73 anys després de l'enfonsament del Titanic, es va trobar. Un 1 de setembre del 1715 moria el rei Sol, Lluís XIV, l'home que ha passat a la història com a referent de la monarquia absoluta. I com podem acabar? Bé, doncs, amb una altra cançó dedicada al setembre, publicada el 22 de desembre del 1979. És la veu de Neil Diamond i aquest matí de setembre. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world.

0: grown-up girl.
1: Un quart d'onze, matí de setembre, del primer de setembre del 2026. Benvingut setembre, com dèiem a l'inici del programa. Bon retorn a la feina per tots aquells que tornen avui a treballar i bones vacances per tots aquells que les comencen també avui, esperant que no us enxampi cap calorada com les que hem viscut aquest estiu. Amb Neil Diamond tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui, que és la Mare de Déu del Puig, també Sant Donat, Sant Terencià, Sant Règol i Santa Margarida Redi. L'actriu Zendaya, 30 anys, celebra avui. El pilot de Fórmula 1, Carlos Sainz, en celebra 32. La cantant Gloria Estefan, 69 anys, celebra avui. Un dels germans, Jeep, dels Bee Gees, Barry Jeep, 80 anys, celebra avui. I l'actor Jesús Bonilla en fa 71. Bona temperatura, agradable temperatura. A partir de demà les temperatures pujaran i sembla que viurem un cap de setmana amb calor. No calorada, però calor. Això és el que anuncia la previsió meteorològica. De moment, gairebé 28 graus, 27,8 graus, amb un 63% d'humitat. I com els comentàvem, a partir de demà, la temperatura en augment i també l'aixafogor. O sigui que, tan bé que estàvem aquests dies, doncs tornarem a tenir allò, un cap de setmana aixafogós, però un cap de setmana de platja. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Bon dia, comencem jornada protagonitzada pel sol a bona part del país. Tot i així, de matinada hi ha hagut alguns estrats baixos a punts de l'interior i a la meitat sud del país, especialment l'extrem sud, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, el cel estarà força ennuvolat. De fet, s'espera que deixin alguns ruixats ara al llarg del matí o també a partir del migdia. A partir del migdia també començaran a créixer nuvolades. Al sector del Pirineu podrien arribar a afectar algun punt del Prepirineu, especialment del sector oriental, i també podrien deixar algun ruixat d'altre cop més possibles al sector oriental. I tot plegat amb una màxima que es manté similar a la de la jornada d'ahir, amb una màxima que, com a molt, s'enfilarà fins als 33-34 graus a punts de ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: No havíem tingut oportunitat de comentar-ho. Hi ha moltes coses dels diaris que no hem tingut oportunitat de comentar per mort d'una cosa i una altra. I vostès ja ens entenen. Per exemple, li comentava l'Albert fa un momentet, és interessant això, perquè són coses, diguem-ne, mira, boniques. Bueno, boniques, que permeten prou, hombre, i ara, mare de Déu. A veure, coses boniques. A Balenyà celebren Sant Bartomeu i fan un concurs. Estic dient, bueno, a veure què passa ara. Perquè, esclar, es fan concursos de tantes coses. Acostumats com estem als concursos de qui menja més hamburgueses o tot aquest assumpte, tindríem el vessant calçotada de qui menja més calçots, però segurament, pares i mares que ens escolteu, a casa vostra heu viscut aquest fenomen, que és, simplement, que el vostre fill o la vostra filla, o tenim gairebé una mica més encasillat els nois que les noies, però bueno, que enxampa un fuet i no el deixa estar fins que no en queda res. A Balenyà fan un concurs de menjar fuets, tal com raja, allò que agafes el fuet i ho comences a nyac, nyac, nyac, nyac, fins al final. Doncs això, està dividit per edats, diferents grups, i la història és, doncs això, veure qui menja més fuets. No explica la notícia del 9-9 si es menja amb pell o sense pell. No, un cordill no, evidentment. Però hem de fer això. Aleshores, en l'àmbit menjar també els pot interessar que el formatge La Montera Picona de Gijón és la formatgeria La Montera Picona de Gijón va pagar per un formatge de Cabrales a la 54a Fira de Formatges de Cabrales, per un formatge de Cabrales s'han pagat 37.500 euros. 37.500. Clar, ja, Cabrales ja ho saben, que com que... Compte que es florirà. Bueno, com que ja està florit, ja no ve d'un mes. 37.500 euros, ja ho saben que amb això del Cabrales hi ha una religió, com el Roquefort pels francesos, doncs el Cabrales aquí. Una xifra a la qual mai s'hi havia arribat en les 54 edicions d'aquest certamen que se celebra a Astúries. Després tindríem l'assumpte de les batalles de Farmejà Àurea. Farmejà Àurea. Hi ha coses que tenen aura a la vida. Els fets del matinà de Sant Bartomeu no tenen aura, per exemple. La matinal i la processó tenen aura, tal com van anar. Bé, doncs, les batalles per Farmejà Àurea arriben a Barcelona, a Tarragona, la tendència viral, una tendència de TikTok que s'ha traslladat al carrer, i es tracta d'això, de tenir carisma, de fer coses que generin un poder d'atracció enmig d'una multitud de joves amb els seus telèfons mòbils filmant. Sí, tenen vostè raó, quantes besties ajuntes a vegades, però bé, enmig de tot això, a vegades hi ha algú que... Bé, allò que els 80s era el breakdance, el hip-hop, la cultura de carrer, que aplegava gent al carrer, ara, sí, també és veritat que vostè fa com s'ha degradat tot, Bé, però és així. Per molts, probablement, això també té un incentiu, que és enfrontar-se a quelcom que no és fàcil. És a dir, tu fas alguna cosa davant de públic i el públic et sentencia. Però... Batalles per Farmejà Àurea. Hola, Joan. Ah, ja m'ho pensava, que passaria això. M'ho pensava.
1: No, em callo el que penses.
0: Calla el que penses, calla. Bueno. Máximo Pradera, entrevistat a la Contra de La Vanguardia, una entrevista molt interessant, del passat dissabte 29 d'agost. La exclamación "Arriba España" la inventó mi abuelo. És una entrevista molt interessant perquè... L'avi de Máximo Pradera era Rafael Sánchez Mazas, el carnet número 4 de la Falange.
1: Ah, és el de la novel·la,
0: Soldados de Salamina.
1: Ara, és que no em sortia, del Cercas.
0: Has canviat la cara, eh?
1: Sí.
0: Bé, doncs, el seu avi, Era...
1: Hòstia, era la vida del Máximo Pradera.
0: És una entrevista interessantíssima, perquè diguem-ne que Máximo Pradera el teníem encasellat, esclar, en un altre registre.
1: Bueno, l'afusellat, que no el van afusellar.
0: Ah, exacte. Bé, doncs, li pregunta Víctor Amela si autodefine nieto confuso. I ell diu que sí, perquè el seu avi matern va ser cofundador de la Falange i el seu pare era comunista. Ei, cuidado, eh? Viure en una casa on tens un dels fundadors de la Falange i un pare comunista. I diu que també el seu avi fou lletrista del Cara al Sol. Diu que va acabar de polir la lletra. I entre el que va polir hi ha una de les estrofes lapidàries del Cara al Sol, que és "Volveran banderes victorioses al paso alegre de la paz". 29 d'agost, una entrevista que no es poden perdre perquè és sensacional, eh? Máximo Pradera, la exclamació "Arriba a Espanya" la inventó mi abuelo. Ens estranya a vegades que en els mitjans no es faci més ressò d'això. Després en tindríem d'altres que ja les anirem comentant, però no ens agradaria perdre pistonada tampoc perquè té relació amb el que hem comentat. Un article de Genís Roca, l'especialista en l'àmbit de la tecnologia en molts mitjans, titulat "Lo que importa pide tiempo". Abres el móvil y con apenas un par de clics puedes encargar una pizza, reservar un hotel, averiguar una fecha, pedir cita al médico, consultar el saldo del banco, comprar unos billetes de avión. Todo se está volviendo inmediato, casi instantáneo, y cada vez nos molesta más cualquier gestión que indique esperar. Reconozcámoslo, hay un montón de cosas de nuestro día a día que intentamos resolver lo más rápido posible. ¿Quién es la ambivalencia que presenta aquest article? Bé, doncs diu... Pero una democracia es lenta, una universidad es lenta, educar a un hijo es lento, hacer ciencia es lento, restaurar un bosque es lento, construir confianza es lento, incluso leer un libro es irritantemente lento. Hay un montón de casos en los que la calidad y los resultados dependen directamente de cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicarles. Hace falta tiempo para entender a otra persona i aún más para demostrarle que la amas. Bé, totes aquelles qüestions que t'hi posis com t'hi posis, necessites temps en una societat que sembla gairebé empesa directament a fer les coses compulsivament i demanant resultats a la primera de canvi. És un article molt interessant. De fa molts dies, entre Festa Major i tot plegat, no havíem tingut ocasió de comentar-los, però si ho volen buscar, "Lo que importa pide tiempo", article de Genís Roca, que és un imperdible. Tot allò bàsic a la vida que demana temps davant tot allò que hem convertit en immediat gràcies a la tecnologia i gràcies a la nostra manera també de viure.

0: Guillem, un repàs. Això de Ceuta també demana temps.
1: Això de Ceuta demana temps. Ahir el president del govern central va substituir el que seria preceptiu, que és la compareixença parlamentària, per una entrevista a la cadena SER, on va passar a l'atac directament, va acusar a Rússia i a Israel d'estar al darrere del Marroc, a Ilas, però el que va passar...
0: Una mena de conxorxa.
1: Sí, però el que va passar... I va exculpar els marroquins, cosa, sí, com a mínim, peculiar, no?
0: Va assenyalar que la previsió és que el rei visiti el Marroc, quan la Casa Reial ha dit que no hi ha cap mena de previsió en aquest aspecte, per exemple.
1: Sí, sí.
0: Va parlar del pis d'Ayuso, va convertir, diguem-ne, el pis d'Ayuso en un dels arguments per diguem-ne, per desviar una miqueta l'atenció davant de tot el que està passant a Ceuta. És a dir, que el president Pedro Sánchez estava en el recentment estrenat Hoy por Hoy amb Aymar Bretos, mentre Ana Rosa Quintana era a Ceuta i escoltant a la gent que la deia Ana Rosa, eres nuestra voz, tot això passava ahir al matí, diguem-ne en el mateix moment.
1: Tot i que avui, mira, m'he quedat amb això perquè és veritat també, un interessant article de la subdirectora de La Vanguardia, la Isabel García Pagán, titulat La flotilla del Quinto i el Cura. Per què? Diu, clar, s'agafa aquesta famosa flotilla que va anar fa uns dies i especialment a la imatge televisiva de l'exdiputat de Ciudadanos, Marcos del Quinto, i exdirectiu de la Coca-Cola, suposo que se'l van treure de sobre.
0: Del Quinto, de Quinto.
1: De Quinto.
0: De Quinto,
1: perdó.
0: De Quinto. Que anava... Bé, no sabem si era un quinto o era una ampolla una mica més gran.
1: Era una mitjana.
0: Era una mitjana, amb una mitjana de cervesa a la mà.
1: Sí, fent l'entrevista.
0: Que era literalment aquella imatge del cunyadisme.
1: Sí, absolutament. És a dir, clar, independentment del que digués...
0: Aquesta imatge.
1: L'estètica, i a més allò, arribar al Club Nàutic, els va convidar el govern de Ceuta a sopar. Tot plegat, doncs, deia, com diu la politòloga Carolina Alonso, Ceuta, desgraciadamente, se ha convertido en un centro de peregrinación de frikis, oportunistas y carroñeros. I a partir d'aquí, va una miqueta més enllà, hi ha una imatge, jo no l'havia vista aquesta, un capellà jove, també va anar a Ceuta dient que bé, que l'Església no ha d'ajudar amb aquesta gent. Perquè la Iglesia no és una ONG. I su función principal no és atender al necesitado, sinó atender a su pueblo en las necesidades sobrenaturales, los sacramentos y la predicación. Això és el que diu aquest senyor, vestit de negre. Com es diu Alzacuellos en català, Vicenç?
0: Doncs saps que no ho sé.
1: Però bueno, ja m'ho he entès,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, sí.
1: Doncs allò, vestit
0: sí,
1: de capellà antic, per entendre'ns.
0: Amb sotana, és a dir,
1: sí. Amb sotana, una persona jove, oi? Amb aquest discurs. La Iglesia no és una ONG.
0: Han passat moltes coses aquests dies, Entre elles, que La Vanguardia hagi fet fora a Joan Josep López Burniol. Això ho diem, que hi ha una llista d'anades i vingudes.
1: Home, però és que clar...
0: Però López Burniol, notari...
1: Li van deixar passar un article i el segon va donar un pas més que gairebé demanava un cop d'estat.
0: Un article titulat La revanxa, que es pot llegir perquè d'allò, però diguem-ne que ha estat l'article que l'ha descavalcat de La Vanguardia, López Burniol, que havia pres també un paper important amb els mitjans, diguem-ne, a través d'una anàlisi, diríem que ponderada o assossegada, però que en els darrers temps molts també havien assenyalat que cada vegada havien enfortit el seu missatge, l'havien endurit, fins a arribar a aquest extrem que ha merescut que la direcció de La Vanguardia l'hagi fet fora. I era també un article vinculat amb els fets de Ceuta,

0: de molta gent, excepte dels celtics, que evidentment doncs ho viuen a primera mà, oi? Però Ceuta està servint com a excusa per altres coses. Per exemple, per la confrontació europea. Demà tenim una hora d'Europa. Meloni allarga 15 dies
1: els controls
0: fronterers. I Espanya doncs fa el mateix. De fet, avui el Corriere de la Sera també agafa la... I ho defineix el Corriere de la Sera com a fake news, les declaracions de Sánchez sobre Rússia i Israel. Clar.
1: És a dir, que portarem uns quants dies així, eh?
0: Ah, aquí està.
1: A casa nostra, quan ningú s'ho pensava, apareix la consellera d'Educació parlant del futur curs escolar i també anunciant les conseqüències de tot allò que va passar amb l'informe PISA, tot i que l'Institut Nacional d'Estadística sembla que havia trucat en reiterades ocasions.
0: Entre 5 i 7 vegades, hem llegit.
1: Per dir, escolteu, que aquí passa alguna cosa que no us admetran.
0: I que és estrany que el problema va ser el mateix a tot Espanya, però l'únic lloc que va tenir lloc, que diguem que no es va corregir...
1: Va ser aquí.
0: Va ser a Catalunya. Ha saltat la número 2 del departament, un altre al càrrec, i ha obert expedients a dos funcionaris... pel cas.
1: Que no han estat a l'alçada de les seves responsabilitats, segons va dir la consellera, que té sobre la taula, evidentment, una setmana de rellotge per poder resoldre el conflicte que pot desembocar en una vaga el primer dia del curs escolar. I ahir el Barça va jugar i va guanyar.
0: El Barça va jugar bé, s'ha de dir, tot i que diguem que ja va sortir algun petit problema a la defensa, però bé, el somriure de Lamine Yamal s'empodera el Barça de Rafinha en la golejada del Rayo Vallecano. De fet, clar, com ara ens hem de preocupar si somriu o no somriu el nano, ahir somreia, fa dos dies no somreia.
1: Sí, es veu que s'enfadava perquè els gols no entraven.
0: Ja està, però no li surten bé les coses, ja és normal, home, és competitiu, sí. No?
1: Com ens passa a tots quan no ens surten bé les coses. Vaja, o en general, perquè també pot passar que no surtin bé les coses i dius, adelante.
0: Doncs doblets de Rafinha, que està on fire, és Pichichi ara mateix de la Lliga, 5 gols en 3 partits, i dos gols també de Lamine Yamal, més un en pròpia meta de Legend, amb un gran Gordon, que fins i tot ja
1: que ha encaixat molt bé.
0: Ha encaixat amb l'afició aquest anglès. A veure si trobem un anglès que encaixa.
1: I ha arribat un nou, que és Gabriel Jesús.
0: Jesús, perquè és brasileño. Ahir estava amb la seva família al camp, dient que el seu genoll el té bé, perquè es veu que, bueno, clar, va tenir un trencament de lligaments. És un nou de segona, per entendre'ns, no és un top mundial, però, home...
1: Però es veu que té marge.
0: Sí, clar.
1: A veure què passa, perquè Flick, escolta'm, ho recupera tot.
0: Absolutament.
1: Bé, doncs Gabriel Jesús. Jesús. Sí, que per fer els pastorets l'endemà, perquè,
0: correcte,
1: esclar, dir-se Gabriel Jesús...
0: I després, molt bé, Marc Bernal, molt bé, Xavi Espar, que s'ha posat també el públic a la butxaca, és a dir, que un bon Barça.
1: I Messi deixa la selecció argentina. Correcte. Ja estava cantat, la mort del seu pare també ha acabat confirmant la decisió. Queda poc i es van tancant etapes, i aquesta és una que ens sap molt greu, admet el jugador. Va publicar al seu perfil d'Instagram tres quartilles escrites a mà, amb majúscula, si no ho miro malament, amb majúscula, on deixa anar les raons de la seva marxa, repetim, de la selecció argentina. Tot ja estava molt previst, i en 39 anys ha anunciat la retirada de la selecció. Per tant, molts diaris, en aquest cas La Vanguardia, Joan Josep Pallàs titula el penúltim gran adeu. Joan, gràcies.
0: Gràcies, Vicenç.

0: pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt

0: Les 11 i 20 acabarem programa avui amb una conversa que comença a ser ja també una tradició el mes de juliol. Enguany arriba el darrer dia de juliol, però comença a ser una tradició, cosa que agraïm també moltíssim des de la ràdio, que és conversa amb calma, pausada, amb el director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del Festival de Cinema de Sitges, i amb la directora de la Fundació, Mònica García Àngel Sala. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com va tot? Atabalats?
1: Sí, home.
0: Sí. És el que toca,
1: és el que
0: no?
1: Toca en aquesta època.
0: Ara aquí toca. Toca. Alguns comencem vacances, ells encara no.
1: No, no, nosaltres no. Estem amb el pic.
0: Esteu amb el pic.
2: Vacances no crec.
0: Amb el pic de feina, perquè arriba, com saben, arribarà la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, del Sitges 2026, del 8 al 18 d'octubre. Fa una setmana, no? Vau presentar ja les primeres novetats pel que fa a programació. També vam conèixer ja fa setmanes, doncs, aquest cartell amb aquest homenatge a Carrie, no? Aquesta pel·lícula que us haig de dir que és la pel·lícula que més por em fa de la vida. Em va marcar profundament aquesta pel·lícula. Jo crec que l'he vist dues vegades i no sóc capaç de tornar a veure aquella pel·lícula.
1: Tens perquè... oportunitat de veure-la.
0: Sí, però no sé si seré capaç, perquè realment ho vaig passar fatal amb aquesta pel·lícula. Però bé, també és veritat que és una pel·li que tinc prou gravada a la retina, és a dir, per
1: és
0: bé o per
1: icònica.
0: Mal, sí, sí,
1: és
0: per bé
1: icònica.
0: O per mal, i entenc que com jo li haurà passat a tanta altra gent. En qualsevol cas, 50 aniversari, no?, de Carrie, i per tant, una de les moltíssimes protagonistes d'aquest festival que, no sé, preparant l'entrevista buscava i dic... És que no sé gaire què més preguntar, perquè aquest festival, la sensació que tinc és que cada any va millor. I entenc que això és molt fàcil de dir, toca en fusta, ara la Mònica toca fusta, però entenc que això també és fruit d'un treball, no? I que també entenc que s'ha de reconèixer, s'ha de reivindicar això, és a dir, si cada any s'aconsegueix que aquest festival vagi millor, i això ho diuen les xifres, no és que ho digui jo, no? Ho diuen les xifres de vendes, d'entrades, etc, etc. Entenc que això és fruit d'un treball que es fa al llarg de l'any, i que no sé si vosaltres teniu la clau, és a dir, on està la clau? Per aconseguir que això vagi millor, quina és la clau?
1: A veure, jo sempre dic que administrem un llegat que ja ens venia del darrere, i que sobretot el que tenim és una escolta i presència activa a tot arreu per saber com anticipar-se en termes de programació, sens dubte, amb l'Àngel, en termes de com està el mercat, com està la indústria, escoltar l'audiència, tenir molt contacte amb els fans, tot això fa que no et pots dormir. O sigui, tu estàs a la casalta, estàs intentant empènyer el nom de Sitges sempre al davant de tot, que es tingui presència internacional constant, això ens porta que hi hagi més pel·lícules que volen estar dins del festival, que el facin servir com a plataforma, i després entenc que l'audiència, clar, ho estem veient amb els box office actuals, amb les pel·lícules de gènere, hi ha un gust, o sigui, la veritat és que és una època dolça que espero que duri molt, en el qual també l'audiència està mirant el fantàstic des d'una perspectiva més cultural, o més d'experiència, o més d'anar amb els companys i gaudir d'una bona pel·lícula, i tot plegat fa que la proposta del Festival de Cinema de Sitges, combinant aquests clàssics retrobats amb aquestes noves tendències, doncs sigui, bueno... un màster.
2: A més, és el festival ha crescut i ha treballat molt bé des d'un punt de vista del tema d'indústria. Ara Sitges és un referent per al tema d'indústria, no solament un referent que ja ho hi era, però ara és molt més també a nivell d'audiència, de fans, per lo que ha dit Mònica, perquè estem en un moment excel·lent del cinema fantàstic i especialment...
0: Però aquest moment dolç del fantàstic ja fa anys que dura, no?
2: És que... mai s'ha anat del tot. Fantàstic és un gènere que sempre ha funcionat i ha sigut una mica motor de la indústria cinematogràfica a nivell mundial. Ara és tremendo, és a dir, les recaptacions que han tingut pel·lícules, curiosament, alguna que van presentar l'any passat a Sitges en estrena europeu, com...
1: O no, sí, curiosament. Sí. Sí. Estan en cert a escollir la pel·lícula.
2: Sí, clar, Sitges, aquí se va estrenar Obsession. I després,
1: va guanyar els premis que va guanyar.
2: És una de les 5 pel·lícules més taquilleres de la història del cine de terror. Una recaptació de pràcticament 400.000 dòlars en tot el món. Entonces, això Sitges demostra que té una anticipació, té una aposta de programàtica que no solament és d'actualitat, sinó que també s'avança molt a el que seran els propers mesos. Tot fa que Sitges ara sigui un referent més que mai. Hem reforçat, com ha dit la Mònica, un llegat, i ara en molts sentits, en el d'indústria, en el de cuidado por el públic, per als fans, i en el de la importància que té Sitges en el panorama internacional de festivals.
0: És que, per tant, de fet, per tant, és un festival que no us regiu per la inèrcia, no? Perquè algú podria pensar, home, 59 edicions, no? Això està funcionant molt bé, doncs ens deixem portar una mica, no? No, queda clar que no, que no us deixem portar.
1: Per què no hi ha un festival igual que l'altre? Perquè no... No, cada any més complicat, cada any més difícil, però a vegada també més estimulant, perquè, sí, clar, et surten tants obstacles, tantes oportunitats que has de decidir si fer les teves o no, que cada any és una muntanya russa.
0: I ara parlàveu del cas d'aquesta pel·lícula d'Obsession, no?, que ha tingut aquesta recaptació i que després ha tingut aquest recorregut, no?, després de passar pel festival. Això dona, és a dir, això fa que si us posiciona millor dins el marc de... És a dir, això diguem que és un push, eh? És a dir, quan... O sigui, aquesta visió, no?, entenc que qui fa la programació, no?, de dir, portarem aquesta pel·lícula, no?, aquesta visió encertada, entenc que després això us ajuda en la posició, us ajuda en el reconeixement, ajuda en tot, no?
2: Clar, tenir una programació que no solament agrada, diguéssim, localment o la gent que vinga així, sinó que té un punt d'anticipació, que té un punt de perspectiva de lo que s'està fent i de a on va el fantàstic, que és un gènere que canvia molt, amb molta rapidesa, i aquest any, bueno, nosaltres a Obsession també nos van anticipar amb una pel·lícula que ha sigut referent, que és de Furious, que van tenir l'estrena europea, en otro sentit, era d'acció, i després ha sigut una referència en el 2026 en molts mercats. Tot això fa que, bueno, el festival sigui un punt de referència i provoca que sigui també un punt de contacte, donde la indústria també té un punt per veure pel·lícules, per intercanviar moltes pel·lícules, aconsegueixen el distribuïdor local o internacional a Sitges.
0: Clar, què ha canviat en aquest model d'indústria que deies? Ara, diguem, som molt més importants, estem molt més reconeguts dins el món de la indústria. Què ha canviat? Què heu fet aquí? Què s'ha fet aquí per aconseguir això? I entenc que són moltes coses,
1: sí,
0: però...
1: Sí, és el que t'anava a dir, es fan més de 60 activitats, però al marge d'això, el Festival de Cinema de Sitges és veritat que sempre ha tingut una reputació internacional, fins i tot, de pedrera de talent. És una aposta que ve de la programació, sens dubte, de parlar sempre de la mirada del director, de la directora, d'una obra, però més enllà de l'obra, aquell talent que s'ha de projectar endavant. Clar, provocar totes aquestes activitats, portant més representants internacionals que participen, que interactuen, hem ajudat molt també a formar nous talents, també en programa de Woman Infant o programes de desenvolupament de projectes. Això ja fa que et fiquis fins i tot a la llavor de les futures pel·lícules. Llavors és com que hem combinat el que ja portàvem de base, que era l'escouting de talent, o sigui, descobrir allà en aquell curt, en aquella primera pel·lícula, que ja venien agents de talent, o sigui, fa 3 anys teníem aquell curt que va guanyar els Oscars, exacte, i el mateix agent de talent ens va dir, nosaltres no l'havíem convidat ni res, no ens va avisar ni que estava, o sigui, es va acreditar com un indústria i de més, ell va veure el curt, va veure la reacció del públic, que jo crec que aquest és un punt d'inflexió. Tenir un test screening del teu públic de 1.380 persones, ànimes, que estan en aquell auditori de l'Hotel Melià Sitges, reaccionant a aquell curt, i el senyor aquest la va contractar, la directora, abans de saber que guanyaria Sitges i que guanyarien l'Òscar junts. Clar, això canvia la vida d'ell, d'ella, i de l'agència i del propi festival, que ens ha situat superbé, perquè me recordo aquest any que estava fent l'acreditació una altra vegada als Òscar i deia, has guanyat? Anteriorment, sí, hem guanyat.
0: clar, per tant, sí. Impuls a creadors, que és un segell d'alguna manera d'aquest festival de sempre, però entenc que això no passa a tots els festivals, és a dir, hi ha festivals que fiquen més focus en això, altres fiquen més focus en altres aspectes, és a dir...
1: Clar, tot depèn de la dimensió del festival, pots fer més o menys, pots portar més gent decisiva dins del mercat o no, clar, depèn de la musculatura que té el festival.
2: Aquí, demà, sí, el... Perdona. Sí, sí. En aquest festival han presentat la seva primera pel·lícula, directors que ara fliparien, des de Quentin Tarantino a directors com la primera pel·lícula important, Park Chan-wook, Guillermo del Toro, Sam Raimi.
0: És que això ho diem molt ràpid, però és que la llista és infinita, gairebé.
2: Que jo estava presentant en un festival al senyor Denis Villeneuve, el director de Dune, que ara és un dels tòtems, i va dir, no, si ells el reconeix, perquè jo va guanyar en un curtmetratge a Sitges, si me'n recordo, que va guanyar con Next Level, que era un curtmetratge que va fer el Denis Villeneuve, i bueno, ells diuen, no, o sigui, va guanyar allí. No, és dir, que això és molt important.
0: Que a més entenc que això també els queda molt marcats per sempre, no? Perquè sí. Sé que Sitges sigui el primer lloc on van guanyar o on van presentar el seu curt o la seva pel·lícula, no? Entenc que d'això t'ho emportes per sempre. Sí, després sí. Igual tenen carreres meteòriques, no?
2: Una ara que està de moda, Nolan, que està sempre, sí. Memento se va estrenar a Sitges, una de les seves primeres pel·lícules.
1: Home, es crea un vincle sentimental. Jo sí. No me'n recordo en quin llibre sortia, que el Quentin Tarantino explicava si la seva vinculació amb el festival i com havia presentat les seves pel·lícules. És que és normal, o sigui, és la teva memòria històrica. El Sam Raimi, quan vam fer el llibre del 50 aniversari, reconeixia que el festival li havia donat l'oportunitat de trobar el públic que necessitava la seva pel·lícula. Sí, perquè a vegades passes en altres festivals que no tens l'audiència, o no estan preparats, o no és el gust, és com que la pel·lícula s'entona. Però aquí crees un marc, una atmosfera, un ecosistema en el qual està el públic, està els professionals... i es produeix la màgia.
0: Clar, que aquesta atmosfera, que és la que tots voldrien segurament tenir el secret, que no, entenc que no hi ha secret, que és aquest públic fidel, fidelíssim, no? Que cada any supera, que supera cada any el rècord d'entrades, que entenc a més és la base fonamental també a nivell d'aportació econòmica, no? La venda d'entrades a aquest festival és fonamental.
1: És decisiva.
0: Que no passa en tots els festivals, no, això. Hi ha festivals que es basen més, no? en convidats, en altres qüestions. En el cas de Sitges, el que deies, decisiva.
1: És decisiva perquè el nostre ADN, clar, entre el balanç entre finançament públic i privat, no és tan gran. Llavors, clar, el públic és l'artèria principal, et diria, i sobretot perquè mantenir una inèrcia d'11 dies en gairebé 180.000 persones, és que ja et diu la dimensió i la importància que té aquest públic. Tu vas a qualsevol altre festival de tipus fantàstic com nosaltres i el següent ja baixa 50.000. És que estem 3 i vegades i pico
0: més.
1: És
0: que el Festival de Sitges es mou, diguem, en el top d'uns festivals que no són de gènere, no? És a dir, podríem parlar de Sant Sebastià, podríem parlar de Màlaga, que tenen finançaments, en el cas de Sant Sebastià, molt més disparat, entre altres perquè tenen, no, un finançament, això ho hem parlat alguna vegada, sí. Que ve nominal, i el de la que ve de l'Estat és molt més gran del que l'ajuda estatal que rep el de Sitges. El de Màlaga està molt subvencionat, també, és un festival super subvencionat, però clar, aleshores dius, a Sitges on el col·loco? Si el col·loco amb aquest grup de festivals, estem com entenc que a nivell de finançament per sota, no? Però a nivell de xifres estem aquí, ens podem equiparar, però si ens col·loquem amb els de gènere estem clarament per sobre. Esteu com ocupant un espai, que esteu com una mica en un llim.
1: Un llim especial. Que ja ens agradaria tenir més capacitat econòmica, però és veritat. Home, també som els més antics, som els primers que es van crear en el món, i en la nostra estructura, la litúrgia que té, es compara amb aquests grans. O sigui, estem fins i tot amb els internacionals, estem dins de la FIAF, complim exactament amb l'estructura i les demandes que es demana per un festival internacional. Que això és una cosa que de vegades ni la gent té per què saber o s'oblida, no? Que això t'obliga a tenir unes presències en els teus jurats, a la teva composició d'indústria, a la teva composició de premsa, que és una ISO. O ho compleixes o no ho compleixes. I moltes vegades és veritat que hi ha festivals que es posen a l'internacional sense complir cap ni una d'aquestes característiques que costa molt de mantenir i costa molt de defensar.
0: Però, per tant, som un festival que la gent òbviament mira, no? Que altres festivals miren, però no sé si és un festival que copien, perquè si miren de copiar-lo no ho aconsegueixen gaire. És a dir, té un segell, una marca molt pròpia al Festival de Sitges.
1: I tant. O sigui, tornem a lo d'abans, aquest llegat i aquesta marca tan consolidada i sobretot un públic de base que és superfidel. Copiar? Pots copiar coses. O sigui, ara ens han sortit competidors per totes bandes, abans i després. Sí.
0: I això és bo o és dolent? Perquè, clar, això d'una banda no pot dir que la gent s'interessa molt pel teu model, no? I pel teu festival, però de l'altra no sé si fa por.
1: No, jo crec que des d'un punt de vista de gestió sempre ho has de tenir present. Has de tenir present en qui et mous i quin és el teu mar i qui et pot treure una pel·lícula o no. O qui et pot treure un convidat o pot provocar-te una guerra mediàtica. És el que dèiem abans d'estar pendent del mercat, de l'espectador i les tendències. Home, no ajuda, que t'haig de dir. No ajuda, sobretot si arriben propostes que potser estan fortament subvencionades o amb una aportació privada important. I, clar, sempre et fa mal perquè estem dins d'un territori molt acotat i amb unes dates molt acotades. Però bueno, el festival també té una inèrcia que és... Sí. indubtable.
0: I que li funciona a nivell de subvenció. La qüestió ha millorat respecte als darrers anys, perquè recordo que ho havies explicat aquí, que estàveu en un procés de millora, no? de millorar una part de la subvenció que rebien. Tot i així, la part subvencionada, diguéssim, d'aquest festival continua sent un 40%, està per sota del 50%,
1: està per sota,
0: no?
1: Està per sota. O sigui, mantenim més o menys la mateixa estructura que l'any passat. És cert que la Generalitat ha millorat, s'ha compactat l'aportació, amb el Ministeri Renovem i ja havien doblat, o sigui que bé, amb l'Ajuntament es manté igual. Esperem de cara al proper any, que és el 60 aniversari. Ah. Allà sí que estem fent precs.
0: Sí? Clar. Sí, sí. Va, fem-los els precs. Els precs, sí, que és 60 precs. Anys valen la pena una subvenció,
2: clar,
0: més gran, no?
2: Precs. Sí.
0: Per part de tots?
1: Home, sí, per posar-se a demanar... No, l'Estat de ja ha demanat. De fet, ja estem demanant fins i tot la declaració de l'IP.
0: Perquè el fet de celebrar un aniversari d'alguna manera és motiu per sol·licitar més diners?
1: Sí, perquè tu fas un programa específic.
0: D'acord.
1: No estàs muntant només. Jo porto mesos dient, no estic fent un festival, estic fent dos. Perquè estic fent aquest i a més a més avançant tot el que sigui del 60 aniversari. Hem hagut de preparar tot el que és la declaració d'aconteciment de especial interès públic, que és una designació que
2: fan. No tenim vacances. Sí.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Llavors, clar, tu no pots començar a programar el que faràs l'any que ve sense saber quines activitats quan acabes el festival. Ho fas des d'abans. A més, gestions amb hisendes, gestions de ministeri, perquè es reconeguin, etc. Llavors, si tu tens ja una estratègia que encara és potenciar molt més... clar, després hem d'anar a buscar recursos.
0: Per tant, entenc que l'any que ve la voleu fer grossa.
1: Sí, com vam fer amb els 50. Sí, amb els 50 ja ho vam fer.
0: Què vol dir aquesta picada de pic?
2: Nada.
0: Àngel Sala.
1: Confiesa.
2: Per una samarreta que tinc.
0: Ah, d'acord. Però en qualsevol cas, que aquest any també serà grossa, perquè és que al final la qüestió... que és que... i a mi m'agrada molt insistir en això, tot això que expliquen, que sembla que poguessin estar parlant, no, estan parlant d'un festival internacional de nivell, tot això passa a Sitges, al nostre poble, sí, a la nostra vila, nostra petita gran vila, no? Però que continua sent una vila, encara no som ciutat, no som poble, però no som ciutat, no? És a dir, encara es passa en aquest municipi i per molts anys que passi, no? I que duri, perquè diguem que el vincle, no? La unió entre Sitges i festival, no sé si és indissoluble, però entenc que sí que voldríeu que fos indissoluble.
2: Home,
0: això.
2: Jo crec que Sitges solo té sentit a Sitges. Sitges. No, a més és que és un festival que se li coneix per
0: el
2: Sitges,
0: cert.
2: I jo crec que és absolutament indissoluble. Si això, antigues polèmiques, antigues coses que han passat,
0: que
2: absolutament passat. I està lo que no implica que hi ha que treballar-lo, no? També, és
0: clar,
2: que això no és perquè sí, sinó perquè tenim tots que procurar que això sigui així i que se mantingui molt bé el fet de que sigui a Sitges, no?
0: I que Sitges recordi, no? I que treballi també en que hi ha aquest festival, no? I el que aporta això a Sitges, és a dir, que vas pel món i dius Sitges, la gent no coneix en bona part pel festival. Si te'n vas a no sé quin poble de Minnesota i dius Sitges i coneixen...
2: Algú surt?
0: Serà... clar, fantàstic. Serà pel festival. Tenim unes platges meravelloses, però el coneixen pel festival, no? Perquè al final de platges hi ha a tot el món. I lligant-ho amb el tema de Sitges, aquest any encara no tindrem Retiro.
1: No.
0: Entenc que espereu amb ànsia que el 60 aniversari hi hagi Retiro, no?
1: Home,
0: això seria molt mala notícia.
2: Molt mala notícia per tot.
0: Per tots.
2: Però bueno, no, jo ja no... Jo no diria les paraules aquestes, però tampoc diré la de Clatubarada Nicto, que era la de Possessió Infernal i sortir a los demonis. Jo no dic res. Jo espero
1: home,
2: que
1: és que
2: sí.
1: Si no es perdrà encara un any més, és que abans del festival, clar, té moltes més activitats.
0: Clar, però
1: espai.
0: Això us ha obligat, és el segon any sense Retiro?
1: El tercer.
0: És el tercer any sense Retiro, clar. Això us ha obligat, òbviament, no? A redistribuir, a buscar nous espais, a tensionar, no? És a dir, en el fons el festival perd. Quan es perd una sala d'aquestes,
2: perd a més un component important d'impacte, perquè una sala molt popular, amb molta història, però vamos, que si obre l'any que ve ja seria una mica una inauguració més que una recuperació, no? Es diran un espai nou, no? És a dir, més que recuperen un espai bé,
0: sí, a part,
2: no? Hi ha molta gent que ja no, bueno, curiosament hem crescut molt, hi ha gent que ja no la coneix.
0: Clar, la gent del festival que no ha trepitjat mai el Retiro i només fa 3 anys, perquè clar, entenc que cada any hi ha públic nou.
2: Sí, hi ha molt públic nou.
0: Per tant, aquest any entenc que, bueno, repetireu, i entenc que l'escorxador ja es manté, no? És a dir, això ja es quedarà, vingui Retiro, vingui Retiro, i el que teniu a l'hotel és l'auditori, Tramuntana i Llevant, oi?
1: Sí, el que és el Brigadón.
0: I aquests espais es quedaran, és a dir, això és com una petita ocupació que va fer el festival de tots aquells espais potencials que té Sitges per projectar, per tenir en compte que Sitges no compta d'un auditori o teatre municipal, no, diguéssim.
1: Bueno, és que l'arquitectura del festival és efímera, muntem i desmuntem, o sigui, els espais que tenim són els que són, i la veritat és que ens està fent patir, perquè és veritat que primer amb obres progressives, com hem portat superbé amb el Prado, i no ens ha implicat res en la nostra afectació, però ara Retiro, a l'auditori...
0: Si hagués passat que Prado i Retiro haguessin coincidit alhora...
1: Haguéssim de reformular totalment el festival.
2: Sí.
1: Totalment. És que seria edicions de transició, perquè no pots donar l'abast, és que és impossible. I l'auditori ara també entra en obres, o sigui que després del festival hi creuem els dits, però fa patir. La veritat.
0: Clar, bueno, el Melià m'imagino que ja també ja deu fer les obres coincidint, perquè clar, el Melià, diguem que l'aterratge que fa al festival també li representa òbviament uns beneficis evidents amb aquest hotel, no?
1: Sí, sí, a l'hotel, i perquè ara no t'he portat les dades, però el retorn econòmic de tot el festival, el que és la vila, és espectacular.
0: Jo, mira, tenia una dada que no sé si és la que tenies tu, però em sembla que eren 8 milions d'euros d'impacte econòmic. Et sona això?
1: Sí, però tens gairebé 60 d'impacte mediàtic,
0: d'acord,
1: vale? I després retorn en nombre de llocs de feina, de restauració... O sigui, tenim una anàlisi de totes cadascuna dels diferents nivells, que ho hem hagut de preparar precisament per l'AIP, i és espectacular.
0: És
1: un dinamisme econòmic molt bo.
0: És que aquest vincle que té el festival també amb Sitges, no només pel fet de que està aquí, no?, i que s'ubica aquí, diguéssim, sinó amb aquest vincle, doncs, amb els professionals, és a dir, tots coneixem algú que treballa al festival. Tots, clar, o tots o molts hem passat en algun moment de la nostra vida per alguna de les tasques del festival, si més no com a voluntaris, que és una altra clau, no?, en aquesta...
1: Sí, és un sistema d'accés, de formació, d'aportació cultural, de contribució, o sigui, és que té un impacte social
0: i cultural. I aquesta fórmula és
1: cultural.
0: Una fórmula habitual en altres festivals, aquesta de...
1: I tant, sí? De fet, hi ha festivals que es maneguen només amb voluntaris. O sigui, tu vas a Brussel·les i el 90% de les posicions, que a nosaltres ens xocaria, perquè fins i tot la nostra llei de contractació no ho permet, tens voluntaris acreditant, cobrant, conduint cotxes, anant a buscar el personal, que dius, uf, aquí seria inviable.
0: Diners, sí, sí.
1: Bueno, ja, però el seu marc legal ho permet.
2: Sí. Nosaltres no és un...
1: No, aquí se subjecta la llei, tant l'estatal com l'autonòmica, que regula les competències, les hores que poden dedicar i el sistema de vinculació del voluntariat. Que tenim una herència del 92, de quan es va crear tots els Jocs Olímpics i el model de voluntaris, i que és meravellós. Per descomptat que s'han produït, no en el nostre cas, altres models de festivals o d'esdeveniments, un abús, però et sorprendria, eh?
0: Carà,
1: per exemple, jo ara vinc del Festival d'Annecy, tenen 800 voluntaris. 800.
0: I aquí en tenim?
1: 300. 800.
0: I és un festival, òbviament, molt més petit.
1: No, és com...
0: No?
1: No,
0: ah, sí?
1: És més petit de públic. Això sí, perquè són tot professionals. Sí.
0: D'acord.
1: Però en dimensió de projeccions, més
2: o menys. No, és més o menys el que és el Sitges, el Fantàstic, és l'animació. És el principal festival de cinema d'animació del món, i l'animació ara mateix és molt important. Nosaltres també tenim un percentatge brutal d'animació, i Annecy és el referent.
0: Parlem una mica de programació. Va, vinga, que aquest any, com dèiem, carri d'alguna manera aquesta imatge central, també molt protagonista de la pel·lícula Tesis, una pel·li que també ens va marcar la meva generació. Aquesta pel·li també ens va marcar profundament. I avui, jo quan mirava la nota de premsa pensava, qui ha decidit això és de la meva quinta. Dic, perquè, saps, ho reconeixia tot.
2: Una mica més gran. En el meu cas, crec.
1: Tu i jo estem en el nivell.
0: estem en el nivell, no? Sí, sí, però clar, tesis aquesta pel·li de Amenábar, no? Que ens va impactar d'aquella manera, no? I que celebra 30 anys, no? 30
2: sí, 30 anys, sí.
0: I que també tindrà el seu moment al festival.
2: Sí, perquè és una pel·lícula que va canviar moltes coses en el panorama del cinema espanyol. Va fer creure a molts directors que era possible fer cinema de gènere en èxit de crítica i de públic en aquest país, en una dècada, los 90, que estava el panorama molt flux, i va ser Amenábar, juntament a Les de l'Iglesia, després Jaume Balagueró i Bayona, els que van reactivar el cinema fantàstic, d'un punt de vista, a més, de molt d'èxit. Tesis també va tenir nominacions i premis a Goya, suprement va guanyar molts Goyes, i va tenir un èxit comercial bastant considerable. És a dir, que va ser una pel·lícula fonamental en una temàtica, a més, que era molt poc vista al cinema espanyol i que intentava agafar també estereotips del cinema internacional, de l'americà, d'una manera molt, molt bona, perquè les adaptava a la nostra mentalitat i una mica al nostre escenari, no? Aquella facultat de comunicació visual de Madrid, no? que va fer un escenari del terror. No?
0: Sí, sí, molt... absolutament, deies, va obrir la porta, no?, a aquests creadors, a creure possible que es podia fer pel·lícula fantàstica a Espanya. Ja no costa tant o continua costant?
2: En aquest moment és un moment complicat. És a dir, en aquest moment el cinema espanyol, que té punts, tots estem parlant de tres pel·lícules en Cannes o quatre, té un moment bastant... Però el cinema fantàstic o el cinema general, curiosament, no passa per el millor moment, per qüestions de... Hi ha talent, però el que passa que costa molt convèncer els mecanismes de producció de que agafin projectes i talent que a vegades són molt interessants però que no surten. Diguéssim que tenim un problema sobretot en el camp de la dona. És a dir, que, per exemple, que estem veient, i aquest any és un exemple brutal, moltíssimes pel·lícules de directores internacionals fent fantàstic i terror, i a Espanya, que crec que hi ha talent i està ja amagat, les dones no aconsegueixen portar els seus projectes a la producció i, es tenen una mica fent un encasillament una mica del cinema de dones, no? I que jo crec que tampoc...
0: Sí, el festival ja fa uns anys, no?, que us heu posat la banya una mica en aquest tema, en donar visibilitat a la presència de les dones en totes les àrees, no?, que té el cinema fantàstic. Però per què passa això? Si hi ha aquestes dades evidents, no?, de consum...
1: Sí, però són èxits que són de taquilla. De fet, no ho diem nosaltres, parlant amb els creadors, ens ho diuen, que el sistema de finançament d'aquest país, a banda de tenir el finançament públic, que de vegades el cinema de gènere, doncs segons quines comissions no consideren que sigui un cinema elevat o un cinema que s'hagi de protegir, que ja trobarà el seu camí al mercat, i tampoc ho diem nosaltres, t'ho diuen fins i tot presidents del CNC, que fa uns anys va fer una ponència i explicar per què s'havia de crear comissions específiques pel gènere per evitar aquests prejudicis. Però a més, el que ha estat un gran revulsiu per finançament és sobretot les plataformes. Les plataformes ara creuen que tot el que es genera no s'afavoreix en el consum individual. Que tu, quan estàs a casa sol, perquè es pensen que només la gent a casa està sola, no poses una pel·lícula de terror o una pel·lícula de ciència-ficció, que és una cosa més de comunitat i que sí, en el cinema té sentit, però no per una plataforma. Uh-huh. Cosa que es contradiu perquè després aquests grans èxits després els fan servir per captar gent i que es subscrigui a les seves plataformes.
2: Sí, sí,
1: fins ara hem estat en aquest loop de no recolzo ni originals ni compro gènere perquè pel consum individual no té sentit. Jo ho he dit ja diverses vegades, jo crec que és un sarampió que s'ha de passar, que ells tenen aquesta consideració i que espero que èxits com el que dèiem d'Obsession, de Backrooms, facin tombar una miqueta o obrir una mica la ment. Que en altres països ja s'està començant a obrir i de dir, escolta, després tu faràs servir aquestes locomotores per atraure gent, no? Doncs potser és que la gent està consumint.
2: No és qüestió de pressupost, ni és qüestió... Sempre dius, no, és que en Amèrica fem uns pressupost per fer aquest tipus de cinema molt barat. No. Backrooms i Obsession són pel·lícules molt barates. Inclús Obsession és més barata que moltes pel·lícules espanyoles d'altres gèneres que s'estan estrenant. És a dir, no és una qüestió de calés.
0: És una qüestió d'atrever-se
2: amb un guió com s'han atrevit amb el guió d'Obsession i amb el projecte d'Obsession.
0: Però evidentment també és veritat que vivim ara en un moment d'un punt no sé si tendència cap al conservadorisme o cap a la cosa retrògrada, no sé si això també afecta. És a dir, tot aquest moviment social, podríem dir, ideològic, no sé si això afecta a l'hora d'això, d'apostar per aquest tipus de pel·lícules que igual són, o de guions, que són més disruptius, que són, poden ser, no ho sé, és a dir, trencar
1: clar,
0: ideals.
1: Podries analitzar, no? L'any passat el gran èxit era Los Domingos. Bueno, ara tenim The Carpenter
2: Songs. No parlem d'això. Sí.
1: Bueno. Però és veritat
2: que... De conservadorisme que... i dos domingos no parlaré.
1: Sí. Potser sí, però mira, ara ens tens sortit moltes pel·lícules de terror religiós.
2: No, no, potser sí, sí, no.
1: Una resposta també.
2: O de comèdia religiosa. Sí. Mm-hmm. Però el tema de... Jo crec que...
0: És a dir, que al final
2: el tema del conservadorisme sí. És important.
0: Clar.
2: Conservadorisme no solament ideològic, sinó en tots els sentits. En un gènere com la comèdia, estem vivint una ola conservadora en el cinema espanyol brutal. Les comèdies són molt conservadores d'un costat o de l'altre, però són molt conservadores, és a dir, pel·lícules molt correctes, políticament correctes, que ja són massa políticament correctes, o pel·lícules que són molt conservadores en l'estil clàssic conservador. I jo crec que no és que la comèdia espanyola, que ha sigut un joc de la transgressió, de la crítica, d'un humor,
1: la sàtira,
2: no hi ha. Tenen una gran tradició de la comèdia que en certa manera s'ha perdut. No parlo del Torrente, que és un cas a part, que no tampoc jo aquí vull parlar, però la comèdia que s'està veient normal és molt, bueno, molt políticament correcta,
0: sí.
2: O molt conservadora, i en tot en general, i conservador també en la plasmació visual, és a dir, no sé, deixa molt pues, unes planificacions, unes postes en escena una mica atrevides, és tot molt...
0: Clar, per tant, és que això al final el que ve a dir és que el cinema, i això és una evidència clara, no? Que el cinema no va deslligat de la vida i del món, és
2: clar.
0: A dir, no?
2: No,
0: i que les tendències, entenc, no?
2: I en el cinema espanyol tenim, bueno, propostes que arribaran molt aviat, molt arriscades, molt potents i que ja han tingut una repercussió internacional en el recent Festival de Cannes. Tenen el Sorogoyen con el Ser Querido, tenen a los Javis con La Bola, és a dir, que sí que agradaran menys o agradaran més, però són pel·lícules arriscades i són molt personals i són d'autor, no? Però bueno, que estén esos dos punts del cinema espanyol donde el fantàstico se podria ficar, és a dir, unes propostes d'aquest estil. De
0: falta
2: fet,
0: que hi creguin, no?
2: Sorogoyen a
0: jugar una mica, no?
2: I los Javis també, és a dir, que bueno, que tenen ahí elements diguéssim, imaginaris en moltes de les seves pel·lícules, o de terror, com el cas de Les Bestes, no? En el cas de Sorogoyen. Però bueno, és una situació que, bueno...
0: Per tant, diguem que a nivell de cinema, no, la producció de cinema fantàstic no està en el seu millor moment, però sí que va estar en el seu millor moment al festival. El
2: Eso
0: festival
2: sí.
0: De Sitges...
2: I tindrem pel·lícules nacionals.
1: Moltes,
0: moltes,
1: sí.
2: Crec que bones, perquè molt bones i molt estimulants i molt
0: Quantes
2: diferents.
0: Quantes pel·lícules en total ha programat el festival aquest any?
2: Encara no ho sabem. Estem en procés.
0: Però en tot cas, continuem amb aquesta aposta clara d'accés, És un festival excessiu, és a dir...
1: Jo no responc a això.
2: Bueno, excés...
0: No, li pregunto a l'Àngel
1: Sala.
0: A ell. Accés en el sentit de molta pel·lícula. Moltes, és a dir, que no
2: bueno,
0: s'arriba a veure tot.
2: Les pel·lícules omplen pràcticament totes les sessions, amb la qual també hi ha un tema important, que cada vegada les pel·lícules nos deixen als festivals menys passes. És a dir, que a vegades també que hem de complir la graella amb més pel·lícules que, aunque siguin con menys passes, no? Perquè el de los passes està car, està molt car. Por temas de que bueno que es consumeix en molts espectadors tal qual igual i és difícil posar quatre passes o tres passes
0: i després no aniran a veure-la al cinema perquè les has fet en tres
2: passes
0: o quatre.
2: Això està sent una tendència de que és una mica de competència ara que els cinemes tornen a tenir espectadors, això és un punt de discussió bastant important, no? És a dir, en els festivals. Però bueno, tindrien un festival amb molta pel·lícula. Jo crec que tots els festivals ara tenen una programació sobrepassada. El
0: sí?
2: Sant Sebastián és, aquest any serà probablement brutal i més que l'any passat.
0: Però el Festival de Sitges sempre ha estat així, si més no,
2: sí,
0: mentre
2: sí.
0: Tu l'has dirigit, Àngel Sala, és una de les característiques d'aquest festival que jo crec que, d'altra banda, agrada molt a bona part del públic, sí. Sinó a tot el públic. És
2: perquè
0: a dir...
2: bueno, jo quan me va portar el primer any jo considerava que aquest festival tenia una programació molt curta.
0: Curta.
2: Molt curtíssima. i bueno, això és un tema que...
0: És a dir, en un festival i poder-ho veure tot no, de ser, no està bé, això.
2: Això és un altre tema, això no passa en ningú festival del món, en fi, és impossible.
0: Per tant, t'has de programar.
2: És com en un restaurant, no? Menjar tota la carta, no?
1: Anar atabalat d'una banda a l'altra, que no arribo.
2: I a més això és bo per a l'espectador, és a dir, agafar una graella que esté ben explicada i poder fer-se el seu programa, el seu menú, això és una de les coses més que ens agraden que feixi la gent, que ho tenen que fer, és un exercici molt maco.
0: I de fet és, entenc que és un dels moments que més gaudeix la gent, els públics, no? És
2: troba a dir,
0: això és com abans, no? D'anar de viatge, la preparació, el viatge que fas de vacances, tot aquells mesos o setmanes que estàs preparant i visitaré aquí, visitaré allà, tot plegat, allò ja és una part del viatge, no?
2: I
0: és part de l'experiència, per tant... Aquesta programació és part de l'experiència ja,
2: exacte,
0: no?
2: I a part de la varietat i la diversitat de la programació, perquè tu arribes aquí un dia i tens, pots veure una d'animació, o una de terror, una de ciència ficció, o una d'un país més que no és tan propi de fer cinema, uh-huh. Una pel·lícula àrab, o una pel·lícula latinoamericana de terror, no pots escollir, no? O una més gore, otra que no té, o inclús una pel·lícula per als nens, con los verla con la família. Mm. Bueno, tens una varietat que això és lo bo, i la gent això
1: i
2: fa
1: entre mig,
2: masterclass, participació,
1: entrevistes,
2: paral·leles,
1: les exposicions, o sigui...
2: Això fa que també és un dels motius perquè la gent ve a Sitges, perquè té un abanic impressionant de possibilitats, no solament el ir a veure una pel·lícula, moltes coses més, i veure moltes pel·lícules diferents. No és que ells ho fan sant i fetge, no. Aquí es fa tot tipus de cinema dentro d'un marc més o menys de cinema fantàstic, no?
0: Clar, que és el fantàstic,
1: i el que és increïble, la repercussió que té és la Zombie Walk. Que no tenim present,
0: sí?
1: Però... Sí.
0: Quina edició quantes edicions porteu de Zombie Walk?
2: Pues des de 2005.
1: Sí, 21, sembla, no? Sí, 21, no? Anaven cap a la 21, és veritat. Sí.
0: I també va increixent
1: això. T'ho pregunten, i tornareu a fer? Sí. Diu, cada any.
2: Bueno, és una celebració, una persona que també la fan amb família, en molts moments, que implica una interactivitat de maquillatge, de presència, de los talents que fan
1: que
2: sortida.
1: Sí.
2: Bueno, és molt maco, no? És una celebració també pròpia del...
1: És un ritual, és propi del festival i es celebra.
2: El dissabte, no? És aquest dissabte màgic, no?
1: Dels zombis.
0: Sí, i alhora també un vincle amb el municipi molt gran, perquè recorre al centre de Sitges, no? I els sitgetans també ja l'han adaptat com aquest, no sé si dir carnaval de la por, durant el festival, aquí que ens agrada molt de les disfresses, no? En aquest poble, diguem que anar pel carrer veure gent disfressada no t'impacta, tot i que la Zombie Walk pot arribar a fer por, eh? És a dir, hi ha sustitos, eh?
1: Sí.
0: Aquella gent que és sensible li pot fer com li pot fer cosa, però és digna, òbviament, de veure. Per acabar, tres pel·lis que no ens podem perdre. Ara em dirà l'Àngel, és impossible. Digue'm en tres.
2: De lo que han anunciat, pues bueno.
0: Sí, clar, home, si em vols dir del no anunciat...
1: No, del que has anunciat.
2: No, bueno, jo no me perderia... una pel·lícula que és de l'any 71 que reposem en la versió íntegra, una edició en 4K meravellosa, que és The Devils de Ken Russell,
0: uh-huh.
2: Una pel·lícula molt polèmica, el seu moment ja va ser molt polèmica i ara es continua sent molt polèmica i molt escandalosa en algun moment, però que tenia la versió pròpia del Ken Russell, que ja és mort, que va estar a Sitges de convidat fa molts anys, i la seva versió que s'ha recuperat a través de la seva família i de Warner Clockwork, i és impressionant en pantalla gran este de Ken Russell's The Devils, no?
0: Vinga, dos més, ràpidament.
1: La Sanguin, la versió francesa, si t'agrada la substància,
0: sí?
1: I tot aquest tipus de cinema tocant el body horror,
0: sí?
1: És per tu. És l'extremisme francès nou, aquesta estaria bé, i potser...
0: I amb qui
1: acabem? La nova tendència del que és... Bueno, tendència que ja us agraden de l'any passat, la comèdia del terror, Drac, és molt divertida.
2: Molt divertida.
1: Molt divertida. Dirigida pel fill del Danny DeVito, o sigui, pots imaginar, sí. El porta a l'ADN.
2: I jo portaria una dirigida per una dona, no? Que,
1: sí.
2: que m'has acabat de guanyar.
0: Vinga,
2: Fantàsia, que és Nightboard, de l'Anna Berholm. Van presentar la primera pel·lícula d'ella,
1: Hatching o Ego.
2: Ego, que tenia dos títols. I aquesta pel·lícula que parla del pom relacionat
1: amb
2: la maternitat, com moltes altres pel·lícules, però aquesta d'una manera molt, molt, molt
1: gràfica.
2: Forta, molt gràfica.
0: Això ara et ve perfecte, eh? No, Àngel Sala? Et ve perfecte,
2: esto
0: això,
2: ve perfecte,
0: eh?
2: Sí. però
1: no,
2: no
1: li ensenyis,
2: no l'ensenyaré.
0: No, no l'ensenyis, no l'ensenyis.
2: No, no, tampoc per mi és... molt. Però bueno, bé, bé.
0: Aquestes són només 3, 4 de les moltíssimes pel·lícules que podran veure. Ja estan a la venda els abonaments, oi? Els
1: i
0: abonaments
1: esgotats.
0: I esgotats.
1: Els abonaments estan esgotats, queden algun pack.
0: Doncs ja van tard, si volen, però vaja, ja saben que això són els supercinèfils. Si no, cinèfils, si no tindran, òbviament, oportunitat de comprar entrades per aquestes o tantes altres pel·lícules que ens oferirà aquesta 59a edició del festival. Àngel Sala, Mònica García, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Vinga, 3 minuts passen d'un quart de 12 del migdia, del matí, i bé, ens va cridar molt l'atenció fa uns quants dies una informació que llegíem a la Vanguardia, que portava per títol "Una funerària deposita cenizas de fallecidos en el mar desde Port Ginesta". La funerària en qüestió és Cenizas Mediterráneo. I ens ha cridat molt l'atenció, clar, Port Ginesta, però és que si entres a la web veus que a part de Port Ginesta també hi ha el port d'Aiguadols, hi ha diversos ports de la província de Barcelona, de Tarragona, de València, i fins i tot em sembla haver llegit que de Marbella, sí, efectivament, també Marbella, Fuengirola, és a dir, bona part de la costa mediterrània. Estem en comunicació telefònica amb el responsable d'aquesta empresa. Albert Vidal, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Què és Cenizas Mediterráneo? És una funerària, exactament, o no?
2: No, Cenizas Mediterráneo és una empresa que va néixer el 2013 amb l'objectiu de poder servei als clients que no existia. Que era poder depositar les cendres dels difunts al mar.
1: D'acord.
2: Perquè tot era molt de tanatoris, eren cementiris, i volíem fer donar-li una visió molt diferent, i a més que ens estaven demanant molta gent.
1: D'acord. A partir d'aquí, Albert, la primera de les preguntes. Hi ha un mite, gairebé diria un mite fundacional, que diu que està prohibit llançar les cendres al mar. Aquest mite és veritat, és mentida o com funciona? Perquè, clar, evidentment, si les dipositeu vol dir que es pot.
2: Sí, és legal depositar les cendres de difunts al mar, però amb les autoritzacions pertinents i complint una sèrie de requisits.
1: D'acord. I quins són aquests requisits? S'ha d'anar a un lloc específic? S'han de posar d'una determinada manera?
2: Bueno, d'entrada, l'autorització es demana a les capitanies marítimes corresponents. En el cas de Sitges o Aiguadols, que parlàveu, és la capitania marítima de Barcelona, en aquest cas. Llavors, hi ha un real decret del 2022 que explica com es té que fer una declaració responsable, complir amb un informe de compatibilitat de l'estratègia marina, que això sona molt raro, però al final és, pues, realment tindrà cura d'on les depositem, i només depositar sempre urnes biodegradables i pètals de flors naturals. No pots tirar ni els tallos, que es diu, no sé com es diu en català, guixa? Guixa, em sembla.
1: Les guixes, sí.
2: Sí,
1: les tiges, això, les tiges.
2: I llavors manté hi ha una profunditat, no es pot tirar en algun fondo protegit, tens que fer un estudi, enviar-los a capitania, i amb això ells et donen una autorització per X anys, depèn de la capitania, per poder fer aquesta activitat.
1: D'acord, és a dir que l'autorització la teniu per un temps i vosaltres el que teniu, entenc, és definits uns indrets a on es poden abocar aquestes cendres.
2: Sí, uns indrets determinats, que són unes coordenades marítimes que ens donen, que és on podem depositar-ho, perquè aquí no fem mal a ningú, ni al fons marí, ni a res. Sí.
1: S'entén que el que es llença des de l'embarcació és la urna, no es llencen les cendres.
2: Sí, senyor, es llença la urna completa, la urna es desfà en 3 minuts, vull dir, aquestes urnes biodegradables que llencem, en 3 minuts la urna ha desaparegut.
1: D'acord. O sigui, que és molt ràpid. Sí, hem llegit que són solucions salines, oi? Que llavors és molt fàcil que amb l'aigua del mar, pum, es desfaci,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, sí. Es desfà, sí, no té cap contraindicació pel mar, diríem, d'alguna manera.
1: D'acord.
2: Es desfà amb res, sí, sí.
1: Aquesta idea va sorgir, pel que hem llegit a la web de l'empresa, el 2013, oi? És a dir, que ja té un cert bagatge.
2: Sí. Des del 2013 vam començar i hem anat cada vegada més incorporant nous ports perquè ens ho demanaven, perquè normalment les famílies dels difunts sempre busquen un lloc que li recorden al difunt. I llavors, moltes vegades no és possible just davant on es volien per l'autorització, perquè les autoritzacions no tenim autoritzacions per tots els punts del mar.
1: Clar.
2: Però cada vegada estem incorporant més ports i sobretot ports on hi ha de llocs que hi ha població important, que llavors és on tenim més demanda.
1: Uh-huh. Perquè entenc que si teniu bastants ports, treballeu amb diverses embarcacions situades a cadascun d'ells.
2: Sí, cada port té embarcacions i a vegades una embarcació pot cobrir dos o tres ports que estan molt propers desplaçant-se d'una a l'altra. Però sí, sí, hi ha moltes embarcacions. Sí,
1: ens ha cridat l'atenció de l'article aquest que sortia a la Vanguardia ara fa uns dies. L'any 2025, l'any passat, veu fer 585 cerimònies a la costa catalana. Això són ben bé dos per dia.
2: No, costa catalana no.
1: No.
2: A tota la costa mediterrània,
1: d'acord. Sí. Val, m'ha confós perquè com només surten ressenyats els ports catalans, d'acord, però igualment són moltes cerimònies.
2: Bueno, moltes. Nosaltres considerem que no són tantes, perquè al final pensi que tenim són 18 barcos funcionant i llavors si comença a dividir entre barcos, ports i zones, ja no són tantes. Uh-huh.
1: D'on ve la demanda? Com us coneix la gent i com us demana la gent que feu aquest tràmit final?
2: Bueno, al principi va ser a través de la web nostra, que vam posar una web i va començar a tindre clients de la web. Després ha anat creixent perquè tenim contractes amb tanatoris importants a cada una de les zones. Per exemple, aquí tenim amb Altima, amb Mémora i amb altres tanatoris a la zona d'aquí, que ells ens envien els clients, ells ens diuen que tenen un client que vol que necessita aquest servei, nosaltres els hi fem per ells. També hi ha empreses que es dediquen a cerimònies especials, com pot ser l'empresa Pazi, que és una empresa, em sembla que és d'Antena 3, una empresa que també ens dona serveis. Uh-huh. I a poc a poc, ara ja, al principi ens va costar molt, i ara a poc a poc, a vegades ens truquen ells per dir-nos, escolta, volem que ens feu aquest servei per nosaltres, no? Uh-huh. I a poc a poc estem... Això és
1: d'acord.
2: El que està passant.
1: I pel que hem llegit a la web també oferiu dos tipus de servei, el servei, diguem, presencial i el servei que directament llanceu les cendres, diguem, sense la família, oi?
2: Sí, senyor, que al principi ens pensàvem que no n'hi haurien gaires i ens està sorprenent. Ens fan anar a recollir la urna, moltes vegades a algun tanatori, ens firmen un paper perquè puguem anar a recollir-ho i nosaltres ens comprometem a depositar aquesta urna en aquests punts autoritzats en un temps determinat.
1: D'acord. Perquè el servei presencial també té un quòrum màxim, oi? Perquè l'embarcació és l'embarcació
2: sí,
1: que és.
2: Sí. Sí, tenim un quòrum màxim de les embarcacions, normalment són de 12 persones i ha d'anar un capità i a vegades fins a algun acompanyant, depèn si hi ha gent gran o no hi ha gent gran, però entre 10 i 11 màxim en algun cas, si només va el capità. Ara estem treballant també per incorporar barcos més grans, que encara no estan a la web ni està, però estem treballant amb allò perquè hi ha algun punt determinat que ens demanen barcos amb més capacitat.
1: Que volen
2: més endavant.
1: Més presència a la cerimònia, sí. per entendre'ns.
2: Sí, més família.
1: Més família.
2: Sí.
1: Sí, correcte. Sí. I quan triga el servei? Perquè, clar, tothom, qui més qui menys té experiència, que ha anat a enterrar un familiar, i això té uns terminis, però, clar, si aquest termini li hem d'afegir el termini del vaixell, quan es pot demorar aquest enterrament, que no és enterrament?
2: Bueno, normalment entre una hora i una hora i quart és el que entre que surt l'embarcació del port, va al punt autoritzat, para en el lloc i espera que les famílies es despedeixin del familiar o del difunt i tornar una hora i quart, més o menys.
1: És a dir, no aneu molt endins?
2: No, anem més o menys, són unes 3 milles marines, que són, doncs, multipliqui per 1,7 més o menys, quilòmetre de distància. Estic allunyada de la costa. Entre una de les... De lo que ens obliguen és anar-nos-en a una distància i a una profunditat mínima i més o menys són com unes 3 milles de la costa.
1: I des de que es rep l'encàrrec per part de la família o de la funerària fins que es pot fer efectiu aquest acte, quan triguen més o menys per activar la barca, per demanar els permisos?
2: No, tenim un permís que ens dona, ja és per un temps determinat.
1: Ah, d'acord, ja existeix.
2: Tenim que fer després una declaració voluntària, però és immediat. Uh-huh. Si el temps és bo i tenim lloc, pot ser en 48 hores es pot fer el servei sense cap problema.
1: Es pot fer ràpid. Clar, una altra de les qüestions, ho hem cercat perquè també ens ha cridat l'atenció. L'Església Catòlica no contempla els llançar cendres al mar. S'han trobat amb la necessitat de fer unes cerimònies religioses tenint en compte doncs, determinats problemes que sorgeixen a partir de les creences?
2: No, nosaltres al final posem l'embarcació i rebem a la família. Hi ha famílies que poden portar inclús un capellà per fer el que sigui, però són elles les que organitzen tot. Nosaltres aquí
1: no
2: hi entrem ni sortim.
1: D'acord.
2: Nosaltres portem la família on tenim que portar-la i tornem.
1: D'acord. Per tant, i després, clar, queda un record, no?, del fet d'on s'ha deixat el difunt, pel que hem vist també.
2: Sí, nosaltres els enviem una cartografia marina amb les coordenades exactes on es va depositar el difunt i els enviem a ells perquè ells tinguin aquest record. És com un quadro en el qual molta gent, bueno, suposo que la posa, no sé què fan exactament, però bueno, que la veritat és bastant curiós. I a més ens serveix perquè hi ha famílies que volen tornar al lloc. Llavors ens venen amb aquestes coordenades i tornem en el lloc 3, 4 anys després a depositar pètals o el que sigui, i hi ha famílies que repeteixen.
1: D'acord, és a dir, es fa com un acte de record, també. Diguem, seria un servei afegit, aquest.
2: Sí, com abans la gent... Bueno, com abans i ara, la gent va al cementiri a posar flors pels familiars, en els nichos, doncs seria una mica el mateix, però l'ambient és una mica diferent.
1: I repassant la web també hi ha una cosa que ens ha cridat molt l'atenció, les mascotes. La gent també, diguem, llença les cendres de mascotes al mar?
2: Bueno, nosaltres donem el servei, la realitat és que és molt poc, és molt poc. Jo recordo dos casos, imagini's el que li estic dient.
1: O sigui, és molt escàs. El servei, evidentment, doncs, clar, al final, diguem, el producte...
2: És el mateix.
1: Perquè ens entenguem, és el mateix, oi? Simplement, el servei es pot oferir i algun cas residual, doncs, també ho demanen. Per tant, aquest servei, i el que també vam llegir en l'article de La Vanguardia, és un servei que està sortint cada cop més i que, per tant, està incrementant també la seva demanda.
2: Sí, és el que està passant. Cada any incrementem més i esperem que segueixi així. Nosaltres posarem més barcos i més ports a disposició dels clients i entenc que hi haurà cada vegada més demanda i podrem donar més servei, perquè a vegades hi ha ports que no podem donar el servei, ens truquen i diem, aquest aquí no podem fer-ho i al final no es fa el servei.
1: I ara la pregunta, clar, l'empresa ja sabem més o menys què ens dirà, perquè tot té uns costos, però és un servei car?
2: Bueno, aquí el més car és tindre els vaixells, que són vaixells grans, vaixells que gasten molta benzina, però sort que anem molt a poc, la benzina al final no és el més important, el cost més important és el propi vaixell.
1: D'acord, i per tant d'alguna manera s'ha d'amortitzar. Doncs aquesta possibilitat, que és una possibilitat que, pel que hem entès, les mateixes funeràries ofereixen com una opció moltes vegades a les persones doncs, que han d'enterrar un familiar, i és un servei que ofereix des de fa temps a diversos ports de la costa mediterrània, i entre ells el port Ginesta i el port d'Aiguadols, Cenizas Mediterráneo, cenizasmediterráneo.com, si volen xafardejar, doncs hi ha tota l'explicació en aquesta web, un servei doncs, que també, com dèiem, es presta a Sitges i que ens ha cridat l'atenció, i per això hem pogut parlar amb el responsable de l'empresa. Albert Vidal, moltíssimes gràcies.

0: Ara mateix a les 11 i 3 minuts del matí posem una miqueta d'esports, de futbol, per ser més exactes. El passat 18 de juliol, la Unió Esportiva Sitges anunciava a través de les seves xarxes socials que Ernest Serra es faria càrrec del filial de la Unió Esportiva Sitges, del Sitges B, perquè ens entenem tots plegats. Probablement, bé, això va agafar per sorpresa més d'un. No sé si el propi Ernest Serra també el va sorprendre una miqueta aquesta proposta del club de fer-se càrrec del filial. Ernest, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu, bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Molt bé, gràcies a Déu, tot molt bé. Un calor, però bé.
0: Et va agafar per sorpresa?
1: No, per sorpresa no, perquè bueno, quan queda poc per acabar una temporada ja es comença a parlar de la temporada següent, no? Jo aquest any, la veritat és que aquest any que ha acabat, aquesta temporada ha acabat, la veritat és que he gaudit molt amb un grup de nanos que sota el meu punt de vista han acabat gaudint jugant a futbol, jugant dintre el meu criteri prou bé per l'edat que tenen, però s'ha considerat de que era moment de canviar. El club, bueno, evidentment vol que continuï amb ells, em fa una sèrie de propostes i al final doncs arribem a la conclusió de que portaré el senyor B, a part de continuar dirigint la iniciació, l'escoleta, com molts diuen, la iniciació i fer-me càrrec de també la coordinació d'algun dels equips més petits del club.
0: Surs de la teva zona de confort? Ho veus així?
1: No sé si surto de la meva zona de confort, perquè...
0: Potser perquè una cosa és treballar amb canalla, i ho saps millor que ningú, i l'altra és fer-te càrrec d'un grup ja de gent adulta, de gent que porta ja...
1: Sí.
0: Tot i que parlem d'un filial, en aquest cas, un filial normalment jove. Té un planter jove, vull dir que no estem parlant aquí de veterans.
1: Zona de confort no ho sé, el que sí que és cert és que té les seves avantatges, els seus inconvenients, els seus pros, els seus contres. Evidentment, quan estàs a la base et tractes molt amb les famílies, les inquietuds de les famílies són unes, i quan estàs en un equip sènior normalment ja no acostumes a tractar tant a les famílies, sinó que el tracte és de tu a tu amb els joves, no? Amb els nanos. Bueno, com et deia, això té els seus pros i els seus contres. Afortunadament tinc també experiència anterior, i si em dones a triar, bueno, a mi m'agrada molt formar nanos, no? Però considero, i aquesta també és una de les coses que m'atrau, és que aquests nanos, que la majoria han acabat la seva etapa de juvenil, continuen estant en etapa de formació.
0: Per això t'ho deia, no?, això de la zona de confort, perquè, vaja, sé, i ho acabes de dir, que a tu t'agrada molt treballar amb la canalla, sempre t'agrada molt estar al costat d'ells, ensenyar, formar, que aprenguin a passar-ho bé, i ara no sé si... Evidentment que el tracte no és el mateix, no? amb un nen o una nena que...
1: Sí, a mi m'agrada normalment, perquè quan tu comences a treballar amb un nen de 12, 13, 14 anys, normalment al cap d'un temps veuràs la feina que has fet, no? I gaudiràs de la feina que has fet. En canvi, si comença a treballar amb un noi, amb un jove de 18, 19, 20 anys, doncs normalment ja té una base a darrere amb una sèrie de virtuts i defectes que costen més de polir. Aleshores, per això a mi m'agrada molt treballar amb la base, perquè considero que al cap d'un temps puc veure el que jo vull veure.
0: Has de canviar el xip en aquest sentit? És a dir, el missatge, ha de prevaldre el missatge? Que
1: sí, evidentment sí, s'ha de canviar el xip. Bueno, has de veure que hi ha coses que ja no toquen i coses que abans no tocaven i ara sí. Evidentment, no sé, el tracte, la manera de dirigir-te a ells, que sempre ha de ser correcta i educada, tant amb nens com amb adults, però sí que... en aquest sentit, canvia bastant també la manera d'enfocar els entrenaments. Evidentment, no és el mateix per un nano que està en formació com per una matèria.
0: El propi Ernest ho acaba de comentar.

0: contra, no? Vull dir, tampoc deixaràs, no serà un blanc o negre, perquè tu evidentment continuaràs doncs, vinculat amb el tema de formació de futbol base, per tant, en aquest sentit hi guanyes. En el moment que un li plantegen fer-se càrrec del filial, què et passa pel cap? Comences ja a donar voltes i a pensar, bueno, a veure, quins jugadors tindré, quina plantilla tindré, com plantejaré els entrenaments, com plantejaré la temporada. Suposo que el cap, Ernest, no para.
1: Sí, mira, afortunadament penso que des de la Unió Esportiva Sitges se'n té molt en consideració i el fet és, bueno, és saber a veure què és el que m'oferiran i com ho puc desenvolupar. No?
0: Comencem per aquí, perdona'm. Quina idea té el club vers el filial? I crec que això és important que quedi clar, no? Perquè
1: bé, la idea va una miqueta...
0: Perquè sovint, perdona, no han quedat clars els papers dels segons equips, no? Quin ha de ser el paper d'un filial d'un segon equip? El de nutrir jugadors pel primer equip, però òbviament això ha de casar també amb els resultats, no? Amb que sigui un equip, mira, competitiu. És difícil tot això,
1: sí,
0: aquest encaix.
1: Jo t'enllaço les dues preguntes que m'has fet. Evidentment, estem parlant d'un equip sènior, perquè és un filial en el que estem d'acord de que els objectius principals són donar-li continuïtat a una sèrie de jugadors sortits de la Unió Esportiva Sitges i de la Blanca Segura, en aquest cas, que es volien incorporar a nosaltres, més una sèrie de nanos que ja estaven formant part d'aquest equip que es considera que han de tenir continuïtat, tenir-los preparats el millor possible per, si un sènior A els necessita, puguin donar el salt. I això per mi és el principal. Ara bé, aquí s'afegeix una miqueta l'ambició de cada entrenador. Normalment, per ajudar a que això funcioni millor, potser és necessari fer alguna incorporació que surti una miqueta d'aquest guió. Podem dir, ostres, tinc la sort de que el saber de què em feia càrrec és com tothom, no? Tothom té els seus nanos que aposten per ell, no? Però he tingut la sort de que he rebut comunicació per part de nanos que estaven a altres llocs de que volien valorar la possibilitat d'estar amb nosaltres. I aleshores això, no? Una miqueta treballar el millor possible amb nanos formats dintre del nostre club o sortits dels juvenils de la Blanca Segur que vulguin estar amb nosaltres per donar-los continuïtat, que potser els hi falta un pèl o no ho sé, i que puguin competir per estar preparats per donar el salt a unes categories superiors. I repeteixo, incorporant, si es considera necessari, alguns jugadors que puguin ajudar una miqueta.
0: Veurem un Sitges B molt diferent al de la temporada passada, Ernest, en aquest sentit?
1: No, a veure, molt diferent. Evidentment, jo tinc la meva idea. No sé si diferent o no.
0: Ja no et dic en quant a estil de joc o proposta futbolística, sinó en quant a cares, a jugadors. Ho dic també perquè l'equip ve d'una temporada difícil.
1: Correcte.
0: En què, bé, els últims partits, ostres, més d'un pensava, ai, a veure si l'equip se'n va cap a quarta, no?
1: Correcte. Jo considero que els nanos que l'any passat van complir amb aquesta temporada complicada es mereixen, si més no, oferir-los la possibilitat de continuar. Evidentment, hi ha hagut algun que s'ha despenjat i amb això, com et deia abans, afegit amb nanos joves que pugen dels juvenils dels clubs de la vora, doncs pràcticament l'equip és que es forma sol, com aquell que diu. No he considerat gaire a fons l'opció d'anar a fitxar aquí i a fitxar allà. No és el meu tarannà. Sí que és cert, com et deia abans, que hi ha hagut una sèrie d'oferiments que els estem valorant i que possiblement algunes dur a terme, però bé, no sé si serà molt diferent al Sitges de l'any passat o no, sobretot en manera de jugar. Jo tinc les meves idees, les tinc claríssimes, sé el que m'agrada, sé el que vull treballar i ara, dia rere dia, penso en com vull que jugui el sènior B de l'any que ve i la meva idea principal és que la gent vulgui anar a Aiguadols a veure els partits del sènior B també és el senyor, evidentment, però és el senyor B perquè els hi agrada el que veuen.
0: Prefereixes plantilla llarga, curta? Quina idea tens en aquest sentit, Ernest?
1: Mira, pensa que el futbol amateur, no sé si dir desgraciadament, però s'ha d'entendre una miqueta. Aquí hi ha nanos que tenen els seus compromisos laborals, els seus estudis, i que el compromís de 100% és molt complicat. És molt complicat. Aleshores, jo des de juny, l'any passat, vaig viure una miqueta la situació del sènior B, i no et dic que no torni a passar, però sí que m'agradaria que no tornés a passar, de trobar-se poca gent entrenant, que costa fer les convocatòries. Afortunadament tenim un juvenil que serà molt competent, però estarà a primera divisió, que també tindrà la seva feina.
0: El Dani Casado va tenir una gestió complicada, pobre.
1: Sí, per això vull dir que... Però s'entén, perquè... Bueno, i per això el que em deies, jo crec que la plantilla ha de ser llarga. El primer de tot, els nanos, cada un ha de tenir més o menys clar el rol que tindrà dintre el grup. Jo els hi deia amb ells en una reunió que vaig tenir l'altre dia: escolta, jo ara mateix puc tenir una idea que si juguéssim demà faria aquest 11 inicial, però a partir d'aquí, a partir de que donem el tret de sortir de la pretemporada, tothom està per, no per demostrar, perquè a mi no demostra res, però sinó per fer veure que ell ha d'estar dintre l'equip titular, i si no ho està, lluitar per aconseguir-ho.
0: Què té de bo i què no té tan bo que sigui un equip jove? A nivell competitiu parlo, Ernest.
1: De bo té que... Bueno, els nanos joves, sota el meu punt de vista, tenen ganes, estan forts. A mi m'encanta... Sí. M'encanta. Jo sóc un gran defensor, així com hi ha gent que sempre està parlant de que sigui els joves avui en dia. Jo sóc un gran defensor dels joves. M'encanten i sóc un enamorat dels joves de Sitges. I això és un gran avantatge. I a més, penso que molts volen estar, o sigui, són ells els que han demanat per estar als Sitges, i en contrapartida, i per això, bueno, estem parlant amb el club a veure si és necessari o no, que creiem que sí, fer unes petites incorporacions o per aquesta inexperiència que puguin tenir. Mm-hmm. Doncs que hi ha un...
0: Donar-li aquest punt de veterania, digue-li
1: així. Exacte, un parell de nois amb més experiència i lideratge per ajudar-los una miqueta a créixer.
0: Uh-huh. Ara ho dèiem aquí fora, al passadís. El futbol ha canviat i l'Ernest porta molts anys, el futbol. I no sé quina idea... Tu que tractes amb el futbolista, amb els nois, quina idea tenen ells, no?, del futbol, i quin compromís, quin grau de compromís arriben a adquirir amb els clubs, amb els equips... Tu ho has vist, això, amb el pas dels anys. No sé si això ha anat a menys, si creus que tot això ha canviat molt i que ara, dintre de l'escala de valors, el futbol està, no sé, de l'1 al 10, al 6 o al 5, o no sé.
1: Sí, evidentment, avui en dia no és fàcil al món laboral trobar una feina i normalment molts dels nanos joves que aconsegueixen trobar feina, moltes vegades és provisional, la defensen tot el que poden, i moltes vegades va relacionada amb horaris difícils de compaginar amb el món del futbol, hostaleria, jo què sé, algunes altres funcions que, o feines que com et deia, són difícils.
0: Sí, de compaginar.
1: Aleshores, jo penso que els nanos tenen la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que fa anys, però el món laboral és el que s'ha complicat una miqueta més. Abans tothom pràcticament, jo recordo la meva època de jugador, que tothom entrenàvem a les 8 i tothom estava allà a les 8 perquè ja a les 7 ja havia plegat tothom de treballar. Avui en dia hi ha horaris, hi ha nanos joves, quan són joves encara això es dona més, que estan estudiant, alguns tenen estudien a la tarda, se'ls fa complicat arribar a l'hora. L'any passat també això va ser, tinc entès, bueno, complicat, perquè no és el mateix entrenar a les 9 de la nit, 9 i quart de la nit, un quart de 10, el mes de setembre, que fer-ho el mes de desembre. Aleshores, jo els entenc, penso que la implicació dels nanos és la mateixa, però el món ha canviat.
0: Evidentment. Qui formarà part del teu staff? O qui voldries que formés part del teu staff, Ernest?
1: Doncs mira, jo sobretot, bueno, hi ha dues persones, una que ja venia, dos que ja venien amb el càrrec, diguem,
0: amb el PAC,
1: el club me les va, no direm que imposar, perquè oferir. No és imposar, sí, sinó sí. Oferir, exacte, i jo encantat, un era el Josep Carbonell, el Japet, el millor delegat que hi ha a la capa de la terra. Després hi ha un altre nano que es diu Arnau, que a mi em sembla molt vàlid, i sobretot jo vull incorporar, que ja m'ha donat a l'okay, un nano de la meva confiança total, que per mi és, bueno, una extensió meva, o al revés, jo sóc una extensió seva, però jo som una de les persones que he treballat molt a gust al món del futbol, que és el Cristian González, el Gonza. Aleshores, el Gonza farà de segon amb mi, el Japet de delegat, i l'Arnau Jué ens ajudarà una miqueta amb la part física, diguéssim.
0: Bé, al final una miqueta un s'ha d'envoltar de la gent amb qui confia, no? Això és així, Ernest.
1: Jo crec que és la clau, no? Rodejar-te de gent... El mateix et dic amb els futbolistes, sí. Jo els hi vaig dir, els hi parlaré clar, perquè són grandets, de que el que vulgui estar estarà i el que no vulgui estar no estarà. Uh-huh. Hi ha diverses maneres de manifestar que no vols estar. Una d'elles és el passotisme, la manera d'actuar... No cal dir jo no vull estar, però si hi ha gestos o actes que ho donen a entendre, doncs no hi haurà cap problema. Jo crec que són grandets, que jo hi ha nanos que aprecio moltíssim, però per això mateix els hi parla claríssim i els hi continuaré parlant claríssim. De fet, hi ha una sèrie de nanos que, com que de moment la quantitat de jugadors que farem la pretemporada és elevada, hi ha una sèrie de nanos que ja saben que estan una miqueta en stand-by, que depèn de com vagi la pretemporada podran continuar nosaltres, i depèn com vagi la pretemporada no. I ja et dic, jo els considero tots supervàlids, però clar, també hi ha una limitació de
0: plantilla,
1: de quantitat,
0: no?
1: De nanos que podem tenir.
0: Quina idea tens de la pretemporada? Quan comenceu a treballar? Vols jugar molts amistosos?
1: Sí, mira,
0: ja més enllà de la pròpia preparació, no?
1: Ja saps que he tingut dubtes amb això, perquè a mi m'agrada molt entrenar, començar aviat, anar amb calma, però també és cert que això és Sitges i aquí hi ha una data sagrada per ells i per mi i per tothom, que és el 24 d'agost.
0: Que es diu Festa Major.
1: Que es diu Festa Major, sí, sí. Que al ser la majoria de nanos de Sitges hi ha l'inconvenient, entre cometes, perquè no és inconvenient, que molts tenen assajos,
0: que hi participen directament.
1: I aleshores vam plantejar amb el Manel quan era la data ideal, i començarem després de la Festa Major, sembla que és dimecres 26,
0: sí.
1: Els donarem un dia de recuperació, evidentment, i el 26 engegarem, però sí que és veritat que... I he començat a parlar amb ells per la setmana anterior, fer un planning una miqueta ja de condicionament i no arribar al 26 d'agost,
0: clar, perquè,
1: que potser és justet.
0: Sí, anava a dir, quedarà menys d'un mes per l'inici de la competició, que comença el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. Per
1: correcte,
0: tant, sí, estem parlant d'un mes allò justet.
1: Per això et deia que els he fet un plantejament de començar a entrenar. Clar, igual algú té assaig a les 8 de la tarda i no podia venir a entrenar, però a les 10 del matí sí que pot fer una sessió de condicionament físic que els hi passarem, més que res perquè no arribin el 26 de zero, diguéssim. I els partits, bueno, ara no em faig dir l'ordre, però
0: no.
1: Sí que estan tancats. La primera setmana sí que et puc dir que és un partit intern entre nosaltres, entre juvenil, ho hem d'acabar de parlar amb l'organigrama tècnic, però és entre el juvenil o el senyor A, per no arribar amb tres entrenos i a jugar un partit que al final et pugui aportar més dificultats que beneficis.
0: Ja.
1: I a partir d'aquí hi han programats 4 amistosos més abans de començar la temporada.
0: Debuteu a casa amb el Fàtima.
1: Correcte.
0: No sé què et diu això ara mateix.
1: Mira...
0: O t'ho pregunto diferent. Ets dels que prefereixes començar a casa o t'és igual?
1: Sí.
0: Sí?
1: Potser prefereix...
0: Més... Perquè hi ha entrenadors que això li donen una relativa importància i hi ha d'altres que sí que prefereixen... Més... Tot amb jo, si haig de començar, prefereixo... jugar a casa, amb els meus...
1: M'és igual, la veritat que no, no, tampoc és una cosa que...
0: Ja.
1: Que, em,
0: que et tregui el son.
1: Sí, que et tregui el son. Però sí que és veritat que quan vaig veure el grup del, que teníem, el primer que vaig fer, dic, vaig dir, amb tots els respectes, hòstia, Fàtima. I que a veure quan juguem... I dic, ah, mira, cara, calla, que almenys fins a la segona volta no, no anem al seu camp, simplement perquè és un desplaçament
0: sí.
1: que no està aquí mateix. N'hi ha diversos que són a la zona d'Igualada.
0: Sí, evidentment, agafeu zona de Noia. I,
1: correcte,
0: sí, sí.
1: Que ja dic, en tots els respectes, però bueno, són uns desplaçaments una miqueta més incòmodes. No són els del Senyora, que van posta i a Tortosa
0: sí,
1: i tot
0: sí.
1: això. Sí, sí,
0: evidentment, que queda molt més lluny.
1: Però bueno, al final...
0: Recordem que els rivals que tindrà el Sitges B són més enllà del Fàtima, el Sant Pere Molanta, l'Òdena, Vilanova del Camí, Sant Sadurní, Bas Espirall, Vega, Sant Esteve, Sarrovira, Gelí de la Llacuna, Puig d'Alba... La Llacuna, mare de Déu... és com tornar molts anys enrere això, el Puig d'Àlvar i els quatre derbis amb l'Atleti Vilafranca perdó, l'Atleti Vilanova, Canyelles, Cubelles B i Penya Jove. Això dels derbis, com ho portes? Ho dic perquè també hi ha entrenadors que no els hi fa gens de gràcia.
1: No, no, mira, jo com a entrenador de la base només hi havia un partit que m'incomodava una miqueta, que és per carinyo amb els dos clubs, que era quan havia de jugar amb la Blanca.
0: Entenc.
1: Per un Sitges Blanca, per mi...
0: Sí.
1: És, ja et deia, és complicat perquè...
0: A nivell estaves, emocional, no?
1: Correcte. Estaves pensant i desitjant que tot anés bé, que la sobre vols guanyar, però bueno, era l'únic partit que m'incomodava. Els altres, bueno, doncs els afrontes com un partit més i procures... treure, o sigui, disfrutar-lo dintre de... en comptes de patir-lo, no? Això per un entrenador és complicat, ja t'ho dic,
0: Sí, sí, clar.
1: Jo els que els pateixo més que els disfruto, els partits. Però, bueno, a dia d'avui, que encara falta bastant tros per jugar contra ells, doncs, ostres, que xulo, no? Un derbi contra aquests, contra els altres. Segurament el dia abans, no et diré que xulo, sinó et diré quin estrès o
0: sí,
1: quin no
0: sí,
1: sé
0: sí,
1: què.
0: Sí, sí, sí.
1: Però bé, al final s'ha de jugar contra tots.
0: Què et sembla el grup, Ernest?
1: Bé, em sembla que hi ha bons equips. De totes maneres, una miqueta parlar per parlar. Si mires dintre els coneixements que tinc, hi ha algun equip que conec força jugadors i que veig que, com poden ser l'Atlètic Vilanova, hi ha Canyelles, Penya Jove, que
0: Cubelles té... B va fer una bona campanya
1: Cubelles
0: temporada.
1: B,
0: sí, sí, sí.
1: I a més amb tots aquests tinc gent que tinc molt bona relació. Bueno, penso que a priori és una lliga que serà competida.
0: Distreta, si més no. Et faig la pregunta del milió. Quin paper creus que ha de tenir l'equip la temporada que ve?
1: Mira, jo amb això sí que ho tinc clar. Jo el que vull és que el meu equip jugui a futbol com a mi m'agrada. Per això ha d'entrenar bé, ha d'estar bé físicament, ha d'estar ben preparat i aquest bon joc, que no només comporta tocar bé la pilota i crear ocasions de gol, sinó que jugar bé a futbol comporta moltes coses, al final acaba sent decidir en cada moment el que toca i això ens portarà on
0: sí, sí.
1: calgui que estem...
0: Ara és difícil
1: jo ara
0: saber quin paper pot tenir l'equip, tenint en compte que, evidentment...
1: Correcte, ara mateix la meva gran...
0: És allò que et deia abans, perdona, Ernest, el tema del filial, no? Què se li pot exigir a un filial? Fins a on se li pot exigir que sigui un equip competitiu, supercompetitiu, que s'estigui codejant amb els millors, amb
1: correcte.
0: Els equips de dalt... com casa, no? Tot això amb la filosofia del club, amb
1: sí,
0: la mentalitat.
1: Per això vull dir que el que intentava dir-te ara és que la meva idea ara mateix és formar un equip que disfruti jugant a futbol, que competeixi el màxim possible i penso que els arguments hi són. Aleshores és l'únic ara mateix que em ronda pel cap el de més. Si ens servirà això per quedar cinquers, no ho sé. Si ens servirà per quedar entre els tres primers, no ho sé. Però ara mateix és l'única preocupació que tinc.
0: T'ho preguntava això també, en certa manera, perquè si traiem aquesta última temporada en què l'equip va tenir més dificultats, les últimes temporades l'equip tercer, quart, allò, treia el caparró.
1: Sí.
0: I això també generarà il·lusió, no? I això està molt bé, no?
1: Clar, i també aquest any anterior va començar que anava molt bé, que sí, va treure el cap per allà dalt. El que passa que una sèrie de circumstàncies, que ara mateix no estic jo aquí per valorar-les, van portar que l'equip acabés
0: patint.
1: Uh-huh. Aleshores, bé, i sí, sí que genera il·lusió, evidentment. Mira, jo posaré l'exemple de fa uns anys, vaig portar un equip també sènior que entrenàvem a les tantes de la nit, ja no et diré a un quart de 10, sinó que era un quart d'11 que començava a entrenar, que arribàvem a casa, sí, sí, que ja era el dia següent, pràcticament,
0: sí, sí,
1: i el que va mantindre el grup fins al final amb afluències d'entrenaments, amb haver de fer convocatòries perquè la gent estava molt implicada, és senzillament de que vam estar tota la lliga al capdamunt.
2: Clar. Ernest Serra, que en té moltes per explicar, moltes hores de vol. Primer partit, com a entrenador, 19 de setembre. Ja en parlarem. De moment, que passin un molt bon dimarts. Demà a les 9 i tornem. Adéu-siau.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Als centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema.
1: Esports.
2: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides, Marc Casado, se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet